divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon.

0: salgo así en Batman como...
1: Escolta, Zicat.

quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda a

quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: Gala, t'hi ha trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, ui, qui...
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
1: Wow, wow, what the fuck?

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Però hi vaig aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Àlex Bosch.

0: Aquesta matinada els bombers han trobat el cos sense vida d'un conductor que ha estat arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni va alertar als serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar el dispositiu amb 11 dotacions, el GRAE subaquàtic i drons per localitzar la víctima, que han trobat de matinada a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat la identitat de l'home, que era veí d'Olivella. Aquest accident mortal ha estat l'incident més greu d'una nit i matinada en què la pluja ha escombrat bona part de Catalunya. A la nit, Protecció Civil va enviar un S-alert per advertir de pluges torrencials a comarques com el Baix Llobregat, el Garraf, el Penedès i el Vallès Occidental, i un altre per temps violent que també es va enviar al Barcelonès i al Maresme. Els bombers han fet més de 200 actuacions. Al barri d'Horta de Barcelona, per exemple, han caigut 100 litres per metre quadrat i en punts del Garraf s'han superat els 80. També es va haver de tallar durant una estona el trànsit a la Ronda de Dalt i el Nus de la Trinitat. Hi va haver talls a Rodalies i es van tancar diverses estacions de metro de Barcelona. A l'aeroport del Prat es van cancel·lar una vintena de vols. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
1: Donald Trump amenaça Europa amb forts aranzels i estreny els seus vincles amb el Canadà. El president nord-americà ha carregat contra la proposta de la presidenta de l'executiu comunitari, Ursula von der Leyen, d'estendre la mà al Canadà i convertir-lo en membre associat de la Unió Europea. El president dels Estats Units, que manté una guerra comercial amb el Canadà, ha qualificat d'hostil la proposta d'ajuda de Brussel·les.
0: La Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Fed justifica l'augment d'un quart de punt per fer front a la inflació i defensa la seva independència. El president dels Estats Units ha demanat una baixada del preu del diner que assegura hauria d'estar per sota de l'1%.
1: La Fundació Pasqual Maragall contra l'Alzheimer calcula que d'aquí un o dos anys començaran a sortir nous fàrmacs per frenar l'avenç de la malaltia de manera eficaç i en tots els tipus de malalts. També explica que s'han identificat fins a 14 factors de prevenció que ajuden a evitar la malaltia, com millorar la dieta, estudiar, fer exercici físic, socialitzar i tractar la sordesa.
0: Lucía del Greco i Andrea Laszlo de Simone han inaugurat aquest dimecres el Mercat de Música Viva de Vic, qüestionant amb el seu espectacle què és un concert. Fins diumenge, una setantena d'actuacions ompliran de música la capital d'Osona en una fira que, a més de ser un aparador, també vol provocar la reflexió sobre aquest sector. Els afectats per l'esvoranc de l'L9 del metro a Sant Gervasi i el govern estan lluny d'arribar a un acord per les indemnitzacions.
1: Ho assegura l'advocada que representa els veïns després de la primera reunió mantinguda ahir amb representants de la Generalitat. Carmen Pérez Pozo denuncia que l'administració encara ha d'analitzar moltes de les seves peticions i creu que hi haurà punts en discussió fins que no s'acabin les obres a mitjans de l'any vinent.
2: En aquest moment estan molt allunyades, perquè nosaltres demanem i encara no ens han donat res. Només el tema del tècnic i el tema de les bestretes, aleshores estan molt allunyades. Però més que res, perquè les indemnitzacions totals es fixaran quan s'acabin les obres.
1: A banda de les compensacions econòmiques, els veïns també exigeixen inspeccions a la zona 6 mesos, 2 i 5 anys després de fer les obres, per si apareixen noves afectacions. La propera reunió entre les dues parts serà dimecres de la setmana que ve.
0: Esports, golejada del Barça 7-2 al Camp Nou contra el Racing de Santander a la sisena jornada de Lliga. Rafinha amb un hat-trick i Karim Adeyemi han sigut els més destacats de l'equip. El Barça és líder en solitari de la Lliga. Ha guanyat els 7 primers partits de la temporada en totes les competicions, en el que és el millor inici de la història del club.
1: Joan Laporta ha assegurat que demanarà que la final del Mundial del 2030 sigui al Camp Nou. El president del Barça ho ha fet a la TDT a la prèvia del Barça Racing.
0: Jugats també aquest dimecres a la primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. S'ha ajornat per la pluja que va caure al València al partit entre el Llevant i l'Atlètic Club de Bilbao.
3: Fins aquí les notícies.
4: Sí, la setmana passada vaig perdre 5 anys de vida amb el Port Senglar, que vaig estar a punt d'atropellar a la Ronda de Dalt. He perdut 5 anys de vida avui amb les alertes que ha sonat quan alguns matiners ja estàvem dormint. Gràcies per comentar la jugada a tots.
5: Pues ja no,
6: jo no m'he enterat.
4: Està molt bé, aquest Jerry Sol.
5: Jo t'anava a dir que ja no te'n queden tants, eh?
4: Sona molt fort, eh, l'Alert. Realment, te n'assabentes bastant de que t'estan avisant, eh?
5: Tu estaves no dormint, però els que estàvem desperts, potser 5 no, però 2 i mig.
4: Hem perdut anys de vida, però estem encantats de començar els matiners.
7: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Avui és dijous 17 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui encara quedarà algun ruixat matinal amb ambient més fresc i algun xàfec puntual a la tarda al nord-est i més sol a ponent i al sud. La calor serà més suportable i costarà arribar als 30 graus. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Lleida el sol sortirà a les 7:40 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 24 minuts.
0: Lara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto un titular que hem llegit a La Vanguardia, que ens ha cridat molt l'atenció. És un titular d'una entrevista. Entrevisten a la Meritxell,
0: Meritxell Martorell, la fundadora i directora de Ioga Sense Fronteres.
1: I ella diu que quan ajudem ho hem de fer doncs, tenint en compte a qui estem ajudant i per què ho fem, sobretot si ho estem fent per ajudar els altres o per ajudar aquella persona. I diu que aprendre a ajudar no és decidir per algú com ha de viure la seva vida.
0: Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs seguirem l'evolució de les pluges i de les conseqüències, especialment dels aiguats que hi ha aquesta nit. Tindrem el cap de dades del Meteocat, també parlarem amb un catedràtic en física. Després entrevista al ministre Ernest Urtasun i el guionista i escriptor Eduard Sola.
0: A partir de les 6 del matí, com sempre, amb Ricard Ostrell, arrenquem el programa de dijous amb la música d'un parell de germans que en els últims anys, per no dir dècades, s'han fotut els mobles pel cap, però, com molt bé predicava Manel, vindran els anys i amb els anys la calma, i sembla que també ha tornat la calma a Can Gallagher.

0: Look Back in Anger, els Oasis passaran per Barcelona el 10 i 11 de juliol. Però més enllà d'aquest retorn, m'agradaria començar el programa parlant de la reconciliació i del perdó. Perquè si ells, si Oasis, han pogut demanar-se perdó i posar les coses a lloc, també ho pot fer la majoria dels mortals. Si esteu enfadats o enfadades amb un familiar, un amic, una parella o exparella, perdoneu o demaneu perdó. Segur que sereu una mica més feliços i, el més important, viureu una mica més tranquils.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, 10 minuts, Àlex Bosch, bon dia de nou.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat el món mentre dormia amb Àlex Bosch, el nostre Matías Prats dels matiners?
2: Avui no he preparat cap, eh? Avui us porto una notícia que, a veure, us agraden aquests restaurants que es diuen amb estrella Michelin?
0: Sí.
2: Sí?
0: Sí, doncs, som una mica fudis aquí al programa.
2: Doncs ja us adverteixo que alguns d'aquests restaurants ja no són el que eren.
0: Per què?
2: Us explico. Aquesta matinada hem sabut que un restaurant, atenció, de dues estrelles Michelin, el restaurant Ebet, ha estat condemnat a pagar uns 18.000 euros de multa per haver servit formigues comestibles.
0: No ho entenc.
2: Formigues comestibles.
0: Sí, però vull dir...
3: Si són comestibles,
0: clar, per
3: quin
0: això...
3: és el problema? Sí,
0: aquí hi ha el problema amb les
2: us
0: formigues.
2: Explico. Això ha passat a Seul. A Corea del Sud hi ha 10 espècies d'insectes que són legals.
0: Ah.
2: Com, per exemple, les pupes de cuc de seda.
0: Que bones. Oh.
2: Molt bones, eh?
0: Entrepam el
2: futur,
0: ara.
2: Una mena de crisàlida marronosa, que es veu que és un tipus de menjar molt apreciat als carrers de Seul. Però les formigues... Concretament, les formigues es veu
0: formigues,
2: que
0: formigues,
2: no.
0: formigues, eh?
2: Sí, formigues.
0: No una espècie de formiga...
2: No,
0: formiga.
2: Formigues comestibles. El cas és que hi servien un menú degustació de 15 plats, incloent-hi unes postres delicioses amb sorbet i skai, que és una beguda tradicional coreana, que es veu que també duien formigues.
0: Val.
2: El jutge també ha dit que, a més, els insectes contenien uns nivells de metalls pesants superiors als permesos per la llei. La fiscalia demana, fins i tot, un any de presó per a la responsable del restaurant.
0: O sigui, a Lleida estaríeu tots tancats a la presó. Doncs.
2: Per menjar cargols. Sí.
3: A Lleida estem tots bé els cargolets.
2: En tot cas, n'ha sortit barata, perquè ha sortit amb una multa.
0: Déu-n'hi-do, tot i així la multa, déu-n'hi-do, 18.000 euros.
2: M'ha agradat molt l'argument de la defensa. Assegurava que les formigues s'oferien només com a opció. I que el 60% dels clients...
0: Volien les formiguetes, clar que sí. Ja que pagues pel bon plat, almenys que et fotin unes formigues. Gràcies, formigueta meva.
2: Fins ara.
0: Fins ara. El món pot ser un lloc una mica millor si s'aplica la restricció anunciada per la Unió Europea a les xarxes socials. Andreu Merino.
4: La Comissió Europea ha anunciat que té intenció de prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i de limitar-ne l'ús que en facin els menors de 15. Cal veure com es concreta avui l'anunci i quin grau de responsabilitat es diposita sobre usuaris, famílies i les grans empreses tecnològiques. Ara bé, sens dubte estem parlant d'un pas endavant per regular el consum d'unes xarxes que sovint està relacionat amb processos d'addicció i problemes de salut mental. De fet, des de la Comissió Europea han assegurat que algunes de les coses que es volen evitar són la pèrdua de son, l'ansietat i les autolesions.
0: 5 del matí, 13 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. Busquen voluntaris per viure gratis en una illa grega a canvi de cuidar gats, Marta.
5: No sé si teniu plans de cara al 2027. Buf. Això passarà a l'illa de Siros. No és un voluntariat de només uns quants dies. L'organització demana que hi hagi una estada mínima d'un mes. En aquest cas tenen preferència les persones més grans de 25 anys i valoren també que la gent tingui experiència prèvia en refugis i en coneixement sobre gats. Això, com deia, passarà durant el primer semestre del 2027. El termini per presentar les sol·licituds, si ens esteu escoltant, ho podeu enviar fins al dia 30 de setembre a les 12 de la nit, a les 11:59 en concret, i recordar que l'organització ofereix allotjament, menjar i subministraments bàsics a canvi de feina.
0: Doncs si sou amants dels gats, ja ho sabeu. No teniu res més a fer, podeu anar a veure i a cuidar aquesta illa grega, tots aquests gatets simpàtics.
5: Ai, jo hi aniria,
0: Que un premi d'un milió d'euros a Sant Cugat, tot Serra.
6: Un milionari més en aquesta ciutat del Vallès Occidental, després que hi hagi caigut el premi del sorteig Euromilions de dimarts. Es va vendre a l'establiment del carrer Pous, a tocar de l'estació. Tal com llegim al Tot Sant Cugat, en aquest punt de venda reparteixen sort de tant en tant. Fa un parell de setmanes hi van tocar 170.000 euros de la Bono Loto i fa 6 anys també hi va tocar un milió.
0: Doncs mira que augmentem la renta per càpita dels habitants de Sant Cugat del Vallès. I per acabar, tenim una bona notícia per una biblioteca que ens queda una mica lluny, als Estats Units, on un ciutadà ha retornat una revista que s'havia prestat fa 132 anys.
5: Sí, John Hanson ha retornat a la biblioteca pública de Concord, a l'estat nord-americà de New Hampshire, una revista que havien agafat familiars seus el 1894. Oh, aquesta revista feia tants anys que rondava per casa seva que simplement ell pensava doncs, que era seva, que era de la família, fins que un dia va obrir la primera pàgina i va veure un segell de la biblioteca. Aleshores va sentir la responsabilitat de tornar el document. Als Estats Units s'ha de tenir en compte que tornar un llibre tard a la biblioteca suposa una multa econòmica. En aquest cas, com que la revista havia trigat 48.220 dies en ser retornada al centre, la multa era de més de 10.400 euros. La biblioteca, però, li ha perdonat la sanció a Hanson per haver estat tan bon ciutadà.
3: Molt bé, aquesta biblioteca.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: veure, tal dia com avui, del 1976, els Sex Pistols tocaven a la presó de Chelmsford, Anglaterra.
1: Ho van fer davant de 500 presos en una presó de màxima seguretat. Aquell concert amb els anys es va acabar convertint en un disc en directe, però no va ser tan èpic com podria semblar. La gravació

0: s'ha despertat amb la música de Sex Pistols. Nosaltres ja no sabem què fer. Vinga, va, que passen 2 minuts d'un quart de 6 del matí. Bon dia, matiners. Benvinguts a Catalunya Ràdio. És moment de repassar alguns continguts en català que ens hem trobat a TikTok. Comencem parlant d'un home que té un missatge amb què segur molts us hi sentiu representats.
1: És Carles Espinal i ha publicat un vídeo on fa aquesta reflexió sobre els gossos.
2: Si al cel no hi ha gossos, quan mori, vull anar on hagin anat ells. Després de més de 40 anys ajudant a néixer gossos i dedicant pràcticament una vida a ells, he entès que hi ha una cosa que els gossos saben fer millor que nosaltres. Estimar. Al teu gos no li importa quan guanyes, ni què tens, ni els errors que has comès. Ell només sap que ets tu. I amb això en té prou. Potser per això ens canvien tant, perquè ens ensenyen una cosa que als humans ens costa tota una vida aprendre. Estimar algú sense intentar canviar-lo.
0: Bon missatget per començar el matí d'aquest usuari de TikTok i, de fet, de la reivindicació dels gossos a la catalanitat.
1: Això és el que explica a través del seu compte de TikTok en Tofu Girona, és un català amb descendència xinesa que reivindica el que tothom hauria de tenir clar.
3: Hi ha un sector de gent que diu que no som catalans perquè tenim ascendència xinesa. I vinc a donar-vos uns quants motius per dir-vos que això no és cert. Ens sentim catalans perquè hem anat a l'escola pública catalana. Bueno, era concertada. Perquè pensem en català i, de fet, entre els 3 germans només ens parlem en català. També pels nostres valors i perquè la cuina catalana ha estat una gran influència en el nostre projecte. Avui sempre estem superorgullosos de reflectir aquesta dualitat cultural en el nostre restaurant, combinant dues cultures que comparteixen una cosa, i és l'amor per la cuina. I dir, amb molt d'orgull, que visca Catalunya.
0: I acabem passant pel compte de TikTok d'una catalana molt catalana.
1: És la Betty Enfruns, que a vegades té alguns curts circuits a l'hora de parlar en castellà.
4: Un bon català sempre va lligat d'una bona castellanada i avui us porto les castellanades més històriques, jo crec, que he arribat a dir al llarg de la meva vida. Comencem. Desenvolupament. És que, a més, desenvolupamiento, com que no queda malament, no? En plan, sembla col·loquial i tal. Mai olvidaré el dia que li vaig dir a un amic meu de la uni, dame un golpe de mano, va ser històric. No me viene de gusto, és també espectacular. Castellanada històrica, las mesas de multiplicar. Ho sento, ho sento. Primera vegada que vaig estar a Madrid vaig anar a un bar i vaig demanar un tallado. Aquesta és bona. Vaya ensurt medio, també l'he dita.
0: 10 minuts. 6:15 del matí, quan sona aquesta música vol dir que obrim inevitablement la revista del cor dels matiners. Sharon Stone ha parlat obertament de les seves relacions amoroses.
1: Ho ha fet als 68 anys, s'ha sincerat com mai, ha explicat que porta bastant temps d'abstinència.
5: Ho ha dit... Club Wamba.
1: Ho ha dit en un podcast que va fer la setmana passada.
6: I've been a girlfriend to bad boyfriends.
7: He sigut una nòvia amb mals nòvios. I he sigut una bona nòvia amb bons nòvios.
6: I've had good luck and bad luck.
7: He tingut bona sort i mala sort.
6: No luck at all.
7: I també hi ha vegades que directament no he tingut sort.
6: I've been celibate for quite a while now.
7: Porto bastant temps de celibat, perquè ha arribat el moment en què només vull estar amb algú que m'importi.
6: I really only want to be with someone that I care for.
0: Moltes actrius, que hem anat escoltant al llarg d'aquesta temporada, que estan en celibat absolut, és que el tema de les relacions està fatal.
1: No és fàcil.
0: Vull dir, ja pot ser Sharon Stone o... igual, persona que no és
1: sí,
0: coneguda.
1: Sí.
0: Està fatal. I avui també parlem de l'actriu catalana Mercè Arànega, que ha confessat en una entrevista a Ràdio 4 que està oberta a l'amor, mira.
1: Doncs sí, Arànega, precisament igual que Sharon Stone, ha explicat que fins ara no ha estat gaire afortunada en l'amor, ha assegurat que les parelles mai li han durat més de 3 anys i mig, i alerta, perquè també li han preguntat la típica pregunta de per què no has tingut fills, i aquesta ha estat la seva resposta.
8: Mira, la meva mare deia el movimiento se demuestra andando. Tu ja pots anar dient que vols tenir fills, que si arribes als 40 i pico, i ara per una cosa, després per una altra, jo sé que les que han volgut tenir fills els han tingut contra viento y marea. No pots anar dient que vols una cosa si no fas el possible per aconseguir-la. Vol dir que no la volies tant. Val? No ens enganyem.

0: Vinga, va, fent camí cap a 6:15 del matí i arribem només en 8 minuts. És moment de saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, l'expresident José Montilla, parlant de Zapatero, va denunciar que quan es tenen enemics t'investiguen fins al final.
2: Hi ha algunes coses que has de pensar que poden passar si fas determinades coses. Ell té també enemics poderosos. Si tens amistats a la Xina, a Venezuela i enemics a Israel i a Washington, doncs ja saps que et miraran fins al color dels calçotets.
1: A la tarda, Francesc Garriga va juntar la cap de comunicació dels Mossos durant els atemptats del 17 d'agost, Patricia Plaja, amb l'actriu Diana Gómez, que interpreta el paper de Patricia Plaja a la pel·lícula Cronos, que s'ha estrenat fa uns dies.
3: Clar, per tu, que et truqui i digui, mira, que et vol conèixer l'actriu Diana Gómez, que com et quedes? D'entrada, ho veies gaire clar, això?
4: No.
3: Perquè, clar, els Mossos, gaire, en general, no. Gaire espectacle no donen.
4: Gaire clar, no, gens clar. Sí que és veritat, vull dir que no ho negaré, a mi me va fer especial il·lusió i especial gràcia que a mi m'interpretés la Diana. Jo sí que l'havia seguit. Jo sóc molt fan de Valèria. I, per tant, ostres, la Valèria, farà de Patricia, clar. No?
1: I més enllà d'aquesta casa, Madrid trinaven ahir amb la negativa de 3 jugadors del Real Madrid a dur una samarreta d'homenatge a Ceuta. Federico Jiménez Los Santos, a Es Radio, carregava contra Kylian Mbappé.
5: Él ni siquiera es magrebí. Él no es marroquí. ¿Entonces por qué lo hace? Ah, es que es progre. Es que es un millonario rojo. Es woke. Él y la nena Expósito, que habla de la justicia social. La última vez que vio justicia social sería una película medio porno de estas que hace. Hay 80.000 españoles machacados, encerrados en sus casas, y un niñato multimillonario, progre y agilipollado, como Mbappé, desde luego, no se va a burlar de ellos.
0: M'encanta perquè sempre del comentari de Jiménez Los Santos Ojeda arriba després la sintonia esotèrica, que jo crec que estaria per fer un cara a cara entre Jiménez Los Santos i Herrera aquesta temporada, perquè 100%. No sé qui s'emporta la palma, t'ho dic.
4: No, estan els dos. Mio. Sembraus, què diuen?
0: 17 de setembre, mira que s'està fent llarg aquest mes de setembre, però comença.
4: Verge
0: que no sé
4: santa.
0: Com estaran el mes de maig aquests dos.
4: Ui.
0: Mora meva, relaxeu-vos, carinyo.
4: Que agafin vacances ja,
0: I sobretot connecteu-vos amb els astres, us ho recomano, perquè toca saber, com sempre, quin dia ens espera astrològicament parlant i també enèrgicament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous, astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
6: Bon dia, matiners. Ja som a dijous i amb la lluna passant per Sagitari, avui toca aixecar una mica la mirada. Potser no pots agafar un avió i marxar a l'altra punta del món, però sí començar a pensar en aquell viatge, aquell projecte o aquella experiència que et faria il·lusió viure. Sagitari ens recorda que tenir alguna cosa que ens entusiasmi a l'horitzó també ens canvia l'ànim. Així que avui no et tallis, pensa una mica en gran. Bon dijous!
0: Doncs vinga, pensarem en gran, que avui és dijous, que tenim el cap de setmana a la cantonada i escolta'm, les coses el dijous tenen un altre color, també t'ho dic.
4: Home, i tant.
0: Esteu d'acord amb mi?
4: Sí. No, fem una altra cara avui.
0: Pensava que deies...
4: Sí, no, ja no, veus com la llum, saps?
0: Saps que s'està fent llarg aquest mes, també t'ho dic.
4: Sí.
0: Vinga, aquí li diem en Gens per molts anys, Lara.
7: Doncs avui, 17 de setembre, felicitem la nostra estimada, admirada i respectadíssima Elena García Menero. La periodista suma un any més i arriba als 58.
4: No m'ho puc creure!
7: Doncs creu-t'ho, Elena, perquè estàs estupenda. Qui comparteix dia amb la Melero és el còmic i presentador de televisió Jimmy Fallon, en fa 52, i acabem dient anys i anys per molts anys a l'actor britànic Jeremy Irons, avui bufa 78 espelmes.
4: No m'ho puc creure!
7: Que sí, Elena, que sí, que estàs estupenda, creu-t'ho.
0: Hi ha moltes notes de veu en aquest món. Hem començat el programa, el vam començar el 31 d'agost i pels matiners han passat moltíssimes persones que molts de vosaltres coneixeu. Avui tenim una nota de veu que si no us desperteu, jo no sé què feia. És a dir, que és l'últim recurs que em queda aquesta temporada. Perquè avui tenim una nota de veu i una cançó que és pura cafeïna.
8: Bon dia, matiners.
9: Judit Mascó, col·laboradora del Matí de Catalunya Ràdio i una de les top models més top de totes les top.
8: La cançó que em fa començar el dia amb molt bona energia és... És una mica friqui, però a mi m'encanta, és una ranxera, la típica de mariachi, que es diu Allà en el Rancho Grande. I és algo així com... Allà en el Rancho...

0: cuero.
1: I el motiu del per què he triat aquesta cançó, aquesta ranxera, és per un estrany motiu, però que m'evoca la meva infantesa. Nosaltres viatjàvem tota la família en un cotxe i teníem sempre un cançoner, i així quan fèiem llargs viatges, doncs cantàvem cançons del cançoner. I en el cançoner, una de les cançons que hi havia era aquesta. I em sé tota la lletra, de per vida se'm quedarà. I a més, això m'evoca a records boníssims, perquè és molt divertida de cantar.

0: més matiners.
1: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dijous 17 de setembre. En Alfonso, bon dia.
2: Bon dia.
1: Impossible no despertar-se amb aquesta ranxera.
2: I tant.
1: Que ens ha proposat Judit Mascó. Ara, mentrestant, és moment de repassar els titulars d'aquestes hores del matí. De fet, aquesta matinada els bombers han trobat el cos sense vida d'un conductor que va ser arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf.
2: Poc després de les 11 d'aquesta nit, un testimoni va alertar als serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar el dispositiu amb 11 dotacions, el gra subaquàtic i drons per localitzar la víctima i la van acabar trobant de matinada a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat la identitat de l'home, que era veí d'Olivella.
1: Aquest accident mortal ha estat l'incident més greu d'una nit i matinada en què la pluja ha escombrat bona part de Catalunya.
2: A la nit, Protecció Civil va enviar missatges SOS Alert a diverses comarques per pluges torrencials i temps violent i els bombers han fet més de 200 actuacions. Al barri d'Horta de Barcelona han caigut 100 litres per metre quadrat i en punts del Garraf s'han superat els 80. També es va haver de tallar durant una estona el trànsit a la Ronda de Dalt i el Nus de la Trinitat, i va haver talls a Rodalies, i es van tancar diverses estacions del metro de Barcelona. A l'aeroport del Prat es van cancel·lar una vintena de vols.
1: La tempesta també va provocar problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, però l'activitat per avui està garantida.
2: Ahir va entrar aigua en una planta del centre sanitari i va caure part d'un fals sostre. El gerent de l'hospital, Albert Salazar, diu que no són afectacions greus.
3: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis i les zones més d'hospitalització. Les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però en àrees comunes i només la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisi no hi havia cap malalt, i la zona de nounats amb poca afectació.
1: Salvador Illa acaba avui el seu viatge a Extremadura, on el govern ha celebrat per primera vegada els actes institucionals de la Diada.
2: Des d'allà, el president de la Generalitat ha elevat el to per defensar el nou finançament autonòmic després que la presidenta extremenya del PP li hagi deixat clar que no pensa donar-hi suport.
4: ¿Qui puede llegar a pensar que a Catalunya no nos interesa lo mejor para Extremadura? Que una iniciativa se piense, se plantee y se proponga desde Cataluña no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto de España.
1: Aquest matí el Canadà dirà si accepta la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea.
2: El primer ministre canadenc oferirà un discurs a l'Eurocambra. Ahir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també va plantejar una nova aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna, i el Canadà no va esmentar els Estats Units.
1: I Donald Trump no s'ha pres bé l'acostament entre la Unió Europea i el Canadà.
2: El president dels Estats Units ha recorregut el seu modus operandi habitual i ha amenaçat Brussel·les amb noves taxes.
5: El Canadà ha estat un soci comercial terrible. Si ho fan, si Europa ho fa amb mala intenció, si és amb bona intenció, perfecte. Però si és amb mala intenció, imposarem aranzels molt elevats a Europa.
1: La Fundació Pasqual Maragall contra l'Alzheimer calcula que d'aquí 1 o 2 anys començaran a sortir nous fàrmacs per frenar l'avenç de la malaltia de manera eficaç i per tots els tipus de malalts.
2: És una bona notícia i actualment hi ha en marxa 192 assajos clínics que estudien 158 molècules per poder frenar la malaltia en estadis inicials. També s'han identificat fins a 14 factors de prevenció com la dieta, estudiar, fer exercicis, socialitzar i tractar la sordesa.
1: La pel·lícula La bola negra de Javier Calvo i Javier Ambrosi representarà Espanya en la pròxima edició dels Premis Òscar.
2: L'Acadèmia de Cine Espanyola ha triat l'últim film dels Javis dedicat a la figura de Federico García Lorca al davant de les altres dues candidates que eren Los Domingos i El Ser Querido. Els dos directors han valorat així la nominació que els impulsa cap a Hollywood.
6: A partir de hoy, si me quiero permitir el lujo de pensar que es posible. Pero no he querido, me lo he anulado a mí mismo diciendo, ojo, Javi, pero hoy sí que quiero trabajar para que sea una realidad.
7: Me hace muchísima ilusión, es un sueño estar ahí con nuestro maravilloso equipo y representar al cine español.
1: Gracias, Ana Alfonso, buen dijous.
2: A vosaltres.
1: 6:45, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, bon dia.
9: Bon dia.
1: Avui amb Ursula von der Leyen arreu.
8: Sí, von der Leyen obre la porta al Canadà com a país associat, diu La Vanguardia, accelera les noves aliances de seguretat sense els Estats Units, afegeix el país i vol prohibir l'accés a les xarxes als més petits de 13 anys. Titula El Periódico, la veiem en tots 3 diaris i també a l'Ara, on se la veu donant la mà al primer ministre canadec, Marc Carney.
9: Un diari, l'Ara, que obre edició
2: moció, però, explicant que el govern proposa a la Moncloa duplicar les penes per tinença d'armes. I és que l'executiu vol que s'endureixi el Codi Penal i que es creï un nou delicte per exhibició d'armes. I al periòdico també llegim que els Mossos no troben indicis que Andic pogués caure per motius de salut.
8: El temporal de les darreres hores també treu el cap en alguna portada. Molts diaris proven tancar edició abans de saber-se, per exemple, que hi havia un mort a Olivella. La Vanguardia sí que titula, però en foto inclosa, que el temporal col·lapsa l'àrea metropolitana.
2: I Barça, per acabar, un Barça que s'abona a les golejades, diu l'Ara, i de rècord, i que va oferir un recital golejador, sentencia La Vanguardia.
1: Avui diversos articles d'opinió sobre el discurs d'Ursula von der Leyen sobre l'estat de la Unió.
2: L'editorial de La Vanguardia exposa que la Unió Europea prioritza seguretat i fronteres.
8: I resumeix així el discurs de von der Leyen: suport a Espanya sobre Ceuta, més mesures d'emergència migratòria i porta oberta al Canadà.
2: L'editorial del País es titula Vot de confiança per a la UE.
8: I diu que l'acostament entre Brussel·les i Ottawa és un senyal que les potències mitjanes com el Canadà comencen a moure's i buscar fórmules imaginatives per aliar-se amb la Unió Europea.
2: A El Mundo, l'exministra d'Assumptes Exteriors, Ana Palacio, troba paradoxal que s'obri la porta al Canadà mentre hi ha 10 estats membres que encara no han ratificat el CETA, l'acord comercial que s'aplica des del 2017.
8: Palacio critica que Ursula von der Leyen centrés el seu discurs en temes com la defensa, Ucraïna i aliances externes i deixés en segon pla, diu, àmbits com el mercat interior, l'energia i la sobirania tecnològica.
2: L'editorial de l'Ara diu que és necessari endurir les penes per portar armes il·legals després que el govern, com diu en portada, hagi proposat a la Moncloa duplicar les penes per tinença d'armes.
8: Remarca que la nostra societat, al contrari que altres, com la dels Estats Units, rebutja de forma molt majoritària la presència normalitzada d'armes a l'espai públic.
2: Mentrestant, Joan Tàpia, membre del comitè editorial del periòdico, es pregunta si el discurs de Salvador Illa va ser massa general i si el president peca de filòsof.
8: Tàpia apunta que per guanyar Espanya, Catalunya necessita més consens intern i en el finançament les principals forces polítiques han d'anar de la mà.
1: I a aquestes hores del matí, quan passen ja 7 minuts a 6:15, li dic, com sempre, bon dia a la Sílvia Solanes.
0: Bon dia, Sílvia.
1: A veure, premsa digital. Unes cendres enfronten dos germans alacantins.
0: Sí, un home ha demandat la seva germana per incomplir l'acord d'escampar les restes de la seva mare, que va morir el 2025 al Castell de Santa Bàrbara, i ara li reclama 10.000 euros per danys morals. Havien acordat fer-ho junts, però van començar a tenir desavinences econòmiques sobre la venda del pis i mobles del pis on vivia la mare, i van acabar sortint draps bruts del passat. Total, que final ella hauria tirat pel dret, una història que explica el periòdico.
1: Alerta, alerta, alerta, alerta boletaire.
0: Per la poca quantitat de bolets que es troben a l'Alt Urgell i a la Cerdanya. Ho llegim al Segre, que diu que això ha propiciat que el CEP sigui ara mateix un producte de luxe. Conversen amb un boletaire que diu que hi ha establiments de restauració que li compren aquesta varietat, el CEP, a 45 o 50 euros al quilo. I que ha d'anar fora de Catalunya a buscar-la perquè aquí, diu literalment, escassegen per la falta de pluges, tot i els capítols d'ahir la nit. Encara confien, això sí, en les pròximes setmanes, les pròximes pluges i comarques veïnes que tinguin més sort.
1: A qui li agrada massa l'embotit?
0: Doncs un home nord-americà que va aterrar a l'aeroport de Seattle amb gairebé 9 quilos d'embotit del Mercadona sense declarar. Els portava amagats i li han posat una multa de $500. A la imatge que ha publicat el servei de duanes s'hi veuen fuets, xoriços, sobrassades, entre d'altres. El Departament d'Agricultura dels Estats Units en restringeix i supervisa l'entrada per prevenir l'arribada de plagues i malalties vegetals i animals. Ho veiem amb el Mundo.
1: Què podria tenir els dies comptats?
0: Doncs els destins valencians de la Imserso. La patronal dels hotels del País Valencià avisa que si no hi ha millores econòmiques, es retiraran del programa. Cada vegada hi participen menys establiments, i és que el govern els paga, atenció, menys de 35 euros per persona i dia. I amb això no cobreixen unes despeses que no paren de créixer. És una de les zones, a més, amb més oferta, sobretot per Benidorm. Per cert, les vendes a Catalunya de la Imserso ja estan obertes. Ho llegim a les províncies.
1: Mica a mica, a poc a poc, com cada dia de dilluns a divendres, arribem a 6:15 del matí. De fet, ens hi plantem ja amb 6 minuts. Bon dia, Catalunya, també els que ens escolteu a través d'ICAT. I a aquestes hores, moment de repassar alguns apunts culturals amb la Marta Viana. Marta, amb què comencem?
9: Doncs mira, comencem una mica tranquil·lets, però amb un gran tema com és aquest.

0: tranquil·la, eh?
1: Home, Àlex Ubago, el tenim avui al Palau de la Música. És un concert que farà dins del marc del Guitar BCN. Per tant, si podeu i teniu ocasió d'anar-lo a veure, segur que està molt i molt bé. Avui també més coses. Al Teatre Apolo s'estrena el musical Sonrises i Làgrimes.

0: Un musical que es podrà veure fins a finals de setembre al Teatre Apolo, com dèiem, i una membre de l'equip ens ha enviat aquest missatge pels matiners.
1: Hola, sóc la Gisela Villamayor i interpreto la baronessa Sonrisas y Lágrimas, el musical by Theater Properties. Venim a Barcelona per oferir-vos aquesta superproducció d'aquest clàssic dels musicals, de la que tots sortireu cantant i ballant. Més de 20 artistes en escena per recrear la vida de la família Von Trapp. No us ho podeu perdre. Us hi esperem!
0: Doncs això passarà al Teatre Apolo i al Parc del Fòrum comença el Festival B.
2: Ella és mi Tatiana, ella és mi Daisy, ella és mi mundo.
0: Més de 30 artistes passaran pel aquest festival, amb Guitarrica de la Fuente, amb Rusowski, que sentim ara, Maria Arnal i Young Beef com a caps de cartell. I deixa'm, Canalis, acabar parlant d'un llibre, que és el llibre El Niu, que arriba avui a les llibreries. És el debut literari de l'Eduard Soles, el guionista de la pel·lícula sí. Casa en Flames. Doncs bé, avui al matí de Catalunya Ràdio l'entrevistarem a partir de les 11 del matí.
3: Estigueu atents, doncs, a partir de... Vaja, estigueu atents a partir de les 6 del matí, també a partir de les 5, però l'entrevista que li farà Ricard Ostrell, evidentment, a l'Eduard Sola, amb aquest llibre que presenta, que es diu El Niu.
0: I acabem parlant també de les nominacions dels Premis Grammy que hem conegut.
4: Santa María, porque mi coño está apretado como el primer día. Este coño te hace bajar down low. Él es jamaicano, pero se lo come todo.
3: Déu-n'hi-do, per ser el cartell de nominats, eh?
0: Déu-n'hi-do, i Batiel està d'enhorabona perquè per primera vegada té dues nominacions a millor àlbum de música urbana i millor interpretació de reggaeton. Per tant, veurem què acaba passant. També, entre elles, Rosalía, que té 7 nominacions. També Karol G, Catriel i Paco Amoroso o Jorge Drexler. Estarem atents i us ho explicarem aquí. Això passarà el proper 12 de novembre a Las Vegas.
3: Vinga, en 3 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Torna a entrar l'Ara García a l'estudi. També tinc per aquí la Maria Fernández Noguera. Per tant, això vol dir que arriba el moment de la Dada Maria. Bon dia, Maria. Com estàs?
5: Ai, molt bé.
3: Molt bé. Doncs si estàs bé, perfecte. Ara falta que nosaltres estiguem bé després de contestar o d'intentar... Ui, la Lara, que pujadeta, ja va, que ara pujadeta.
5: Estic nerviosa, ja.
3: Des que està al palmarès d'aquest moment del programa...
5: Em porta 6, vosaltres 2-3.
3: Gràcies també, Maria, per ser la nostra coach optimista que ens fa avançar a la gran Maria. Recordem als oients que podeu participar també des de casa amb el vostre cafè, escolteu el que ens explica la Maria i a veure si ho afineu, això.
5: Aviam, el president de la Generalitat aquests dies és de viatge a Extremadura, en sí. Un viatge institucional. Ahir va visitar la Zarza i Mèrida, i avui segueix a Mèrida. Va a Mèrida perquè és la capital d'Extremadura, malgrat que no és la ciutat més poblada, que és Badajoz. Bueno, avui us pregunto...
3: Tens Àngel Llàcer escoltant, un altre cop t'aviso, que s'ha fet fan, s'ha fet fan. Diu, la Dada Maria, és el que m'està dient. A veure, cuidado, diu.
5: Quants metres fa la muralla de Badajoz?
0: Maria, et passes tant?
5: No és en va la pregunta. No donaré pistes, que l'altre dia va sortir fatal, però no és en va.
3: Tornem-hi, quants metres fa la muralla de Badajoz?
5: Sí.
3: És que jo avui prou feines tinc per saber com em dic. A veure, jo diria... A veure, l'Àngel participa també. A veure, Llassa, doncs comença a participar, Àngel. Jo diria... no ho sé, un quilòmetre. No, un més, quilòmetre? més. Dos
5: quilòmetres?
3: No. És molt.
0: Pensava que deies d'alçades.
5: No, de llarga. Perdoneu-me.
3: De llargada jo diria...
5: Envolta la ciutat, diguéssim, és a dir,
3: Avisa'ns, dona'ns alguna pista.
0: Clar, jo pensava que era un trosset, allò...
5: L'altre dia vaig veure una pista i va sortir molt malament,
3: doncs
5: això.
3: Doncs jo diria que 5 quilòmetres.
5: 5 quilòmetres, Canalies, vinga.
3: Espera't un moment, que tinc el llàcer per aquí que em diu... Espera't, perquè jo ja no dono més
0: l'abast. A veure què diu l'Àngel, i així ens aproximarem.
3: 5. L'Àngel diu 1.500 quilòmetres.
5: Metres, deu voler
3: dir. Deu voler dir metres, sí. No? Quilòmetre i mig, l'Àngel.
5: Si no, seria la muralla de Xina, no?
3: Sí, exacte. diu que m'esperi. A veure, va, anem-hi.
0: Ostres, tu, que és complicat. 4 i mig.
3: Bé, la Lara sentencia 4... Però escolta, m'hi ha dit 5, és que de veritat.
0: Marta. Doncs 3.
3: 3.
0: Seran 10, eh?
3: I l'Àngel què diu? A veure, Àngel, per favor, és que sembles la Lara i la Marta. 13.000, per tant, 13 quilòmetres.
5: 13 quilòmetres, Àngel, molt bé.
0: És que clar, és que és poc, jo crec que el que hem dit, l'Àngel està bastant a prop. Es pot canviar?
3: No, no em vas deixar canviar. No em vas deixar canviar.
0: Tranquil, jo només ho pregunto. Jo almenys ho he preguntat, cosa que tu ahir ja vas dir.
3: Home, perquè sóc el presentador del programa, escolta'm una cosa.
0: I nosaltres estem aquí.
3: Des del dia que tu vas crear el precedent de que no es canvia, vale, no es canvia. No. Ja tu vas crear tu, Marta?
0: 3, que és el meu número preferit.
3: Doncs vinga, a veure si la cagues.
0: Vinga, tranquil, eh? Vinga.
3: A veure, és que l'Àngel m'està enviant tants whatsapps. Àngel, et quedes amb què? 9 notificacions. A veure, espera't, que s'està posant nerviós. No, no, 13.000, 13.000.
5: Vinga, som-hi.
3: I qui guanya la dada Maria d'avui és...
5: Canalia!
0: Molt bé!
3: A veure, feliciteu-me i estigueu feliços per mi.
0: Molt bé, per tu, sí.
5: Fa 6.500 metres, 6 quilòmetres i mig. Envolta la ciutat i és la fortificació més llarga de tota Europa, per això us ho preguntava.
3: Ah, és que jo ja ho sabia, avui ja estava certiu jo.
5: Heu de saber que es remunta al segle IX, a l'època del domini musulmà a la península Ibèrica, però no va ser fins al segle XVII quan, després del conflicte que hi va haver amb Portugal, es va emprendre la construcció d'aquesta muralla com la coneixem avui en dia. Té 8 baluarts principals i diversos semibaluarts, per això es diu muralla abaluartada.
3: L'Àngel diu, joder.
5: Déu-n'hi-do, eh? Quantes coses aprenem.
3: No, i et dic una cosa, és que Dada Maria, a part que aprenem, tenim allà tothom enganxat perquè tothom vol saber la Dada Maria.
0: Doncs deu ser maca, eh, la muralla.
5: Sí, la veritat que no hi ha estat
0: no,
5: mai.
0: No, hi ha estat mai. No, no ho conec gent. Ara hi pensava, dic...
3: Busca-la,
0: busca-la. Ara la
3: buscarem. Busqueu-la. Sí, sí, sí. Vinga, va, que passa un minut de 6:15 del matí. Gràcies, Maria.
5: Fins ara.
3: Adéu. Ai, avui el tornem a recordar perquè sempre és un bon moment per tornar-lo a escoltar. Us parlem de l'enyorat Pere Tàpies i el seu Tàpies Variades. Avui recolem fins l'any 2004.
6: Bon dia i benvinguts a Tàpies Variades, un programa de Catalunya Ràdio que només de sentir-lo se'ns fa la boca aigua. Després d'un dinar copiós i pausat, d'aquells dinars que acaben amb un cafè i una copeta, ai, la ciutat, especialment la ciutat mediterrània, es queda per uns instants endormiscada. És un moment únic de calma. M'ho passant el descrivia com aquell benestar animal que produeix l'alcohol després de menjar. I és veritat, és veritat, és com si la bèstia que jau a l'ombra, estigués païnt aquella presa que acaba d'endrapar-se. Ai, però aquell moment sempre s'acaba, sempre s'acaba. I aleshores la ciutat surt del seu endormiscament i torna a la feina. Torna a la feina com si res no hagués passat. Així que, saps què et dic? Som-hi!
3: D'aquí 13 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, bon dia de nou.
7: Bon dia.
3: Què ens heu preparat per avui, Maiol?
7: Doncs mira, molt pendents de les conseqüències dels aiguats d'ahir. Aviam com arrencar el dia, especialment pendents de la mobilitat i de les carreteres. També en parlarem amb el cap de dades del Meteocat i amb el catedràtic de física David Pino per saber una mica com ens hem d'esperar aquests fenòmens cada cop més freqüents a la tardor. Després tindrem el ministre Ernest Urtasun. Interessant també serà sentir un ministre de Sumar aquí al matí de Catalunya Ràdio. I després farem debat sobre què passa a les universitats. Hi ha cada cop més preocupació pel nivell amb el que arriben els alumnes. Hi ha una mescla del nivell a les escoles que ja hem parat en PISA, de la influència de la intel·ligència artificial, que fa que hi hagi millors treballs però pitjors exàmens, sí, perquè la IA fa els treballs, i això estava preocupant als professors. Després obrirem la taverna aquest dijous i acabarem amb l'humor, però abans tindrem Eduard Sola, el guionista que estrena el llibre El Niu i que sempre és interessant sentir-lo. Tot això avui per tenir un dijous complet.
3: Penúltim dia de la setmana. D'aquí uns moments ens escoltem. Maiol, moltes gràcies.
7: Fins ara.
3: 93-207-474, el telèfon per participar, com cada matí, als matiners de Catalunya Ràdio. Esperem les vostres trucades i el més important, que ens expliqueu per què esteu desperts a aquestes hores del matí.
8: Avui hem quedat a les 4.
9: Sí. Cada tarda a les 4 tens una cita amb el Francesc Garriga.
10: T'imagines que amb la IA poguessis trobar la teva mitja taronja dins de 3CAT? I si el teu gran amor està en aquesta casa?
11: Uau!
12: Home, tant de bo! Tenim que anar, per què em mires amb aquesta mirada de...
10: És la cara, Francesc, de qui descobreix un amor. Perquè ara feia tant que no venia que t'estic redescobrint.
13: Garriga, el que sí que t'haig de dir és que surts molt bé a la foto que t'han fet aquesta nova temporada.
9: La tarda de Catalunya Ràdio.
12: Tot amb aquesta música, no sé si ens posarem a plorar o no sé què acabarem fent, eh?
14: Acabarem com el perfum aquí tots.
9: Un programa per trobar la teva mitja taronja. Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
3: Vinga, va, que en 10 minuts arribem ja a les 6 del matí. Que ràpid que passa el temps quan ens ho estem passant bé. Eloi Cordomí, molt bon dia. Tinc per aquí l'Eloi. Eloi, bon dia.
11: Hola, bon dia.
3: Ara sí que et sento. Què tal, Eloi?
11: Aquí a punt. Molt bé, i vosaltres?
3: Déu-n'hi-do, la matinada que hem tingut pràcticament a... jo diria que tot el país, amb aquestes pluges que hem tingut.
11: Sí, pluja que ha quedat sobretot aquesta matinada ja concentrada al litoral i prelitoral. És aquí on hi ha hagut la pluja més forta, més o menys tal com estava previst. I ara queden les escorrialles, eh? Encara no acaba de fer net perquè tenim alguns ruixats, algunes precipitacions que avui es poden anar repetint. Entre Barcelona, Tarragona, litoral i prelitoral, bàsicament en aquesta àrea, els ruixats no acabaran de marxar. És veritat que la part forta del temporal ja ha marxat, però queden aquestes precipitacions que durant el dia poden anar repetint-se. I a més també paral·lelament al Pirineu i a les comarques de Girona creixeran algunes nuvolades que avui podrien tornar a deixar alguns ruixats. I això hi hem de sumar la baixada de la temperatura, que encara no es nota gaire.
3: Home, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
11: Ha refrescat una mica, però no tot arreu, eh? I allò és que fins i tot ha pujat una mica respecte ahir. Vaja, encara és una mica irregular el termòmetre, però sí que avui notarem doncs, que no s'enfila tant com aquests últims dies. En general quedarà al voltant dels 25 a 28 graus les més altes.
3: I escolta, Eloi, quins dies ens esperen? Perquè hi vaig escoltar també que hi hauria una repuntada de les temperatures, sobretot al llarg del cap de setmana.
11: Sí, sobretot a partir de diumenge i una part de la setmana que ve. A partir de dissabte el temps serà totalment estable. Dissabte, diumenge, sol a tot arreu, tranquil·litat absoluta, i llavors va pujant la temperatura una miqueta dissabte, una miqueta més diumenge, i sembla que el pic, el màxim d'aquesta nova pujada sí. De temperatura, el tindrem de cara dilluns-dimarts de la setmana que ve. I després ja tornaria a baixar una miqueta.
3: Farem aquella espècie de muntanya russa descendent, no?, d'aquest final d'estiu,
11: sí.
3: Entenc?
11: Sí, seria ara això. Tinc la línia de les temperatures de davant i és exactament això. Ara fa una pujada i després una altra baixadeta. Vaja, va fent.
3: Doncs vinga, com la vida mateixa, pujades. Gràcies, Eloi.
11: Vinga, fins ara, Canàries.
3: Que vagi bé, adéu.
11: Adéu.
3: Aquestes hores del matí segurament hi ha molts oients que són a punt de sortir de casa, preparats per engegar una nova jornada. També molts heu d'agafar el transport públic. Us informem, com sempre, a aquesta hora de quina és la situació. Maria Fernández Noguera, com ho tenim tot plegat?
5: Ara mateix, de cues encara no n'hi ha perquè és molt d'hora, però sí que hem de tenir en compte, per aquells que hagin de sortir en cotxe, que hi ha una calçada tallada al Garraf. És la C15B, la carretera està tallada entre Canyelles i Sant Pere de Ribes per inundació. I d'altra banda, pel que fa al transport públic, Adif avisa que avui el servei ferroviari es pot veure afectat. De fet, ahir hi va haver problemes, sobretot a l'R4. A causa del temporal de pluja, doncs hi va haver problemes en els problemes de senyalització entre Molins de Rei i Castellbisbal. I també ahir al vespre es va haver d'interrompre la circulació entre Fabra i Puig i Montcada. La bifurcació sí que hi ha, però transport alternatiu entre aquestes dues estacions.
3: Molt bé, doncs pendents al llarg del matí us anirem informant, com sempre, puntualment del temps, del trànsit i de tota la informació que cal perquè comenceu el dia ben informats. Gràcies, Maria.
5: Fins ara.
14: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
3: Et juro que jo aquests riures no sé si els hem arribat a fer en directe en aquest programa, eh? Cada vegada que escolto aquest separador de les trucades, em pregunto qui ha fotut aquest
10: crit. Jo pateixo per si sóc jo, eh?
3: Jo també. Jo crec més que va per la Marta, això, també t'ho dic.
0: Sí, no ho he pogut escoltar bé. Però bueno, jo crec que sí que som nosaltres, eh?
3: Sí, no, sí, segur, però quin dels tres fot aquest crit? 9-3-2-0-7-4-7-4, aquestes hores del matí, i saludant Pep. Pep, molt bon dia.
15: Bon dia.
3: Ui, quina veu més animada que fas, Pep, si estàs més que desperto.
15: Home, ja fa un rato que estic despert, eh?
3: A veure, des d'on ens truques i a quina hora et despertes, Pep?
15: Des de Cambrils.
3: Des de Cambrils. I què fas despert tant d'hora, Pep?
15: Home, perquè, doncs... Primer que no dormo, molt no dormo.
3: Sí.
15: Després que m'agrada aixecar-me aviat perquè faig gimnàsia, canto, faig coses alegres, mil d'alegrar-me el dia.
3: Això està molt bé.
15: Ja, d'entrada.
3: M'ha sorprès especialment que cantes. Quin tipus de música cantes, Pep?
15: No, jo canto de tonteria, eh? Canto de tonteria. No pensis que jo que sóc cantant, eh? Ni tontai, eh? Eh?
3: Però escolta'm...
15: Mira, te cantaré la felicitació del programa. Perquè et felicito pel programa, perquè feu un programa fantàstic.
3: Que bé, Pep.
15: Això és fabulós, el programa que feu.
3: Veus?
15: Un 10.
3: Home, un aplaudiment, sisplau, per en Pep.
0: Gràcies, Pep. Moltes gràcies.
3: aquestes hores del matí s'agraeix també que ens felicitin de tant en tant, que també ens agrada.
15: I ara, per exemple, te canto.
3: Vinga, va.
15: Una tonteria, eh?
3: Sí.
15: Les felicitacions. Moltes felicitats, moltes felicitats, et desitgem, Javi, Marta i Lara. Moltes felicitats.
3: Quina
15: maravilla. I d'aquí una entranyada, que ens hi puguem trobar.
3: M'encanta.
0: Ets el millor, Pep.
3: Escolta'm, Pep, t'agraeixo aquest optimisme, aquesta energia, aquestes hores del matí. Gràcies per seguir-nos cada dia de dilluns a divendres i nosaltres ho seguirem fent i et seguirem acompanyant en aquest primer tram del dia.
15: Sí, sí, bueno, perquè és que doneu molta alegria, eh?
3: Això és el més important.
15: Soc molt, soc molt alegre.
3: Veus?
15: És que la perfecció mata i l'humor salva vides.
3: Bo, amor.
15: I el que feu és salvar vides, vosaltres.
3: És meravellós això que ens dius i ens encanta escoltar-ho. Una abraçada, Pep, gràcies per trucar-nos.
15: Va bé, de res.
3: Que vagi bé, bon dia, matiner.
15: Bon dia, una abraçada a tots.
0: Adéu.
3: Veus que bé?
0: Ja està.
3: Ja tenim el dia fet.
0: Jo ja marxo.
3: Va, encara ens espera el matí de Catalunya Ràdio. Marta Viana, bon dia, fins demà.
0: Adéu, fins demà.
3: Que vagi molt bé. I alerta que engeguen els primers compassos d'un artista que ens encanta. La música i el so de Pau Vallvé. Quina meravella.

0: La música optimista de Pau Vallvé amb aquesta cançó carregada d'energia positiva que es diu Això ja està. Nosaltres sí que estem, però arrenca ara mateix el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Bon dia, Ostrell.
1: Encara et jove per
0: sí,
1: estar.
0: Sí, i tant. Però escolta'm, de moment el programa ja el tinc fet.
1: Ah, sí, el d'avui sí.
0: Sí, encara queda el matí de Catalunya Ràdio. Queden coses. Moltes, queda molt dia.
1: Moltes.
0: Avui pendents del matí de Catalunya Ràdio dels Aiguats, però també la visita d'Ernest Urtasun i d'Eduard Sola. Déu-n'hi-do el menú d'avui, Ricard.
1: Sí, avui a partir de... Bé, anirem fent, eh?
0: Sí.
1: Perquè aquest és el menú d'ara, però com que van passant coses, doncs l'anem adaptant també a les circumstàncies. Això és el que té l'actualitat. Per tant, sí, de moment és aquest, però podria ser que canviéssim de dalt a baix.
0: Hem d'estar pendents de tot el que passi a partir d'ara mateix i fins les 12. Tot teu, Ricard, que vagi bé el programa.
1: Fins ara.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Un home ha mort arrossegat per una riera amb el cotxe que viatjava a Olivella, al Garraf, pels forts aiguats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos sense vida, passada la mitjanit, a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. És el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat sobretot el litoral central del país i que ha obligat els bombers a atendre prop de 200 avisos a Catalunya. Protecció Civil ha aixecat ja l'alerta aquesta matinada després que la pluja hagi provocat inundacions de carrers en bona part de la ciutat de Barcelona, on encara s'arrossega algun problema de mobilitat. Els ruixats han obligat a tallar durant algunes hores la ronda de dalt, han afectat el servei de rodalies a la línia 4 i han deixat sense servei algunes estacions de metro. En aquest episodi s'han activat els missatges És alert al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental. De seguida entrem a fons en les afectacions que encara queden a hores d'ara per aquest episodi de temps violent. Així encapçalem, doncs, el Notícies en xarxa d'aquest dijous 17 de setembre. I al punt de les 7 repassem més titulars. Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del 6è robatori de cable de coure en només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges. Justament aquest matí els trens entre Lleida i Saragossa circulen amb retards per un altre robatori, en aquest cas a l'Aragó. La Comissió Europea proposa prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 a tota la Unió Europea. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i pel Parlament Europeu. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 24 anys per una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Finalment, s'ha avançat a dilluns la Junta Local de Seguretat de la capital del Segrià, on hi assistirà la consellera Núria Parlon i el nou director general de la policia, Ferran López. Dels esports, el Barça goleja el Racing per 7-2 i signa el millor inici de temporada de la seva història. Un hat-trick de Rafinha, un doblet de Cancelo i les dianes d'Adeyemi i Lamine Yamal donen 3 punts més a l'equip, que es manté líder en solitari de primera. I en cultura, Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el Mercat de Música Viva de Vic amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longíssima ombra, de l'italià Andrea Laszlo de Simone. Des de demà i fins diumenge podreu veure 7 concerts del Mercat de Música Viva de Vic en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. Són les 7 i 3 del matí. És moment per saber com se circula per la xarxa viària catalana, si aquestes pluges encara ocasionen alguna dificultat i, per tant, connectem amb el RAC i li preguntem a en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous, com deies, pendents d'encara algunes afectacions per les pluges d'ahir al vespre i aquesta matinada arreu de Catalunya. A hores d'ara hi ha inundacions encara a la carretera C15B que obliguen a tallar la calçada durant més de 4 quilòmetres. 3,5 entre Canyelles i Sant Pere de Ribes, en dos sentits de la marxa. Per altra banda, és cert que ahir, per exemple, aquí a la ronda de dalt, va haver-hi talls en aquesta circulació, també per inundacions, però a hores d'ara doncs, ja circula amb normalitat. On tenim un accident és a la AP2 de Vila-rodona, on queda un carril de circulació obert només en direcció Lleida, provocant un quilòmetre de lentitud. Més enllà d'aquestes incidències, doncs, d'aquesta manera es formen retencions també als voltants de Barcelona. A hores d'ara centrant l'atenció, sobretot, al Barcelona. Sant Besòs, on hi ha retencions més intenses per la C58 i C33, també per la B20 a Santa Coloma de Gramenet, que de retruc doncs, deixen retencions arreu del nus de la Trinitat i també afecten a les dues rondes en sentit sud. Al Llobregat també en direcció a Barcelona hi ha retencions a la A2 i a la B23 des de Pallejà i el Papiol durant 3,5 km. I al Vallès, retencions a la C58 entre Terrassa i Sabadell, també en direcció a Barcelona, i en sentit sud a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. En moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: També el transport públic encara arrossega algunes afectacions derivades d'aquests forts aiguats. Ara mateix la línia L4 ofereix un servei parcial entre les estacions de La Pau i Verdaguer. És per això que s'ha habilitat un bus llançadora entre Trinitat Nova i Verdaguer. L'andana central de Fabra i Puig està fora de servei per filtracions d'aigua i la L11 ofereix servei parcial de Trinitat Nova a Ciutat Meridiana. Ara sí, temps pel temps, doncs, per saber què ens espera de cara a les properes hores. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, déu-n'hi-do. La ploguda de les últimes hores, molt local, però que en alguns casos, sobretot al Barcelonès i també al Garraf, han deixat registres de més de 100 litres per metre quadrat. Aquest matí encara tindrem alguns ruixats locals que de fet s'estan produint a hores d'ara a la Costa Daurada, arribant fins al Vallès Occidental, al Baix Llobregat, al Barcelonès. A la resta del país més clarianes, amb núvols una mica més abundants i de cas a la Catalunya central, i el matí que ha despertat més fresquet que ahir. De fet, la tarda ja serà plenament renovada, no tindrem gaire calor, i aquesta tarda amb algun ruixat que es reproduirà a tot el Pirineu i sobretot a la Costa Daurada. Novament, al voltant del migdia, sobretot, algun xàfec entre el Tarragonès i la banda del Barcelonès. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Un home ha mort quan el seu cotxe ha estat arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf, arran dels ruixats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos sense vida, passada la mitjanit, a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. Ha estat un testimoni qui ha alertat els equips d'emergències quan ha vist com la víctima baixava del turisme, atrapat a la riera i se l'enduia al cabal. Aquest és el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat en les darreres hores, sobretot el litoral central, i que ha obligat els bombers a atendre prop de 200 avisos a Catalunya, majoritàriament a la regió metropolitana sud. Moltes de les afectacions han estat en la mobilitat, sobretot a la ciutat de Barcelona, on el fort aiguat ha obligat a tallar la Ronda de Dalt a l'altura del Nus de la Trinitat en sentit nord per inundacions, així com la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet. Rodalies ha calgut interrompre la circulació entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació. La pluja també ha obligat a tancar estacions de metro i ha afectat diverses línies del transport públic subterrani de la capital catalana. Pendents, doncs, aquest matí, de com es va restablint la normalitat als diferents sistemes de transport públic en hora punta de desplaçaments. Protecció Civil ha aixecat l'alerta i la previsió és que aquest matí encara pugui caure algun ruixat a la Costa Central un cop passat el gruix dels aiguats que han motivat l'activació de missatges Est Alert al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental, també al Barcelonès i al Maresme, per risc d'aiguats fins la matinada. En alguns punts, els registres d'aigua han arribat a superar els 90 litres per metre quadrat. A Barcelona, els ruixats han provocat caigudes del subministrament elèctric que han afectat més de 7.500 abonats, i a l'Hospital Vall d'Hebron s'han hagut de traslladar alguns pacients després que hagi cedit un fals sostre a l'Hospital Infantil. Avui s'espera, però, que l'equipament funcioni amb l'activitat habitual. Més enllà de l'afectació a l'àrea de Barcelona, els ruixats han descarregat a d'altres punts del país, com el Gironès, on s'han registrat més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. En algun cas, aquestes precipitacions han anat acompanyades de pedra. Els bombers han registrat desenes de serveis, sobretot per filtracions i acumulacions d'aigua. Diversos carrers han quedat durant unes hores totalment inundats i s'han vist imatges poc habituals, com un autèntic torrent baixant per les escales de la catedral. I encara sobre els aiguats, la Fundació Salines Marines, que gestiona les salines de la Trinitat del Delta de l'Ebre, han reclamat actuar amb anticipació per reforçar la barra del trabucador davant l'impacte de futurs temporals i els efectes del canvi climàtic. L'entitat considera necessari concretar actuacions que permetin augmentar la resiliència de la barra litoral. És una informació d'en Dani Camacho, de Canal T24.
4: Després de l'impacte dels temporals Glòria i Filomena, la barra del Trabucador va quedar greument debilitada, malgrat s'ha pogut recuperar parcialment amb diferents accions dutes a terme pel Ministeri per a la Transició Ecològica. Des de les Salines de la Trinitat alerten que no ha recuperat encara el seu estat anterior al Glòria i que la barra continua sent molt vulnerable davant de l'impacte de futurs temporals.
5: La barra del Trabucador, si no hi hagués de venir cap temporal bèstia, doncs està bé, val? Però vindran temporals. Temporals que amb la quantitat d'energia que està acumulada al mar degut a aquestes grans temperatures que estem tenint, perquè estem batent rècords constantment, llavors tens una energia que ho rebenta tot.
4: Davant d'esta realitat, la principal demanda és reforçar físicament la barra, però des de les Salines demanen també poder avançar en el projecte de resiliència desenvolupat a Eurecat, que preveu crear una mena de columna vertebral soterrada al llarg del Trabucador per donar-li més estabilitat davant dels temporals. La barra del Trabucador funciona com a barrera de protecció de la badia dels Alfacs, a més de tindre una importància estratègica per a les Salines, ja que és la seva única via d'accés.
1: Set i deu, us ho destacàvem en el sumari, s'incrementen de manera exponencial els robatoris de cable de coure a Catalunya. Des de principis d'any ja n'hi ha hagut més d'un centenar de denunciats i això té un impacte directe sobretot en la xarxa de Rodalies. Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona, on s'han reforçat des d'aquesta passada nit els serveis de vigilància després que ahir es visqués el sisè robatori d'aquestes característiques en només 10 dies. I això va derivar en retards generalitzats que van patir els usuaris de la línia R2 Sud. Els trens van haver de circular per via única entre les parades de Garraf i Castelldefels amb demores que van arribar als 30 minuts de mitjana. De fet, avui ja s'ha reforçat la vigilància al voltant d'aquesta estació de França. Mentrestant, Transports ja ha anunciat que s'hi instal·laran càmeres de vigilància i que s'està treballant amb els Mossos d'Esquadra per identificar els punts més vulnerables de patir aquestes accions a la xarxa de trens. Uns robatoris de coure que no només afecten el transport ferroviari, ja que darrerament els lladres d'aquest material també han posat l'ull en els carregadors de vehicles elèctrics. Això complica i molt la mobilitat als usuaris de cotxes i motos que necessiten carregar les bateries per poder circular i que cada cop més sovint troben aquests punts de recàrrega inoperatius per la sustracció d'aquest metall. Albert Segarra, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics a Barcelona, explica al Notícies en Xarxa el modus operandi i les dificultats per tenir un control d'aquesta activitat delictiva.
6: Hem trobat sobretot que fan rutes, és a dir, que comencen agafant un carregador i tal, treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador. Però no els importa fer quilòmetres, eh? Vull dir que realment fan rutes. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en què afecten expressament a punts de recàrrega. Les incidències de robatori de coure actualment Mossos d'Esquadra ho està comptant com incidències de robatori de metall.
1: Roger Espanyol assegura que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan li van disparar la bola de goma que li va rebentar un ull l'1 d'octubre. A més, entén que l'escopeter que li va disparar ho va fer com a represàlia perquè poc abans un agent que l'havia colpejat va perdre la porra i ell va intentar impedir que la recuperés. Així ho ha assegurat a l'Audiència de Barcelona en la primera sessió del judici contra quatre policies nacionals per aquests fets. La majoria de testimonis, tant periodistes que eren a la zona com manifestants, han avalat la versió d'Espanyol, abans que avui declarin desenes de policies nacionals citats per les defenses.
7: La majoria de la gent, com feia jo, estàvem esperant ja d'una vegada per totes que pugessin les furgonetes al cordó policial. Algunes furgonetes ja havien encarat el carrer Gran Via i estàvem esperant que acabessin de retirar-se. I després de veure les imatges només em queda l'opció d'una represàlia contra pel que havia passat just abans amb el tema de la porra i el cop que vaig rebre i que havia perdut la porra i que havia intentat impedir-la. Jo ho entenc com una represàlia cap a aquesta acció.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat des d'Extremadura el nou model de finançament i ha afirmat que no va en detriment de la resta d'Espanya. Ho ha dit durant l'acte de la diada que el govern ha celebrat a Mèrida. Des d'allà, el cap de l'executiu també ha lloat els vincles que uneixen catalans i extremenys i ha fet una crida a la fraternitat i al diàleg davant les veus que alimenten, ha dit, l'enfrontament entre territoris.
8: Manteniu estesos els ponts entre Extremadura i Catalunya i obertes les finestres entre totes dues comunitats. L'afecte entre les nostres terres ha de cultivar-se en les dues direccions. Que una iniciativa se piense, se plantee i se proponga des de Catalunya no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto d'Espanya. Al contrari.
1: El govern espanyol ha expressat aquest dimecres la seva perplexitat per la decisió de l'Audiència Nacional de frenar cautelarment la instal·lació del campament per a migrants al port de Ceuta. Fonts de l'executiu han recordat que el campament estava llest per acollir de forma imminent 1.700 persones i han reclamat a l'Audiència Nacional agilitar per desbloquejar la situació. La decisió del tribunal es mantindrà fins que el tribunal resolgui la petició de mesures cautelaríssimes presentada pel Sindicat Unificat de Policia, que reclama la paralització immediata del projecte. Aquesta crisi a Ceuta, que també ha estat motiu de confrontació entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijó. Sánchez ha acusat Feijó de voler cronificar aquesta crisi i de ser un patriota de passo que t'emboli. D'altra banda, Junts ha acusat els socialistes d'empobrir la ciutadania i d'aplanar el camí a l'extrema dreta. Ha estat a la sessió de control a l'executiu que s'ha dut a terme al Congrés de Diputats i ho ha seguit Lamón Carvajal.
9: Ha començat la sessió al cap dels populars, Alberto Núñez Feijóo, assegurant que Sánchez no vol expulsar els migrants.
10: Si Marruecos dice que está dispuesto a recibirlos, se lo dice de forma reiterada, y la ley europea habilita al retorno inmediato, ¿nos puede decir por qué sigue en Ceuta mes y medio después amargando la vida a 80.000 españoles y degradando la imagen de la nación?
9: El president Pedro Sánchez ha contestat que el Partit Popular vol cronificar el problema de Ceuta.
11: Ustedes ayer propusieron en el Parlamento Europeo suspender el acuerdo de asociación con Marruecos. Si ese es el país al que la mayor parte de los migrantes van a retornar porque no tienen derecho a la protección internacional, si esa es su propuesta, ustedes están intentando cronificar el problema o resolverlo, señor Feijóo.
9: De la seva banda, la diputada de Junts, Míriam Nogueras, ha dit que els salaris no permeten una vida digna i ha acusat els socialistes d'aplanar el pas a l'extrema dreta.
12: El seu lema de campanya era fets, no paraules. Doncs aquí tenim els fets. Són vostès una màquina de fabricar pobres i s'han convertit en l'autopista per on avança l'extrema dreta.
9: Pedro Sánchez ha dit que el govern ha executat 3.000 milions d'euros a Rodalies, que hi va aprovar atorgar-ne 2.000 per l'aeroport del Prat i que enguany s'han creat 116.000 llocs de treball nous a Catalunya.
1: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha proposat prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 anys a tota la...

0: tractaments més eficaços contra la malaltia. Els investigadors ressalten que la velocitat del diagnòstic s'ha disparat i també la troballa de fàrmacs per a estadis primerencs d'aquesta malaltia neurodegenerativa, i per això diuen que cal estar preparats. Dilluns vinent és el Dia Mundial de l'Alzheimer i es calcula que un 2% de la població està afectada per alguna demència. És una informació de la Maite Polo.
1: Al món hi ha 192 assajos científics en marxa per combatre l'Alzheimer. És un rècord que els responsables i especialistes de la Fundació Pasqual Maragall es miren amb esperança i demanen a totes les administracions públiques, catalanes i espanyoles, que es coordinin per al futur. La presidenta de la Fundació Pasqual Maragall és la filla de l'expresident de la Generalitat. És Cristina Maragall.
2: Necessitem recursos i necessitem un recolzament sòlid, coordinat, de totes les administracions i de tota la societat. I per què necessitem aquests recursos? Perquè hem de fer front a un repte important. Estem parlant a Espanya de voltant d'un milió de persones afectades. Sabem que l'Alzheimer creixerà. Ho sabem avui dia i, per tant, hem de fer front a aquest repte.
1: En els darrers 5 o 6 anys s'ha avançat molt en el diagnòstic de l'Alzheimer. A Catalunya, tots els hospitals de referència, segons Arcadi Navarro, el director de la Fundació, es fan analítiques que confirmen la malaltia en persones amb símptomes primerencs i, fins i tot, en alguns casos, abans de tenir símptomes.
0: Detingut un jove de 24 anys per la baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida d'aquest dimecres al matí. Els Mossos mantenen oberta la investigació per identificar la resta d'implicats, mentre l'alcalde, Fèlix Larrosa, ha avançat la Junta Local de Seguretat de Lleida, que se celebrarà dilluns a 11:45 amb la participació de la consellera Núria Parlon i del nou director general de la policia, Ferran López. És una crònica de l'Eix Planella des de Lleida Televisió.
3: Una quinzena de persones s'han enfrontat aquest dimecres al matí a la plaça dels Pagesos de Lleida. Els Mossos ja han detingut a un jove de 24 anys. Segons l'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, l'enfrontament s'hauria iniciat arran d'un conflicte relacionat amb l'habitatge entre membres de la comunitat pakistanesa. El paia en cap ha decidit avançar a la Junta Local de Seguretat per aquest dilluns.
4: I de tot això, en converses amb la consellera d'Interior, hem adelantat la Junta Local de Seguretat i els he citat a tots dilluns a les 11:30 del matí aquí. Vindrà la consellera, vindrà el director general de la policia, el nou director general de la policia, on tindrem ocasió d'analitzar totes aquestes qüestions. No? És un tema d'educació, sense cap mena de dubte, és un tema de convivència, sense cap mena de dubte, és un tema cultural, possiblement, sense cap mena de dubte.
3: Aquestes són les imatges que hi ha en l'enfrontament amb katanes, matxets i pals, que ha deixat 5 persones ferides i 2 que han estat traslladades a l'Arnau de Vilamova.
0: I el Ripollès, un menor d'edat, ha estat detingut per una presumpta agressió sexual a una noia també menor a Sant Joan de les Abadesses. Els fets haurien passat aquest cap de setmana durant la festa major al municipi. La noia va fer la denúncia l'endemà i la investigació dels Mossos d'Esquadra va portar a la detenció del jove. A Barcelona, els afectats per l'esvoranc de la línia 9 al Putxet veuen encara molt allunyat un acord amb la Generalitat sobre les indemnitzacions, tot i que confien que l'acord es pugui tancar abans de les pròximes eleccions. Així ho ha explicat aquest dimecres Carmen Pérez Pozo, advocada i representant del 90% dels afectats després de la darrera reunió mantinguda amb el govern. Pérez Pozo, que fa una setmana es preveia arribar a un acord aquest mateix mes, ara diu que esperen que l'acord marc arribi abans de finals d'any, tot i que calcula que el cas continuarà obert fins a mitjans del 2027 perquè les obres encara no hauran acabat i quedaran qüestions pendents. El que sí que han acordat és que l'enginyer de la UPC, Javier Ruiz Gandullo, supervisi les obres.
5: Después de la reunión de hoy, los afectados están un poco más tranquilos por la información, pero siguen con la angustia y la incertidumbre de no saber cuándo se va a volver a casa, porque las fechas que se están barajando es el mejor de los casos en octubre y en el peor de los casos al año que viene. Nosotros sospechamos que va a ser más largo de lo que se está diciendo, porque la tuneladora todavía no se ha puesto en marcha y porque además los informes técnicos de cuáles han sido las causas tampoco se han publicado.
0: El Barça continua intractable i comptant els partits per golejades. La victòria sobre el Racing per 7-2 torna a ser una demostració de força dels de Hansi Flick, que signen la millor

0: Arrencada blaugrana de la història amb la setena victòria en els 7 partits oficials disputats fins ara. L'equip va estar, de nou, liderat per Rafinha, autor d'un hat-trick, Cancelo, amb un doblet, i Adeyemi i Lamine Yamal, amb un gol cada un, van premiar els 50.000 seguidors que van desafiar la intensa pluja que va caure al Camp Nou. Rafinha, que ja suma 11 dianes, diu que l'equip no té sostre.
1: És les ganes de querer ganar sempre, entonces... ya que empezamos hace la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
0: El Barça d'en Bol es juga avui el liderat de grup de la Champions a la complicada pista del Montpellier. Tots dos conjunts van debutar a la competició amb victòria i buscaran un triomf per arribar a la main round amb una bona renda de punts. Carlos Ortega recupera Aleix Gómez, que es va perdre el primer partit europeu, i l'estrena a la Lliga per problemes a l'espatlla esquerra. El tècnic blaugrana admet que són un dels rivals més potents i destaca la importància de sumar una victòria a la pista francesa.
2: Pot ser que el Barça i el Montpellier siguin els candidats més forts per arribar a les dues posicions que dan dret a passar a la següent fase, però encara queda molt. Sense dubte, els punts que s'arrastren són molt importants de passar en ells, no?
0: I dissabte arrencarà el Club Tenis Sabadell la 32a edició del Torneig Internacional de Tenis, que acollirà un any més esportistes del top 1000 mundial. Tot plegat just abans que la ciutat es converteixi en la capital del tenis català. Ens amplia la informació el Josep Cullell de TV Sabadell Vallès.
3: Un torneig que comptarà amb jugadors com l'italià Lorenzo Gistini, el número 201 del rànquing ATP, el grec Ioannis Chilas o el rus Ivan Gakov, tots ells per sota del top 500. Un nivell que mostra que l'ITF està completament consolidat i que continua gaudint d'una bona salut. Maria Rosa Vella debuta com a presidenta de l'entitat i es mostra il·lusionada amb la seva estrena al capdavant del club.
4: El poder oferir tant a la ciutat com en els nostres socis, el poder gaudir d'un tenis del nivell. També estem encantats de promocionar aquest esport, sobretot amb els joves esportistes que necessiten una mica aquests tornejos per promocionar-se, aconseguir punts i poder-se obrir camí a la seva... intentar fer el seu camí a la seva carrera professional dins del món del tennis.
3: El torneig arrenca aquest dissabte amb la fase prèvia, mentre que la fase final iniciarà el dimarts 22, ja amb 32 tenistes en el quadre. La final serà el diumenge 27 a les 11 del matí, a la pista central de les instal·lacions.
0: Minuts per arribar a 8:15. En marxa una de les cites més esperades de tot l'any del sector, el Mercat de Música Viva de Vic. Una 38a edició que reuneix des d'avui fins diumenge a professionals, públic i artistes del sector musical per presentar propostes, lligar concerts i donar a conèixer novetats. Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el mercat amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Lasso de Simone. La proposta juga amb les convencions del directe per explorar la relació entre música, artista i públic i qüestionar el paper que cadascun ocupa en l'experiència d'un concert. Us recordem que des de demà i fins diumenge podreu veure 7 concerts del Mercat de Música Viva de Vic en directe a les televisions locals i a la xarxa Més.

0: La xarxa de comunicació local. El diccionari Termcat.
1: Paraules noves que ja pots dir.
0: Camper. Furgoneta condicionada com a habitatge, utilitzada generalment en períodes de vacances.
2: Una camper és una furgoneta condicionada com a habitatge i que normalment es fa servir en sortides de lleure. El terme té origen en la reducció adaptada de la forma anglesa camper van. És curiós que, tot i que hi tenen tirada, els parlants anglesos no fan servir la forma abreujada camper. També tenen molt d'ús les formes derivades, com camperitzar i camperització, que fan referència a l'acció de condicionar una furgoneta per convertir-la en una camper.
1: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: Sabies que...
1: A Catalunya estem acostumats a veure tots els anys fotos de grans boles de calamarsa després de les tempestes estiuenques. Les imatges solen impactar-nos al veure boles de calamarsa de la mida d'una pilota de tennis, però quina és la pedra de calamarsa més gran que s'ha detectat mai? Doncs es van registrar en una pedregada que va caure a Bangladesh en 1986 i es va tractar d'una pedra de calamarsa de més d'un quilo de pes.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que un home ha mort arrossegat per una riera amb el cotxe que viatjava a Olivella, al Garraf, pels forts aiguats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos sense vida passada la mitjanit a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. És el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat sobretot el litoral central del país i que ha obligat els bombers a atendre prop de 200 avisos a Catalunya. Protecció Civil ha aixecat ja l'alerta aquesta matinada després que la pluja hagi provocat inundacions de carrers en bona part de la ciutat de Barcelona, on encara s'arrossega algun problema de mobilitat. Els ruixats han obligat a tallar durant algunes hores la ronda de dalt, han afectat el servei de Rodalies a la línia 4 i han deixat sense servei algunes estacions de metro. En aquest episodi s'han activat els missatges És Alert al Barcelonès, al Maresme, al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental. De seguida ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest 17 de setembre. Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del 6è robatori de cable de coure en només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges. Justament aquest matí, els trens entre Lleida i Saragossa circulen amb retards per un altre robatori, en aquest cas a l'Aragó. De seguida analitzarem a fons aquest increment dels robatoris. Quin és també el rendiment econòmic que busquen els delinqüents amb aquest material? Ho farem en conversa amb Victòria Ferrer Maimó, directora general del Gremi de Recuperació de Catalunya. Anirem també en directe fins a l'estació de França de Barcelona. La Comissió Europea proposa prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 a tota la Unió Europea. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i pel Parlament Europeu. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 24 anys per una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Finalment, s'ha avançat a dilluns la Junta Local de Seguretat de la capital del Segrià, on hi assistirà la consellera Núria Parlon i també el nou director general de la policia, Ferran López. Dels esports, el Barça goleja el Racing per 7-2 i signa el millor inici de temporada de la seva història. Un hat-trick de Rafinha, un doblet de Cancelo i les dianes de Adeyemi i de Lamine Yamal donen 3 punts més a l'equip, que es manté líder en solitari de primera. I en cultura, Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el Mercat de Música Viva de Vic amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Laszlo, de Simone. Des de demà i fins diumenge podreu veure 7 concerts del Mercat de Música Viva de Vic en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha encara algunes afectacions per les pluges d'ahir al vespre i matinada. A hores d'ara, hi ha inundacions a la carretera C15B que obliguen a tallar la calçada durant 5 quilòmetres entre Canyelles i Sant Pere de Ribes, en tots dos sentits de la marxa. Per altra banda, És cert que ahir al vespre, per exemple, hi van haver talls a la Ronda de Dalt també per inundacions, però que a hores d'ara ja estan resoltes i, per tant, es circula amb normalitat. On tenim un accident és a l'AP2, a Vila-rodona, on queda un carril obert en direcció Lleida. I a l'AP7, un altre accident a l'altura de Campmany, en sentit nord, també deixa un carril obert. Pel que fa al transport públic, encara s'arrosseguen algunes afectacions derivades d'aquests forts aiguats de les darreres hores. Ara mateix la línia L4 ofereix un servei parcial entre les estacions de La Pau i Verdaguer. És per això que s'ha habilitat un bus llançadora entre Trinitat Nova i Verdaguer. L'andana central de Fabra i Puig està fora de servei per filtracions d'aigua i la L11 ofereix servei parcial de Trinitat Nova a Ciutat Meridiana. I pel que fa al temps, aquest matí encara tindrem alguns ruixats locals a la Costa Daurada que poden arribar al Vallès Occidental, al Baix Llobregat i també al Barcelonès. A la resta del país, més clarianes, amb més núvols a la Catalunya central i un ambient més fresc que ahir. Al voltant del migdia també es podrà formar algun xàfec entre el Tarragonès i el Barcelonès. A la tarda no tindrem gaire calor i es reproduiran alguns ruixats a tot el Pirineu i sobretot a la Costa Daurada.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Un home ha mort quan el seu cotxe ha estat arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf, arran dels ruixats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos sense vida, passada la mitjanit, a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. Ha estat un testimoni qui ha alertat els equips d'emergències quan ha vist com la víctima baixava del turisme atrapat a la riera i se l'enduia al cabal. Aquest és el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat en les darreres hores, sobretot al litoral central, i que ha obligat els bombers a atendre prop de 200 avisos a Catalunya, majoritàriament a la regió metropolitana sud. Moltes de les afectacions han estat en la mobilitat, sobretot a la ciutat de Barcelona, on el fort aiguat ha obligat a tallar la Ronda de Dalt a l'altura del Nus de la Trinitat en sentit nord per inundacions, així com la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet. A Rodalies ha calgut interrompre la circulació entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació. La pluja també ho ha obligat a tancar estacions de metro i ha afectat diverses línies del transport públic subterrani de la capital catalana. Pendents, doncs, aquest matí, de com es va restablint la normalitat als diferents sistemes de transport públic en hora punta de desplaçaments. Protecció Civil ha aixecat l'alerta i la previsió és que aquest matí encara pugui caure algun ruixat a la costa central un cop passat el gruix dels aiguats que han motivat l'activació de missatges és alert al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental, també al Barcelonès i al Maresme, per risc d'aiguats fins la matinada. En alguns punts, els registres d'aigua han arribat a superar els 90 litres per metre quadrat. A Barcelona, els ruixats han provocat caigudes del subministrament elèctric que han afectat més de 7.500 abonats i a l'Hospital Vall d'Hebron s'han hagut de traslladar alguns pacients després que hagi cedit un fals sostre a l'Hospital Infantil. Avui, però, s'espera que l'equipament funcioni amb l'activitat habitual. Més enllà de l'afectació a l'àrea de Barcelona, els ruixats han descarregat a d'altres punts del país, com per exemple el Gironès, on s'han registrat més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. En algun cas, aquestes precipitacions han anat acompanyades de pedra. Els bombers han registrat desenes de serveis, sobretot per filtracions i acumulacions d'aigua. Diversos carrers han quedat durant unes hores totalment inundats i s'han vist imatges poc habituals, com un autèntic torrent baixant per les escales de la catedral. I molt pendents també avui de la reunió que mantindran Renfe, Adif i els Mossos d'Esquadra per coordinar el reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona davant els reiteratius robatoris de coure. Aquest dimecres s'ha produït el 6è robatori en només 10 dies en aquesta estació. Des de principis d'any, el balanç de robatoris de coure arriben al centenar de denúncies a tot Catalunya. Tot plegat té un impacte directe en el dia a dia del servei de Rodalies i els usuaris pateixen constants retards com a conseqüència. El Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz són ara mateix al voltant de l'estació. Bon dia, Anna, què n'esperem de la reunió d'avui?
0: Hola, Elena, bon dia. Si n'esperem un llistat de mesures capaces de barrar el pas aquests robatoris constants que es reparteixen, es distribueixen per tota la xarxa ferroviària catalana, que suposen un mal de cap constant reiteratiu per al servei de Rodalies perquè afecten a la qualitat del servei, perjudiquen i rompen en el seu dia a dia i els usuaris acaben pagant la factura amb llargues demores i retards en els seus trajectes diaris. Però la situació és especialment sagnant a l'estació de França perquè en només 6 dies s'han produït 10 robatoris. L'últim ahir. Així que aquesta nit, en les últimes hores, s'han reforçat els equips de vigilància privada als voltants i entrades i accessos de la zona de vies de l'estació de França i, a més, s'espera aquesta reunió prevista per avui dijous entre els representants dels Mossos, també d'ADIF i Renfe, que han de servir per plantejar mesures que siguin eficaces per poder regirar la situació i acabar amb aquests robatoris de coure que, Elena, no només es limiten aquí a l'estació de França perquè es distribueixen per tota la xarxa ferroviària catalana. Ja són un centenar els casos denunciats en el que portem d'any. Aquí, a l'estació de França, les línies més afectades pels robatoris de coure habitualment són la R2 Sud, també les línies regionals del Sud i el robatori del coure en altres punts de la xarxa ferroviària acaben afectant directament el servei de la línia R3. L'escenari està provocant reaccions polítiques. Per exemple, Junts presentarà un llistat de bateries de preguntes sobre la situació al Parlament de Catalunya i des del Govern Central s'acaba d'aprovar una partida de gairebé 17 milions d'euros que ha de servir per comprar material nou que pugui substituir el coure robat.
4: Gràcies, Anna. Sí, veritablement un problema que ja fa temps que s'arrossega, és un mal endèmic, i és que els robatoris de coure no només afecten el transport ferroviari, com ara ens explicava l'Anna Ruiz, ja que darrerament els lladres d'aquest material també han posat l'ull en els carregadors de vehicles elèctrics. Això complica i molt la mobilitat als usuaris de cotxes i motos que necessiten estar clar carregar les bateries per poder circular i que cada cop més sovint troben aquests punts de recàrrega inoperatius per la sustracció d'aquest metall. Albert Segarra, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics a Barcelona, explica a Notícies en Xarxa el modus operandi i les dificultats per tenir un control d'aquesta activitat delictiva.
5: Hem trobat sobretot que fan rutes, és a dir, que comencen agafant un carregador i tal, i treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador. Però no els importa fer quilòmetres, eh? Vull dir que realment fan rutes. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en què afecten expressament a punts de recàrrega. Les incidències de robatori de coure actualment Mossos d'Esquadra ho està comptant com incidències de robatori de metall.
4: Després d'explicar, doncs, l'últim episodi de robatori de coure, l'impacte sobre la xarxa ferroviària i el reforç de vigilància en punts crítics, cal entendre què passa dins del mercat del metall i com es pot filtrar coure robat al circuit legal. Per això avui parlem amb Victòria Ferrer Maimó, ella és directora general del Gremi de Recuperació de Catalunya, que coneix de primera mà com funciona el sector. Senyora Ferrer Maimó, gràcies per acompanyar-nos. Molt bon dia.
6: Molt bon dia. Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos a veu.
4: D'entrada, per què el coure és tan buscat? Quins usos industrials el fan tan valuós i quin pes té el coure reciclat dins del mercat?
6: El coure és una cosa que trobem en el nostre dia a dia. Gairebé no ens n'adonem, però, per exemple, en el sector agrari s'utilitza molt per fer fertilitzants, però en les coses que nosaltres tenim cada dia hi ha coure a tot arreu, no? Aleshores, és un material que és molt demandat, certament. A més, la particularitat que té és que el coure reciclat, òbviament, té una petjada de carboni molt menys elevada que la de l'extracció del metall natural, per dir-ho d'alguna manera, i té moltes més avantatges. Per tant, forma part del que diem metalls infinits perquè es pot recuperar infinites vegades i això a nivell de sostenibilitat, doncs, òbviament, ens va molt bé. A banda de que té uns preus molt elevats, precisament per tots aquests usos que se'ls donen, no?
4: A qui compra realment el coure a Catalunya? És a dir, quin és el perfil dels compradors autoritzats i com es canalitza el material dins del circuit legal?
6: El canal legal és que qualsevol empresa o persona que tingui cable de coure, en aquest cas si parlem del ferroviari o d'alta tensió o de la xarxa elèctrica general, òbviament han de ser empreses adjudicatàries per les subhastes que fan a DIF, Renfe o qualsevol empresa d'electricitat pel seu manteniment de les instal·lacions, que serien els autoritzats a poder vendre aquest material. I per tant hi ha empreses que entren en aquestes licitacions i són les adjudicatàries d'aquest material. Però qualsevol persona, qualsevol particular o empresa que es dediqui al manteniment d'instal·lacions pot canviar una xarxa elèctrica d'un domicili, d'un bloc de pisos i vendre aquest material amb un ferroballer. I això és perfectament lícit. Quan nosaltres ens entra dintre del circuit legal aquest material, el primer que fem és una identificació de la persona que ens porta el material, identifiquem amb tot el DNI, tot com ve, si ve amb un vehicle, si ve amb qualsevol, totes les dades que ens puguin identificar aquella persona, identifiquem i fem una descripció del material, i cada dilluns al matí tots aquests llistats s'envien al cos de Mossos d'Esquadra per tenir un control. Diguem-ne que estem sotmesos a una regulació que és molt similar a la que puguin tenir les joieries, per exemple.
7: Quines inspeccions o verificacions ha de passar un lot abans d'entrar al circuit legal? O sigui, es pot filtrar material robat? Hi ha manera de detectar-ho?
6: Mira, nosaltres, com a Gremi de Recuperació de Catalunya, ja fa molts anys que fem formació i pedagogia en aquest sentit, no? I junt amb la Federació Espanyola del Reciclatge tenim aquest cartell que posa aquí, que és compte que no te la colin, d'acord? I és un cartell on hi ha les indicacions del que ha de fer una empresa quan entra material d'aquest tipus, no? I el que ens diu és que has de vigilar molt quan entra material de ferroviari o d'altres infraestructures, que has de tenir molt clar a l'origen, perquè penseu que qualsevol empresari o empresària que entri dintre d'aquest joc està sotmès està exposat a fer còpies d'un delicte penal, amb la qual cosa poden respondre fins i tot amb el seu patrimoni. Per tant, en el circuit legal no és tan fàcil blanquejar aquest coure, perquè les responsabilitats o les conseqüències són tan grans que moltes vegades no compensa el fet, no? Després, o sigui, hi ha el material ferroviari i d'altres infraestructures, hi ha el cable de comunicacions, el cable de transport d'electricitat i altres, tipus equipament viari, equipament municipal, etc. El que nosaltres fem és sol·licitar el DNI o el CIF, preguntem l'origen i complimentem els registres, que no són només aquests registres que comentava de Mossos d'Esquadra, sinó uns registres d'entrades i sortides que també es passa a l'autoritat competent, que en aquest cas és l'Agència de Residus de Catalunya.
7: Tot i això, els robatoris ho estem veient, els mitjans ens en fem ressò, està augmentant. Quin impacte té aquest robatori de coure en el sector legal? És a dir, el mercat negre pot distorsionar preus, us fa la competència, afecta la reputació? Com afecta els ferroballers que treballen correctament tota aquesta màfia de robatoris?
6: Absolutament. Pensa que a nivell de reputacional nosaltres som un sector que fa l'economia circular real, és a dir, que contribuïm a pal·liar la problemàtica del canvi climàtic, no? Però mai se'ns dona veu per aquest sentit, sempre se'ns dona veu pel tema dels robatoris de coure, no? Quan igual aquí la incidència que tenen sobretot potser és una falta d'inversions en quant a les mesures perquè no hi hagi aquests robatoris a la xarxa ferroviària. Dit això, hem de tenir en compte que cada vegada que aquests materials pugen molt de preu, veiem una proliferació de persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Aquest és el gran escull que tenim, perquè inclús a nivell, quan nosaltres identifiquem una d'aquestes instal·lacions, fem una denúncia, d'acord? Però què ens passa? Que ens trobem que a vegades pot anar Agència de Residus i Mossos d'Esquadra, tot i que no a la velocitat que a nosaltres ens agradaria, però el gran problema és que qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament. I moltes vegades no van amb la celeritat que haurien d'anar, no? De fet, nosaltres, quan fem aquestes denúncies, el primer que ens assegurem és que aquella empresa no ha sol·licitat una llicència d'activitat legal, perquè entenem que l'administració valenta i els permisos els dona molt lentament, però en el cas de les empreses que fan aquesta entrada de cobres il·lícits, òbviament no demanen ni llicències ni res. Aleshores, ens fan una competència molt directa perquè, òbviament, com que no paguen i no tenen cap despesa, poden pagar el material inclús per sobre de preu. Òbviament, el material il·lícit nosaltres no l'agafem, però és que també s'emporten el material lícit. Per tant, és material que no ens entra dintre del circuit legal, el lícit, em refereixo.
7: Victòria Ferrer Maimó, doncs moltíssimes gràcies per aquesta lliçó pedagògica i tots aquests aclariments sobre aquest mal endèmic que esperem que es resolgui o s'intenti resoldre ben aviat. Gràcies, bon dia.
6: Gràcies, bon dia.
2: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
7: Deu minuts i arribarem a les 8 en punt. Roger Espanyol assegura que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan li van disparar la bola de goma que li va rebentar un ull l'1 d'octubre. A més, entén que l'escopeter que li va disparar ho va fer com a represàlia, perquè poc abans un agent que l'havia colpejat va perdre la porra i ell va intentar impedir que la recuperés. Així ho ha assegurat a l'Audiència de Barcelona en la primera sessió del judici contra quatre policies nacionals per aquests fets. La majoria de testimonis, tant periodistes que eren a la zona com manifestants, han avalat la versió d'Espanyol, abans que avui declarin desenes de policies nacionals citats per les defenses.
8: No vaig veure cap situació de risc. La majoria de la gent, com feia jo, estàvem esperant ja d'una vegada per totes que pugessin les furgonetes al cordó policial. Algunes furgonetes ja havien encarat el carrer Gran Via i estàvem esperant que acabessin de retirar-se. I després de veure les imatges, només em queda l'opció d'una represàlia contra pel que havia passat just abans amb el tema de la porra i el cop que vaig rebre i que havia perdut la porra i que havia intentat impedir-la. Jo ho entenc com una represàlia cap a aquesta acció.
7: El govern espanyol ha expressat aquest dimecres la seva perplexitat per la decisió de l'Audiència Nacional de frenar cautelarment la instal·lació del campament per a migrants al port de Ceuta. Fonts de l'executiu han recordat que el campament estava llest per acollir de forma imminent 1.700 persones i han reclamat a l'Audiència Nacional agilitat per desbloquejar la situació. La decisió del tribunal es mantindrà fins que el tribunal resolgui la petició de mesures cautelaríssimes presentada pel Sindicat Unificat de Policia, que reclama la paralització immediata del projecte. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha proposat prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 anys a tota la Unió Europea. Ho ha anunciat durant el discurs sobre l'estat de la Unió Europea davant del ple del Parlament Europeu a Estrasburg. Segons ha detallat, l'executiu comunitari proposarà establir l'edat mínima d'accés en els 13 i que fins als 15 puguin crear-se comptes amb funcions limitades si compten, això sí, amb l'autorització d'un pare, mare o tutor legal. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i el Parlament Europeu perquè pugui entrar en vigor. De nou a casa nostra us expliquem que s'ha detingut un jove de 24 anys per la baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida d'aquest dimecres al matí. Els Mossos mantenen oberta la investigació per identificar la resta d'implicats, mentre l'alcalde Fèlix Larrosa ha avançat la Junta Local de Seguretat de Lleida, que es celebrarà dilluns a 11:15 amb la participació de la consellera Núria Parlon i del nou director general de la policia, Ferran López. Ens en dona més detalls en la següent crònica, Aleix Planella, des de Lleida Televisió.
9: Una quinzena de persones s'han enfrontat aquest dimecres al matí a la plaça dels Pagesos de Lleida. Els Mossos ja han detingut a un jove de 24 anys. Segons l'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, l'enfrontament s'hauria iniciat arran d'un conflicte relacionat amb l'habitatge entre membres de la comunitat pakistanesa. El pla Encap ha decidit avançar a la Junta Local de Seguretat per aquest dilluns.
10: I de tot això, en converses amb la consellera d'Interior, hem adelantat la Junta Local de Seguretat i els he citat a tots dilluns a les 11:30 del matí aquí. Vindrà la consellera, vindrà el director general de la policia, el nou director general de la policia, on tindrem ocasió d'analitzar totes aquestes qüestions. No? És un tema d'educació, sense cap mena de dubte, és un tema de convivència, sense cap mena de dubte, és un tema cultural, possiblement, sense cap mena de dubte.
9: Aquestes són les imatges que hi ha en l'enfrontament amb katanes, matxets i pals, que ha deixat 5 persones ferides i 2 que han estat traslladades a l'Arnau de Vilanova.
7: I al Ripollès, un menor d'edat ha estat detingut per una presumpta agressió sexual a una noia, també menor, a Sant Joan de les Abadesses. Els fets haurien passat aquest cap de setmana durant la festa major al municipi. La noia va fer la denúncia l'endemà i la investigació dels Mossos d'Esquadra va portar a la detenció del jove.
4: continua intractable i comptant els partits per golejades. La victòria sobre el Racing per 7-2 torna a ser una demostració de força dels de Hansi Flick, que signen la millor arrencada blaugrana de la història amb la 7a victòria en els 7 partits oficials disputats fins ara. L'equip va estar de nou liderat per Rafinha, autor d'un hat-trick. Cancelo, amb un doblet, i Adeyemi i Lamine Yamal, amb un gol cadascun, van premiar els 50.000 seguidors que van desafiar la intensa pluja que va caure al Camp Nou. Rafinha, que ja suma 11 dianes, diu que l'equip no té sostre.
11: És les ganes de querer ganar sempre, entonces... ya que empezamos así la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
4: L'Hilerna Lleida i el bàsquet a Girona s'enfrontaran justament demà en el darrer duel abans de l'arrencada a l'ACB. Un partit que es podrà seguir en directe per la xarxa Més. Els de Gerard Encuentra, que aquesta setmana van saber que perden a Dianyer durant tot el curs per lesió, rastregen el mercat en busca d'un 5 de garanties. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida TV.
12: L'Hilerna Lleida afronta aquest divendres el darrer compromís de pretemporada davant del Girona, però totes les mirades estan posades en el mercat i en la necessitat d'incorporar un pivot per cobrir la baixa de llarga durada de Dianyer, que ha estat un gerro d'aigua freda per a l'equip. El tècnic veu necessari incorporar un jugador que reforci el joc interior, tot i que reconeix que el mercat ofereix poques alternatives.
13: Com sempre, som molt partidaris de no fitxar per fitxar. Mirarem el mercat a veure què ens ofereix, no? Que pel que m'han comentat a mi ara mateix, pues és poca cosa, no? Llavors estarem atents al que pugui aparèixer o al que hi hagi i que també pugui ser una opció real per nosaltres.
12: Pel que fa a l'aspecte esportiu, Dani García i Courtois han realitzat la primera sessió d'entrenament amb el grup i apunten a estar disponibles per a l'inici de la competició domèstica a València, abans l'últim test de nou contra els de Moncho Fernández, en què l'equip buscarà mantenir la bona dinàmica de joc.

0: En marxa una de les cites més esperades de tot l'any del sector, el Mercat de Música Viva de Vic. Una 38a edició que reuneix des d'avui fins diumenge a professionals, públic i artistes del sector musical per presentar propostes, lligar concerts i donar a conèixer novetats. Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el mercat amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Laszlo de Simone. Us recordem que des de demà i fins diumenge podreu veure 7 concerts del Mercat de Música Viva de Vic en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. La Bola Negra, de Javier Ambrosi i Javier Calvo, ha estat seleccionada per representar Espanya als Òscar en la seva 99a edició, en la categoria de millor pel·lícula internacional. Tot i les bones crítiques i la destacada rebuda als cinemes del Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen, o dels diversos premis espanyols que va guanyar Los Domingos, de Laura Ruiz de Azúa, tot augurava que la nova pel·lícula dels Javis seria la seleccionada per la cadena Premi de Cinema Espanyola per anar a Hollywood. Guanyadora del Premi a la millor direcció a Cannes, La Bola Negra inicia ara el seu camí cap als premis de Hollywood.
1: ¿Y lo eres?
2: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: El diccionari Termcat.
5: Paraules noves que ja pots dir.
3: Desconstrucció. No de construcció. Mètode d'anàlisi crítica d'un text, un concepte o una construcció intel·lectual que permet de desfer-ne l'estructura, tot mostrant les seves contradiccions i ambigüitats.
6: En sentit estricte, desconstrucció fa referència a l'operació de desfer una construcció per recuperar els materials de què està composta. El terme, però, s'ha estès a àmbits com la filosofia o les ciències socials, en referència al mètode d'anàlisi crítica d'un text o construcció intel·lectual que permet desfer-ne l'estructura per mostrar contradiccions i ambigüitats. En els últims temps, també trobem usos en contextos propis del feminisme, en què es defineix com l'exercici d'avaluació personal en el que una persona s'esforça per identificar i eliminar les actituds masclistes a les quals ha estat exposada tota la vida.
5: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: Bon dia, són les 8. I a aquesta hora el primer titular és pel trànsit. Equip viari, endavant.
1: Diversos accidents compliquen el trànsit. A l'autopista P7 es desvia la circulació cap a la Nacional 2 a Capmany en sentit nord. Al Maresme hi ha hagut un accident a Premià d'entrada a Barcelona i es forma una cua de 5 quilòmetres. També hi ha hagut una topada a la C58 a Ripollet en direcció a Sabadell. I un altre accident a l'AP2 deixa només un carril obert a Vila-rodona en direcció a Lleida. A més, recordem que està tallada per inundació la carretera C15B al Garraf i els accessos a Barcelona tenim retencions als punts habituals. Pel que fa al transport públic, retards a la línia de Rodalies R4 i a la R60 dels ferrocarrils de la Generalitat per limitacions de velocitat. A més, la línia 4 del metro de Barcelona, la Groga, no funciona entre Verdaguer i Trinitat Nova. Hi ha servei de bus alternatiu.
0: L'episodi de fortes tempestes deixa una persona morta a Olivella, al Garraf, quan la riera va arrossegar el vehicle en què anava. Els bombers han fet més de 200 sortides per les fortes pluges que van començar a la demarcació de Girona i van traslladar-se cap al litoral central i van provocar múltiples problemes de mobilitat. Trump amenaça Europa amb forts aranzels o el trencament de relacions comercials si s'estreny els seus vincles amb el Canadà. El president nord-americà critica la proposta de la presidenta de l'executiu comunitari Ursula von der Leyen de convertir el Canadà en membre associat de la Unió Europea. Aquest matí s'espera la resposta canadenca a l'oferiment. La Reserva Federal dels Estats Units apuja els tipus d'interès després de 3 anys i el situa al 4% amb l'objectiu de lluitar contra la inflació. La decisió topa amb la voluntat de Donald Trump, que insisteix a reclamar rebaixes immediates i que manté que hauria de situar-se a l'1% o per sota. Una petita població anglesa de 300 habitants s'ha mobilitzat per rebutjar l'acollida de més de 1.200 sol·licitants d'asil. Són persones que el govern britànic vol enviar a una antiga base militar del municipi. Els veïns van votar en un referèndum simbòlic sortir del Regne Unit. Avui arrenca la segona sessió del judici a la intervenció policial del referèndum de l'1 d'octubre del 2017. En Roger Espanyol va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma. Espanyol ho va atribuir a una represàlia per un enfrontament anterior. Dos comandaments del cos van justificar l'acció policial que porta 4 agents al banc dels acusats. L'Audiència Nacional Espanyola obliga a aturar el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar 1 miler d'immigrants. En paral·lel, la jutge del mateix tribunal que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i qui era la mà dreta del delegat del govern espanyol. El teatre reivindica el veterà actor Oriol Genís amb un cicle que es va inaugurar ahir a la Sala Beckett. Se li vol reconèixer d'aquesta manera el compromís amb la llengua i la dramatúrgia catalana contemporània. La programació inclou obres de Lluïsa Cuniller, Víctor Català i Víctor Tarantino.
2: Esports.
3: El Barça segueix imparable en aquest inici de Lliga, goleja el Racing de Santander per 7-2, suma la 6ª victòria consecutiva i continua líder en solitari. Rafinha fa un hat-trick i suma ja 9 gols en 6 jornades. Jugats també ahir a primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. El Llevant Atlètic Club de Bilbao es va ajornar per culpa de la pluja. Avui es tanca la jornada amb els partits Betis-Getafe i Màlaga-Vilareal. I el Barça d'handbol juga aquest vespre a la pista del Montpellier, partit de la segona jornada de la fase de grups de la Champions.
0: El temporal de pluja ha remès, però encara caurà algun ruixat matinal entre el litoral i el prelitoral central, ambient més fresc i amb la tarda algun ruixat puntual al nord-est i més a sol al ponent i al sud. Calor molt suportable, els valors més alts rondaran els 30 graus. 3CatInfo.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és dijous 17 de setembre de 2026 i això torna a ser la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. Primer dijous radiofònic per a nosaltres, esclar, i per tant, tal i com hem estat fent aquesta setmana, doncs anirem d'estrena a estrena. D'entrada, però, seurem una bona estona amb el nostre consell de sàvies i savis per tal d'actualitzar l'actualitat amb redundància inclosa. De seguit, i per aquí tornem a encetar, donarem la benvinguda a la nova temporada, la que fa 12 l'Espai de la Memòria i el Patrimoni, secció històrica que avui arrenca amb el mestratge del Carles Serret, el director de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi. Després tornarà el reflexionador, l'especialista en fer-nos cavilar, en Santi Recasens, que ha tingut prou temps per pensar i ara ho vol deixar anar tot de cop. I un altre clàssic de la casa, històric també, és el diccionari alternatiu, l'espai dels misteris i la paraciència, amb les nostres bruixes de butxaca i el profeta en nòmina, en Tian Lara. Doncs així de ben carregat se'ns presenta aquest flamant dijous a la República Santboiana i sobretot amb caràcter guanyador. Som-hi, companyes, som-hi, companys.

0: Molt bon dia, estimades i estimats. Molt bon dia a l'equip que ho fa possible. Molt bon dia a l'Àngel Rodríguez de la producció, a l'Alba Valor també. Molt bon dia, Alba.
1: Molt bon dia.
0: Què tal estàs?
1: Molt bé.
0: Doncs fent dijous, ja ho veus, vàrem començar la setmana, allò que dius així, una mica de mandra, potser, però no, mira, no et dones compte.
1: En un moment ja ha passat.
0: Dijous. Escolta'm, per cert, aquestes pluges d'ahir a la nit, doncs han refrescat una mica l'ambient. Títol de curiositat, 19 graus ara mateix al barri centre de Sant Boi, 19 graus i ennuvolat.
1: Va baixant la temperatura,
0: sí, ja. Diu aquest que en sap molt, el que m'ho explica, diu ennuvolat. Bueno, no calia tampoc. Molt bé. Molt bé, doncs, i a l'altre cantó del vidre, a l'altre cantó de la peixera, el tècnic, l'Albert Vilà. Bon dia. Ens hi posem i ennuvolat o no ennuvolat, ens agrada sempre començar amb la cançó del dia, bueno, que sempre va bé, no? Aporta llum. Si hi ha núvols, doncs mira, la cançó sempre ens aporta una mica de llum. Alba, de què es tracta? Perquè avui és una mena de celebració, digue-li, no sé.
1: Exacte. Doncs aquest passat 4 de setembre, la Beyoncé va celebrar el seu aniversari en una nova edició de luxe de B-Day. Un disc amb més de 30 cançons. I avui ens hem despertat amb una rosada matinal, amb la seva cançó Morning Dew.
0: Ei, fantàstic!

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: Doncs de celebració en celebració, perquè la Beyoncé això celebra el que celebra i nosaltres, que el Daniel Rosas ens explica el temps que farà. Bon dia!
2: Hola, bon dia. Refrescant important la que tenim i és que el Mercuri ens marca a hores d'ara uns 18-19 graus de luxe. De fet, necessitem una jaqueta per sortir al carrer. Matí que ve marcat per aquest descens de temperatura provocat per l'aire del nord que ens arriba després de les pluges d'aquesta matinada i que en algun moment han sigut d'intensitat moderada a forta. També amb tempestes, inclús en calamar-se i forta ratxat de vent. Ara ja han marxat, però no acabarà de fer net i el cel quedarà variable pràcticament tota la jornada en restes de núvols baixos i mitjans que aniran passant al llarg del dia. Temperatures que han baixat força i ja la mínima s'ha situat als 17 graus i de cara a les hores centrals del dia difícilment arribarem als 25. Per tant, jornada variable, ja sense precipitacions i temperatures a ratxa. És tot, que vagi molt bé.
3: El trànsit, amb el Ferran Aràndiga, del Reial Automòbil Club de Catalunya.
1: Arribem pràcticament a un quart de nou. És el moment d'escoltar la crònica de la informació viària. Ferran, endavant. Bon dia, t'escoltem.
4: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous pendents d'algunes afectacions per les pluges d'ahir al vespre i de matinada. A hores d'ara hi ha inundacions a la carretera C15B que obliguen a tallar la calçada durant 2,5 km entre Canyelles i Sant Pere de Ribes en dos sentits de la marxa. Més enllà d'aquesta incidència tenim un total de fins a 5 accidents actius. N'hi ha un que talla la calçada de la AP7 a l'altura de Capmany en direcció França. Els darrers accidents, un ha estat a la AP2 a Vila-rodona en direcció Lleida amb un carril obert, un altre a la C17 a Manlleu en direcció Ripoll, també amb un carril obert, un altre a la C32 en direcció Barcelona des de Premià de Dalt i Cabrera de Mar, que deixa un carril tallat i 6 quilòmetres d'aturades. L'últim ha estat fa una estona a la C58 a l'altura de Ripollet, que en direcció Terrassa doncs, deixa 7 quilòmetres de congestió. Més enllà d'aquestes incidències, doncs, a hores d'ara també comptem amb fortes retencions habituals, sobretot al vessant Llobregat en direcció Barcelona. Tenim retencions intenses a la A2 i a la B23 durant més de 5 quilòmetres des de Pallejà i el Papiol. També per les vies costaneres també tenim retencions a la C31 i C32 en sentit nord des del Prat i Gavà. En el cas de la C32, les retencions arriben també a Sant Boi de Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Molt bon dia. Fins demà, Ferran. Gràcies.
4: Fins demà.
5: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
6: El quiosc de la República Santboiana.
1: Moment, doncs, de fer una ullada als titulars de la premsa escrita. Va, comencem pel periòdico. La fotografia de portada molt a prop de la capçalera avui diu Icones de Barcelona, fa referència als premis de la premsa ibèrica, que al final és el mateix grup al que pertany el periòdico. Doncs veiem a la fotografia el president de premsa ibèrica, Javier Moll, la vicepresidenta Arantxa Sarasola i Jaume Collboni, que aplaudeixen els guardonats. Icones de Barcelona, aquest és el titular, com us dèiem, els Premis Barcelonina i Barceloní de l'any, que reconeixen a Sandra Bestraten, delegada dels Arquitectes Catalans, i Esteve Camps, president delegat de la Junta de la Sagrada Família. Titular principal, però, la Unió Europea se suma al pas fet per Austràlia. Europa prohibirà l'accés a xarxes amb més petits de 13 anys. La regulació exigirà, a més, la supervisió paterna fins als 15 anys. Per altra banda, Illa defensa Extremadura el nou model de finançament i els Mossos no troben indicis que Antic pogués caure per motius de salut. Encara, evidentment, amb investigacions en quant al cas Antic. Molt bé, doncs ens n'anem cap al diari Ara. El tens tu, Alba, com es lleva l'Ara?
7: Doncs veiem com a fotografia de portada la presidenta de la Comissió Europea, von der Leyen, i el primer ministre de Canadà, Mark Carney, que s'estan donant la mà. Amb el titular Europa s'abraça al Canadà. Doncs la von der Leyen va anunciar ahir l'aliança de seguretat entre Canadà, el Regne Unit, Noruega i Ucrània. I alhora proposava el primer ministre de Canadà, el Mark Carney, que Canadà passi a ser el primer membre país associat a la Unió Europea. Un doble gest que suposa marcar distància amb els Estats Units de Trump. Després, en el titular principal...

0: campament d'acollida per una denúncia policial en quant a tota la crisi a Ceuta. Diu, més ajuts, el Congrés reforma la llei de dependència i les professions més exposades, les universitàries. És un estudi que avui publica també La Vanguardia. SEAT redueix la plantilla en 1.700 treballadors els últims 5 anys. I en quant a la ciutat comtal, pel temporal que ahir doncs, va col·lapsar l'àrea metropolitana, i veiem una fotografia dels bombers mirant de... Podríem dir rescatar un cotxe doncs, que l'aigua pràcticament l'està cobrint força. Fotografia també de portada, el recital golejador d'un Barça de rècord. El Barça va oferir ahir un recital de futbol i gols contra el Racing de Santander, 7-2. Va batre el seu rècord històric de victòries seguides en un inici de temporada. El conjunt de Hansi Flick va jugar bona part del partit sota una intensa pluja que no va ser obstacle per la golejada que van executar Rafinha amb 3 gols i Cancelo amb 2. A més, en Gabriel Jesús s'hi va apuntar també, així com Lamine Yamal. I precisament en la fotografia veiem en Cancelo a punt d'abraçar-se a Rafinha, el seu company, per celebrar doncs, part d'aquesta golejada. Doncs va, que farem una ullada també als esportius. I podem començar, per exemple, Alba, pel Mundo Deportivo, el tinc jo, tu per l'esport, va.
1: Doncs, bueno, la fotografia de portada, veient doncs, els jugadors del Barça celebrant amb el gran titular Imparables. El Barça certifica el mejor arranque de toda la historia con 7 victorias consecutivas gracias a una goleada al Racing. En altres titulars, Laporta aspira a llegar a los 1.450 millones... El Madrid cubre gestos, el gesto con las camisetas y el Atlético golea sin Julián Álvarez.
0: Doncs el Mundo Deportivo, el mateix titular, imparables, imparables, el mateix titular. Mm. És que a més fa referència a una cosa que va ser o que és ja una evidència. Veiem en Rafinha amb una fotografia de portada que ben grossa, que pràcticament ocupa tota l'atenció d'aquesta primera plana del Mundo Deportivo. Saltant, fent un saltiró per celebrar un dels seus gols. Exhibició superlativa, ens diuen, del Barça per signar una nova golejada i el millor inici de curs en la història del club. Hat-trick del Pichichi Rafinha, diu, 2 míssils de Cancelo i gols de Gabriel Jesús i Lamine, diu, sota el diluvio, diuen ells, sota aquest aiguat brutal. Marcador 7-2, més propi de futbol sala que no pas una altra cosa. Joan Garcia, per cert, el van haver de canviar a la mitja part per precaució pel el Chesney, el descans, i diu que no apunta res greu, és un titular una mica així, diguéssim, telegràfic. Més futbol, el Atlético diu, se pone a tono para el derbi goleando, perquè l'Atlético també va golejar en aquest cas a l'Osasuna 4-0. Què més? Doncs suspès el Levante Athletic Club per una forta tempesta. I poc més, un Celta en crisi, diu, perd a Xipre, diu, en l'estrena de l'europeu, recordem que era la Europe League, el Celta, doncs, que no se n'en surt. Què més? Tenim també avui, però tenim la versió digital de l'Esportiu, oi, Alba?
1: Sí, doncs l'Esportiu també se'n fa de ressò d'aquest inici històric del Barça, amb el titular 7 de rècord, i destacant una mica doncs, també el hat-trick de Rafinha. I doncs ja
0: molt
1: està.
0: Bé, i poca cosa més,
1: perquè sí.
0: Es repeteix molt tot plegat. De vegades tenim els diaris en paper, de vegades alguns els tenim de forma digital. Sigui com sigui, aquest Barça, que sí, que sembla imparable, que comença a fer por, i que els contraris, la primera pregunta que es fan quan arriben al Camp Nou, en aquest cas, o fins i tot quan reben el Barça, és quants ens en cauran abans de la primera part, no?
1: Sí,
0: d'acabar la primera part. Déu-n'hi-do, això sí, rècord històric, amb el sentit doncs, que és la millor, diguéssim, el millor tret de sortida de la Lliga en molts i molts anys, que el Barça guanyés tants partits seguits, però també que s'hagi aconseguit de moment aquest gol a Beraix tan alt, tan bestial i tan exagerat. Molt bé, doncs veurem si això dura. És difícil, mantindre això és molt difícil, Alba. Molt bé, sigui com sigui, en un 3 i no res ens hi posarem amb el nostre consell de sàvia i savis dels dijous.

0: La República Santboiana. Tornem de seguida.
1: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu. Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per a alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o santboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions. Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota o potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, es jugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: Rutlles?
3: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
2: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
3: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
2: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
3: Tu rutlles?
4: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboi@contraelcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
5: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
6: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
7: La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.
4: Dos quarts i pràcticament dos minuts de nou del matí. Dijous, primer dijous de la temporada. Aquesta setmana anem dient el mateix amb els dilluns, amb els dimarts, amb el... clar, és clar. Doncs això, el primer dijous de la temporada, la que fa 12, i evidentment ben acompanyades i acompanyats. Montserrat Setoca, molt bon dia, benvinguda a la nova, a la nova temporada.
8: Sí, bon dia.
4: Què tal estàs? Com vas? Com ha anat l'estiu?
8: Bueno, jo he treballat, eh?
4: Tu has treballat.
8: Jo tot l'agost...
4: Bueno, però això no vol dir que vagi bé o no vagi...
8: No, va bé.
4: Ha anat bé, no?
8: Bé, sí. Tot lo bé que es pot.
4: Segur, segur que sí.
8: Aguantant la calor, això sí.
4: I déu-n'hi-do quina calor. Mira. Ahir parlàvem dels rècords històrics també de... és l'agost amb més nits tòrrides, que es diu. Ja en parlarem, si voleu. Molt bé, Josep Sabater, molt bon dia. Tingueu benvingut també a la nova temporada.
9: Què tal? Bon dia a tothom.
4: Com vas? Com ha anat l'estiu?
9: Bé, com gairebé
4: una
9: tothom.
4: Mica com,
9: vull dir, amb calor per aquí, llevat d'alguns dies que et puguis escapar una miqueta més a la fresca,
4: doncs
9: però
4: sí.
9: Vaja, bé, bé.
4: Molt bé, fantàstic. Ja coneixeu l'Alba Valor, doncs ens està ajudant amb les tasques de producció i també doncs diu la seva, per aquestes tertúlies, perquè avui precisament en Jaume Bosch, a qui li enviem una forta salutació, encara el tenim no de vacances, però sí, mig de vacances, i encara el tenim donant voltes, diguéssim, però crec que la setmana vinent ja el tindrem aquí. Sigui com sigui, si us sembla, podríem fer una mica com... Vaja, com estem fent des de que vàrem començar aquesta setmana. Amb les nostres i els nostres tertulians i tertulianes, el que sí que us demanem una mica és, encara que sigui breument, però una mica la vostra valoració del que ha estat, sobretot aquest 11 de setembre, històric, per una altra banda, amb la commemoració dels 50 anys de la primera manifestació democràtica després de la mort del dictador, i també una mica amb aquest altaveu tan festiu sempre i tan xulo, que al final l'altaveu, el Festival de Música de Sant Boi, que al final també tenia el seu capítol dedicat precisament a aquestes 50 ja diades, no? I bueno, demanem una mica això, el vostre parell, ja dic, de manera breu, fer una valoració així, com ha anat aquest 11 de setembre a Montserrat, va.
8: Bueno, jo és que últimament ja no celebro gaire, però sí que a mi aquests 50 anys m'ha fet recordar la que va haver-hi Sant Boi, la que es va commemorar.
4: La primera.
8: Sí,
4: la
8: que
4: primera.
8: Jo estava a la botiga, la meva àvia ho estava veient sentada.
4: Clar, tu, molt joveneta, tu.
8: Clar, jo tenia 14 anys.
4: Molt bé.
8: I la meva àvia estava sentada i anava veient com passava la gent.
4: Els rius i rius de gent, que diuen.
8: Molt emocionada.
4: Clar.
8: I llavors van vindre unes ties de la meva mare i li van dir, per què no deixeu que vingui la Montserrat? Diu, i així ens diu, ho veurà. I vaig pujar amb ella a la plaça Catalunya.
4: I vas pujar a la plaça Catalunya amb ella. Sí, i per tant, aquella imatge la tens a la memòria.
8: Pell de gallina, només de recordar-ho.
4: Molt bé, en Josep...
8: I sobre l'altaveu...
4: Sí. Va, sí, és veritat.
8: I sobre... És que l'altaveu, què vols que et digui? És que sí, però és que, coi... fins quina hora de durar el xumba-xumba.
4: És no un festival de música.
8: Però a les dues o no, les tres, jo, ho sento, eh?
4: Jo no ho sé. Home, a les tres no ho sé, jo fins a les tres si dura això.
8: És que
4: però...
8: jo fins a les quatre de la matinada no vaig poder començar a dormir, eh? Tres dies seguits, eh?
4: Bueno, és un festival de música.
8: Ja no tinc edat d'estar fins a les 4 de la matinada
4: ja
8: aguantant.
4: Bé, sí, i va per gustos també. Josep, no. Josep, què? La teva valoració ràpida amb aquests dos esdeveniments que van marcar precisament aquest setembre.
9: Bé, els 50 anys marquen una necessitat que hi havia aquí de demanar llibertat. Després hi ha hagut un interès especial per molta gent amb anar-ho descafeinant tot. Jo diria que s'ha aconseguit, vull dir, perquè és clar, aquí érem uns pocos i paria la burra que diuen, no? Aquí entre els d'aquí que hauríem d'anar tots molt units, perquè tu no, perquè jo tampoc, perquè no sé què, i així estem. I ara, doncs, és allò de dir, anar s'ho mirant. És com el jubilat que va a l'obra i va veient que pugen els totxos o que cauen o de més... I és la meva opinió, senzillament.
4: Però tu quin record tens d'aquella primera manifestació, si és que aquella si és que hi va sèrio o si la recordes
9: sí,
4: bé?
9: Home, sí que hi vaig ser, entre altres coses, perquè jo sempre he tingut amistat, diguem, no, sé, no cal que sigui molt gran, amb en Miquel Roca, i jo ja hi era.
4: Sí, tant.
9: El que passa que a vegades, quan estàs en els llocs, no cal que sortis a la foto fent així. Estàs als llocs per fer feina.
4: De fet, era un jove advocat.
9: Quan menys et vegin, millor. Vull dir,
4: també.
9: I aquesta cosa, però bueno, sí, hi vaig ser, i a més molt emotiu. I després amb altres que hi ha hagut també prou importants. I que després doncs, ha anat desmuntant-se poquet a poquet, amb ganes en algun sector de que no es desmunti, però amb ganes de molts altres sectors de que sí que es desmunti totalment. Vull dir que
4: molt
9: no.
4: Bé, molt bé. Bé, de fet, ahir l'Alba ja ens va explicar la seva opinió sobre tot plegat. No li farem repetir una mica, perquè a més és molt jove, és tan jove, doncs que, evidentment, allà no hi era. Això d'entrada, ella ja no hi era. Però sí que històricament ens va explicar una mica, doncs, tot el que li han explicat i tot el que sap de tot plegat. Molt bé. És un repàs que hem estat fent amb totes i tots vosaltres, Escolteu-me, va, ens hi posem tot i pleni amb l'actualitat. Voldria començar pel discurs sobre l'estat de la Unió, de la Unió Europea, perquè en Borden Leyen obre la porta, doncs, al Canadà com a país associat. Ja ho sabeu que això, home, ella diu, i ho va dir-ho, no? Diu, això no va contra ningú, Això és un tema més, és una proposta, un Consell de Seguretat Europeu amb aliats de la Unió Europea que funcionaria com una mena de OTAN reduïda. Molt bé, però no ens enganyem, en Trump content no deu estar, no?
8: De que
4: la Unió Europea anomeni país associat al Canadà, oi?
8: Quan se'l volen accionar.
4: Molt bé. També Ursula von der Leyen va defensar la flexibilitat en quant a les regles migratòries per afavorir expulsions en emergències com la de Ceuta. Evidentment que això també estava al damunt de la taula d'aquests discursos, diguéssim, d'aquesta cimera també europea. No sé, alguna cosa sobre això, sobre... Ja dic, hi ha diverses coses, i totes importants, però el fet d'obrir la porta al Canadà com a país associat sempre està bé, no?
9: Jo el que crec és que, tots plegats hem de ser valents. Perquè, clar, si tots cada dematí estem esperant que el senyor aquell del bel taronja, no sé com se digui, ja no li vull posar cap qualificatiu, perquè em sembla que els vaig acabar tots l'any passat, no aquest any.
4: Sí, sí, no, això sí.
9: Que cada cop que
4: el va batejar de mil maneres diferents.
8: Sí, bueno, jo de l'única manera que l'he batejat sempre és que està boig, i així de clar.
4: Josep, digues.
9: El que no es pot fer és deixar que aquell senyor que digui el que vulgui, quan agafi el seu Twitter o la seva cosa, que digui el que vulgui. Però, a veure, ell què punyetes li importa que el Canadà s'uneixi a aquest o l'altre? No, o sigui, no, tots hem d'anar primer amb ell a dir-li si li sembla bé. Vull dir que no. Aquest dematí ha sortit amb els arancels. A partir d'ara, si el Canadà posaré arancels i no comprarem res a Europa, doncs que no ens compri res. Ja ho vendrem a no sé on. Potser estarem una temporada que no vendrem gaire, però després ho vendrem a algun altre lloc que estarà interessat. I ell, que es mori de pena. Vull dir que no. Ahir mateix, el Banc Central Americà, o com se digui, ara tot plegat, i ara no li va fer gens de cas ni mica, i va dir, no, ara pugem el tant fins al 4, o fins al 5, quan ell volia que no s'ho monti. Bueno, al final serà això. De totes maneres, del Trump, sí que vull dir una cosa. No està boig. No està bo. El que sí és el ninot d'una sèrie d'oligarques americans multimilionaris, tal i qual, que li fan pel met, el tenen de ninot i ja està.
4: Totalment d'acord amb tu, però
9: dient el que sigui, aquests multimilionaris que el que volen és cada dia ser més multimilionaris i res en benefici de la societat, res, absolutament, perquè són aquestes els betes, tota aquesta colla, tal, el que volen és ser rics. Ara ens fan por amb la IA, que no sé què, per interès d'ells, perquè volen sortir a borsa...
4: Estava dient això el Josep, i ara m'hem recordat d'un titular, Alba, que hi explicaven que un oligarca afí a Putin li havia finançat una festa, una festa de casament al fill del Trump.
8: Sí.
4: Recordes? Sí. Ho dic perquè tot això em fa pensar amb la, te recordes d'aquella llegenda, aquell conte, aquella rondalla que deia d'aquell rei que el sastre, doncs, diguéssim, del rei li diu no, el millor tratge que pots portar és un tratge invisible, que és el més elegant que hi ha, i l'home no sabia que feia el ridícul cada cop que sortia al balcó a saludar la gent perquè anava despullat. I em fa pensar una mica que amb això de que doncs us castigarem amb arancels o no sé què, perquè el Canadà, no sé què, Europa, em fa pensar de potser l'únic que es creu que és poderós, que segur que ho és el mateix Trump. És a dir, en realitat, qui et diu que Europa i la resta no són més forts que el mateix Estats Units? És a dir, potser l'únic que s'ho creu és ell, o que s'ho hauria de creure. Potser el que tindrà problemes, si castiga amb arancels a la gent, serà Estats Units, no Europa. Al final, la Xina, al final només té un objectiu, vendre. I ells mateixos han demostrat moltes vegades que són autosuficients. Si tenquen els murs aquella muralla, no necessiten a ningú, però el que volen és vendre a la resta del món. Exactament. Europa fins al dia d'avui, la tecnologia europea, què voleu que us digui, no és precisament una tecnologia que hagi d'anar a remolc de ningú. Ho dic sincerament, perquè potser si la gent reflexionés, els que han de reflexionar, se n'adonarien que el problema el pot tindre als Estats Units, no la resta.
9: Pensa una cosa, la bogeria del Trump o dels que el fan moure ha tingut un fracàs històric. O sigui, sabem que Vietnam va ser terrible, sabem que Afganistan va ser penós, però
4: Iran, Iraq,
9: la guerra, no, la guerra
4: etcètera.
9: Iran,
4: tots els conflictes.
9: Això és terrible. No, però lo de l'Iran és una cosa que li passarà a la llarga, no amb ell, que potser ja surà mort per edat o el que sigui, sinó amb els Estats Units. Perquè, esclar, resulta, som la millor força, li va, tirarem quatre bombes i quedaran tots morts i ja no hi haurà bomba atòmica, no sé què. Res de res. Res de res.
8: És que jo crec...
9: L'estret d'Hormuz, clar, ha quedat demostrat que hi ha dies que està bloquejat per lanxes. O sigui, no porta avions ni coses,
4: no.
9: Per lanxes de l'Iran, que tenen uns lançadrons d'aquells o el que sigui, lanxes, o sigui, i llavors què fan els portaavions allà tan grossos, amb aquells avions, amb aquelles bombes tan grosses, que les tiren, els deuen tirar al desert de l'Iran, deuen fer tiro al blanc allà, no? Perquè, esclar, tot destruït, resulta que no han destruït res. Vull dir, però...
8: És que, Josep, és que jo crec que, a veure, a Estats Units, clar, quan la primera o la segona guerra mundial sí que era una potència molt forta i molt a tenir en compte, per veure, es va salvar Europa. Les coses com
4: siguin. Sí, però després una potència que perdia guerres.
8: Exacte, per això mateix que amb el pas del temps ha perdut força. Però per què també ha perdut força? Perquè els altres països s'han anat armant.
4: Clar,
8: i no és el mateix abans. Bueno, sí que, clar, van lluitar contra Alemanya, però un moment, es van ajuntar Estats Units, Canadà,
9: tot el món
8: en contra, tothom, Austràlia, tots van anar contra els nazis, clar, però és que ara és ell contra tots, i els demés estan molt ben armats.
4: Fixeu-vos en aquell detall que ja ho hem explicat aquí, l'Alemanya destruïda, l'Alemanya, doncs, aixafada, l'Alemanya, doncs, nazi, no?, evidentment, així com el Japó després de les dues bombes que van caure. Però fixeu-vos en aquests dos països. No només allò que dius, l'habilitat de resiliència, sinó també de recuperar-se, d'oblidar-se del passat. Al final, dues potències, tant en Alemanya com el Japó, potències econòmiques i tecnològiques, que estan passant les seves crisis, tant uns com els altres. Però això deu voler dir alguna cosa, també, no? Això va per barris o això què? Perquè al final demostra una mica això que dèiem, no? De que si tu et creus que ets tan gran, però al final li fas creure als altres, potser el truco és aquest, perquè de fet, els altres han demostrat que poden ser tan o més grans que, en aquest cas, que el que pugui proposar entrar.
9: O fer-li cara o el que sigui, tot plegat. Vull dir que els Estats Units, no oblidem... O sigui,
4: que estem parlant d'un aliat. Sí. Perdoneu, els problemes han vingut des que hi ha el Trump. Sí. Perquè fins ara els Estats Units, a l'època Clinton, etc.
8: O a l'Obama, vull dir, és que a veure, és que
4: no sé
8: estaven bé.
4: Per exemple, no?
8: O amb el Biden, estaven bé. El problema ha estat aquesta persona.
4: Sí, perdona, Josep, digues, continua. Si
9: No, el fet aquest que dic que mirem la història una mica enrere, abans de que comencés la Segona Guerra Mundial, els Estats Units com estaven econòmicament?
8: Fatal.
9: Destruïts, tenien passat aquella crisi.
4: Aquella crisi tan enorme.
9: En el fons, tornem a parar els oligarques de sempre. En aquell moment
4: devia
9: ser el fort, devia ser tota aquesta altra gent, tal i qual. Això com ho aixequem? Escolta, agafem el país, com que nosaltres, els rics i els nostres fills no aniran a la guerra, comencem per aquí, escolta'm, tota aquesta gent que tenim aquí aturada, que no sé què, la indústria que no funciona, escolta, aliem-nos contra els nazis, no sé què, i llavors, doncs, aquí, la indústria armamentística endavant... Tot el jovent que tenim americà a l'atur, que tenen, li posarem un casc i li donarem un fusell, el posarem en una lanxa i cap a invadir, i nosaltres salvarem els salvadors. O sigui, tot és una miqueta, això. Perquè si llegeixes una mica la història profunda, als Estats Units li va costar una miqueta entrar.
8: No
9: perquè
8: volien.
9: Perquè amb els alemanys tampoc estaven a matar.
4: No, és que havien tingut afinitat, compte.
8: No, és que havien tingut afinitat. Ells no volien entrar al sac, eh?
9: Cuidado, no? Vull dir, i aleshores, amb això que diem de que van salvar, bueno, van salvar Europa...
8: Bueno,
9: sí.
8: entre
9: sí,
8: tots.
9: Sí, home, sí, però vull dir, entre
4: sí, però,
9: tots.
4: Amb Anglaterra sí, i França
9: Si vas a Normandia i vas al cementiri d'allà i comences a llegir noms, veuràs que hi havia el John McCain, però també hi havia australians, hi havia tal, hi havia àrabs, hi havia...
4: Bé, escolteu-me...
9: I després, perdó, un moment...
4: Sí, acabem amb això.
9: La Segona Guerra Mundial es va acabar, van guanyar, tot plegat, i al cap de 4 dies van perdre Corea.
8: Ah, sí?
9: Els Estats Units, que són la bèstia negra, que resulta que... Van perdre Corea.
4: Sí, per això et dic, al final també han perdut guerres.
8: Bueno, però com França va perdre Indochina.
4: Bé, deixem-ho aquí, no per res, sinó perquè al final, bueno, sí, està molt bé que traiem doncs, suc d'aquest discurs sobre l'estat de la Unió, però hi ha altres coses. Dèiem que precisament la presidenta de la comissió havia defensat flexibilitzar les regles migratòries per afavorir les expulsions d'emergències com la de Ceuta, i precisament l'Audiència Nacional frena un campament d'acollida per una denúncia policial. El campament que estava a punt d'obrir-se al port de Ceuta per un miler de migrants va ser frenat ahir per jutges després d'una denúncia de la SUP, no? la policia que s'ho està i que ho està investigant i que s'ho està mirant. Molt bé, per tant, la crisi migratòria a Ceuta, que continua sent un punt de problemàtic important polític, on uns intenten gestionar-ho com poden i els altres doncs s'hi agafen a ferro roent per continuar desgastant el govern actual, no? Que al final, dius, el problema de la migració, qui està manipulant tot plegat...
8: Qui treu profit.
4: I qui treu profit dels migrants, que al final mirem cap a Ceuta, però potser tornaríem a mirar un altre cop cap al Trump i el Netanyahu, perquè la migració s'està convertint, no sé què en penseu,
9: és una arma,
4: en un arma,
9: és una arma també.
8: Que...
4: barata i devastadora, i perquè allà on la procures, allà on fas castigar doncs, aquella població doncs, amb aquest problema, desestabilitzes doncs, l'economia
8: és que heu de tenir en compte, ahir ho vaig sentir.
4: I continua sent mal als pobres migrants.
8: És que jo ahir ho vaig sentir. Van entrar unes 70.000 persones. Sabeu quanta gent viu a Ceuta? 80.000.
4: Sí, sí.
8: En compte, és que
4: sí,
8: era
4: t'entenc,
8: com...
4: T'entenc.
8: A veure, imagineu-se que allò tira endavant. És que, a veure, pobra gent, jo només penso en ells,
9: Això de Ceuta, hi ha un moment que dius, és com una mena de juguesca, no? Vull dir que, sí, això. Resulta ser que, comencem pel Marroc. El Marroc no sabia res, el Marroc no és culpable de res, tot plegat i tal i qual. Aviam, a 20 minuts de la frontera amb Ceuta, hi ha un palau espectacular on... el dia abans, em sembla que era, si no vull errar dades, el dia abans el rei del Marroc va celebrar l'aniversari dels anys que feia...
4: Sí, ho recordem, això.
9: Jo, però, a 20 minuts de la frontera, o sigui, no a 200 quilòmetres, a 20 minuts de la frontera. Imagineu-vos la quantitat de policia que hi devia haver allà, marroquí. I de repent, a 20 minuts del palau tal i qual, 80.000 persones... es junten totes i van cap a Ceuta. I la policia marroquí no sap res. Vosaltres ho creieu, això? Jo no, de cap de les maneres. O sigui, si amb la celebració de l'aniversari del rei es junten més de 10 persones que ells no tenen controlats... aquelles 10 persones, aquelles 2 persones no fan ni un pas.
4: Entenc perfectament les teves sospites.
9: 80.000 van anar a la frontera, van saltar, i curiosament, l'endemà o al cap de 48 hores... el Marroc diu, no, que tornin, que nosaltres no posarem pegues. La prova està que dels 70 o 80.000 en van tornar 50 o 60 mil van tornar cap al Marroc.
4: S'entenen les teves sospites, t'entenem perfectament.
9: I després hi ha una altra cosa, també. La mateixa Unió Europea, al cap de 48 hores, li va dir, escolta, perdona, no, que tornin tots, inclús els nens. Marroc ha dit que sí, que els acceptarà, que tornin tots, poden tornar tots, al cap de 48 hores. Per tant, doncs al cap de 72 hores, diguem, si s'hagués fet cas d'això, la Unió Europea per un cantó que diu no, fes-ho, que no hi haurà cap mena de problema, i que el Marroc diu no, torna-me'ls, no hi hauria problema. Per què hi ha problema? Per què? Oh, pobrets,
8: és que estem parlant de que si diu, ve dos mesos,
9: que no sé què, que si els menors, que si tomba, que si gira, vull dir, quina barrejada de perdiu és aquesta? Vull dir, si ho tenia facilíssim. Jo, com a govern, m'acullo el que la Unió Europea em diu, sí, sí, torna'ls tots que tindràs tot el suport. I que el Marroc et pot posar el tap i dir, no me'ls tornis, et diu, no, torna'm-els tots. Doncs per què no ho fas? Per què no ho fas? No ho he explicat res. Ningú ho ha explicat.
4: Jo ahir explicava, deia, només, no us sembla, i es preguntava a les vostres companyes i companys, no us sembla que això, al final, l'estratègia, la manera de moure's, la manera de gestionar-ho, és talment com una partida d'escacs. És a dir, jo crec que, evidentment, el govern sap quin és l'origen del problema, sap de bon bé, però també sap com s'ha de gestionar, crec jo, perquè...
9: I sap per què no el soluciona.
4: Clar, si tu no prens les mides que has de prendre, pots fer que allò encara sigui una crisi més clar, important. Clar, aquí el paper de la Unió Europea, que ahir hi havia aquest discurs sobre l'estat de la Unió, d'acord, i que es va parlar de Ceuta, és clar que sí, però també es va parlar de tota la crisi migratòria arreu, en termes més generals, clar, aquí una mica és el que us pregunto també, aquí és el que dèiem fa un temps quan parlàvem sobretot del problema d'Ucraïna, que encara hi ha el problema a Ucraïna, no ens enganyem, com també els palestins continuen tenint problemes, i dèiem, bé, la Unió Europea en quant a Ucraïna, escolti, deixi de manifestar la seva opinió com aquell que només és un opinador, un tertulià, millor dir que mai, deixin ja de dir la seva amb bones maneres i actuïn ja d'una vegada, no? Doncs aquí torna a passar una mica el mateix, no? Europa, escolti, nosaltres estem a Europa? Sí. Molt bé. Doncs Europa, això els afecta també a vostès.
8: I tant.
4: Perquè ens afecta a tots, a tota Europa i a tot el planeta. Per tant, escolti, hauríem de començar a moure aquí fitxa, però de manera important. I al final és que sempre es repeteix el mateix denominador comú. Davant del Trump sembla que tothom vol guardar les maneres amb un tipus que de maneres no en té cap.
8: És que,
4: pregunto, veure, és així? No ho sé, expliqueu-me.
8: Però jo és que potser vaig una mica més enllà. És que com no s'ajudi a Ucraïna, com no es freni ja d'una punyetera vegada, penseu que el senyor Putin no es frenarà només amb Ucraïna.
4: Bueno, jo havia posat l'exemple d'Ucraïna, però
8: no,
4: que dic que tot això, amb el tema de la immigració, també dius resposta d'Europa, però resposta contundent.
8: Ah, clar.
4: No bones maneres i afirmacions que queden molt bé com a titular. No, respostes contundents.
8: És que el Putin ho va dir des del primer dia que va arribar al poder, que ell vol retornar a la república soviètica.
4: Sí,
8: vol
4: tornar
8: a recuperar tots els
4: estats. L'imperi aquell dels zars, quasi bé.
8: És un altre sombat, amb perdó, per no dir l'altra paraula, perquè és que ja no sé si realment és el que ha dit el Josep, si estan bojos o no estan, o realment tenen un... No ho sé.
4: Alguna cosa més, matís més, Josep, sobre aquest tema?
9: No, el tema està el que deia abans. O sigui, falta aquella contundència de dir, escolta, perdona, m'estàs trepitjant el peu. Que m'estàs trepitjant el peu. Punta de peu al tornell que t'està trepitjant el peu. I després dir, ah, perdona, és que no... Yes. Falta això.
4: Mira, al final sempre pateixen els mateixos, clar, els pobres, els que passen malament, els migrants, que al final...
9: Tenim
4: molts problemes.
9: Tenim una OTAN, que, bueno, escolta, tenen de tot, no? Però sempre amb aquesta precaució... No, el Putin, no, bueno, és que... Sí, era un avió de rus, que això, un dron que atacat, no sé què... Bueno, sí, però... No. Quan detectis això, fot-li un ventallot a veure què passa.
4: Yeah.
9: Que no passarà res de l'altre món. O sigui, Rússia, en aquest moment, és el xulo del bar perquè ningú li ha fet cara. Perquè aquest dia mateix un destructor rus que estava gairebé en aigües de Dinamarca, un avió pregunta no sé què, i li fot unes bengales. Bueno, doncs tornen-hi tu tres. Si aquest te n'ha fotut dues, tu n'hi tornes 30. A veure què passa. Perquè el Putin, tal com deies tu, amb el merder que té Ucraïna, si li foten un destructor en l'aire perquè estava fent alguna malifeta, no es fotrà contra l'OTAN. Perquè no ho pot fer. Perquè no té tropa. O sigui, té molts coets, però no té tropa perquè els faci funcionar aquests coets.
4: No, perquè
9: cada dia en moren milers al front d'Ucraïna. Jove i gent no sé què, i ha tingut que tirar dels nord-coreans perquè ja no té... I aleshores, doncs, és allò que dius, el xulo del bar, si quan ell entra tothom s'ajup, continuarà entrant sempre que vulgui i fent les malifetes que vulgui.
4: Molt bé, i se li ha de dir, ei, company, fins aquí hem arribat.
9: Ja hi som.
4: Seria aquesta la idea, dic jo. Exacte. Molt bé, escolteu una cosa, ens n'anem cap als informatius, de seguida tornarem i parlarem d'altres coses. Va, que avui és dijous, i els dijous ens agraden. Fins ara.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Equip Viari, Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, doncs matí molt complicat per diversos accidents de trànsit. A l'AP7 hi ha un carril tallat a Cerdanyola en sentit Girona. A la mateixa AP7, però a Campmany també hi ha un carril de menys per una altra topada. A més, accidents a la C32 a Premià d'entrada a Barcelona, a la C58 a Ripollet en sentit Terrassa, a la C17 a Manlleu en direcció a Ripoll i a l'AP2 a Vilarrodona en sentit Lleida. A més, està tallada per inundació la C15B a Sant Pere de Ribes i la B431 a Sant Feliu Sasserra per neteja de la calçada. I pel que fa al transport públic, a la línia Llobregat-Anoia dels ferrocarrils de la Generalitat, els trens tenen 25 minuts de retard perquè van més lents mentre revisa la infraestructura després del temporal d'ahir. També hi ha retards a la línia de Rodalies R4 i a la R2 Nord per una incidència operativa. Finalment, al metro de Barcelona, la línia groga no funciona entre Verdaguer i Trinitat Nova.
0: L'episodi de fortes tempestes deixa una persona morta a Olivella, al Garraf, quan la riera va arrossegar el vehicle en què anava. Els bombers han fet més de 200 sortides per les fortes pluges que van començar la demarcació de Girona i es van traslladar cap al litoral central i van provocar múltiples problemes de mobilitat. Donald Trump amenaça Europa amb forts aranzels o el trencament de relacions comercials si estreny els seus vincles amb el Canadà. El president nord-americà critica la proposta de la presidenta de l'executiu comunitari, d'Ursula von der Leyen, de convertir el Canadà en membre associat de la Unió Europea. Aquest matí s'espera la resposta canadenca a l'oferiment. La Reserva Federal dels Estats Units apuja els tipus d'interès després de 3 anys i el situa al 4% amb l'objectiu de lluitar contra la inflació. La decisió topa contra la voluntat de Trump, que insisteix a reclamar rebaixes immediates i que manté que hauria de situar-se a l'1% o per sota. L'Audiència Nacional Espanyola obliga a aturar el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar un miler d'immigrants. En paral·lel, la jutge del mateix tribunal que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i qui era la mà dreta del delegat del govern espanyol. Avui, segona sessió del judici a la intervenció policial del referèndum de l'1 d'octubre del 2017, on Roger Espanyol va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma. Espanyol ho va atribuir a una represàlia per un enfrontament anterior. Dos comandaments del cos van justificar l'acció policial, que porta 4 agents al banc dels acusats. I el teatre reivindica el veterà actor Iol Genís amb un cicle que es va inaugurar ahir a la Sala Beckett. Se li vol reconèixer així el compromís amb la llengua i la dramatúrgia catalana contemporània.
2: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. El Barça segueix imparable en aquest inici de Lliga. Goleja el Racing de Santander per 7-2. Suma la 6ª victòria consecutiva i continua líder en solitari. Rafinha fa un hat-trick i suma ja 9 gols en 6 jornades. Jugats també ahir a primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo 0, Sevilla 1. El Llevant Atlètic Club de Bilbao es va ajornar per culpa de la pluja. Avui es tanca la jornada amb els partits Betis-Getafe i Màlaga-Vilareal. I el Barça d'handbol juga aquest vespre a la pista del Montpellier el partit de la segona jornada de la fase de grups de la Champions.
0: El temporal de pluja remés, però encara caurà algun ruixat matinal entre litoral i prelitoral central, ambient més fresc, que a la tarda algun ruixat puntual al nord-est i més sol a ponent i al sud. Calor molt suportable, els valors més alts rondaran els 30 graus.
2: Trescat Info.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.
2: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
3: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
4: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Radio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Vuit minuts passen de les 9 del matí amb la Montserrat, el Josep i l'Alba, que és el tradicional, no, però és el quasi tradicional consell de sàvies i savis dels dijous. Molt bé, estrenem temporada també amb ells, encantats de la vida de retrobar-nos i de poder repassar els titulars i explicar doncs l'actualitat sempre el millor possible i cercant els criteris transversals. A propòsit, ara volia passar una altra carpeta que també jo crec que és molt interessant, perquè doncs resulta que la Unió Europea ha pres o vol prendre mesures molt similars, si no les mateixes, crec que d'Àustria, crec recordar, Alba.
2: Sí, exacte.
1: Explica'ns una mica per què es posaran limitacions a les xarxes per a la gent més jove que no té la majoria d'edat.
2: Exacte, doncs Europa prohibirà l'accés a xarxes a més petits de 13 anys. A més, la regulació exigirà, a més, la supervisió de paterna fins als 15 anys. La comissió també limitarà el disseny addictiu de les plataformes.
1: No sé què en penseu, Montserrat i Josep, posar aquestes limitacions. Fa uns anys, deixeu-me començar per aquí, fa molts anys, ara hi ha molts, ningú s'imaginava que seria internet, com en el seu moment ningú s'imaginava què passaria amb la televisió o què passaria amb no sé què. Un cop hi ha una experiència a nivell planetari, doncs ens adonem de les coses bones i de les coses no tan bones, de les llums i les ombres, absolutament de tot. I aquí és on es fabrica, de vegades a correcuita, una reglamentació perquè veiem que se'ns escapa de les mans. I veureu per què us ho dic, això. En aquest cas, com ens explicava l'Alba, limitar
2: l'accés a les xarxes.
1: Podríem entrar en detall, ho podrem debatre, si voleu, però vaja, que al final és per un tema també d'hores i un tema de segons quins continguts, etcètera, oi? Mm-hmm. No sé què en penseu.
3: Aviam, les xarxes, que és una cosa que hem anat inventant els humans, que n'inventem de molt bones i després unes altres molt dolentes, estan plenes d'informació i de dades tòxiques.
1: Hi ha de tot, no?
3: Però està plena.
1: Sí, no, però per parlar en termes generals hi ha de tot, com a tot arreu.
3: Aquesta informació i aquestes dades tòxiques i tot plegat donen diners. Per tant, els que fan les xarxes i se les inventen i posen tota aquesta porqueria a les xarxes, guanyen molts diners. Hi haurà un govern, hi haurà dos, hi haurà l'Europea, hi haurà l'Euro, que posarà unes mesures. Jo, perdoneu que sigui negatiu, però em fa l'efecte que no, massa no serviran.
1: No, tu creus que no serviran, que sempre qui fa la llei fa la trampa, vols dir?
3: Home, i tant. Si les xarxes, parlem en general, s'han inventat aquesta història amb la qual guanyen cents de mils de milions de dòlars, de iens, d'euros, de lo que vulguis tot plegat, ara, si els hi poses una normativa de no sé què, bueno, què farem? Els multarem? Com van fer fa pocs dies amb el del Meta? Escolta, que hem descobert que resulta que això és tòxic, no sé què, demanem, no sé què li demanaven, 400.000 milions, tal i qual, i al final li van posar una multa que va ser de...
4: 17, no sé, no, al final no vaig sentir de quan
3: 17,
4: era
3: 17.000 milions de dòlars, un disbarat.
1: Sí, sí.
3: I l'amo del Meta va dir, bueno, si no teniu raó, paguem i continuem.
4: Clar, exacte.
3: I s'ha acabat. Vull dir
1: que... Sí, però hi ha més preguntes a partir de la qüestió que enfoca i que presenta el Josep, no? Perquè al final dius, es pot sancionar, es pot... D'acord, però el tema, una de les preguntes seria, i com evito jo?
4: Exacte. Que la gent, pensant.
1: Les persones joves que no arriben a la majoria d'edat hi accedeixin, perquè recordeu aquelles aplicacions o aquells llocs on diu, és vostè menor d'edat? Home, és tan fàcil com dir no. Posi el dia que va néixer. És tan fàcil com posar 1832.
4: Sí.
1: No, imagina't.
4: No.
1: No, dic jo, eh?
4: No, és que és així.
1: Ho pregunto a títol de curiositat, no, eh? No us penseu que és una crítica, ni molt menys jo.
4: És que aquí...
1: Com se soluciona això?
4: A veure, aquí a l'Estat o als Estats poca cosa poden fer, perquè aquí realment qui pot fer són els pares. D'aquests menors. A veure, jo ho veig a la botiga. Quina és la manera de que estiguin entretinguts? Ja els veus petits, sí, amb el mòbil per distreure'ls. Llavors, si això ja ve des dels pares, com ho frenes? Els hi deixaran fer tot? Con tal de que ja no molestin, que estiguin quietons...
1: Però això també va per barris, eh?
4: No,
1: vulguem generalitzar. No tothom diu, li deixo la tablet al nen perquè no m'empipi, home.
4: Però els que realment poden fer i poden controlar són els pares, no a l'Estat, perquè, a veure, és el que tu dius.
1: Evidentment a les escoles, evidentment...
4: Si tens 12 anys... tu no posaràs que en tens 12, tu posaràs que en tens 22, afegeixes 10 anys a la teva data de naixement.
1: És el que et plantejava, no? De dir com ho arreglem, això.
5: El tema teoria...
1: A veure, Alba, digues.
2: Bueno, en teoria el que volen fer és una verificació a partir dels DNIs, crear com una base de dades i que tu, per poder entrar a les aplicacions, hagis de posar el teu DNI.
1: Veus?
4: Ah, això està bé.
1: Això, sí, no, i va molt bé aquesta aportació que fas, perquè... insisteixo, a títol de curiositat, a títol de curiositat només, no crítica, un pensa, ei, com ho arreglem, això? Que tot i així, ja n'hi ha, ja, que sabran com, oi?
2: Clar.
1: Com saltar-s'ho?
2: No, i si els pares tampoc posen límits...
1: Clar.
4: Aquest és el gran problema.
3: A veure, el tema dels pares, que comentàvem abans, o sigui, hem de veure també que si li estàs demanant a un pare que el seu fill no miri el mòbil, diguem en general... i tu resulta ser que de les 24 hores del dia mires el mòbil 20...
1: Sí, senyor, aquí estic amb
3: com
1: tu.
3: Com ho fem?
1: Aquí estic de totalment d'acord.
3: I després hi ha una altra cosa.
1: Al final s'emmirallen amb tu.
3: Ara faré una pregunta, perquè a més la desconec. TikTok, el famós TikTok, això ve de la Xina, oi?
2: Sí.
3: Ve de la Xina.
1: Fabricant, sí. Fabricant, el creador.
3: Jo no ho sé, jo pregunto. A la Xina, la gent pot veure TikTok? O és una cosa que han fet?
1: Doncs no, perquè hi ha un altre tipus d'aplicació i estàs parlant d'un lloc, deixa'm afegir-ho, que ja sé que això és paral·lel, eh?
3: Sí.
1: D'un lloc on pels carrers les càmeres t'estan espiant, digue-li d'aquesta manera, constantment.
3: D'acord, però vull dir, però estem amb el tema, no? O sigui, vull dir que tenim una tecnologia de satèl·lits i de coses i tot plegat, i aleshores hem de la solució és que el pare no deixi que el nen miri el mòbil.
4: Els que primer s'han de fer per indicar amb l'exemple són ells.
3: Senzillament,
1: clar.
3: Tallar la connexió.
1: Ells s'emmirallen amb tu.
3: És tallar la connexió de la xarxa. Això no pot ser perquè els interessos, perquè els diners... Ja hi som,
1: però anem a fer un exercici
3: de discutir durant 3 anys. Vull dir que no.
1: Anem a fer un exercici de memòria i fins i tot, digueu-li, de recuperar una mica i de comparar-ho. El tema de la televisió. Els que estem aquí, l'Alba, no? Evidentment, ella quan va néixer ja hi havia televisió. Els que estem aquí, un servidor, ja hi havia televisió, però era en blanc i negre, normalment. I sospito que hi ha algú aquí que fins i tot quan va néixer encara no hi havia televisió. No.
3: Home, sí que n'hi devia haver als Estats Units. No, perdona, jo sóc del 48.
1: Que sí, que no, no.
3: Aquí no n'hi havia, evidentment. Als Estats Units potser devia començar a haver-hi xarxes, coses d'aquestes.
1: Jo et pregunto, tothom tenia la consciència de que allò era una cosa quasi bé, era un monopoli estatal on, clar, només hi havia un canal, després de seguida s'hi va afegir un altre, la 1 i la 2, i que era quasi impossible que algú pensés en dir jo faré la meva pròpia televisió, és el meu propi canal de televisió, això és que ni s'ho imaginava la gent, era una cosa de l'Estat, vull dir... i tu veies a l'1, 2, 3 i tu veies, jo què sé, Reina per un dia i no sé quan. No, sí, home, sí. Sí. No,
4: l'Alba, pobra, li sona xino, sí, tot això.
1: Sí.
2: Una mica.
1: Clar, ningú s'imaginava què vindria després, que tu engegaries en el segle XXI la televisió i no només tindries algo així com 80 canals tranquil·lament, quasi bé sense haver de cercar-los, tal com en dolles la televisió ja hi són, sinó que a més les televisions serien allò que diuen smartphones, aparells intel·ligents que et porten també ells mateixos a internet i a canals independents del que seria la manera d'emetre, no? de manera digital totalment 100%, no? Molt bé, ningú s'imaginava què és el que succeiria. Però el que sí que és veritat és que van dir, ui, aquestes pel·lícules que estan pujades de to i posarem un rombo, dos rombos o tres rombos. D'acord? Sí, no, és que l'Alba mira com dient, aquest ha perdut el cap.
4: No, Alba, era així.
1: Hi havia uns rombos que marcaven l'edat. I quan sortien dos rombos, jo me'n recordo, a casa meva, noi, a dormir, que aquí hi ha dos rombos. I jo pensava, què vol dir dos rombos?
4: Perdona, a les 8 sortia la família Telerín, i ja saps el que tocava, cap a dormir.
1: No, però fixeu-vos bé que no sabíem què vindria. Ara, actualment, la pregunta seria, a veure, quan en un canal hi ha una pel·lícula que està fora del que seria més aconsellable per una persona doncs molt i molt joveneta, un nen a la canalla, no ho sé, per diferents motius, no només el tema del sexe, sinó la violència, les drogues i no sé què més. Va, molt bé. Com s'evita això? La canalla

0: gris, de color del que sigui, sí, gatets sí. que ballen.
1: Sí, sí.
0: I si diu gatets que ballen, diuen una altra cosa. I clar. Si tu un dia agafes la xarxa no sé què i preguntes tinc un dolor al genoll de, que semen, pot ser que sigui reuma? Ai, mare de Déu.
2: Oh, ja estàs.
0: L'endemà quan obris, para el reuma, pastilles, no sé què, no sé quantos. Soy el doctor no sé quantos que le voy a curar el reuma. Que escríbame. Soy el...
2: És que el que diuen de que ens escolten pel telèfon és veritat.
0: Que tinc mal de l'ull, tal
2: i qual. A mi m'ha passat aquestes coses.
0: Tot el de l'ull surt cap allà. Clar, aleshores, doncs, esclar, és diners. Senzillament, són diners.
2: És que hi fa por, eh?
0: Són diners, clar.
2: Però si jo ni he buscat per la xarxa això. Sí, com sí. és que m'està arribant ara tot això? I mira, dius...
0: És una
2: fa por, eh, en certa manera.
3: No, jo us feia aquest plantejament, aquesta comparació, sí. com dient, era una nova dimensió que no sabíem
2: no, la
3: què passaria.
2: I
3: ara potser... ens trobem que en el moment que internet ja va ser una cosa més habitual, ja fa molts anys d'això, és que ningú es plantejava si allà ho haurien continguts o no. Al final, allò és una dimensió on hi pot accedir tothom i és un canal de transmetre continguts, però també informació, etc etc. Esclar, gestionar això o crear una reglamentació que funcioni d'això evidentment té les seves complexitats. No ho sé.
0: Sí, home, clar, perquè a darrere d'això és que sempre, és, jo sembla que hi tingui com una mania, però a darrere de tot això hi ha molts diners. Molts diners, molts, molts, molts. I els que s'han inventat aquest tema, doncs, com que guanyen molts diners, diuen, sí, home, ara em posaran a mi una mesura aquí i a partir d'ara jo dels diners que guanyo perdré el 40%, que són el jovent, no són jo, perquè aquesta cosa són una colla de nyordos, que els papes, no sé què, home, és igual. Què em posen? Un tope per aquí? Doncs mira, jo tiraré per l'altre cantó, ho dissimularé, faré això, no? La cadena, no sé què... ja han posat una mesura. Ara, quan engegues, et pregunten si ets major de 18 anys. Quina mesura és aquesta? Tots els que tenen 14 anys, quan li poden dir 18 anys, sí, tant que sóc major de 18 anys. Ara posarem el DNI. El DNI és un document que es falsifica, bueno, com tu vulguis, vull dir que no. Cada vegada, amb el teu DNI, cada vegada hi has de posar més pegues, vull dir, més. Perquè és curiós, perquè el DNI, que sembla una cosa... Tu a l'hotel, quan hi vas, que te'l demanen, no tens per què donar l'original.
3: No, clar.
0: Tu tens que donar... No, jo tinc una fotocòpia leal, i a més amb la fotocòpia hi ha una sèrie de marques amb el DNI, i jo vas a l'hotel i l'hotel diu, no, és que segons la policia em té que donar el de veritat. No, miri, jo el de veritat li ensenyo, però jo li dono aquest. I vostè, la fotocòpia que farà, que hi ha les meves dades, no sé què, jugant-nos, però que també hi ha unes marques i tot plegat, aquest és el que vostè farà la fotocòpia per donar a la policia. Però l'original, vostè comprovi, que és el mateix que jo li estic donant, l'original me'l pot posar a la cartera i el que té marques d'aigua se'l queda vostè.
2: El DNI és personal e intransferible. Punt.
0: Sí, sí.
2: Jo ja una vegada també me les vaig tindre en un lloc perquè es volien quedar el meu carnet. Dic, no. Perdoni, miri'l, faci el que dius tu, faci fotocòpia, el que vulgui, però el meu DNI és meu i me'l quedo jo. Vostè no se'l pot quedar.
3: És que està fins i tot per veure que puguin fer fotocòpia. Escolteu-me, hem estat parlant d'una temàtica que portarà la seva cua i que ara mateix està al damunt de les taules també de debat de la Unió Europea i d'alguns governs i, evidentment, genera opinions, sinó que nous criteris que crec que serà molt interessant que continuem parlant d'això i anar generant doncs debat. Esclar que sí, però ja ho anirem fent, no tenim tot el temps del món tampoc, i res, que menys de 5 minuts ho haurem de deixar-ho, i per tant avui també, i sabent que la Montserrat és tan culer, vaja, i més d'un d'aquí, home, sí que volíem parlar una mica d'aquest tret de sortida de la temporada del Futbol Club Barcelona, que de moment es repeteixen titulars arreu que diuen imparables. Esclar, per exemple, el marcador d'ahir és més propi d'un partit de futbol sala que no pas de,
2: oi, sí,
3: del futbol. No és normal, compte. Ahir ho deien, no? Alguns deien, compte, no normalitzeu, fins i tot jugadors, no normalitzeu això, que després ens exigireu que...

0: menys de 4 gols per partit, no, això no pot ser. No sé què en penseu, sigui bueno, com sigui, partim d'una base,
1: sí.
0: I t'escolto, partim d'una base, tot a l'estiu ja ho sabeu, que si el Julián Álvarez, que si delanter centre, i ara resulta que dius...
1: Que el teníem.
0: No, dius, és que et fa falta un delanter centre i no el tens, no, perdoni, en tinc 5 i vostè ni ho sap, ja ho està veient. Clar, aquesta arrencada, i sobretot, com sempre, amb el valor aquest de dir gent jove, majoritàriament gent jove, amb moltes ganes, amb molta gana, i que demostren que inicialment alguns d'ells no eren cromos, com els que el Florentino volia pel Madrid, però resulta que realment aquest és l'equip que funciona, o això és el que sembla. Quin gol averaix més exagerat ja que té el Barça? Saps que ha batut el rècord, no?, de tota la història.
1: Sí, és una passada.
0: Molt bé, explica-m'ho, va, les teves sensacions.
1: No, a veure, jo, per mi és fantàstic. Vaja, aquesta arrencada és espectacular. Però ara ve una aturada de 3 setmanes de seleccions.
0: No exagerem, 18 dies...
1: Sí, bueno, o 2 setmanes, menys, és igual. Menys.
0: No, però ho dic perquè de vegades... dues setmanetes.
1: Em fa por perquè del Barça marxaran potser el 80%.
0: Si no més.
1: A veure, com ens tornaran? Espero que tornin bé.
0: Després d'un Mundial és una mica absurd, no? Tornar una altra copa. Però vaja...
1: Ja, però... Bueno,
0: però no siguem tan pessimistes sempre.
1: Jo soc optimista, aquí sempre, que sí. Però veig la... A veure, sincerament, em fa una mica de por, però la veritat que molt bé, i el Rafinha està...
0: Hat-trick d'en Rafinha, que no és nou, però goleja més que els nou.
1: Sí, és que no sé és veritat.
0: I ara sí que és el nou, perquè...
1: Sí, ara sí.
2: Fixeu-vos per això... escoltar els comentaris de la premsa entesa i totes aquestes coses, tal i qual, que aquí hi ha...
1: Ui, la caverna, com deu estar.
2: Ui, l'Amil Yamal ha fallat un penalti. I, a més, i no ha marcat cap gol. Ui,
0: no pot ser bota d'or, perquè resulta que ha fallat un penalti.
2: Aneu guanyant 6-0, vull dir, 6-0. Sí, però l'Amil Yamal no ha marcat, perquè... Sí, sempre hi tenen que haver aquest tipus de...
0: Bueno, és que si escoltes segons quins llocs fa riure, perquè dius, escolti, és incontestable, un 7-2 és incontestable, com perquè vostè comenci el seu programa dient crisis en la porteria del
1: Barça. Escolti, com per exemple l'altre dia, en un programa van arribar a dir és que filla el cap a Lamine és marroquí, perdona, de marroquí, és un pare que és marroquí i sa mare és de Guinea.
0: Bueno, però sí,
1: ell és d'aquí.
0: Que no és un tema d'orígens.
1: Però és que,
0: no hi ha cap equip que no tingui gent d'arreu, d'orígens.
1: Des d'allà li tenen tanta tírria que ara ja van així, ja van d'aquest pal.
2: I una altra cosa també, que abans havíem comentat també que estava per aquí, el fet de dir... aquesta delantera se l'ha de parar com sigui. Saps què vol dir com sigui, no? Dos defenses trenca ossos, el Lamine Yamal la cama trencada...
0: Bueno, això ja ho veurem, estem al segle XXI i no només hi ha VAR, sinó que qualsevol jugada no és com abans, qualsevol jugada dona la volta al món.
2: Sí, sí, però escolta una cosa, però jo tinc un equip i a mi ve algú amb una cartera i em diu, el teu defensa aquell que no juga gaire, ara fes el sortir i... em deixes el Lamine Yamal uns quants mesos sense que
0: no
2: pugui fer res.
0: Targeta
2: vermella pel defensa. Sanció de la Federació pel defensa que no tornarà a jugar fins d'aquí 10 anys. Tot el que tu vulguis. Però el Yamal o el Rafinha o el que sigui, el tens 3 mesos a l'hospital que ja no et farà gols.
0: Ja, però jo permetem que et digui que avui en dia crec que ha canviat molt... és a dir, cada equip de futbol té uns interessos i no radiquen en que sigui el Barça qui et guanyi aquell dia o no. Hi ha molts més interessos. És que, no, t'ho dic perquè... l'efecte que sí que s'està començant a produir, i això pel Barça és fantàstic, és que els equips que arriben a, o bé al Camp Nou o que han de rebre el Barça, fixeu-se, ja es comencen a plantejar, bé, aquí ens caurà la del pulpo, que diuen en castellà. Per tant, El proper partit per mi és molt important, és el partit que jo necessito guanyar perquè em vull mantindre a primera divisió. Bé, que surtin els reserves. Total, m'enclavaran 4 com a mínim. Per tant, que surtin els reserves, que no vull desgastar el primer equip, a l'equip titular. Clar, això afavoreix el Barça perquè encara facilita més les coses. No estic justificant, no estic dient no. Que el contrari surti fluixet o que el contrari surti condicionat, però evidentment és l'efecte por. És a dir, no és a veure com parem el Barça, és a veure si ens n'anem a la segona part al vestidor amb menys de 3 gols amb 45 minuts. S'està, jo no dic que sigui ja m'enteneu, no, que la gent són professionals i avui en dia ningú té por, però sí que ja estan condicionats i els mateixos entrenadors ja diuen, escolti, potser no cal que posi tota la carn a la graella, que a mi em venen partits més importants i aquest no el salvaré. Per tant, no sé si m'enteneu. Aquest efecte pot arribar a engrandir aquesta llegenda si tot va així. Tanmateix que sapigueu que això no és normal i que un dia o altre el Barça no farà 5 gols per partit. Ahir en va fer 7, gol a Berash 5, vale? 7-2, val? Però que sapigueu que no sempre serà així, compte. Sí, no.
1: Puc dir una cosa?
0: Molt ràpidament que marxem.
1: Jo vull donar, a veure, vull dir que els espectadors ahir el que van aguantar estoicament.
0: Sí, sí senyora.
1: És de felicitar-los.
0: El soci del Barça, perquè, a veure, sota l'aiguat.
1: Pobres, el que van tindre que aguantar, i que van rebre, estan allà, tots a l'avís, l'alerta de pluges, vull dir.
0: Sí,
1: que,
0: sí, totalment.
1: Vull dir que, pobres, aquesta gent
0: saps què vol dir?
1: Un premi,
0: Vol dir que aquest Barça genera il·lusió. Sí. I que et fa sortir de casa tot i la tempesta.
1: Sí.
0: Molt bé, escolteu-me, ho hem de deixar-ho aquí. De veres, Montserrat, Josep, evidentment Alba, Montserrat i Josep, vosaltres també la setmana vinent més, moltes gràcies per haver renovat la vostra confiança i el vostre compromís amb la República Santboiana i amb la Ràdio Pública. Moltes gràcies. Què voleu que us digui? Que estem encantats de la vida de tornar-nos a retrobar. I ara, com tots els dijous, cap a la memòria i el patrimoni. Fins ara mateix.

0: La República Santboiana. Tornem de seguida.
1: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
2: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
3: De la Ciutat Cooperativa.
4: L'estadi Valdiria Déu celebrant aquesta grandíssima victòria.
2: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12 vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Tu rutlles?
2: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
1: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
2: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
1: A la nostra web larutllasamboy.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
2: Tu rutlles?

0: L'espai de la memòria i el patrimoni. Amb la col·laboració de l'Arxiu Històric Municipal i la Rutlla, Centre d'Estudis Santboians.
1: Dos quarts i cinc minuts de 10 del matí. La memòria i el patrimoni, ho hem explicat sempre, és un dels espais històrics emblemàtics d'aquesta casa de la República Santboiana. 12 anys, déu-n'hi-do, 12 temporades, nosaltres ho comptabilitzem amb temporades, en antena, i quina feinada que s'ha fet. I tornem, i evidentment, com no podria ser d'una altra manera, ho hem de fer-ho també amb un històric, amb un clàssic. Amb això no l'estic anomenant vell, però què carai, és el veterà de la casa. Carles Serret, evidentment el director de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi. Molt bon dia, ben retornat a la que en fa 12 de la República i, evidentment, de la memòria del patrimoni.
2: Fredat, això de mirar 12 anys enrere.
1: Eh que sí?
2: Bueno, ja ho que dius, no, són vells, però com a mínim són vintage, ja.
1: Sí, bueno, digue-li...
2: Està més de moda.
1: Bueno, si sempre estem igual, Carles, nosaltres més o menys, aquí ens conservem molt bé, perquè hi ha bona temperatura, saps què vull dir?
2: Sí, bueno, nosaltres ja una miqueta entrant en matèria, som, diguem, un altre programa del temps. Hi ha els del temps meteorològic, que és molt popular de Fantes, però nosaltres també som el programa de... Del temps,
1: d'un altre temps.
2: No només per les temàtiques que toquem, sinó també perquè, òbviament, la nostra feina també està molt condicionada i evoluciona en paral·lel a la societat. Té molt poc a veure.
1: Correcte.
2: El que es feia a l'arxiu quan jo vaig... Ja, fins i tot abans d'entrar-hi a treballar, perquè jo fa gairebé 30 anys que estic a l'arxiu històric, però ja portava 10 anys més on acudia regularment a fer les meves investigacions quan era investigador per lliure, o sigui, fa gairebé 40 anys.
1: Ho recordem perfectament, amb l'Oreig i amb d'altres associacions.
2: Sí, coses. Llavors, ha canviat tot, no? La idea del programa d'avui, que està dedicat a aquest concepte, doncs, que li demanen els usuaris i les usuàries a l'arxiu històric, vinculat al tema de les consultes, és una idea de programa que feia molt de temps que anava madurant. I també una mica allò que la tens en cartera, perquè la podia abordar en qualsevol moment. De fet, puc fer-ho de memòria i podríem dedicar no un, sinó
1: segur, 20 programes. Clar, evidentment.
2: Al llarg d'aquests gairebé 30 anys, que ja dic que estic com a professional a l'arxiu, he atès desenes de milers de consultes. Desenes de milers.
1: Ni ho dubtem.
2: De tot tipus.
1: Bueno, escolta'm una cosa.
2: Telefòniques, presencials, online,
1: clar,
2: per correspondència...
1: I per correu... No, tu has vist el correu ordinari i el correu electrònic.
2: Sí,
1: has vist aquest pas, també.
2: Correu ordinari no
1: home, havia, però t'han enviat de vegades, cosa, no?
2: Però en relació amb particulars, per correu ordinari no era tan habitual. I ara explicarem també una mica el per què.
1: Val. Doncs ara... fem una cosa, va... Avui comencem la nova temporada amb aquest encapçalament. Què li demanen les usuàries i els usuaris a l'Arxiu Històric, avui a la memòria i al patrimoni? T'escoltem, Carles, endavant.
2: Doncs això, doncs, a banda que era un tema que ja feia molt de temps que tenia en cartera per abordar-lo algun dia en una primera entrega, un primer lliurament.
1: Digue-li així.
2: També vaig decidir materialitzar-lo justament a partir d'una consulta que tu mateix, i actuant d'intermediari i missatger, em vas fer al darrer programa abans de vacances.
1: Sí, senyor.
2: Concretament era una pregunta que et va formular un altre col·laborador d'aquest matinal.
1: Correcte.
2: Podem esmentar-lo sense cap problema.
1: Sí, home, i tant.
2: En Carles Vallejo. Sobre sí. Si a l'Arxiu Històric Municipal teníem alguna documentació o informació sobre la participació, malgrat que fos, de la nostra població o alguna entitat local a la iniciativa de l'Olimpiada Popular del 1936, celebrada a Barcelona.
1: Correcte. En Carles va estar aquí per explicar doncs, els esdeveniments i aquesta celebració que es faria i, precisament, doncs, ens va demanar que t'ho féssim saber directament, sí senyor.
2: Doncs aquesta Olimpiada Popular, que, curiosament, perquè són casualitats de la història, el dia que s'havia de fer la inauguració, que es va fer, però evidentment molt mediatitzada, és el dia que començà la Guerra Civil. És el 19 de juliol del 36 i, per tant, òbviament, l'Olimpiada com a tal en la vessant esportiva no es va poder fer, no es va poder desenvolupar i, de fet, com ja se sap, molts dels participants estrangers es van quedar a Barcelona i van formar part de les primeres columnes de milicians que es preformaven part de les brigades internacionals, etc. La resposta, cal dir que de forma dissortada i a nivell de Sant Boi no disposem de cap dada al respecte.
1: Molt bé.
2: No dic que no hi sigui, dic que no... no
1: a hores no, d'ara encara no ho sabem.
2: A nivell oficial segur que no, uh-huh. Tot i saber que altres municipis, com per exemple el Prat, que uh-huh. fent una consulta em va sortir,
1: sí, sí.
2: I va fer gràcia perquè és el més immediat, sí que tenen alguna cosa, tenen alguna comunicació. Clar, també cal dir que era una convocatòria que s'adreçava més a organitzacions sindicals, polítiques, ateneus,
1: associacions,
2: més que una cosa institucional. Uh-huh. Llavors, si va arribar alguna carta a l'Ajuntament, no s'ha conservat.
1: Molt bé.
2: I si casualment hi hagués algun contacte amb alguna entitat tal i qual, a dia d'avui no ens ha arribat.
1: Uh-huh. Sí, s'entén perfectament.
2: Que ara mateix a l'arxiu no tinc cap informació, ni uh-huh. tinc cap constància, ni cap pista, ni uh-huh. recordo haver llegit mai cap article, ni parlant amb, uh-huh. anys enrere amb veterans d'aquell període que encara em vaig poder arribar a conèixer uns quants, ningú mai va fer cap esment al tema, no?
1: Dit això...
2: Bueno, aquesta ja és una primera consulta, no?
1: Sí.
2: Però una mica com has fet abans un esment amb una paraula molt curteta que has dit a la introducció, que a nosaltres se'ns demana de tot.
1: De tot.
2: I això és veritat. Se'ns demana de tot. Ja he dit, també hem de tenir en compte que hi ha dues dimensions. Les consultes internes del propi ajuntament, que són gairebé, la meitat de les que resol al llarg de l'any.
1: La meitat per part del consistori.
2: Interna. Uh-huh. I de tot tipus de departaments.
1: Molt bé.
2: Però clar, se'ns demana, bueno, ara ja ho explicarem més detall, uh-huh. doncs qualsevol o documentació oficial, que en el seu dia va ser administrativa i que ara ja té una dimensió més cultural, històrica, que una altra cosa, una documentació que tècnicament diem clar. Documentació ja morta o atenuada, que ja no té aquella funció administrativa, però de vegades hi ha documentació que aparentment era morta i torna a sortir a la llum, com per exemple ha passat amb el tema de la recerca sobre la mortalitat als psiquiàtrics.
1: Era documentació, sí senyor.
2: Que en aquest cas doble morta, perquè a més era documentació del cementiri, que estava literalment dormint el somni dels justos. Jo mai havia rebut cap consulta per part de ningú sobre aquest tema, i va ser justament a partir de que nosaltres vàrem començar a informar de l'existència d'aquesta casuística problemàtica, posem-li l'adjectiu que vulguem,
1: en aquest mateix programa,
2: i que
1: recordo.
2: Teníem material tal i qual, quan s'ha generat doncs, tot el moviment que ha desembocat doncs, amb aquesta explosió popular del tema, que hem tingut presència ja més de 100 mitjans de comunicació, contactes amb dotzenes i dotzenes de famílies de tot arreu que s'han interessat. A vegades han pogut donar resposta positiva, a vegades negativa, però sempre com a mínim hem pogut guiar o intentar entendre per què tenim o no tenim. Dèiem que nosaltres també estem condicionats pel pas del temps i l'evolució de la societat. Que ja dic, gairebé amb 40 anys de funcionament de l'arxiu, que es compliran aviat, ha viscut tota mena de canvis, també ha canviat de seu, canviant les normatives cada 2x3. Hi ha coses que abans eren inaccessibles i ara són accessibles. També el públic, i en farem un petit esment a continuació. Després també un factor que això sí que ha canviat i ha sigut la gran revolució i continua sent-ho, és la universalització de les noves tecnologies de la informació. Evidentment, ha canviat i ara mateix estem intentant assimilar totes les possibilitats i no exemptes de reptes que planteja la intel·ligència artificial
1: clar,
2: com a nou repte tecnològic
1: clar.
2: Que també amb el món de la informació està tenint una evolució i un desplegament brutal. I després també, evidentment, hi ha hagut canvis amb els centres i les temàtiques d'interès, allò que dèiem. Jo consulta sobre soldats de la guerra civil o desapareguts o tal abans de la primera llei de memòria democràtica no n'hi havia hagut cap, no havíem rebut mai cap petició per part de ningú. A partir d'allà es va obrir, després nosaltres vam començar a fer el projecte del memorial de tots els morts a la guerra de Sant Boi i després el tema dels psiquiàtrics, i això evidentment ha generat
1: Però em recordes també l'episodi de l'Amical també,
2: sí, però,
1: on es col·labora activament també amb les dades
2: i amb més, i els milicians que van anar a Mallorca i altres històries. Però clar, és sobretot perquè ara nosaltres estem en contacte, diguem, permanent amb el públic, cosa que abans no es produïa.
1: Va.
2: I aquí hi ha un paradigma que jo ja fa ja molts anys que vaig batejar i quan faig xerrades a algunes escoles que han vingut o estudiants d'arxivística que ha vingut a alguna classe d'algun centre, que és el canvi de lo que jo dic de la porta al portal.
1: De la porta al portal. Explica'ns-ho, això.
2: Fins a l'any 90 llarg, gairebé fins a l'any 2000, per poder accedir a saber que hi havia, tant si era un arxiu, com si era una biblioteca, com si era un museu, com un centre de documentació, havies d'anar-hi, físicament. Havies d'entrar per la porta. L'únic que podies aconseguir com a molt era amb una trucada, si tenies el número de telèfon, per preguntar quins dies obrien i si tal dia estaria obert perquè...
1: No, per exemple, i tal, per poder-hi...
2: Per poder-hi... Informació telefònicament no subministrava.
1: Clar.
2: Era obligatori un museu. Tu no podies veure un museu si no hi anava.
1: Ah, està clar. Com a molt, doncs, saber... quan obre, quan puc vindre, em pot atendre amb això,
2: exacte,
1: amb l'altre?
2: Per un documental podíem saber perfectament que la Gioconda està al Louvre, però clar, no la podíem veure.
1: Sí, sí.
2: En canvi, ara, doncs, des de que ja es va estendre el tema de les webs i després les xarxes i tal, ara la principal via d'accés és el portal. És a través d'internet.
1: Clar, clar.
2: La gent, abans de vindre, pot saber moltes
1: coses. Consulten per internet.
2: I, de fet, i clar, això també és un canvi molt important vinculat a les consultes, moltes de la tipologia de consultes que rebíem fa 40, 35, 30, 20, fins a 20 anys, han desaparegut. Però per què han desaparegut aquestes consultes? Perquè la resposta ja la tenen a la xarxa. Jo recordo, i a més em feia gràcia, perquè era recurrent, perquè passava cada any, i cada any, a vegades, moltes vegades, segons el que demanaven qualsevol centre escolar local, tant públic com concertat, com totalment privat, és igual, venien criatures petites a preguntar coses tan simples com per què Sant Boi es diu Sant Boi, per què l'escut de la campana és l'emblema de Sant Boi...
1: Tan simples però curioses alhora, interessants.
2: Sí, a més, aquesta gent havien de vindre, venien... I si eren nens petits, a vegades venien acompanyats dels pares o dels avis, o tal. També una consulta molt recurrent, doncs, sobre quan es va vestir l'ermita de Sant Ramon, o quan es va inaugurar, o algun detall sobre els constructors, o sobre l'església, o les termes romanes. Això eren consultes
1: habituals.
2: Totalment recurrents, i a més, tal, perquè clar, si un professor o una professora ho demanaven a l'aula, i a l'aula hi havia 30 nens, doncs, com aquell qui diu, venien els 30 en una setmana. A vegades alguns venien en grup, venien 3 o 4 hores i tal. Això ha desaparegut. Però no perquè aquesta consulta...
1: Sinó perquè hi ha una eina molt important a l'abast de tothom.
2: Avui en dia, entrant al tiet Google, que li dic jo, i posant allà, doncs aquesta informació la tens a l'abast.
1: Evident.
2: Des de recursos propis, tal. Després això, que nosaltres ens hem encarregat d'impulsar molta cosa. Entrant ja directament en consultes, també dintre de l'evolució del perfil d'usuaris, als inicis, ja dic, fa 40 fins a 25 anys aproximadament, hi havia les antigues tesines, que és la tesi de llicenciatura.
1: Sí, sí, és veritat.
2: I això obligava a molts estudiants universitaris, sobretot de la carrera d'Història, Antropologia...
1: Haver de tirar de l'arxiu històric.
2: Tal, clar. Haver de vindre a fer consultes.
1: Clar.
2: I havien de fer colzes. Havies de vindre a l'arxiu i passar-te dies, setmanes o mesos, segons la característica de la recerca, per poder fer un treball en condicions. Avui en dia, també allò que dèiem del canvi del paradigma, hi ha la percepció aquesta, que és errònia, de que el que no està a la xarxa no existeix.
1: Clar.
2: I no.
1: Això és erroni totalment.
2: A la xarxa hi ha molta cosa, cada dia n'hi ha més, i és evident que el coneixement, doncs d'aquí
1: X anys, és igual,
2: dos dècades, tres, tal, possiblement estigui ja tot penjat. Llavors sí que és possible que tota la bibliografia disponible...
1: I fins i tot així tota em sona agosarat, pensar que tot, absolutament tot.
2: No, i encara que es pogués assolir, que estigués tot, o com a mínim, fins a 5 anys abans, tal, també per qüestions de propietat intel·lectual i d'editorials i tal. El problema és el que avui en dia es parla de l'altre concepte, que és la infoxicació, que és l'excés d'informació.
1: Correcte.
2: Clar, la informació no n'hi ha prou, només en què estigui penjada. És segons com estigui penjada. Clar, si jo penjo a lo bruto les actes de ple de l'Ajuntament de Sant Boi des de les primeres, que és la primera de 1765 fins avui,
1: estem
2: parlant de desenes de milers de pàgines, la immensa majoria són manuscrites, difícil de llegir. Llavors, clar, si busques alguna cosa que tu te saps l'any o la data aproximada perquè busques un fet significatiu o vols estudiar un període molt concret,
1: almenys
2: estudiar la dictadura de Primo de Rivera, doncs no hi ha cap problema. Saps que has de mirar 1923-1930. Però clar, si dius, no, és que vull veure l'evolució de la implantació del carrilet a Sant Boi.
1: Sí, però doncs imagina't.
2: T'has de xupar
1: Brutal,
2: dotzenes i dotzenes i dotzenes d'actes, però quan estem parlant de centenars o milers de pàgines d'informació per trobar o no trobar.
1: Per això els cercadors a títol digital, els cercadors intel·ligents, són tan i tan importants, aquí, perquè et porten justament on necessites.
2: Aquí encara, tot i que s'ha avançat molt, i aquests últims temps encara més, i la IA ajuda, però també s'ha d'anar molt al tanto, que encara el que és la lectura de lletra manuscrita no està encara prou polida. S'han fet avanços significatius, però encara falta. Llegir bibliografia no hi ha cap problema. Tot el que sigui lletra impresa o lletra mecanografiada,
1: també,
2: a partir de 1900 amb la documentació administrativa, no acostuma avui en dia a donar massa complicacions. Però la lectura manuscrita, ojo, i nosaltres veiem doncs, consultes que ens arriben, que s'han fet a través d'IA, perquè se'ns ha demanat documents que gens assegura, no, que vam consultar tal plànol que el teniu del 1400 tal i qual, i jo li puc assegurar que ni el tenim, ni l'hem tingut, ni existeix. No és que no el tinguem aquí i que algú ha fet la referència i no està aquí, però el pot trobar a l'Arxiu de Barcelona, a l'Ardiaca o a la Corona d'Aragó. No, això és una d'aquestes al·lucinacions que es diu que fa la IA, que fusiona coses diverses, i amb aquesta voluntat de prestar servei i de contentar a l'usuari, s'inventa i es fa qualsevol cosa. Quan li dius millora amb una foto, i a darrere fa aparèixer uns arbres que no hi són, o fa aparèixer unes muntanyes que no hi són.
1: Una senyora passejant per allà que dius, bueno, això que bé, no t'he dit recrea'm, sinó millora, però llavors, millora en qualitat tècnica.
2: S'ha de ser molt curós a l'hora de demanar...
1: Se t'entén perfectament.
2: Les coses. Com dèiem, consultes es produeixen de tot tipus. La documentació municipal, ràpidament, sense entrar en detalls, nosaltres la tenim organitzada a partir d'una taula de classificació que va crear en Josep Matas, que és un gran especialista encara en actiu i advocat especialista en la matèria, amb 14 camps. El primer és l'administració general, que afectaria doncs, a el que és el terme municipal, els òrgans de govern, ple, comissions municipals, comissió de govern, alcaldia, secretaria, correspondència, mitjans de comunicació, personal municipal, etc. Aquesta és una gran caixa i té tant consultes internes com externes per tot tipus de coses, perquè ara això la gent demana saber una cosa concreta, quan es va posar tal nom a tal carrer, o qui era l'alcalde d'aquella època, o vull saber que el meu avi va ser regidor i vull saber quan va entrar i quan va sortir, i si va fer alguna cosa significativa o simplement era un mes dels que estaven allà.
1: Molt bé.
2: El segon apartat, Hisenda, és un calaix de sastre, perquè tot el que fa qualsevol administració pública genera una despesa, per poc que sigui.
1: Sí, és clar.
2: I llavors doncs, tot ha d'estar perfectament documentat, tant tema de...
1: I la comptabilitat i tot plegat.
2: Però també dintre d'Hisenda està patrimoni municipal, inventari de béns, adquisicions, vendes, expropiacions, aprofitament de béns comunals, pressupostos, tresoreria, caixa, cadastres, etc, etc. És un univers brutal, i a vegades
1: hi ha
2: algun tipus de documentació que no la mires perquè dius d'aquest tema ja no trobaràs res. No, segons el que busques ho has de mirar-ho tot, perquè clar, una obra o el que dèiem, una expropiació o la compra d'un bé pot estar al seu expedient d'obres, però pot haver un altre expedient vinculat a la dimensió econòmica i estigui dintre de les sèries documentals d'Hisenda. El tercer apartat és un que ja, aquest sí que ja afecta només a nivell històric, perquè ja l'Ajuntament ja no hi participa, ha desaparegut, que és el tema de proveïments. Antigament, doncs, la duana, botigues de blat, la
1: carnisseria,
2: el vi, l'oli, això avui en dia ja els ajuntaments ja no és feina nostra. Amb l'únic que sí que encara tenim participació, però molta gent ho associaria més a temes urbanístics que no a temes de proveïments, és el tema de l'aigua potable.
1: Fons públiques,
2: encara que sigui cedit a una empresa privada, com ara Agbar i tal, però l'Ajuntament té competències en aquesta matèria. Després també
1: com a bé necessari, clar.
2: També dintre de proveïments, un altre vessant, però que la dimensió ja no és tant a l'activitat, sinó a la pròpia edifici, doncs, és mercats, fires, mostasseria, que n'hem parlat alguna vegada, que és el control de pesos i mesures, i escorxador, antigament se'n volien tenir, ara ja no en tenim, per tant, no. El quart és beneficència i assistència social. Antigament era més beneficència que assistència social, eren ajudes a gent que havia tingut un problema del tipus que fos i l'Ajuntament havia d'intervenir. Avui en dia no, és una altra cosa. Cinquè, sanitat, i aquí entren, doncs, el cementiri com a gran equipament per la dimensió sanitària.
1: Serveis de necessitat. Tema,
2: serveis fúnebres,
1: de primera necessitat.
2: Control de contagis, epidèmies, inspecció sanitària en general, inspecció veterinària, farmàcies, ambulància, dispensari municipal quan en teníem, etc. Sis, l'altra gran caixa, que és desastre, obres i urbanisme, que aquí és un dels que em genera molta feina, tant a nivell de peticions de particulars com de particular, perquè aquí entra tot, des del planejament i gestió urbanística, obres d'infraestructura, canalització d'aigües, clavegram,
1: permisos, etc.
2: I el que tu dius ara, i els permisos de particulars. I clar, nosaltres tenim els permisos de particulars des del 1865.
3: Mare de Déu!
2: Però clar, són 8.000 anys. Llavors, a vegades demanen i no hi és, o ha desaparegut documentació, o no se'n va arribar a generar, per a saber, o reformes de cases del barri antic i l'expedient inicial no hi és. Pots tenir una reforma més o menys moderna, però l'expedient inicial doncs no ha arribat, i això genera molt moviment. Ara havia hagut una aturada després de l'explosió de la bombolla immobiliària, el 2008-2009 s'havia aturat, però ara, després de la pandèmia, ha tornat, i ara, aquests últims anys, torna a tenir moltes demandes, tant internes com externes, de control d'aquest tema.
1: Déu-n'hi-do, interessant, curiós.
2: El Camp 7, seguretat pública, cossos de seguretat, policia municipal, bombers, guarderia rural, prevenció i repressió de la mendacitat i la vagància, que això abans de que la Constitució existia, la llei de Lagos i Maleantes.
1: Normatives.
2: 8, també un tema que avui en dia està completament tancat, però que ningú no vol dir que puguis tornar-se a obrir, serveis militars, allotjaments militars, allotjaments a la tropa, quintes, allistaments, lleves forçoses, nens subjectes a requisa militar. Ara ja no tenim ni departament.
1: Clar.
2: En canvi, fins va existir el servei militar, l'Ajuntament tenia el seu servei de quintes.
1: Sí, totalment.
2: La delegació de quintes que portaven...
1: Allò que diuen, t'has d'anar a tallar, que volia dir passar per l'Ajuntament a les dades.
2: L'altre gran tema, que aquest sí que em comporta molta feina, és el tema específic de població.
1: Població.
2: Les estadístiques generals de població, censos i padró municipal d'habitants. Cada vegada hi ha més consultes sobre aquesta temàtica. Va començar ja fa uns 30-35 anys, i a més els primers que ho van estendre-s'ho eren treballadors de caixes i bancs, que tenien temps lliure a la tarda, es va posar de moda i venien molts treballadors, tant locals com de fora, a consultar, a demanar informació sobre els seus demans passats, perquè es volien fer l'arbre genealògic.
1: Clar,
2: aquests
1: clar.
2: Últims anys, a partir de la xarxa, de poder tenir contactes i aplicacions com MyHeritage, Family Shares i altres, s'han extès molt més i rebem infinitat de consultes, també vinculat, òbviament, a la recerca del tema dels psiquiàtrics i desapareguts durant la guerra i refugiats.
1: Correcte.
2: I tal, doncs també genera molta demanda. L'apartat d'eleccions de tot tipus, municipals, diputats provincials, Parlament de Catalunya, acords a Madrid, Parlament Europeu, referèndums, plebiscits, tal. Instrucció pública, l'apartat 11, doncs tot tipus d'escoles, des de parvularis fins a universitaris, escoles d'art, formació professional, campanyes contra l'alfabetisme, beques, etc. L'apartat 12, cultura, que també és un altre cara de desastre, perquè fins a la democràcia els ajuntaments no tenien pràcticament cap competència ni en cultura, ni en esport, ni en joventut, ni en infantesa. Si feien alguna cosa és perquè volien.
1: Clar.
2: I ara encara. L'única obligació és tenir biblioteca pública a partir d'un cert número d'habitants. La resta de coses que fem, l'Ajuntament ho té perquè vol, perquè si no ho fes l'Ajuntament no ho faria ningú. Tenim casals de barri perquè els nostres polítics han decidit
1: totalment, tenir casals de totalment.
2: Barri. O tenim biblioteques, o tenim un centre d'art, una escola de música, però no hi ha ningú que t'obligui a tenir aquest servei. Evidentment això doncs genera una documentació. Servei 13, serveis agropecuaris, agricultura en general, ramaderia, pesca allà on tinguin mar, o rius importants, etc., plagues del camp i tal. I l'últim apartat, el 14, col·leccions factícies, que són coses que estan a l'arxiu, però que podries tenir-les o no tenir-les. Podria haver pergamins, amb el cas nostre no en tenim.
1: Per exemple?
2: Sèries de cartografia, segells, l'arxiu d'imatges o arxiu fotogràfic organitzat, la biblioteca auxiliar, l'hemeroteca i fons privats. Això ho pots tindre o no...
1: Elements quasi bé més curiosos que una altra cosa.
2: Fet, és una col·lecció factícies, de la paraula de factes, allà
1: de dir, bé,
2: que les has de gestionar perquè les tens,
1: però
2: no perquè tinguis l'obligació de tenir-les. No?
1: Molt bé, ja t'entenc.
2: I llavors, també són caixes que generen moltes consultes. Evidentment, hi ha moltes consultes sobre persones, faltaria més, i també sobre entitats.
1: Entitats,
2: consultes
1: també.
2: Consultes sobre els ateneus, especialment sobre ateneus en Bullà, se'n reben moltíssimes, sobre el rugby, evidentment, per la importància de Sant Boi, sobre el futbol també, però l'únic que passa que aquestes grans entitats, com ja tenen bibliografia associada, moltes vegades ja les consultes ja no ens arriben, si no és per grans especialistes que venen a fer treballs ja molt avançats.
1: Déu-n'hi-do, doncs escolta'm, la feina que teniu, la feina que genera tot plegat i també com de bona és aquesta eina, una eina pública que sovint hi ha molta gent que encara no acaba de conèixer o no acaba d'entendre, però que està a l'abast de tothom i que forma part també, deixa'm-ho dir d'aquesta manera, de la democràcia i de la memòria i de la història de totes i tots plegats.
2: I tant, és un recurs del que tothom és susceptible,
1: sí,
2: sense pensar-s'ho, que un dia hagi de vindre a demanar,
1: sí,
2: la col·laboració per qualsevol tema, que ja dic, pot ser de tot, perquè nosaltres recollim tot el que produeix l'Ajuntament,
1: sí, sí,
2: al llarg del temps, més aquestes col·leccions que dèiem extras que també tenim, i llavors subministrem imatges, revistes, de tot.
1: Doncs escolta, més fantàstic, i en més d'una ocasió, d'una manera o altra, tu ho has explicat, però ha estat molt bé que iniciem aquesta nova temporada precisament explicant com una mena de pròleg del que és a l'arxiu, esclar que sí. Gràcies, Carles, fins ben aviat, fins la propera. Ens queda tota una temporada per endavant i que de ben segur que serà tan interessant com ho ha estat sempre. Gràcies.
2: Molt bé, fins la propera.

0: Nou revés per al govern espanyol. El Congrés rebutja la llei per regular l'activitat dels lobbies a Espanya. Ho ha fet amb els vots del PP, Vox i Junts. Pedro Sánchez acusa la dreta i l'extrema dreta de voler mantenir l'opacitat de les relacions d'aquests partits amb els grups d'interès. L'Aliança contra la Pobresa Energètica denuncia l'augment de la desprotecció de les famílies més vulnerables i reclama un plaquet de mesures urgents per fer front a les onades de calor. En unes declaracions a 3cat Info, des de l'entitat s'alerta que la pobresa energètica a l'estiu afecta moltes més persones que a l'hivern. Els tradicionals correfocs en risc per l'augment de les temperatures i la humitat és la conclusió d'un estudi de la Universitat Rovira i Virgili que fixa l'estrès tèrmic dels participants i recorda l'augment dels casos de cops de calor durant aquestes celebracions. I el mercat de música viva de Vic ja està a ple rendiment després de la inauguració d'ahir amb una actuació que qüestionava la definició de concert a càrrec de la dramaturga Lucía del Greco. Avui, entre d'altres, actuacions de Mar Pujol o Amaro Freitas amb Momi Maiga.
1: Esports. El Barça segueix imparable en aquest inici de Lliga. Goleja el Racing de Santander per 7-2, suma la sisena victòria consecutiva i continua líder en solitari. Rafinha, a més, fa un hat-trick i suma ja 9 gols en 6 jornades. Jugats també ahir a Primera Divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0, Deportivo 0, Sevilla 1. El Llevant Atlètic Club de Bilbao es va haver d'ajornar per culpa de la pluja. Avui es tanca la jornada amb els partits Betis-Getafe i Màlaga-Vilareal. I el Barça d'handbol juga aquest vespre a la pista del Montpellier, partit de la segona jornada de la fase de grups de la Champions.
0: I al temps, encara poden caure alguns ruixats fins al migdia entre el litoral i el prelitoral central, ambient més fresc i a la tarda algun ruixat puntual al nord-est i més sol a ponent i al sud. La temperatura serà més baixa, els valors més alts rondaran els 30 graus. 3cat Info.

0: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
1: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
2: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
3: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
2: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
3: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
4: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
5: De la ciutat cooperativa.
6: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
7: Hola, bon dia.
3: Amb ritme, proximitat i bon humor.
2: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una...

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: la Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, es jugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.

0: Hola, sóc la Sílvia Quero de Simatravel, la bona viatgera. Em passo per aquí per donar-vos una gran notícia. Per ser fidels a la República Santboiana i al programa La Bona Viatgera... Tenim un 5% de descompte als viatges a Sardenya, Balears i Senegal. I com diria l'Amadeu... A veure, anem a pams. Com aconsegueixo això? Doncs quan vingueu a fer la reserva, doneu el còdic La Bona Viatgera. Submergeix-te en les cristal·lines aigües del Mediterrani i viu aventures úniques al cor de l'Àfrica amb Simatravel. Ens trobaràs al carrer Príncep de Vergara 36 de l'Hospitalet de Llobregat i al nostre Instagram @viajeros.simatravel. Viajar és vivir.
1: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
2: Tu rutlles?
3: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
2: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
3: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
2: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
3: Tu rutlles?
4: Això és la República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
5: L'espai del reflexionador amb Santi Recasens.

0: Doncs són 10 els minuts que passen de les 10 del matí i ho dèiem, aquesta setmana doncs d'estrena i avui també ens hi posem amb la nova temporada de l'Espai del Reflexionador. Ja el coneixeu prou, en Santi Recasens. Ens agrada presentar-la d'aquesta manera. Pagès, llicenciat en direcció d'empreses per a la Universitat de Saint Peter's de Nova York i virtuós d'explicar el que pot semblar profundament complicat amb una senzillesa espaterrant. Ell analitza, exposa el seu criteri, mira de fer-ho de manera transversal, objectiva. No sempre és fàcil. Les persones estem influïdes doncs, pels nostres sentiments i per les nostres maneres de percebre la realitat. Ell fa aquest esforç i sempre diu el mateix. Escolti, jo no vull vendre absolutament res. Jo li vull explicar el que sabem sobre les temàtiques que pertoquen en cada moment. Suposo que ho he explicat més o menys correctament, Santi. Bon dia.
1: Bon dia. Mira, ho has explicat primer de tot. Molt, molt, molt content de tornar a estar aquí.
0: Benvingut a la Cafè 12.
1: Sí, i a veure, jo és curiós perquè ostres, els amics que m'escolteu, no us veig.
0: No.
1: No us veig, però us sento.
0: Però hi són.
1: Hi són. Us sento d'una manera o altra i la veritat és que us he enyorat molt. De debò, eh?
0: Segur, segur, i com també t'hem enyorat a tu, perquè i a tu i a totes i a tots els col·laboradors, col·laboradores, perquè al final, què vols que et digui? Es tracta de fer les coses de manera que tu passis bé i que et provi tot el que fas.
1: Sí, sí, sí.
0: I per nosaltres és molt interessant el reflexionador.
1: Mira, jo diria que el que has dit, jo poder afegiria també.
0: Sí, i tant.
1: A veure, aquí l'Espai del Reflexionador, a part del que diuen els titulars, a part del que diu el soroll mediàtic, com dic jo sempre, procurem, i ens prenem temps, per analitzar les variables de l'equació que no sempre són tan òbvies.
0: És així mateix, és així mateix.
1: O sigui, una cosa que sempre jo dic, i ho hem dit en plan broma, no? De que quan analitzo coses de geopolítica, a veure, quan la teva parella t'enganxa fent-li el salt,
0: per exemple,
1: la frase dita és cariño, lo puedo explicar todo.
0: Sí, no és el que sembla.
1: No,
0: però aquesta frase ha estat recurrent al cinema.
1: Amb geopolítica, i en parlarem molt en aquesta temporada, amb geopolítica la frase filosòfica és cariño, no es lo que parece.
0: No, per això et dic.
1: Perquè el que comences a rascar, veus unes derivades que dius, ostres, i això és el que intentem fer en aquesta secció.
0: Molt bé, i ens prova a totes i a tots, com et dic. Escolta'm, per cert, tal i com fem sempre, al començar una nova temporada i venint de vacances, avui et demanarem que ens expliquis què destacaries del que ha passat, per exemple, aquest estiu, sobretot a l'agost, que és quan no estàvem en antena, i com a noves rellevants que potser hauríem d'aturar-nos i hauríem de tindre en compte, no sé, una mena de repàs, no? D'aquest buit que significa de vegades les vacances, que és percebut, mira que han arribat a passar coses, i moltes, algunes d'elles ja es veia que venien, altres estaven en procés de que vinguessin, i d'altres fins i tot algunes de noves. Estem parlant de que continuen les crisis, les carpetes aquelles que tenim, Santi, de crisis de l'educació, crisis de la sanitat, crisis de la migració, crisis de molts tipus, crisis amb conceptes com la IA, etcètera, etcètera, etcètera. Ho dic perquè, insisteixo, han passat moltes coses. Va, què destaquem i així ens posem al dia?
1: A veure, no descobreixo la sopa de ceba, quan diré que...
0: Ni la d'all, que diuen.
1: Ni la d'all, quan diré que, a veure, que evidentment, escolta, el que més ha impactat a tothom ha estat pues, la situació de Ceuta. Això és evident, perquè encara que ara s'arregli, portarà una quantitat de derivades que no, molta gent no n'acaba de ser conscient. Però això en parlarem més endavant en detall.
0: Encara et diré més, no vull avançar res, però la setmana vinent parlarem del factor immigració.
1: Exacte.
0: Des d'un punt de vista que ara no vull desvetllar, però que serà molt important que ens hi aturem i que reflexionem també.
1: Exacte. També una cosa molt important que ha passat aquest estiu és... bueno, no s'ha descobert, perquè el periodista de La Vanguardia, Enric Juliana, ja ho va començar a albirar ja fa bastant temps.
0: Ja.
1: La importància dels estrets.
0: I quan dius estrets vols dir els passos
1: Exacte, estret d'Ormuz,
0: estratègics
1: estret,
0: o polítics.
1: Estret de Bab el-Mandeb, estret de Gibraltar, que aquest sí que ens afecta a nosaltres.
0: Sí.
1: I com de sobte, pues, i això ho empalmo també amb un programa que vam fer ja fa temps sobre el nou art de la guerra, doncs que... Amb l'invent dels drons... Doncs avui en dia, qualsevol colla de rebels amb uns drons que valen 5.000 euros cada un poden paralitzar un estret que és clau per a l'economia mundial. O sigui, ja no calen caces de 30 milions de dòlars ni missils que valen 7 milions de dòlars cada un. Què va? Què va? Què va? I això ha passat ara, doncs, amb l'estret d'Ormuz.
0: Totalment, totalment.
1: Amb la guerra aquesta... Bueno, guerra, ja no sé si és guerra, perquè, clar, cadascú diu una cosa diferent
0: cada dia. No sé si arxivar-ho com a conflicte, com a crisi, com a... etcètera, etcètera.
1: Jo no sé el que és, però l'únic que sí que sé és que els consumidors de carrer estem fotuts. Perquè vas a posar combustible i te'n recordes de la mare que va matricular els que van engegar aquesta guerra.
0: Clar. Va, més coses a destacar d'aquesta mena d'aturada, de parèntesi, que ha representat les vacances, l'estiu en concret, a l'agost.
1: Una cosa que no ens afectarà ara, però que ens afectarà d'aquí 2 mesos. I ens afectarà més del que sembla. Les eleccions midterm nord-americanes, que ara algú dirà, ui, això ens agafa molt de lluny. Sí i no. Això va passar fa 2 dies, eh? Uh-huh. El president Trump volia prohibir el vot per correu, perquè té, doncs, sap perfectament, doncs, que normalment els votants que voten demòcrata solen votar més per correu, i el Tribunal Suprem li ha tombat. Què vull dir amb això? El Donald Trump té por. El Donald Trump, que té molta més informació que jo, té por d'aquestes eleccions.
0: Tu creus que sí, eh?
1: Sí, no, n'estic convençut. I a veure què passarà amb això, eh? A veure què passarà, perquè l'altre dia parlava... Jo segueixo tenint molts amics dels Estats Units i parlo amb ells de tant en tant, no? En videoconferència, tal i qual. I la informació que em donen, fins i tot d'amics meus que voten republicà i votaven el Trump, és que la seva popularitat està sota mínims, molt més del que ens pensem, eh? I que el president del país suposadament més poderós del món tingui por de les properes eleccions pot canviar moltes coses. Ostres, què més?
0: A veure, què més?
1: Si no, sí.
0: No és fàcil triar, eh? Ja ho sé.
1: Una cosa que tindrà derivada sobretot el 2027, però que ha començat ja aquest estiu. I ha començat en part amb lo de Ceuta. El clima polític a Espanya, preparem-nos per lo que ve. Ho analitzarem també. Ja sabeu que jo opinem de política, però mai fem política. Però aquesta nova temporada parlarem de política més de lo que és habitual, perquè a Espanya hi haurà bastants canvis, eh? I no estic parlant de que...
0: Ja t'entenc.
1: El PSOE marxa i puja el PP. Això és una alternància de poder normal que ve passant des de fa 40 anys.
0: No, però
1: hi haurà més coses.
0: Però que tu has dit molt bé, no? Al final, què és política? Doncs política és absolutament tot el que té a veure amb gestionar una societat. Estem fent política constantment, es fan polítiques empresarials, es fan polítiques...
1: Sí, sí.
0: Mira, fixa-t'hi, esportives,
1: sí.
0: Es fan polítiques institucionals, es fan polítiques, etc. Per tant, la política al final és això, és el gestionar doncs el dia a dia de les persones.
1: Vull dir
0: que... Molt bé, què més?
1: Uf, a veure, tot això és ara el que em ve al cap, vaig estar mirant una mica. Clar, en un estiu passen coses, però tampoc passen tantíssimes coses.
0: No, però algunes d'elles podrien ser,
1: bueno,
0: podrien ser rellevants,
1: veure,
0: no, de cara al futur, no?
1: No, les estem mencionant aquí, però això estic dient davant del micro, que tot això que estic parlant ara seran coses que analitzarem amb molt més detall en els programes vinents, perquè n'hi ha alguns que tenen derivades molt més profundes del que ens puguem arribar a pensar ara.
0: Quasi, això és com una mena de pròleg de que vindrà aquesta temporada.
1: Exacte.
0: I coses que estan per veure, perquè hi ha coses que, evidentment,
1: sí.
0: De vegades s'han previst coses i fins i tot en soc testimoni que tu has arribat a alertar de coses que després han estat una realitat.

0: serà, doncs, home, tu ho deies abans, una fórmula matemàtica, o digue-li com vulguis, no sé com ho deies, serà una constant en aquesta... en aquesta fórmula que és el dia a dia.
1: També una altra cosa doncs, que va passar aquest estiu i que també tindrà unes derivades que la gent no n'acaba de ser conscient és el... i això no és fer política, és senzillament informar. El contundent veredicte del TJUE sobre les amnisties. I que a veure, que el president Puigdemont, per més que els certs jutges cridin patalent i tinguin rabietes, el president Puigdemont està aquí d'aquí un mes, bueno, més i mig, dos mesos.
0: Estem veient precisament amb titulars, doncs, que n'hi ha que diuen, escolti, el que digui el Tribunal Suprem d'Europa m'és igual, jo tiro per aquí.
1: Bueno.
0: A veure com es gestiona això.
1: A veure com es gestiona.
0: Com se li fa veure, segons qui, que hauria de seguir la regla.
1: Aleshores, clar, a nivell de política catalana, que no parem de llegir enquestes de que Aliança Catalana
0: puja.
1: Que Junts per Catalunya baixa, que aquest es manté, que l'altre no sé què, l'arribada del president Puigdemont canviarà de dalt a baix totes aquestes enquestes. Jo no vinc a dir que les revolucioni.
0: O sigui, pot ser una d'aquestes variants que tu deies
1: importants,
0: que...
1: variables, importants.
0: Variables que acaben canviant tot.
1: Exacte, jo no diré en cap moment que...
0: Acaben canviant la direcció del vaixell.
1: Tu ho has dit.
0: És un vent que ve de no sé on i al final he de canviar les veles.
1: Exacte, perquè aquí no farem propaganda de Junts, no farem propaganda...
0: No farem
1: propaganda d'Aliança Catalana, senzillament, clar, la història del president Puigdemont...
0: És exposar el que hi ha al damunt de les taules.
1: I això canviarà moltes coses de la política catalana, que al fi i al cap és la que més ens afecta directament, com aquell que diu, perquè és la que tenim més propera. Déu-n'hi-do.
0: T'entenc.
1: Déu-n'hi-do, a veure.
0: Més coses d'aquest estiu, que ets tu qui les has de posar al damunt de la taula, com dèiem, però dèiem això, que diferents crisis que es van repetint, que van augmentant, els docents que no estan contents, sanitat que té els seus problemes, això també havíem acabat temporada amb totes aquestes temàtiques al damunt de la taula i continuen
1: enquistades.
0: No sé si increixendo, però continuen.
1: Mira, jo crec que increixendo, perquè he vist algun que altre, i amb això tampoc criticaré el govern de la Generalitat, perquè, clar, a veure, aquí s'han de prendre decisions i les han de prendre, no depèn només d'una persona. Però, clar, jo també he vist una miqueta, jo tampoc...
0: I que hi ha problemes, perdona, que els heredes. No els has creat tu.
1: Clar.
0: Els heredes i ara dius, ara gestiono.
1: Clar, aquí hem de ser justos i objectius amb tothom. Però, clar, jo també he vist que, a veure, si els docents es queixen és per alguna cosa. Si els metges es queixen és per alguna cosa. No crec que s'ho inventin. I estic veient també, doncs, que per part d'algú de la Generalitat, alguns de la Generalitat, com que, protesten per protestar. He escoltat alguna que altra cosa que dic, a veure, ojo, aquí no...
0: Que hi ha de tot com a tot arreu.
1: Ja veurem com acabarà això. Ja veurem com acabarà això, però si hi ha una cosa que hem de tenir clara és que les tres potes d'un govern són, almenys el nostre, sanitat, educació i economia.
0: I
1: les tres coses no van bé, eh?
0: Escolta'm una cosa, ja ho saps que sempre et faig allò de la pregunta punyent.
1: Ostres, tu, escolta, que acabo d'arribar.
0: Sí, doncs no te'n deslliuraràs. Tu gestiones molt bé, ets un bon equilibrista
1: i tant.
0: Et passo la pilota i acabes fent virgueries amb la pilota. Senzillament. Tu ja ho saps que els mitjans de comunicació, al final, els titulars són el que ven, les portades, etc. I estem acostumades i acostumats de que el que avui és notícia potser caduca i demà no ho és.
1: Sí.
0: O dit d'una altra manera, estem acostumades i acostumats que... Que les coses tenen la importància que tenen en relació també, de vegades, dels interessos dels mitjans, però de vegades també d'allò de que aquí el que funciona és la immediatesa, no?
1: Yeah.
0: Ho dic perquè sí que és veritat que, si t'hi fixes, fa dies que les portades, tot i que els diaris no deixen de parlar-ne, això també s'ha de dir, però que en les portades, tot el tema Ucraïna, tot el tema Palestina, sembla, doncs, allò que et deia, no?, que això ja no és immediatesa, això és un problema que s'ha tornat

0: endèmic,
1: sí.
0: Digue-li com vulguis, i jo et pregunto, per desgràcia, i tant de bo fos per sort perquè s'hagués solucionat, però per desgràcia, tornarem a veure portades assenyalant directament el conflicte entre Rússia i Ucraïna? Tornarem a veure portades amb els problemes que encara hi ha a Israel? Recorda que ara venen eleccions pel Netanyahu,
1: sí,
0: que el tindran entre l'espasa i la paret i que el poden tindre una mica més encrastat en els problemes que de fet ja té i que li venen a sobre.
1: Mira,
0: a nivell personal, vull dir.
1: Acabes de mencionar la paraula clau, encrastat o enquistat.
0: Enquistat, encrastat...
1: Ho acabes de dir tu mateix.
0: Com vulguis.
1: Mira, jo repeteixo un article, jo estic subscrit a la, uh-huh, a la publicació d'Economist.
0: Sí, sí, sí.
1: I l'altre dia van fer un article precisament sobre Ucraïna, la guerra d'Ucraïna, que deia una cosa que uh-huh em va alegrar i em va collonir alhora.
0: A veure.
1: El Vladimir Putin està desesperat, uh-huh, encara que sembli que no. És que ja no té més mitjans, perquè és que per més que Rússia tingui tant petroli, tant gas i tant...
0: No.
1: Mantenir aquesta guerra...
0: Comptablement està defenestat, aquest home, vull dir, està claríssim.
1: I aventurava un analista de The Economist que hi ha après a respectar-lo perquè és dels que està desesperat i que uh-huh abans... O sigui, serà el canto del cisne.
0: Yeah.
1: I abans que es derrumbi tot, el Vladimir Putin farà una ofensiva tan bèstia uh-huh que tornarà a copsar els titulars de tots els mitjans. Però aquest deia...
0: Vols dir, fer-la grossa per a veure si algú s'ho creu i, sí, i se n'en surt, d'alguna
1: no,
0: manera.
1: No se n'en sortirà.
0: No, no, clar.
1: Però una miqueta com la batalla de les Ardenes, eh? Uh-huh. Que el Hitler es veia ja cada vegada més... Doncs anem a liar-la ben grossa, que al final va acabar perdent. Però, escolta, la batalla de les Ardenes va enganxar l'exèrcit americà amb el cul en l'aire.
0: Uh-huh. Sí, sí,
1: Netanyahu,
0: sí,
1: Netanyahu, enquistat, si deixa de ser president, té una sèrie de causes judicials esperant-lo, i no menors, eh?
0: Per això et deia no que a nivell personal té problemes. I fixa't que dic a nivell personal.
1: Uh-huh.
0: A nivell polític, evidentment, deu tindre els seus, faltaria més, i els que ell li posa amb els altres de problemes. Però a nivell personal en té.
1: I no oblidem una altra cosa, el Netanyahu i el Putin, que això molta gent no ho sap, estan en busca i captura pel Tribunal Internacional Penal de la Haia, per crims contra la humanitat. Ara encara, com que són els que manen al seu país, poden...
0: Sí,
1: però
0: sí,
1: si deixen de manar, uh-huh, ja ho veurem, ja ho veurem. Amics, ens ve una temporada amb coses molt, molt, molt intenses.
0: Som...
1: Molt intenses, segur, eh? I torno a repetir. Les anirem analitzant en detall,
0: molt bé,
1: eh? Perquè és que algunes... Poder faran falta dos programes, ja t'ho dic ara, perquè és que jo tampoc puc sintetitzar tant.
0: No ve d'aquí, els que facin falta. Els que facin falta.
1: Exacte.
0: Molt bé, Santi, escolta, això que avui ha estat una mena d'intro, de pròleg, de marcar intencions de per on anirà la cosa, i a més cada any us demanem, i pluralitzo perquè també
1: sí,
0: ho fem
1: sí
0: amb el diccionari alternatiu i d'altres seccions,
1: sí,
0: una mica ha estat un repàs, una mica ei, què destacaríem del que ha passat i del, uh-huh, del que ve.
1: Sí, sí.
0: Bueno, són aquests capítols introductoris que ens va molt bé per començar la temporada.
1: I Déu-n'hi-do el que hem tocat, eh?
0: Sí, sí.
1: Déu-n'hi-do el que hem tocat.
0: No és fàcil.
1: I temes complexes.
0: Sí, sí. Bé, escolta'm, dèiem que no explicarem massa coses, sempre ens agrada deixar una mica l'interrogant, però que la setmana vinent parlarem d'immigració.
1: Però donaré una pisteta.
0: Va, deixa-la anar.
1: Amics, us poso deures per la setmana que ve. En lloc de centrar-vos tant en Ceuta i en Marroc, mireu una miqueta la variable que ningú en parla, Algèria.
0: Molt bé, sí, home.
1: Estudieu-vos Algèria, estudieu-vos com funciona, quins amics té, perquè és més important del que sembla amb la de Ceuta.
0: També, però també parlarem de la immigració com a,
1: sí,
0: com a recurs per a molts,
1: hombre, i
0: interessos.
1: I tant.
0: Digue-li d'aquesta manera, malauradament i desgraciada.
1: I que no és nou, eh? Va passar ja el 1975 i Marroc va acabar guanyant.
0: En parlarem.
1: En parlarem.
0: Santi, moltes gràcies i aprofito la vinentesa per agrair-te la teva renovació amb el compromís amb la ràdio pública, amb la República Santboiana.
1: Una abraçada a tots, amics.
0: Faltaria més. I de seguida, amb el diccionari alternatiu, que la cosa va de màgia i de bruixes. De bruixes simpàtiques, però de bruixes, que carai.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer, el món des d'una mirada santboiana.
6: Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana. L'espai del diccionari alternatiu.

0: Dos quarts i tres minuts d'onze del matí, el diccionari alternatiu, un altre clàssic dels dijous. I obrim també la nova temporada, precisament amb aquest espai del misteri, els interrogants, moltes coses per resoldre. De fet, us ho he de dir, el diccionari alternatiu mira de resoldre, però no podem resoldre mai. Per què? Home, precisament perquè tot és un misteri. Tot el que envolta això és un misteri, i doncs per aquí sí. Ja sentim el somriure d'una de les nostres bruixes de butxaca, Sílvia Amadeo. Molt bon dia, benvinguda a la que fa 12 de la República Santboiana.
1: Doncs molt bon dia, i quin privilegi, no?
0: Bueno, per nosaltres
1: 12,
0: és un luxe.
1: Que... 12, numerològicament és un 3. Sí. Ens parla de la comunicació,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí,
1: o sigui
0: sí.
1: Que serà una temporada segurament de molta de comunicació i de compartir molt.
0: A veure si és veritat. He de dir, per justícia també, esclar que sí, que des d'aquí una forta abraçada al Joan Antoni i a l'Anaïs, ja ho sabeu, l'altra bruixa de butxaca, la veterana de la casa, i també el nostre investigador en afers paranormals, que avui no ens acompanyen. Veurem al llarg de la temporada com ho anem fent, però vaja, avui qui hi ha és la Sílvia, també ens acompanya, evidentment, l'Alba, que això de les bruixes... Jo no sé com ho portes, això de la... De
2: em
0: les
2: fa bruixes. Molta por, aquestes
0: a tu et
2: coses.
0: Fa por? Home, però ella no et fa por. Mira,
2: no,
0: mira quin somriure
2: no.
0: Que té. I és una bruixa simpàtica, i tot li està bé.
2: Sí,
0: ella
2: sí.
0: No et fa por, suposo. No, no, no.
2: No, els fantasmes i tal.
0: Tu no pateixis.
1: De moment no et faig por.
0: No. Mira, els pitjors fantasmes t'asseguro que no són transparents. És a dir, els veus, els toques.
2: Sí,
0: els toques. Els pitjors fantasmes, sovint, amb un somriure d'orella a orella. Alguns, fins i tot, molt ben vestits. Mira,
2: sí, sí.
0: Mira què et dic.
2: Total.
0: I d'altres que no tenen gust ni per vestir, però vaja. No, però vull dir que no t'han de fer por els fantasmes, no. Ja t'ho dic ara.
2: A veure.
0: Molt bé. Dit això, escolta, en primer lloc, que contents estem de poder-nos retrobar amb el diccionari alternatiu i, evidentment, amb vosaltres. I amb tu, en concret, avui que estrenes temporada.
1: Jo també estic molt contenta que ho sapigueu. I echava de menos, eh? Esto?
0: Sí,
1: tu... Home, esclar, perquè comences
0: del micro, escolta,
1: a veure misteris i dius, ostres, això ho podria compartir, o... i el micròfon també.
0: Que... Bueno, hem de dir que, tal i com és tradició de la casa, ja ho hem fet amb el Santi, ho fem en d'altres espais, a veure, al començar la temporada el que us demanem és allò de que destaqueu què és el que heu vist o què ha passat durant aquest parèntesi que ha significat més que l'estiu, perquè a l'estiu ja estaves aquí, encara és estiu i tornes a ser-hi, però
1: sí.
0: Aquest mes d'agost, aquesta aturada per vacances, que sempre passen coses, jo no sé si han passat coses en aquesta direcció, però que fem un repàs i que què destacaries, fins i tot una mica com amb el Santi, no? Que diem, ei, i què ens ve a continuació? De què creus que parlarem? I la setmana vinent, què podríem fer? Etcètera. És una mica això, el primer dia sempre és introductori, sempre, bueno, i per recuperar coses que potser tu has captat durant aquest agost. Com ha anat aquest agost?
1: Doncs...
0: Ha estat molt màgic o què?
1: Bueno, ha estat molt, molt calorós.
0: Sobretot molt calorós.
1: Però sobretot, mira, m'ha sorprès molt perquè, així com altres estius, no tenim notícies de ufologia, no tenim cap o són molt poquetes les que tenim. Aquest estiu, bueno, en concret aquest agost, sí que hem tingut moltes, però moltíssimes. Algunes que són veritables o s'han d'investigar encara, i alguna altra que jo ho he posat, ja saps que jo faig això, que poso de veritables o que poden seguir una investigació, i d'altres que dic aquesta és falsa, o aquesta és per això, per
0: correcte.
1: Això, per això. No? Perquè
0: correcte.
1: També m'agrada donar totes les versions, que no sempre sigui que en aquest programa, en aquest espai es digui sempre no, també hem de dir el que és fals.
0: Molt bé.
1: Doncs,
0: no, que ens agrada l'objectivitat, i és veritat, i ho dic perquè l'Alba fa pocs dies que està amb nosaltres, i perquè ho sàpiga, no? Que tu pots ser bruixa, pots ser investigador de coses a efectes paranormals o digue-li com vulguis, però has de ser objectiu, i això és el que fem en un mitjà de comunicació humil, però amb ganes d'explicar les coses, objectius. Si una cosa no és veritat, la Sílvia t'ho desmunta i es queda igual, eh? Vull dir que no t'ho compra tot, eh? No t'ho compra tot. Molt bé.
1: Doncs mira, començarem amb el dia 7 d'agost,
0: sí.
1: D'acord? Que el Pentàgon va publicar la cinquena tanda, va publicar 41 documents, fotografies i vídeos relacionats amb els fenòmens anòmals no identificats, o sigui,
0: molt bé, allò
1: amb,
0: que dèiem,
1: amb els somnis de tota la vida.
0: Ja van començar publicant algunes fotografies, ho vam veure, alguns documents, i ara va ser una nova tongada de...
1: Una nova tongada de
0: fotografia, etcètera.
1: D'aquests documents, doncs, per exemple, s'ha desclassificat un del 2002, un piloto militar va observar una figura geomètrica triangular.
0: Sí.
1: I això va ser a Afganistan. I, bueno, jo diria que això sí que pot ser revelant, perquè, a més de que ha sigut el Pentàgon qui ha desvetllat, no?, aquests arxius, també podem dir que, a més, no solament va ser ell. L'entrevista se li fa només a aquest pilot, però és que ell anava amb un acompanyant. I ell veu al cel, doncs, una figura geomètrica triangular que s'esconden les estrelles, sense sorolls... i podem dir que...
0: Una nau silenciosa, etcètera,
1: sí.
0: etcètera.
1: A veure, jo no m'atrevo a dir que és una nave. Aquí ara aquestes coses ja... Los ufólogos i els investigadors...
0: Què és, això.
1: Clar, no sabemos lo que es, porque es que, bueno, tengo también aquí, por ejemplo, para que se relacione, se entienda muy bien por qué digo esto, ¿no? Es que el 15 de septiembre los Estados Unidos reconoció que tiene armas de control espacial desplegadas en órbita. I qui no ens diu a nosaltres que aquest triangle pot ser alguna cosa d'aquestes?
0: Bueno, no sé, o sigui, això t'ho coses... hauria de dir un expert, perquè els satèl·lits que tu dius, o segons quins artilugis, no estan a aquesta alçada. Estan alçades que no les pots ni percebre, no les pots veure, evidentment.
1: Que nosaltres,
0: de nit
1: que...
0: tu pots veure una llumeta que es mou i és un satèl·lit, això ja ho sabem. Però de dia, i veure que aquella figura és un triangle enorme, això es fa difícil de gestionar.
1: Clar, i a més, sí que vaig cap a la banda de, sí, potser algun fenomen extraterrestre, no?, podríem dir, o ovni, perquè està desclassificat pels Estats Units. Després, el 2023, bueno, es va trobar també a sobre de l'oceà un objecte que donava volta sobre si mateix a 90 graus. Hi ha, a més, hi ha un vídeo que dura quasi ben bé 3 minuts. I a més, és superinteressant perquè aquesta gravació, com la majoria, per no dir totes, es troben o es graven en rayos infrarrojos. És a dir, que potser tu a l'ull no ho veus, però queda enregistrat, o no queda registrado en los controladores aéreos.
0: Sí, sí, t'entenc. Amb càmeres especials que poden percebre. Molt bé.
1: I, per exemple, el que s'ha reobert, ara mateix també que està reobert, i es va parlar moltíssim, sobretot al setembre, és el 23 de gener del 2010, un vol Boeing 737 que anava des d'Amsterdam fins a Màlaga, aquí a Espanya, que m'ha semblat molt curiós, entre les 5 de la tarda i les 6 de la tarda, entre les 5 i les 6 de la tarda, el pilot va detectar que davant d'ell hi havia alguna cosa. Va avisar al control aeri de civil i li va dir al de civil: escolta, posa't en contacte amb el control de radar militar, perquè jo no veig res. Ells tampoc van veure res, no van enregistrar res. Però aquest pilot té una fotografia. Hem de dir que aquesta fotografia també s'hauria de veure, perquè, clar, fas una fotografia en ple vol, molt lluny, hi ha una pixelació que s'hauria d'investigar més, però està desclassificat per als Estats Units aquest cas. O sigui, no podem dir això és fals o això és mentida, no ho podem dir, d'acord? I... també una data o una notícia molt important que m'ha sorprès també és que el 17 d'agost Euronews publica que la Unió Europea reconeix que porta observants els UAPs, els fenòmens aquests, del cel, des del 2023, i ho està fent d'una manera discretament. Tot això què vol dir, senyors i senyores i els que s'escolten, què vol dir tot això? Que això s'està posant molt en sèrio, que moltes vegades ho hem dit aquí, Amadeu.
0: Hi ha molta informació, però jo crec que també hi ha molta desinformació. És a dir, Saps allò de d'on està la pelotita? És a dir, si a mi m'interessa, ara parlo pensant en el govern dels Estats Units, amb Donald Trump, etc, etc, etc. Si a mi m'interessa que la gent miri cap a un cantó perquè els problemes que hi han estan precisament en una altra direcció, de vegades la desinformació em serveix per dues coses. Una, per desmitificar fins i tot el que és veritat, el que és veritat, utilitzant gent que diuen coses que poden semblar molt ridícules, però a mi em va bé perquè t'estàs desacreditant, m'explico? Sí. I l'altra també per desviar l'atenció del que realment està patint la gent, dels problemes que estan patint amb segons quines coses. Per tant, aquesta desinformació és molt complex, tot això. I és un debat que està obert i que fins i tot he escoltat amb alguns ufòlegs de nivell de reconeixement, fins i tot internacional, tu ja ho saps, sí. Que parlen molt d'aquesta desinformació i que forma part dels serveis secrets de això, de posar més pa que formatge, que es diu, per tal de desacreditar precisament els que estan dient coses que són reals.
1: Clar, per això jo dic que sí... Estos documentos los ha desclasificado de Estados Unidos, però amb quina intenció? També ho hem d'agafar amb pinces, no? Però clar, és que ens hem de refiar.
0: Sí, sí.
1: Dic, ens hem de refiar. Sí. Ara t'ho dic, ara et torno a repetir aquesta frase. Ens hem de refiar?
0: Ens hem de refiar? Aquesta és la pregunta.
1: Ens hem de refiar?
0: Alba, ens hem de refiar? Del que diuen les institucions, els governs, gent poderosa com els serveis secrets dels Estats Units, la NASA, no sé què.
2: Jo crec que és una gran pregunta aquesta, eh?
0: No ho sé. Tu què penses? Tu te n'enrefies?
2: Jo de tot el que em diuen, no.
0: Sí. Molt bé, però tu creus que alguna cosa deu haver-hi?
2: Home, si estan amagant tantes coses...
0: No, però que alguna cosa deu haver-hi. Ja m'entens.
2: Jo crec que sí, no?
0: Molt bé. No, que m'agrada saber el parer de les persones que estan per aquí, de la gent jove, dels estudiants, m'interessa saber què hem pensat.
2: Jo penso que l'univers és molt gran i
0: molt bé.
2: No coneixem tot.
0: Molt bé. No, ho dic perquè aquestes temàtiques les anirem tocant al llarg de la temporada.
1: Doncs sí.
0: Jo ara et faré una proposta per la setmana vinent, si és que no tenies ja alguna cosa. Si no, jo et faré una proposta. Ja
1: jo escolto les propostes.
0: Molt bé.
1: Si m'agrada o no.
0: Continuem.
1: Doncs, per exemple, una altra cosa, no?, que està molt relacionada amb això, amb la ufologia, i que hem parlat moltes vegades, hem tingut aquí algun programa al llarg d'alguna temporada, és veure llums estranyes o abans o després d'un terratrèmol.
0: Sí, senyora.
1: I això és el que va passar...
0: Terratrèmol o de que un volcà faci
1: també
0: erupció. Això passa molts cops.
1: Que a més a més...
0: Alguns cops, diuen.
1: Que a més hi ha filmacions.
0: Sí.
1: Això ho hem d'estudiar i s'ha d'estudiar molt, molt bé. Molt bé, perquè sí que és veritat que hem trobat llums d'aquestes al voltant d'un volcà que eren llumetes o eren bombolles, no? I podria ser algun tipus de gas. Però sí que també hem trobat coses metàl·liques, rodones metàl·liques.
0: Bueno, i pels moviments que feien, les direccions que prenien i agafaven, doncs...
1: Entraven i sortien.
0: Això
1: un gas no ho pot fer. Això un gas no ho pot fer. En aquest cas, doncs, el 10 d'agost, habitants de Rio Negro, Antioquia, a Colòmbia, van veure objectes o llums estranyes en el cel després del terratrèmol. I es va quedar molt de temps. Aquestes llumetes es varen quedar molt de temps. No podem dir si és veritat, no podem dir si no és veritat, perquè amb el caos que se produjo, que tots ja sabem què passa, no?, després d'un terratrèmol, i a més de la gran índole que va passar a Colòmbia...
0: Correcte.
1: No esperamos parar i gravar i investigar, estem per altres coses. Sí. No m'ha donat temps d'investigar en altres terratrèmols, per exemple en el de Venezuela, però segurament que trobaríem alguna cosa d'aquestes també. Sí que és veritat que s'ha donat en alguns casos que quan ha hagut algun tipus de terratrèmol, o abans o després, ha hagut algun fenomen d'aquests UAPs. Podríem dir extraterrestres, d'acord? I també és que ho haig de dir. I també podríem pensar, a lo millor no és un UAP, i si és que també hem parlat en aquest programa algun armament, bueno, podria dir armament bèl·lic, que ells diuen que no, però la majoria de persones pensem que sí, que podria ser algun armament bèl·lic, i com és la famosa màquina HAARP. Uh-huh. També hem parlat d'aquesta màquina, sí. Una màquina que és capaç...
0: Sí, recorda'ns, fes una mena de resum perquè sí. La nostra audiència recordi una mica el concepte.
1: Doncs aquesta com màquina va ser creada, la seva finalitat era com poder alterar una miqueta el clima, no? O sigui, en aquelles zones on no plovia, doncs provocar que plogués, etcètera, etcètera, etcètera. Clar, sempre la mentalitat, no, de l'ésser humà és que nosaltres construïm o inventem coses, però ja surt la nostra part com bèl·lica, no, d'agafar les coses uh-huh. i fer coses amb aquestes coses que no són bones per a nosaltres. Doncs, per exemple, provocar terratrèmols, que ha hagut moltíssims. Hem tingut aquí a Espanya terratrèmols, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: No és estrany per les plaques tectòniques que hi ha, em sembla. No soc especialista en això. Mm-hmm. Pot ser que m'equivoqui, i demano disculpes que pot ser que m'equivoqui de lo que estic dient. Però, bueno, ha hagut a Granada, mm-hmm. ha hagut a Colòmbia, ha hagut a Venezuela. M'estranya molt que no hagi hagut cap mena a San Francisco, no? Que a San Francisco hi ha una falla molt famosa que a més està esperant que passi sí. Alguna cosa d'aquestes. També aquesta màquina pot provocar pluges, pedregades, ciclons, huracans... No és una cosa que ens han afirmat i que ha dit el govern o els governs, sí, això és veritat, però tampoc mai ho han negat. O sigui, uh-huh. que també podríem relacionar una miqueta. Però... Si parlem des d'un punt de vista una miqueta més com espiritual o de profecies, també hem de dir que els maies ja pronosticaven aquest caos climàtic que s'està produint ara. Perquè els maies deien que entrem a la nova era d'Aquari i és una era apocalíptica, que a més aquesta era apocalíptica comporta el clima i és tot el que està passant. Inundacions, terratrèmols, volcans en erupció... Uh-huh. Ciclons, o sigui, tota aquesta mena de moviments climàtics que està passant, que també està fent grans canvis al planeta Terra, o sigui que ho podríem juntar tot.
0: I que gran part de tot plegat és culpa nostra.
1: Bueno, sí, també, sí, també. És part nostra, i també, però també hem de pensar que el planeta Terra, o sigui, fa els seus canvis com nosaltres.
0: I en cicles, ho sabem, que passen coses, però el canvi climàtic, gran part culpa de la humanitat, de no saber tractar com es mereix el planeta Terra. Solta'm una cosa, molt ràpidament, si hem fet un repàs així, però no, que ningú pateixi, que ja aniran sortint coses, ja anirem recuperant coses. Jo, mira, la proposta que et volia fer, perquè precisament avui has dedicat molt de temps als ovnis, als objectes volants no identificats, que a més s'ha canviat de nomenclatura, s'ha canviat de nom, perquè ara ho anomenen d'aquesta altra manera.
1: UAPs.
0: Els UAPs, que al final són... Bueno, etc. Molt bé, fixa't la meva proposta. Jo sé que tu has vist la darrera pel·lícula de l'Spielberg.
1: Doncs sí, senyor.
0: Perquè a més vam coincidir al cinema. Això entre altres coses.
1: Ens vam saludar.
0: Molt bé. Sí. El dia de la revelació. Mira, a mi m'agradaria que parléssim del dia de la revelació, però no tan sols o únicament i concretament de la pel·lícula, sinó del concepte d'aquesta història. És a dir, arribarà algun dia el dia de la revelació? És a dir, arribarà algun dia en què algú o alguna autoritat o qui sigui desvetllarà la veritat, que no sabem quina és, això s'anomena la revelació, que la humanitat dirà això és la veritat? Ostres, com reaccionarà la humanitat? Què passarà? Què deixarà de passar? N'hem parlat de vegades, els efectes que podria tindre una revelació de segons quines magnituds en la política, en l'economia, en la societat, en la religió, etcètera. Et sembla si parlem del concepte i parlarem també de la pel·lícula, a veure si et va agradar, a veure si trobes allò que t'agrada a tu, curiositats, entrevistes amb l'Spielberg on ell explica segons què, curiositats
1: doncs
0: de la pel·lícula, etcètera.
1: Doncs sí,
0: sembla?
1: I a més, haig de dir que vaig veure unes quantes coses abans de la pel·lícula sobre Spielberg que també em van semblar molt interessants, perquè
0: molt
1: és un tema que també li agrada molt a ell.
0: Sí, sí, no, que, imagina't si li agrada que ha estat mitja vida...
1: Que ha fet Avatar i totes aquestes coses.
0: Doncs parlaràs també de curiositats relacionades amb la pel·lícula.
1: Sí.
0: Perquè n'hi ha i moltes. I algunes d'elles ni tan sols ell les amaga, vull dir, ho diu clarament. Vale. Molt bé, això la setmana vinent, el dia de la revelació. I per revelació, la que durant tota la temporada ens anirà fent el nostre profeta amb nòmina. No tots els programes de ràdio poden presumir de tindre un profeta. Doncs nosaltres en tenim un. Una altra cosa és que funcioni més o menys. No, i estem encantats de la vida de que també estreni temporada el senyor Tian Lara. Molt bon dia, Tian.
3: Què tal? Bon dia.
0: Sí, mira, ha sortit per aquí de cop i volta, com fa sempre. Sí, sí, sí. Ei, encantadíssims. Com t'ha anat l'estiu? Suposo que bé, no? Tot perfecte, tot correcte.
3: Bé, vida de profeta.
0: La pregunta és, i com viu un profeta? No, clar, és que no sé jo.
3: La primera temporada de la República Samboyana,
0: sí,
3: eran risas porque sí, mis profecías siempre van encaradas al 2050.
0: Sí, eso sí.
3: Pero claro, ya llevamos unos añitos, entonces me he dado cuenta de que se empieza a acercar la fecha.
0: Que te va a pillar el toro, que te va a pillar el toro. Al final, bueno, Tian te va a pillar el toro.
3: Otra temporada más, vamos sumando, el tiempo pasa rápido, que si se ha acelerado la liberación del planeta, me voy a plantar el 2050, me voy a tener que exiliar.
0: No, al final, ya llegará. Pero deixa'm dir-te una cosa, home, jo espero que, no ho sé, tot bitxo vivent té dret a jubilar-se, no? Jo espero que tu i jo tinguem també l'oportunitat de descansar, no? I que si hi ha un profeta, doncs, que, no sé, que se les tingui amb un altre, no? No sé com dir-t'ho.
3: Claro, es que soy profeta autónomo, entonces...
0: Clar, és que cuidao.
1: La cosa està complicada.
0: I això que ell té amics, jo li explico a l'Alba perquè l'Alba no el coneixia. Ell té un grup de WhatsApp de profetes. Hi ha l'Ezequiel, hi ha el Malaquías, molt bé.
3: Silenciado, pero...
0: Siendo autónomo, a mí no me extraña que el Malaquías este durase hasta los 150 años. Claro, es que no podía jubilarse.
3: Hay gente de 700 años dando la turra todavía.
0: Madre de Dios. Bueno, escolta'm, avui ha estat com una intro, veurem què passarà. Ja saps que la setmana que ve parlarem del dia de la revelació i parlàvem de llumetes. Ja sé que la pregunta pot semblar una mica tonta. Tu veus llumetes de tant en tant?
3: Yo siempre, entonces...
0: Constantemente, vaya.
3: Claro, ya no distingo las que son de desclasificadas, oficiales, a las mías. Mira, estoy viendo algo que se mueve rápido. Es un repartidor de comida a domicilio.
0: Claro.
3: Claro. En el Pentágono tienen que estar así ahora mismo, ¿eh? Se levanta por mañana esta gente. ¿Qué? ¿Nos desclasificamos algo?
0: Sí.
3: ¿Para echar unas risas?
0: Ay, ¿no? Sí, claro. Tómate.
3: ¿Quieren coger una página así al azar? Sí. Venga, esto, desclasificado.
0: Tómate esto y verás lucecitas, claro, es lo que pasa.
3: Claro, en un futuro, yo aviso, 2050...
0: A ver,
3: futuro cada vez más próximo.
0: Atención, la profecía de la semana.
3: Sí.
0: Digas.
3: ¿Habrán tantas naves en el espacio aéreo?
0: Sí.
3: ¿Estará tan masificado entre drones, cosas desclasificadas, ovnis, que los llamarán ya de siete maneras diferentes?
0: Sí.
3: Entonces, ¿habrá tanto movimiento arriba que los extraterrestres que quieran llamar un poco la atención se lo van a tener que currar?
0: Claro, pero sí. Y no sé cómo lo harán, porque tú qué has
3: estarás
0: visto.
3: En la playa, te caerá un balón, ¿vale? De estos de... Y cogerás la pelota de playa, estas, mira...
0: Sí.
3: Obsequio de Ganímedes. Mira, pues esta gente...
0: O sea, que te caerán pelotas,
3: claro,
0: de arriba,
3: como las antiguas pelotas de las cremas.
0: Sí,
3: que caían,
0: lo pues, recuerdo.
3: Obsequio de Ganímedes. Y mírame a qué magos esto, ¿no?
0: Sí, pase un verano...
3: La voy a poner en redes.
0: Pase un verano en Plutón por cuatro chavos, apartamentos
3: sí,
0: de lujo. Claro.
3: Sí, sí.
0: Vaya, si ho diu el profeta ens ho hem de creure.
1: No, clar.
0: Sí, jo a vegades em pregunto de on ho treu tot això, aquest home.
3: La gente dirá, ¿has acertado alguna? Pero la pregunta no es esa, ¿eh? ¿Cuántas he fallado?
0: Claro, ben vist. Espereu-vos a l'any 50 i veureu a veure en què ha fallat i en què no, clar que sí. No, això, esto lo vamos a defender siempre. Bueno. Escolta'm una cosa, molt ràpidament, i l'agenda del Tian Lara?
3: Sí, que tenim les novedades.
0: Hoy,
3: dijous.
0: Avui dijous, estrenem espectacle.
3: Sí, no, tengo show a Curro de Vall, a les Franqueses del Vallès.
0: Maco.
3: I, sí, sí, oi, és show en català. Show en català.
0: Ah, molt xulo.
3: A les Franqueses.
0: A sí, les sí. Franqueses, el Vallès.
3: Si qui hagi vist espectacle en castellà i vulgui fer un, veure una altra versió en català, doncs bon. Avui, les Franqueses, Curro de Vall, el casal cultural.
0: Ah, carai, que xulo.
3: I el sábado, sí, el sábado sí. Estoy a Barcelona, juguem a casa, Teatre Golems, la temporada
0: molt
3: normal, l'Anticoach.
0: Molt bé, l'Anticoach un altre cop, la versió 2.0, que sí que l'anomenes...
3: 2.0, però és una versió nova d'aquesta temporada.
0: Ui!
3: O sea, ui. Quien haya visto el año pasado, vale. Verá todo el material nuevo.
0: Vale, doncs, escolta, fes-me el favor, envia'ns el cartell, que el penjarem.
3: Ah, sí, tanto, sí, el cartel és el mismo, però,
0: sí, sí. Vamos, sí. Bueno, però s'ha d'anar explicant. Sí, sí, sí, sí. Molt bé, molt bé. Doncs escolta'm, quina satisfacció això, que el profeta també renovi això, el seu compromís amb la República Santboiana, amb el diccionari alternatiu. Esperem que la setmana vinent ens expliquis més coses, més profecies i, bueno, i anirem veient com va tot. Aviam sí, si arriba...
3: Ja, o sea,
0: molt bé. No, no, tu ves fent esforços a veure si saps quan arribarà el dia de la revelació. Això mai, i ens ho expliques.
1: El Malaquies o Nostradamus, que t'ho expliquin.
0: Pregunta-li.
3: Voy a hacer la pregunta en el grupo de profetas.
1: A veure què
0: diuen. A veure què et diuen. A veure
3: que vaya haciendo xup-xup, que se vaya
0: cosiendo. Sí, sí, sí. Bueno, la lien part d'aquests, cada cop que...
3: Sí, no.
0: Molt bé, doncs, Tian, una forta abraçada. Moltes gràcies, com sempre. Estem encantats de la vida de tornar-nos a retrobar amb vosaltres. És clar que sí, d'acord?
3: Nada, gracias mío.
0: Vinga, que vagi molt bé, abraçada.
3: Una abraçada, adéu.
0: Bueno, doncs, escolta'm, Sílvia, la setmana vinent més coses, més interrogants, més misteris i tal. Mira, Alba, saps que li preguntem sempre amb ella? A veure si se'n recorda.
1: A veure si me'n recordo, espera't. Jo m'he posat nerviosa.
0: Sílvia, ràpid, que marxem, demà és divendres.
1: Faves tendres amb la República Santboiana.
0: Doncs això mateix, faves tendres i República Santboiana. Que vagi molt bé!
4: Trescat Info.

0: En punt les 11 del matí. La consellera Núria Parlon justifica l'hora d'enviament de les alertes i afegeix que l'ús abusiu d'aquest sistema el pot acabar desvirtuant. L'episodi de tempestes d'ahir deixa un mort a Olivella al Garraf quan el cotxe en canaves es va veure sorprès pel creixement de la riera. El ministre Ernest Urtasun dels Comuns no dona per perduda la batalla contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Creu que la Comissió Europea no l'aprovarà i acusa Salvador Illa de menys tenir l'impacte ambiental de l'allargament de la tercera pista sobre l'espai protegit de la Ricarda. Mai com ara havia sigut tan car comprar-se un pis a Catalunya. Segons les dades que ha fet públiques aquest matí el Ministeri d'Habitatge, el preu mitjà del metre quadrat a Catalunya és de 2.750 euros. L'habitatge s'ha encarit un 10% l'últim any. Ara bé, a ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona i Castelldefels, els preus superen de llarg els 4.000 euros metre quadrat. L'Aliança contra la Pobresa Energètica denuncia l'augment de la desprotecció de les famílies més vulnerables i reclama un paquet de mesures urgents per fer front a les onades de calor. En unes declaracions a aquesta emissora, des de l'entitat, s'alerta que la pobresa energètica a l'estiu afecta moltes més persones que no pas a l'hivern. La Comissió Europea vol prohibir el desplaçament infinit a la pantalla de les xarxes socials o la creació d'un algoritme personalitzat pels menors d'edat. Així ho recull la proposta de llei presentada avui, que pretén restringir l'ús d'aquestes plataformes per als nens i, per tant, que siguin més segures. Creixen un 30% des del 2020 les exportacions de codony català. L'any passat es va batre el rècord de quilos venuts a l'estranger, coincidint amb males collites a països tradicionalment productors, com és, per exemple, Turquia. I avui engega la Barcelona Gallery Weekend, el festival en què les galeries d'art donen el tret de sortir de la temporada. Hi participen fins diumenge una vintena llarga d'establiments que presenten visites guiades, xerrades i mostres de petit format de noms consolidats d'aquí i de fora.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça segueix imparable en aquest inici de Lliga, goleja el Racing de Santander per 7-2, suma la sisena victòria consecutiva i continua líder en solitari. Rafinha, més, fa un hat-trick i suma ja 9 gols en 6 jornades. Jugats també ahir a primera, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0, Deportivo 0, Sevilla 1. El Llevant Atlètic Club de Bilbao es va ajornar per culpa de la pluja. Avui es tanca la jornada amb els partits Betis, Getafe i Màlaga-Vila-Real. I el Barça d'handbol juga també aquest vespre a la pista del Montpellier el partit de la segona jornada de la fase de grups de la Champions.
0: I al temps encara poden caure alguns ruixats fins a migdia entre el litoral i prelitoral central, l'ambient més fresc, a la tarda algun xàfec puntual al nord-est i més sol a ponent i al sud. La temperatura serà més baixa, els valors més alts rondaran els 30 graus de temperatura.
1: Trescat Info.

Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11 i 5 minuts al matí. Iniciem aquest Dies de Ràdio de dijous. Us saludem des de l'estudi Damià Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? Doncs avui dijous tindrem l'espai de conversa amb la síndica municipal de Greuges de Sant Boi, la Dolors Vallejo. Amb ella parlarem d'aquest inici de curs de la sindicatura. També al Dies de Ràdio d'avui passarem les pàgines de l'Espai Llibres, on la blogger literària, la nostra Misha, vindrà carregada de bones lectures i a més farem l'avançament de la 44a setmana de llibre en català. I ja a la recta final del Dies de Ràdio d'avui dijous, l'espai Com vaig arribar al barri és aquest espai de conversa amb les veïnes i veïns del barri de Camps Blancs. Avui ens visitaran les dinamitzadores del projecte Fem Carrer per parlar de la seva relació amb el barri. Doncs som-hi, iniciem aquest Dies de Ràdio de dijous. Avui marxem a l'any 2011, quan la cantant Adele va arribar a la primera posició de les llistes dels Estats Units amb la cançó Someone Like You. A més, aquesta cançó després va ser també número 1 a Austràlia, a Irlanda, a Nova York, a Finlàndia, a França, Nova Zelanda, França, Itàlia, Polònia o Suïssa. Doncs som-hi, avui comencem amb Adele, aquest Dies de Ràdio de dijous.

0: Un parell de minuts i arribem a un quart de 12 del matí. Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio, i obrim aquest espai mensual de conversa amb la síndica municipal de Greuges de Sant Boi. Per tant, saludem a la Dolors Vallejo. Dolors, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, molt bon dia.
0: Benvinguda novament a aquest curs,
1: sí,
0: que comencem avui.
1: Molt bé.
0: I com avui és el primer espai d'aquesta nova temporada, Dolors, el que farem és repassar, com més habitual, tots els inicis, doncs, el paper, la figura de la sindicatura de Greuges, el paper en què ens pot ajudar els santboians i les santboianes. Bé, en aquesta ocasió, des de la sindicatura, una miqueta més enllà de Sant Boi, oi?
1: Sí. Com vols dir?
0: Sí, perdona. Et deia que sí. Més enllà de Sant Boi, que si
1: sí.
0: Hi ha alguna persona, doncs,
1: sí.
0: Que té algun conflicte.
1: Qualsevol cosa que succeeixi a Sant Boi. Sí.
0: Digues.
1: Encara que la persona no hi visqui.
0: Ah, això. Uh-huh. No hi visqui a Sant Boi, però li hagi passat o tingui algun conflicte amb l'administració local. Doncs som-hi, ens hi posem, Dolors. Això, per definició, sempre ens agrada començar d'aquesta manera. Per definició, quan diem síndica municipal de Greuges o sindicatura de Greuges d'una ciutat, d'un poble, de què estem parlant exactament?
1: Doncs estem parlant d'una figura de defensoria de drets de la ciutadania, que d'alguna manera la ciutadania pot acudir, o les persones que habiten a la ciutat que en tenen algun desacord o dissens amb la institució municipal o la gestió municipal, poden acudir sempre en segona instància. Primer, sempre han de fer arribar els seus desacords o les seves problemàtiques a l'Ajuntament. Però en cas de que la resposta no sigui l'esperada o l'adequada, doncs sempre poden acudir. I és un mecanisme com de supervisió, com d'auditoria de la, podríem dir-ho, no? De les coses que l'Ajuntament, identificant-ho personalment en cada cas, pot ser que no hagi actuat. Sempre s'ha d'investigar, perquè potser la persona pot tenir aquesta percepció, però després la investigació es demostra que no, que s'han fet bé les coses o que es podien fer millor o que s'han de tornar a revisar, que és una mica la nostra funció de supervisió, de que sempre hi hagi un com una segona instància, en comptes d'anar a jutjats i a tribunals i tot això que sempre per coses que no són, trigarien molt de temps o segons com ni s'admetrien, doncs sempre hi ha aquesta instància que és com de donar més seguretat de defensa de drets a les persones. No?
0: I dir que una ciutat o un poble que tingui una síndica o un síndic de greuges, evidentment doncs apel·la a la transparència també d'aquella gestió municipal, no?
1: Evidentment, sí, clar. En tot el procés, quan una persona es queixa d'alguna cosa, jo sempre he dit, sempre sostinc això, que primer sempre li han de fer arribar a l'Ajuntament, perquè si no, tampoc no podria com reaccionar. Però en tot aquest procés hi ha una supervisió i, per tant, s'han de la síndica o el síndic té dret a demanar la informació i a poder-la supervisar, mirar tot l'expedient i poder, clar, això és un element claríssim de transparència, perquè clar, no hi ha res ocult, o sigui, sempre s'ha d'ensenyar quan hi ha algun problema i, a més, no, ningú pot impedir.
0: Doncs avui, en aquest espai mensual de conversa amb la sindicatura municipal de Greuges de Sant Boi, ocupada per la Dolors Vallejo, sempre doncs, diem el mateix, que és un servei totalment gratuït. És important reforçar-ho, que és un servei totalment gratuït que està a la primera planta de l'equipament municipal de Cal Niño, que hi ha un número de telèfon que és el 93 630 2036 i si no podeu fer arribar doncs els vostres suggeriments, preguntes, dubtes al mail sindicatdegreuges@santboi.cat, però que tota aquesta informació està a la pàgina web municipal també, oi Dolors?
1: Sí. Els horaris que d'atenció són matins i tardes, tardes a convindre, i matins si pot ser també, si ens poden demanar cita millor, perquè a vegades si coincideixen que estem atendent una persona s'haurien d'esperar. Però bueno, en principi és sense cita prèvia, però sempre és recomanable demanar-la si pot ser. I aquests són els horaris de moment. Pot ser que de cara a aquest nou curs que s'enceta, potser farem alguns canvis de posar una tarda fixa, però bueno, ja ho anirem anunciant.
0: D'acord, de tot això en parlarem en breu, en aquest futur. Sí.
1: Amb tota aquesta institució també hi ha un procés de canvi obert, perquè a mi se m'ha acabat el mandat i també ha d'entrar una nova persona, perquè això va... Són càrrecs que tenen un temps limitat amb el temps, no és indefinit la funció de síndic i síndica o síndica, i en aquest cas està, el termini ja està acabat i a l'espera de que es nomeni un nou síndic.
0: D'acord, doncs farem el relleu, si et sembla, aquí també en
1: directe,
0: eh? Si et sembla, aquí farem el relleu al programa Dies de Ràdio.
1: Jo encantada, perquè serà tancar una etapa i donar allò, el pas a la persona que es faci càrrec a partir d'ara de la sindicatura.
0: D'acord, doncs ho anirem explicant properament. Dir que Sant Boi de Llobregat té sindicatura municipal de Greuges, que va ser una de les ciutats pioneres en tenir aquest servei, que van parlar dels 25è aniversari, vol dir, ja fa temps que van parlar d'aquesta commemoració, d'aquesta efemèride, vol dir que fa més de 25 anys que Sant Boi compta amb
1: la sindicatura. Va ser l'any 2000 i l'any passat vam celebrar els 25 anys. Sí, sí, és una de les pioneres. Mira, ara a l'octubre fem una trobada i unes jornades formatives amb els altres síndics i celebrarem el 25, però d'Igualada, els 25 anys d'Igualada. Però Sant Boi va ser una de les 4 o 5 primeres. Jo diria que del Baix Llobregat va ser la primera, del Baix Llobregat. La primera de totes, per això, amb diferència, va ser Lleida, la ciutat de Lleida, que va ser de l'any 90 i algo, 92 o 93. I després ja van venir les del Baix Llobregat, no sé si Santa Coloma de Gramenet, Sant Boi, i hi ha dos o tres més, però va ser la pionera va ser Lleida, després les següents van ser Sant Boi, Santa Coloma, Gramenet, em sembla que va ser després Rubí, que també va celebrar els 25 anys, i para de comptar, després les altres, Barcelona, Hospitalet, totes aquestes han vingut molt més tard. Ho dic perquè, bueno, pues, diu molt, no?, de la nostra ciutat, que i diu molt d'un ajuntament que vulgui tenir un organisme

0: mesures.
1: Posem algun exemple. Abans de parlar del que ha passat aquest darrer any i, sí, i el resum que ja vam explicar, sí, així en síntesi el passat juliol, posem algun exemple per si algú ara mateix doncs, enganxa la nostra, sí, freqüència i diu síndica de greuges em sona però no sé exactament quin tipus de litigis o de conflictes o, sí, del no estic d'acord pot ajudar.
0: Doncs un, mira, exemple. Hi ha molta gent que demana, bueno, té algun expedient obert amb l'Ajuntament i li triga molt, a contestar. Ja no sap si és que no li contestaran perquè existeix el silenci administratiu o és que tot va molt retardat i llavors també té dret a demanar que li certifiquin el silenci, val? Mm. Llavors, com que està en una nebulosa que no sap què passa, doncs al cap d'uns temps prudencial, pues, té dret a queixar-se de que vol que li contestin.
1: Sí.
0: Això moltes vegades està passant bastant. Manques de respostes o que es queden molt dilatades amb el temps les respostes, no? O a vegades un expedient que la gent no està d'acord com s'ha resolt, no? Mm. I pot demanar una revisió. Sempre ho pot demanar per la via normal administrativa. Però després, si el resultat continua sent el desacord, per exemple, jo què sé, sobre un informe urbanístic, per posar per cas, o una sanció. Sempre la persona, sempre en primera instància, ha d'acudir a l'Ajuntament. Però després pot demanar la supervisió i l'opinió de la sindicatura, que potser nosaltres, un cop investiguem, també acabem donant la raó o no.
1: Per exemple, una multa de trànsit, sí, no? Que seria la cosa més, sí, més senzilla i bàsica. Sí.
0: O una multa, eh? Jo què sé, per
1: Cridar, sí, per fer soroll, sí, al carrer, per exemple. Sí. No, sí, no, sí, estem d'acord, ens posen aquesta multa, sí, i no estem d'acord.
0: No estem d'acord.
1: Comuniquem primer a l'Ajuntament, no?
0: Però no estem d'acord, mm, i hem de demostrar el
1: perquè. Hem de
0: donar proves de per què no estem d'acord, perquè, clar, no estar d'acord no vol dir jo me salto la llei. Has de poder demostrar de dir, no, aquesta multa no crec que va ser injusta, perquè en el meu cas, jo què sé, en aquell moment, mm, doncs jo no hi era allà, o hi ha una confusió amb una altra persona, o tinc testimonis de que això no va ser així, encara que, clar, l'autoritat que posa la multa sempre té la presumpció de veracitat. Però, bueno, es pot demanar que revisi aquella sanció. I no és que el síndic tingui la capacitat de dir, vale, li trec la multa. No, és demanar revisió, en tot cas, estudiar-la, mm, i si, a veure si està aplicada correctament a dret a llei, doncs la llei està per davant. Nosaltres no ens podem saltar la legalitat, ni nosaltres ni cap administració, no? Per tant, és purament veure en quines coses, a lo millor, hi han coses que no són, tot no és blanc i negre, a vegades hi ha matisos i a lo millor hi ha errors en la incoació de la sanció o perquè no s'ha notificat bé o per, bueno, per tot, o perquè no s'ha tingut prou en compte les al·legacions, bueno.
1: Bé, pot haver algun error,
0: Sí. O momenta. Fins i tot una interpretació diferent, no, també. Pot ser una interpretació diferent, no? I bueno, a vegades, però no, això no treu de dir, és que jo tinc raó. A veure, hi ha la llei i l'administració sempre supedita a la llei. I nosaltres també hem de... El que passa que la llei no és 2 i 2 són 4. La llei també és interpretable. I a vegades nosaltres també podem atribuir de que la llei s'interpreti a favor del ciutadà si hi ha alguna discrepància, no? Uh-huh. I, bé, bueno, doncs és complexa,
1: sí,
0: perquè
1: és
0: filar molt pri.
1: I el vostre paper també és complicat,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí. Mm-hmm. Sí que és complicat amb el sentit que a vegades no s'acaba d'entendre, el ciutadà no acaba d'entendre que no li donis la raó perquè no sempre la té. Un cop ha estudiat el tema, sí, clar, perquè la llei jo no la puc canviar. Puc proposar que es canviï, i he proposat, amb alguna ordenança municipal que es faci algun canvi, i a vegades ho he aconseguit, perquè creia que era més just fer-ho d'una altra manera. Però clar, la llei és la llei, i és la llei igual per tothom. No es pot adaptar a unes persones i a altres, no? Després, a vegades també hi ha moltes... Hi ha una mica la nostra funció també és molt pedagògica, perquè a vegades la gent, tot i que vingui a nosaltres i que no li acabem donant la raó, sí que entén els motius de per què no s'ha pogut fer res o no s'ha pogut fer i per què se li ha obert aquest expedient o que no té tota la raó. Hi ha una funció molt pedagògica per explicar, perquè a vegades la gent també valora el tracte i més amb aquesta

0: època que estem, el tracte més directe,
1: clar,
0: i el tracte una mica que doni una explicació. Això no consola, perquè no, res, ens ha de, no, no és una qüestió de consol, però sí que d'alguna manera et dona arguments que creus que, bueno, que a lo millor no estan en desacord, però els entenen més, no? Això és important, també.
1: I tant.
0: Perquè clar, cada vegada...
1: No és el mateix que ens posin una multa sense explicacions, sí, a que ens justifiquin després,
0: clar,
1: gràcies
0: clar,
1: a,
0: clar,
1: doncs, al vostre paper de mediació, sí, doncs al per què ens
0: sí,
1: han posat
0: sí,
1: aquella
0: sí,
1: multa, no?
0: Sí, i a vegades també és d'una alternativa. Jo, per exemple, amb els joves m'he trobat moltes vegades que no saben que existeix, i a vegades els he dit, mira, és que aquesta multa te l'han posat. És molt difícil, perquè molta gent diu, és que no era jo el que vaig deixar la llauna, però clar, és molt difícil això. Però si estàs amb un grup de gent que han deixat allà coses, que això és sancionable. Primer, beure begudes alcohòliques a espais públics és sancionable. Que hi hagin llaunes i tal, i dius, és que no eren meves. Bueno, i clar, com es demostra això? És molt difícil. Llavors, bueno, també han de procurar ells i elles saber una mica el que es pot fer i el que no es pot fer, que a vegades ho ignoren, no? I després també la informació. Jo, per exemple, sempre els dic, sobretot a la gent més jove, que existeix unes mesures alternatives a les sancions, que no sempre, quan s'imposen multes, totes passen per que es paguin i que tot sigui sancionable a través dels diners, perquè, a més, no seria del tot just, no? Perquè no és el mateix que amb una persona super pobra, bueno, supermilionària, li posen una sanció de 100 euros que a una persona pues, vulnerable li posen uns 100 euros de sanció. Llavors, pues, clar, també s'ha... Però que la llei és el que diu, no... Però bueno, sí que sempre demanem que s'ajusti més. I existeix això, les mesures alternatives a les sancions, sobretot era per qüestions de convivència, perquè té una funció com educativa, de dir, fer-te canviar els teus hàbits. Per exemple, si una persona jove li ha passat això que us deia...
1: De la llauna, per exemple,
0: li han posat
1: sí,
0: una sanció, sí, tal, tal, doncs, es pot acollir a les mesures alternatives, és a dir, no pagar amb diners la sanció, però sí fent una formació, fent unes jornades... Mm. Però ha de demanar explícitament, eh? Mm. Ha de fer una... No ha d'anar recollint a on es per, per... Aquesta no és la funció. És canviar els hàbits i estar com més amatent de les coses que es poden fer i no es poden fer, d'acord? I llavors doncs, hi ha aquesta opció. O sigui, no tot és solucionant diners, sinó també hi ha la intenció sempre de que la gent canviï els mals hàbits, perquè això no deixen de ser mals hàbits. I molta gent no ho sap que es pot acollir a Sant Boi, que som una de les ciutats pioneres que també té aquesta opció. No per totes les...
1: Sancions,
0: perquè clar, si són sancions de no pots anar més de 30, aquesta no és de mesures alternatives, perquè és complir la llei o portar el cas. Per exemple, ara tenim amb els vehicles de mobilitat personal, ara tindrem,
1: sí,
0: bueno, ja, de fet s'han requisat ja alguns vehicles i tal, perquè la veritat, ara sembla que vagin menys, però encara hi ha gent que no està fent un bon ús, no? I llavors, doncs clar, tot això, si s'ha de portar casc, doncs s'haurà de portar casc. Això no és negociable, ni per això aniré a mesures. És una qüestió de norma. Però sí que quan és una cosa de convivència, sí que hi ha aquesta oportunitat de, doncs això, de buscar que les persones canviïn els seus hàbits i no tornin a passar. I inclús es posin al costat d'afavorir la millora dels hàbits, no?
1: Doncs estem parlant amb la síndica municipal de Greuges de Sant Boi, la Dolors Vallejo, d'aquests exemples que dèiem, casuístiques, sí, que poden passar qualsevol dia doncs, a la sindicatura amb qualsevol ciutadà o ciutadana de Sant Boi. Per cert, que tenim la sindicatura municipal de Greuges, després tenim la de Catalunya
0: sí,
1: i el defensor del poble.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Parlem de les diferències
0: sí,
1: que hi ha.
0: Sí, les diferències, mira, en realitat per un ciutadà de Sant Boi no hi hauria d'haver cap diferència. Pot triar on anar. Pot triar si vol que li gestioni la queixa la síndica de Sant Boi,
1: sí,
0: però també podria anar a la síndica de Catalunya. I això ho dic clarament. No hi ha un ordre establert, o el defensor del poble. Això a vegades ha passat. Ara, sempre és aconsellable, i ara es compro cap a la sindicatura
1: clar
0: local,
1: sí,
0: amb el sentit de que és més propera la relació. Perquè, clar, si tu vas al defensor del poble, evidentment no t'atendran, com a molt t'atendran via amb videotrucada, a la millor de les sorts, però, clar, no és el mateix que aquí pots acudir directament i parlar presencialment amb una persona i que pots resoldre més directament els casos.
1: I coneix millor l'administració local, no?
0: I en total independència, perquè si se li ha de picar el crustó a l'Ajuntament, se li pica el crustó. Vull dir que no, aquí no som sospitosos de no ser independents de l'Ajuntament, precisament, perquè aquesta és la nostra funció, ser independents, neutrals i sempre a favor, atendrem la causa del ciutadà, val? Mm-hmm. Encara que no li donem raó, però la primera funció és escoltar-lo i fer la investigació pertinent. Si després no té raó, doncs no té raó, però en principi nosaltres seríem la veu de la ciutadania vers l'administració local i les empreses municipals i qualsevol administració, encara que no sigui directa, perquè, per exemple, si jo tinc un problema a l'hospital, potser seria més recomanable anar a la Síndica de Greuges de Catalunya. O si tinc un problema a l'institut, sempre és recomanable perquè és qui té competència sobre l'administració de la Generalitat. Però a vegades també he intervingut quan la gent ens ha vingut, perquè la gent no té per què saber-ho tot, perquè l'administració és molt complexa i llavors, bueno, nosaltres sempre fent la funció també d'assessorar. Mm. Això,
1: bé,
0: també...
1: això ens has explicat a moltes ocasions, sí. Que a vegades no és exactament per mediar, sí. Sinó per guiar aquell ciutadana cap on ha d'anar, no?
0: Clar que sí. I a vegades, doncs, inclús hem resolt conjuntament amb la síndica, a més tenim un conveni de col·laboració, vull dir que a vegades, o a vegades directament, a vegades he pogut, no ha calgut arribar a la síndica, sinó que he pogut intervenir directament o bé perquè coneixia alguna persona, jo que sé, d'algun centre concret o que sabia com... Perquè, clar, l'experiència fa que tinguis més mecanismes de poder intervenir, no? I, però, bueno, que si no, en total franquesa, poden anar... No està, ningú està obligat a anar primer a un lloc i després a un altre.
1: Doncs parlant amb la síndica municipal de Greuges de Sant Boi, la Dolors Vallejo, i tots els anys, sempre es fa doncs, abans de l'estiu aproximadament, entre els mesos de maig i juliol, juny-juliol, es presenta al ple municipal doncs, tot sí. Aquest curs anterior, no?, de la sindicatura, tota sí. La feina que feia la sindicatura, sí. Justament al mes de juliol es presentava, i també ho vam comentar aquí, crec que va ser sí, en el darrer espai.
0: Juny,
1: eh? Sí, aquí al sí. Mes de juliol ho vam
0: sí,
1: ho vam
0: sí,
1: presentar.
0: És veritat, sí, tens raó. Sí, durant tenim per reglament que hem de fer un retracomptes una mica davant del ple municipal, que és qui tria a la persona que està al front de la sindicatura, doncs hem de retre comptes de la tasca que fem al llarg de l'any. Una mica presentar, estem obligats a presentar doncs, el nombre de queixes que hi ha hagut, els motius de queixa, presentar-ho també estadísticament, a veure què ha suposat. I sí, i a més ho fem encantats perquè, clar, és una feinada, però sí, una mica també et dona sempre... Pues, per on van les coses que... I on has de carregar més les tintes a vegades quan ho presentes amb l'Ajuntament. Jo, per exemple, aquest any vaig haver de dir que havia un departament que estava o col·lapsat o infradotat. I abans de presentar-ho ja havia parlat després amb el... Ja ho havia parlat abans amb el regidor de l'àrea competent, però ho vaig voler dir. Hi havia un departament que... estava molt retardat amb informes que fins i tot la gent els pagava perquè són informes que tenen un cost i no pot ser que això que tingués aquest retard per una sèrie de raons s'havien produït una sèrie de fets i entre jubilacions bueno, i reorganització i perquè hi havia més demanda de la gent doncs perquè té a veure amb l'activitat econòmica doncs, i urbanística, doncs clar, s'havia col·lapsat una mica aquest servei. I ja vam coincidir amb el diagnòstic de que s'havia de reforçar, ja s'estava fent el reforç, però clar, ho vaig haver de dir perquè moltes queixes van tenir a veure amb això, tot i que ja estava en vies de solució, però durant l'any passat van haver-hi moltes queixes, això de que no rebien els informes que els hi havien dit que en un mes havien de rebre l'informe, no l'estaven rebent a lo millor en 5 mesos i s'havia pagat, i llavors clar, tot això, doncs clar, a vegades has de carregar més les tintes amb el que veus que hi ha més queixes d'un àmbit, doncs, perquè d'alguna manera denota un mal funcionament, no?
1: Sempre et demanem un rànquing,
0: sí.
1: I ho vam fer també el mes de juliol quan vam presentar aquí també aquest informe anual de la Sindicatura de Greuges al ple municipal, i avui volem recordar, sí. Doncs, com a exemple, no?, d'un sí. any doncs, habitual, sí. un curs a Sant Boi de Llobregat.
0: Tot el que és espai públic és on està el rànquing, perquè clar, per això és de lògica. Perquè les coses així més, a veure, coses més específiques a lo millor pues, afecten a menys gent, com per exemple demanar un informe urbanístic no afecta a tota la població, però hi ha coses del dia a dia a la ciutat que sí que afecten, no? Des de neteja, des de manteniment, la gent és molt exigent en com està el seu poble, i em sembla molt bé, però també ha de ser molt exigent en que tots ho sapiguem conservar i mantenir, perquè a vegades també diuen, no, doncs que posin més gent a netejar. No, també entre tots hem de saber. Perquè els impostos,
1: hem d'embrutar menys també.
0: Clar,
1: no?
0: Perquè els impostos també se'n van a... Clar. Si has de tenir una persona netejant cada dia, que el mateix espai, 5 vegades al dia, doncs no és tan sostenible. Per tant, també tots hem de contribuir a millorar les coses, no? És una corresponsabilitat. Evidentment, qui té més responsabilitat és l'Ajuntament, però perquè és qui té les eines i té els mecanismes, però també els ciutadans ens hem de fer copartícips d'aquestes coses. I, de fet, hi ha molta gent que és molt responsable. I jo sempre estic admirada, a vegades, amb molta gent que fa... Jo sé de gent que surt a passejar i va recollint coses. Jo alguna vegada també ho he fet, perquè em molesta... Ara que tindré, sí, quan acabi la sindicatura, que tindré més temps, em dedicaré més a fer-ho. Perquè, clar, tampoc agafar-ho amb la mà, has de tenir alguna cosa. Però, bueno, ho dic perquè, per exemple, la gent, jo sé que aquest dissabte vinent han quedat un grup de gent per anar a recollir.
1: Sí, sí.
0: Ho saps, sí. El cas, no? Que van a recollir brossa per la natura.
1: La natura. Això es fa de tant en tant a Sant Boi.
0: Sí, a Sant Boi. Sí. Però aquesta vegada van a un lloc que es veu que és preciós, de Sant Andreu de la Barca, i que ja m'agradaria anar, però no puc anar-hi, algun dia participar, perquè realment crec que gent així és el que hem de potenciar, gent compromesa, gent que no només critiqui, sinó que construeixi, que sigui proactiva. És molt important això, perquè clar, crítica és molt fàcil, però a vegades també hem de valorar el que tenim. I això també passa coneixent altres entorns, que a vegades posem malament la nostra ciutat i, ostres, a vegades vas a altres llocs i compares, dius, ostres, no sé si a vegades la gent viu poc la realitat, no? No per dir que d'entre lo mal o lo mejor, no és això, però que a vegades també hi ha un nivell d'exigència que no ho té ni molta gent a casa seva.
1: Parlaven...
0: És una broma, però...
1: Sí, ho hem entès.
0: Sí.
1: Parlaven del rànquing.
0: Sí,
1: doncs sí.
0: Pues això, espai públic, el tema dels sorolls és un tema molt recurrent sempre, any rere any, i és consubstancial a moltes sindicatures, és un problema que ens trobem, perquè, clar, és l'equilibri entre el descans i l'activitat, no?, i activitats d'oci, activitats de negoci, bueno, d'obres, bueno, tot això, clar, és complicat. Activitat de canalla jugant, hi ha molta gent que es queixa,
1: sí,
0: d'ús d'espais de joc i tot això, sí. Perquè, clar, a vegades també, aleshores, pues, també no... Sí, sobretot en èpoques de vacances, pues, també es fa fins massa tard, no? I tot això és un problema. Jo crec que és un problema que és, no és que sigui resoluble, però que potser tots ens haurem de mentalitzar, haurem d'aprendre o de fer alguna cosa. Jo no crec que estigui resolt a molts llocs, en general, del món, però bueno, que potser sí que haurem de tots conscienciar-nos i fer algun acord social per millorar de que això, que és... Jo sé que alguns països són molt, molt curosos, molt més curosos amb això, és a dir, no pots posar la rentadora a partir de les 8 de la nit perquè una rentadora de casa teva, Però bueno, tenen aquestes normes a alguns edificis i a alguns països, i potser entre poc i massa, però potser sí que haurem de fer un pas més per posar mecanismes d'autocontrol de tots, no tant de vigilància i sancionable, sinó una mica de conscienciació també. Perquè jo crec que la clau per mi no és la disciplinària, la clau és que la gent estigui convençuda, doncs, que el que no t'agrada que et facin a tu,
1: el respecte,
0: no li facis, sí, als altres.
1: Clar.
0: Sí, sí.
1: Al voltant d'unes 400 actuacions,
0: sí,
1: oi?
0: Sí, sí, sí,
1: l'any passat.
0: I aquest any anem molt més amunt, Aquest any estem ara en dades com del novembre, d'expedients oberts, sí, anem molt avançats. L'any passat vam baixar una mica, i aquest any, no sé, va variant una mica amb el temps, però bueno, sosté, pues, això de 200 expedients oberts, que no vol dir que després tots s'hagin... perquè alguns, pues, els hem de desestimar perquè no s'ha fet el que tocava prèviament, o a lo millor no han presentat la queixa formal o amb la documentació formal. Nosaltres no podem agafar queixes anònimes, això també s'ha de tenir clar. I a vegades a mi m'arriben alguna queixa anònima, però clar, no. I a vegades també hi ha un factor que ara amb lo d'internet s'ha complicat, perquè molta gent a mi em posa en còpia, fa una còpia de tots. I clar, això no és un mecanisme de... perquè, clar, s'han d'adreçar expressament a la sindicatura.
1: Clar.
0: No poden posar en còpia a l'alcaldessa, a la síndica, al cap de policia, no, això no va així. La gent s'ha d'adreçar primer un, després l'altre, quan toca, val? I a vegades la gent es creu que fent això
1: ja està,
0: se li fa
1: ja...
0: més cas, i no,
1: clar,
0: no és cert.
1: No.
0: A vegades, bueno, ens dona més feina perquè hem d'aclarir. Bueno, jo tinc clar que primer qui ha de contestar és l'Ajuntament, no? Però bueno, que dona aquesta sensació que és una mica incòmoda, perquè o la gent creu que presentant 20 queixes al mateix dia, doncs tampoc la mateixa persona. Hi han coses que també tot té el seu procés i s'ha de fer bé. I hi ha uns mecanismes. Nosaltres també tenim un reglament, no podem actuar així a la bàbala. També s'han sotmesos amb un reglament, no?
1: Doncs així és, i aquest reglament és el de la Sindicatura Municipal, sí, de Greuges de Sant Boi, que ocupa la Dolors Vallejo. Per anar resumint,
0: sí,
1: si alguna persona, doncs això, que es vol posar en contacte amb la sindicatura,
0: sí,
1: que ha tingut un conflicte,
0: sí,
1: primer, està claríssim, primer s'ha d'adreçar a l'administració local, l'administració que toqui, en aquesta ocasió la de Sant Boi.
0: Sí, sí. O en cas de dubte, primer que vinguin nosaltres ja li direm, però un primer contacte sempre el podem fer, vull dir que no... està per consulta, i a vegades aquestes, quan s'adrecen i no està clar, si nosaltres ho anotem com una consulta o un assessorament, perquè a vegades la gent no té per què ser un expert en administració local o administració autonòmica o estatal. Per tant, vull dir, també, en cas de dubte, la gent que s'adreci, i després nosaltres ja els hi direm si ja podem intervenir o no, o si primer s'ha d'adreçar. Això no ens suposa cap problema. Simplement ho diem perquè si ho saben i que encara no han fet les al·legacions d'una sanció o d'un desacord, doncs que primer les facin. Però que, en cas de dubte, que s'adrecin als altres. O si li pertoca venir a la de Sant Boi o a la de Greuges, som una institució propera a favor dels ciutadans i ciutadanes, per tant que no tingui cap angonia en adreçar-se. I som bastant... vull dir que podem atendre en relativa agilitat, val? Vull dir que s'adrecin, tant pot ser presencialment tots els matins o tardes a convenir, o pot ser per via l'aplicatiu de la web, que a la web municipal està la pestanyeta de síndica de greuges, o bé amb un correu directament. Jo recomano sempre millor l'aplicatiu, però bueno, si no, amb un correu o una trucada
1: també.
0: O telefònicament també poden adreçar-se.
1: Sí, al 93 630 20 36, que està en l'equipament municipal de Cal Niño.
0: A la primera planta.
1: A la primera planta. sindicadegreuges@samoy.cat o aquest aplicatiu, aquesta manera ràpida, a través de la pàgina web municipal.
0: Sí, sí, sí. I això, sempre hem de donar dades perquè, clar, no podem atendre queixes anònimes i, bueno, sempre intentarem donar la millor resposta i, bueno, i el que creiem que correspon, no? Però no tingui dubte que atenem a tothom i, a més, amb bastanta... Bueno, no és per dir-ho, però anem bastant ràpids, eh? I no és perquè no tinguem feina, eh? Perquè feina tenim, però... podem permetre donar respostes bastant àgils a la primera instància, quan s'adrecen. Després, si el procés
1: s'allarga,
0: és més complex,
1: a vegades tampoc
0: no... S'allarga no per, ben bé per culpa nostra, sinó perquè a vegades ens costa també obtenir la resposta a nosaltres de l'administració. A vegades, tot i que ens han de respondre, tenen 15 dies de respondre'ns, a vegades hem d'anar 15 dies més, vull dir que a vegades també a nosaltres també patim la lentitud o la ineficiència, per dir-ho així, de l'administració, no? Perquè no sempre hi ha departaments i departaments, i hi ha temes i temes, hi ha temes molt més complexos, hi ha temes que són més fàcils de respondre i temes més complexos.
1: Bé, doncs avui iniciant aquest curs, aquesta nova temporada, amb la síndica municipal de Greuges de Samoy.

0: Doncs arribem al final d'aquest espai mensual amb la Sindicatura Municipal de Greuges de Sant Boi, amb la Dolors Vallejo, que ens ha acompanyat per presentar aquesta nova temporada. Insistir que hi ha un número de telèfon de la sindicatura, que és el 93 630 2036, que estan presencialment al carrer Major 43, és a dir, a l'edifici municipal de Cal Niño, i que el mail és sindicadegreuges@santboi.cat o a través de la pàgina web municipal tenen tota la informació i la manera també ràpida de posar-se en contacte. Doncs Dolors, que vagi molt bé.
1: Molt bé.
0: I t'esperem el proper mes d'octubre.
1: Sí, sí. I, bueno, ressaltar que quan vaig intervenir el ple vaig deixar una frase que, a més, bueno, un concepte que vull reivindicar i que ja reivindicar també, em vaig inspirar també amb el síndic de Barcelona, que és el dret a viure bé a la ciutat. No només estar-hi, sinó a viure amb les màximes condicions, és a dir, de viure bé com qualsevol ciutadà es mereix.
0: D'acord. Molt bé, doncs amb aquesta frase que ens agrada també molt, finalitzem l'espai d'avui. Gràcies, Dolors, que
1: molt
0: vagi bé.
1: A reveure.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: 6 minuts i arribem a l'hora en punt, a les 12 del migdia. Sí, sí, ja sonen aquestes màquines d'escriure que ja tenien ganes, que han començat una miqueta així d'aquella manera, però que ja estan al 100%. Aquestes màquines d'escriure, la meva Olivetti verda. Misha, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Junta la meva corona negra.
0: Estan bé? Està bé la teva?
1: Està bé, està bé.
0: Sí? Ha començat amb força?
1: Ha començat amb força. Hem pogut desconnectar una miqueta, però ja planejant moltes coses i ara un altre cop de ple amb tota l'activitat.
0: I a escriure llibres, eh?
1: Exacte.
0: Doncs som-hi, per aquí iniciem aquest espai llibres on la nostra booktuber, reportera cultural, blogger literària, que llegista, que és el que a mi més m'agrada, la nostra Misha, com és habitual, ens visita el Dies de Ràdio per, bé, per petar la xerrada, que també està bé, no? No, Misha?
1: Oh, i tant.
0: Però sobretot per parlar de llibres.
1: Uf, és que sempre ho diem, arriba el setembre, és la reentrée literària... I, mare meva, les llibreries s'omplen de novetats, arriben 50.000 fires, festivals, després en parlarem, presentacions de llibres, i jo aquí estic desbordada intentant portar-vos, quatre novetats de les desenes Clar. I desenes que, per sort, podeu trobar a les llibreries i, sobretot, també en català.
0: Clar, i deu ser complicat, perquè tu que remenes tant llibres, no?, que visites tantes fires, tantes llibreries, tantes biblioteques, etcètera, etcètera, deu ser per tu, això, mira, mai t'ho havia preguntat.
1: Digues.
0: Deu ser difícil, no?, dir, bé, avui de quins llibres parlarem, sí?
1: Exacte, sí, és un gran què. Jo sempre, quan es porto novetats o llibres que just m'he acabat de llegir, intento sempre trobar un equilibri per tots els públics, tot i que ja sabeu que jo estic especialitzada en literatura infantil i juvenil, per tant, sempre, mai faltaran llibres d'aquesta mena, però intento buscar diferents gèneres, autors de quilòmetre zero i sobretot també portar-vos novetats de la quantitat creixent d'editorials que tenim a casa nostra, que siguin grans, petites, independents, perquè és una de les grans riqueses que tenim aquí a casa nostra. Hi ha moltes editorials i sempre intento també portar-vos llibres d'editorials diverses. Es fa el que es pot.
0: Doncs som-hi, ja han agafat ritme aquestes màquines d'escriure, les hem deixat al balneari durant tot el mes d'agost.
1: Exacte.
0: I ara ja estan aquí, estan en forma per començar a escriure llibres. Ara deies, és que comença setembre i vinga novetats, però escolta, que això també m'ho dius al desembre, que m'ho dius al gener, que m'ho dius abans de Sant Jordi, cada vegada hi ha... Sí, oi? Sí. És més així?
1: És més així. Diguéssim que el món editorial es mou, hi ha temporades molt fortes, com som setembre, com són tot el que és Nadal, és a dir, la tornada al col·legi, Nadal i Sant Jordi són com les més potents, però, en fi, que durant tot l'any van sortint presentacions. Però és veritat que hi ha dates en concret que hi ha una gran acumulació de novetats, i aquesta és una d'elles.
0: Clar, i ara estem a les portes de la Setmana del Llibre en català, que arriba enguany a la 44a edició, que serà, doncs, del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys. De tot això en parlarem també al llarg de l'espai d'avui, però mira, queden res, no arriba un parell de minutets.
1: Doncs jo voldria aprofitar també per preguntar-te, Mònica...
0: Ui, vigila el que pregunto.
1: Com ha anat el teu estiu i si has pogut llegir algun llibre que tenies pendent?
0: Sí, he pogut, no els he acabat.
1: Oh, bueno, però tu has pogut posar una mica.
0: M'he posat.
1: Molt bé.
0: M'he posat que està bé, no, això? Això
1: clar
0: és bo?
1: Que sí.
0: Això és bo, doncs.
1: Clar que sí.
0: Espero acabar-los en breu. I tu?
1: Molt bé. Doncs jo he de dir que hi ha estius, i aquest és un d'aquests estius, que faig tot el contrari. Tot el que llegeixo durant el curs...
0: Perquè tu llegeixes molt durant el curs, al contrari de la meva humil persona, que no ho faig durant el curs. No doncs, llegeixo el que voldria.
1: Durant l'estiu he desconnectat bastant. He llegit alguns llibres, però he desconnectat i m'he centrat, doncs, en preparar projectes, en escriure també, que això és una gran cosa. Quan t'agrada escriure i escrius, costa posar la ment en altres històries que no siguin la teva, eh?
0: Per tant... Sí, que ens vas dir un dia, que no sé si va ser l'últim espai, que estàs a punt d'escriure, d'acabar un llibre.
1: Estoy en ello, sí. Sempre m'ha agradat molt escriure, per tant, m'intento centrar a l'estiu per poder posar-me a escriure, ja sigui amb la corona, ja sigui amb l'ordinador, unes quantes paraules.
0: Doncs escolta, que arribarem a l'hora en punt, a les 12 del migdia, amb aquesta reentré, no hem tingut temps ni de presentar... Quants tenim?
1: Quatre.
0: Quatre llibres.
1: Sí.
0: Doncs que ningú marxi, que es quedi amb nosaltres, amb l'emissora municipal de Sant Boi. De moment, arribem a les 12 del migdia, notícies amb 3cat.info, i ara tornem aquí, al Dies de Ràdio, a seguir passant pàgines d'aquests llibres. Les nostres màquines, mira, que continuen.

0: Les 12. A aquesta hora s'ha convocat un minut de silenci a Olivella, al Garraf, per l'home que va morir durant l'episodi de tempestes d'ahir. La consellera Núria Parlon defensa que les alertes es van enviar quan tocava perquè la situació va empitjorar amb risc per la població. També les tempestes d'ahir han deixat un esvoranc entre Montcada i Reixac i Sant Andreu que talla la circulació de les línies R11 i R2 Nord. L'aigua ha arrossegat el balast i altres materials de la via. Tècnics de DIF hi estan treballant mentre s'ha habilitat un servei alternatiu per carretera. La Comissió Europea vol prohibir el desplaçament infinit a la pantalla de les xarxes socials o la creació d'un algoritme personalitzat per als menors d'edat. Així ho recull la proposta de llei presentada avui, que pretén restringir l'ús d'aquestes plataformes per als nens i que siguin més segures. La Unió Europea nega que la proposta perquè el Canadà sigui el primer estat associat dels 27 vagi contra Trump o contra els Estats Units. És la resposta a les amenaces de més aranzels del president nord-americà, una iniciativa sobre la qual es pronunciarà avui el primer ministre canadenc a l'Eurocambra. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, es postula per encapçalar la llista dels comuns a les eleccions espanyoles. Quan li han preguntat al Matí de Catalunya Ràdio sobre si està disposat a liderar la refundació de Sumar, Urtasun no ha tancat cap porta, però ha dit que els seus companys dels comuns saben que poden comptar amb ell i que jugarà el seu paper. Mai com ara havia sigut tan car comprar-se un pis a Catalunya. Segons les dades que ha fet públiques aquest matí el Ministeri d'Habitatge, el preu mitjà del metre quadrat a Catalunya és de 2.750 euros. L'habitatge s'ha encarit un 10% l'últim any. Ara bé, a ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona i Castelldefels, els preus superen de llarg els 4.000 euros al metre quadrat. La Policia Nacional desarticula una organització dedicada al tràfic internacional de cocaïna. Han intervingut més de 2.700 quilos de droga a Catalunya i han detingut 15 persones, 12 de les quals han ingressat a presó. Ja són 4 les denúncies presentades davant dels Mossos contra el fisioterapeuta lleidatà acusat de fer tocaments a clientes. Ahir, després de declarar davant del jutge, per les 3 primeres va quedar en llibertat amb càrrecs. I el teatre reivindica el veterà actor Oriol Genís amb un cicle que es va inaugurar ahir a la Sala Beckett. Se li vol reconèixer així el compromís amb la llengua i la dramatúrgia catalana contemporània. La programació inclou obres de Lluïsa Cuniller, Víctor Català i Víctor Tarantino.
1: Esports.
2: Sense gairebé temps per assaborir la golejada davant el Racing de Santander, el Barça ha tornat aquest matí als entrenaments per preparar ja el proper partit de Lliga dissabte al camp del Sevilla. Ahir els de Hansi Flick van sumar la 6ª victòria consecutiva i es mantenen líders en solitari sense haver cedit cap punt. Avui es tanca la 6ª jornada de Lliga amb 2 partits més, Betis-Getafe i Màlaga-Vilareal. I el Barça d'handbol juga aquest vespre 3:15 a la pista del Montpellier en partit de la 2ª jornada de la fase de grups de la Champions. Tots dos equips van guanyar a la 1ª jornada.
0: Tarda amb alguns ruixats locals al nord-est i més sol a ponent i al sud. La temperatura serà més baixa. Gran part dels termòmetres es mouran entre els 22 i els 27 graus.
3: 3CAT Info.

0: Les 12 i 4 minuts al migdia, tornem a seguir. Les nostres màquines d'escriure, ara sí, han tornat a descansar aquests 4 minutets. Misha, estàs aquí, eh?
1: Oh, i tant, oh, i tant, no he marxat.
0: Doncs vinga, som-hi, que hem de fer feina, perquè tenim aquí 4 llibres que hem de llegir encara. Doncs som-hi a l'Espai Llibres del Dies de Ràdio amb la nostra que llegista, la Misha. Avui no sé si tots els quatre s'assemblen, si tenen algun denominador comú, si no... És que no s'assemblen.
1: No s'assemblen. El denominador comú és que pràcticament a tots ells els estaré presentant a la Setmana del Llibre en Català.
0: Ah, molt bé.
1: Aquest és el denominador
0: doncs
1: comú.
0: Doncs vinga, doncs això ens agrada. Ja sabeu, la Setmana del Llibre en Català a Barcelona del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys, que sí que s'ha convertit ja en la seu, diguem-ne, oficial, no?
1: Sí, sí, sí, sembla, té pinta de que ens quedarem,
0: de que sí, no?
1: De que ens quedarem allà ben assentats, sí.
0: Doncs vinga, per on comencem?
1: Doncs comencem per la literatura infantil,
0: sí,
1: amb, atenció, Co, la història més gran que mai s'ha explicat.
0: Has dit Co.
1: Co, sí.
0: Que s'escriu...
1: K.
0: Lletregem, sí, perquè sí, la gent dirà Co, què vol dir Co?
1: I una O amb dièresis.
0: Molt bé. K i una O amb dièresis.
1: Exacte.
0: Això és Co.
1: Co.
0: Molt bé.
1: La història més gran que s'ha explicat, de Care Santos i Adrià Olmedo, que va guanyar el 23è Premi Anaya de Literatura Infantil i Juvenil. Després ja parlarem de l'agenda i direm dates i hores, però fa molta il·lusió perquè estaré presentant el llibre amb els dos autors, perquè és la primera vegada que Care Santos i Adrià Olmedo escriuen a quatre mans.
0: I la primera vegada que Care Santos fa una cosa similar a aquesta? Pregunto,
1: home,
0: similar, eh?
1: No, perquè ja ha escrit la Care i ha escrit molta obra infantil, juvenil, però potser d'aquest estil en concret...
0: No gaire.
1: No gaire. I per què és tan peculiar? Perquè, primer, la Care Santos i l'Adrià Olmedo som mare i fill.
0: Ah.
1: I és la primera vegada, sempre els agrada molt l'idea, històries plegats, compartir, i és la primera vegada que escriuen una, publiquen una a quatre.
0: Ai, quina il·lusió, no? Sí. Mare i fill publicant un llibre.
1: Sí. I és molt divertit, a més està il·lustrada per l'Òscar Llorenç, i el més divertit d'aquest llibre és que la Co...
0: Sí.
1: És una pedra.
0: Una pedra?
1: Una pedra. I per què és la història més gran que mai s'ha explicat? Doncs perquè aquesta pedra existeix des de gairebé l'inici dels temps de la Terra. I seguirem la seva vida, la seva història, des de que és conscient de si mateixa perquè surt disparada d'un volcà fins a l'actualitat. I anda, que no li passen aventures
0: amb aquesta pedra. La pedra va viatjant, no?
1: Exacte. Des de veure ballar dinosaures, riure's dels primers mamuts, i fins i tot ser l'amulet preferit dels primers homínids que van poblar la Terra. De veritat que és una història molt divertida i molt divulgativa, perquè, tot i que té elements d'humor i de fantasia, perquè els animals parlen entre ells, etc.
0: Sí.
1: Ostres, sí que ens parla sobre com es va formar la Terra.
0: Clar, d'història, no? Clar. Geografia i història.
1: Exacte.
0: Sí, no?
1: Antropologia. L'aparició dels primers humans, què feien servir, com caçaven, com s'alimentaven, etc. Vull dir que és una història ideal per a nens i nenes, jo crec, a partir de 6-7 anys, però que pots gaudir-lo i, a més, és molt divulgatiu. Així que t'entreté, aprens, i a sobre és una història molt entranyable.
0: Té molts colorins.
1: Sí! Sí, m'encanta.
0: Sí, la portada és fantàstica.
1: Sí, a més també té diverses il·lustracions. És molt entranyable, de veritat que sí.
0: És la pedra?
1: No,
0: això
1: és una altra pedra que es troba
0: a
1: dintre de l'estómac d'un dinosaure. Que feien servir per triturar el menjar, igual que també fan altres animals avui en dia, no? I a més també és una història que té elements filosòfics, perquè la nostra pedreta vol viure aventures i no és conscient que de vegades les aventures comencen abans del que ens pensem i que hem de perdre la por a allò desconegut, perquè el món és un canvi constant, com ve a aprendre la Co, així que us convido de fer aquest viatge amb
0: ella. Jo pensava que la vida de les pedres era avorrida. No, sembla
1: doncs
0: que no.
1: Doncs no, tot el contrari.
0: No. Co, K i O amb dièresi.
1: Exacte.
0: Aquest és el primer dels llibres que avui ens recomana la Misha.
1: Mm-hmm.
0: Molt bé. Mare i fill.
1: Sí, molt bonic.
0: Molt bé, Care Santos i Adrià Olmedo. Vinga, som-hi, segon llibre.
1: Seguim amb un còmic. que es titula Cuidant amb por, d'Elisabeth Karin Pavón-Reimer-Raiden. També el presentarem amb una taula rodona, després te'n donaré més detalls, però és una taula rodona sobre adolescents i salut mental. Mm-hmm. I és que és la segona part d'un altre còmic de la mateixa autora que es diu Menjant amb por. Uh-huh. És un còmic que jo sempre recomano quan vaig a fer xerrades a escoles i instituts. El recomano moltíssim perquè és una grandíssima introducció a tot el tema de la salut mental, als trastorns de conducta alimentària i doncs, no, com entendre tant el que està passant la persona com el que significa aquest trastorn. I després d'escriure el llibre, que està basat en les experiències de l'autora, va decidir fer una segona part per veure l'altra banda d'aquests temes, que és què passa amb les persones al voltant que acompanyen a qui està patint un d'aquests trastorns.
0: La família, els amics, els entorns hospitalaris,
1: exacte,
0: cuidant amb por.
1: I en aquest cas, la història se centra en l'amiga de la protagonista, que doncs se sent impotent quan la seva amiga recau amb la seva anorèxia. I mentre aquesta amiga intenta tirar endavant, la que pateix el trastorn intenta tirar endavant, l'Alice, que és la seva amiga, s'enfronta a un fet al qual ningú l'ha preparat: la por de no saber com ajudar.
0: És que a vegades passa això, no sabem, volem ajudar, però no sabem com ho hem de fer o quina és la millor manera de fer-ho, perquè potser tenim molt bona voluntat, però no ho fem bé.
1: Exacte. I a més també, durant aquest procés apareixeran també monstres dins seu. És a dir, que no només haurà d'intentar, no?, saber com gestionar aquests problemes amb la seva amiga, sinó que a més també, ostres, això li remourà moltes coses a dins seu. Així que és un còmic narrat des del punt de vista d'aquesta amiga que intenta ajudar a qui està patint i ens dona consells per, com has dit tu, fer un bon acompanyament. Al final no hi ha una solució màgica, però el que és molt interessant, perquè al final de tot trobareu una guia que ella anomena, a veure si ho trobo.
0: Sí, recordem que estem parlant d'aquest llibre, Cuidant amb por, que no sé si és molt independent del Menjar amb por, si recomanes llegir primer el Menjant amb por i després el Cuidant amb por, o
1: què? Jo recomanaria començar amb Menjant amb por, perquè al final és la continuació de la història de l'autora, a més, però es pot llegir de forma independent, Això. I aquí al final m'agrada molt perquè ens parla dels diferents tipus de cuidadors, no?, de quins tipus de persones hi ha segons la seva reacció, i ens compara

0: els compara amb diferents animals. Això està basat en estudis que ja existeixen, eh?
1: Sí.
0: Doncs, des de les persones que reaccionen massa emocionalment o són massa controladores i intenten fer el que poden per ajudar, però no se'n donen compte de que això és contraproduent, no? A les persones que directament no volen saber res, amaguen el cap sota l'ala o sota el terra com els estrucs, i al final el que ens ve a dir és que hem d'intentar ser
1: Compara amb animals, eh? Això comparat amb animals.
0: Exacte.
1: Sí? Hem de ser una barreja de...
0: I mira, hem de ser una barreja de Dufí i Sant Bernat. I acompanyar com ho fan els elefants. Cal aprendre a decantar-se per una forma de cuidar que no destrueix, sinó que acompanya.
1: Okay.
0: Si voleu saber què significa tot això, sí, haureu de llegir Cuidant amb por.
1: Que és la continuació del Menjant amb por.
0: Exacte. Un llibre també molt necessari.
1: I tant que sí, doncs recomanem aquests dos volums. Què més?
0: Doncs ara passem a la literatura ja més juvenil i també romàntica. Juvenil adulta, romàntica.
1: Això perquè... està molt de moda ara, no?
0: Exacte. I a mi m'agrada reivindicar que en català també s'estan començant a publicar cada vegada més novel·les romàntiques de quilòmetre zero. I aquesta és molt divertida, es diu Fins a tocar el cel, d'Andrea Rovira. També serà una de les protagonistes d'una de les activitats que dinamitzaré, que es dirà El confessionari. Que serà molt divertit, ara te n'explicaré més detalls. Doncs Fins a tocar el cel, publicat per Fanbooks, està ambientat a les festes de Vilafranca.
1: Bé.
0: Quan en Quim coneix a la Nora, amb qui connecta immediatament i amb qui comparteix una nit de tendresa i passió, convençuts que no es tornaran a veure. Ja t'imagines per on vaig, oi?
1: Sí.
0: Perquè efectivament no s'imaginen que s'hauran de veure les cares a l'exhibició de l'endemà perquè pertanyen a colles castelleres rivals.
1: Ui.
0: Serà l'inici d'una història d'amor o la reafirmació d'una rivalitat eterna.
1: Ah, que original, no? És a dir, el món dels castellers que surt en aquesta història d'amor.
0: Exacte, sí. Una història d'amor, però també a mi sempre m'agrada dir que les novel·les romàntiques... Les bones novel·les romàntiques tracten molt més que només l'amor romàntic, i en aquest cas ens parla de l'amistat, de la família i sobretot també lligat amb el llibre anterior, amb la salut mental, les inseguretats, les pors, la por al canvi... En fi, és una història que intenta mostrar una història d'amor sana i que m'agrada molt que l'autora abogui per un missatge de l'amor no és desaparèixer i convertir-te en una altra persona per encaixar amb algú altre, sinó tot el contrari. Donar-te suport, donar suport també a aquella persona amb la que decideixes compartir la teva vida i compartir les coses bones com les dolentes. Per tant, és una història de prioritzar-se, d'aprendre a estimar-se també a un mateix, d'aprendre a fer les paus amb el passat i també molt divertida, plena d'embolics.
1: I de castells, que bé, que bé.
0: Exacte. Si teniu curiositat per descobrir si els rumors són certs i si es lliga tant com es creu a les colles castelleres, haureu de llegir.
1: Es lliga?
0: Això diuen.
1: No sé.
0: Llegenda urbana?
1: Sí.
0: Jo no he format part mai d'una colla castellera, per
1: jo
0: tant,
1: tampoc.
0: No puc confirmar,
1: jo
0: però...
1: tampoc.
0: T'agradaria per això?
1: Sí. Sí, per saber si és veritat això.
0: Doncs, o per fer castells?
1: Per fer castells.
0: Doncs haureu de llegir Fins a tocar el cel per descobrir-ho.
1: Doncs aquest és... Que original, eh? Aquest argument ens agrada, Fins a tocar el cel.
0: Sí.
1: És un dels llibres que ens recomana també la Misha, i ens queda un, perquè portem tres, oi?
0: Exacte. I també volia recomanar-vos, volia acabar recomanant un clàssic, perquè a fires com la Setmana del Llibre en Català i el setembre també és un molt bon moment per rebre recuperacions de clàssics amb edicions actualitzades, molt cuidades, com és el cas de Liliana, de Peles Mestres, que publica Barcino, d'acord? Una edició a cura d'Anna Fernández Clot i una introducció de Josep Maria Domingo, són dos experts, i és una nova edició a la seva col·lecció d'imprescindibles, que són edicions, mira, ara te la passaré, són de tapa dura, maquíssimes, mira, te la passo.
1: Mira, amb el punt de llibre aquest, del tan maco,
0: sí, de roba.
1: De roba.
0: És impressionant. Doncs bé, Liliana és l'obra més important de Peles Mestres, que va ser un dels pilars fonamentals del modernisme català i una de les fites de l'edició d'una obra d'art total. Doncs és un poema narratiu que ens parla sobre uns gnoms que són els guardians d'un bosc.
1: Que estan dibuixats aquí, eh?
0: Exacte, també. De fet, totes les... Està, sí, exacte, sí. És un llibre il·lustrat pel propi Peles Mestres, amb uns gravats espectaculars,
1: Espectacular,
0: que es recuperen en aquesta edició. I... què passa?
1: Que se'm cauen, perdo els papers, eh?
0: Sí, que tinc cosetes aquí, tinc cosetes de la nota de premsa, tinc aquí unes quantes enganxinetes, sí, sí.
1: Ja està.
0: Doncs és una història d'aquests noms, que són els guardians del bosc, i com la seva vida canvia totalment quan coneixen una dona d'aigua, la Liliana. I a partir d'aquí començaran a perdre el cap per ella i començarà una rivalitat entre els noms que haureu de descobrir quin és el desenllaç. Doncs és una faula que dialoga amb les inquietuds estètiques del modernisme, alhora que connecta també amb la sensibilitat ecològica d'avui en dia, perquè fa una crítica com els humans també estem destruint la natura al nostre voltant. La veritat és un poema, té elements molt divertits, té un vocabulari ric, però trobo que és una història bastant accessible.
1: I actual, perquè això té uns quants anys, eh? No quatre, això té uns quants anys, però és molt actual pel que dius.
0: Sí, té més de 100 anys.
1: Imagina't. I és actual, el missatge segueix estant d'actualitat.
0: Exacte. I a més és una edició molt xula que inclou al final de tot l'adaptació que es va fer en obra de teatre, la podeu també trobareu al llibret, i les il·lustracions dels dissenys del vestuari. També trobareu que va fer també el propi Apel·les Mestres de com s'imaginava vestits els personatges, i també les trobareu a tot color al final. O sigui que són edicions, ja veus, molt cuidades, amb continguts exclusius, i la veritat és que Liliana no es trobava enlloc, vull dir, és una recuperació d'aquest clàssic, a més tampoc amb una edició molt cuidada que ha actualitzat el llenguatge sense perdre, mantenint el vocabulari, però eliminant algunes traduccions que s'havien fet, que no eren correctes, s'havia directament canviat paraules, s'havia retallat coses, i aquí han mantingut l'original tal qual, simplement actualitzant el vocabulari una miqueta amb les grafies.
1: Doncs recordem que és Liliana, aquest llibre que acabem de comentar, llibre de Peles Mestres, de l'editorial
0: Barcino.
1: Molt bé, doncs els quatre llibres ja els tenim sobre la taula.
0: Exacte.
1: Vols que fem ara l'agenda d'aquestes presentacions abans de seguir amb altres cosetes?
0: Perfecte.
1: Vinga, Misha.
0: Doncs mireu, ja ho hem dit, la setmana del llibre en català comença demà, no us ho podeu perdre, i jo mateixa hi seré, vull dir, pràcticament hi seré cada dia gairebé m'hi trobareu.
1: I estàs amb la tenda campanya, preparada.
0: Tu pots creure? Només em falta això,
1: Sí, oi? Ja t'hi veig, ja t'imagino allà.
0: Doncs mireu, el demà mateix, a les 6 de la tarda, participaré en una activitat que es farà a l'escenari 3 de la setmana i que alhora dona el tret de sortida una sèrie d'activitats que s'aniran repetint al llarg de tota la setmana de llibre en català i que són entrevistes amb creadors i creadores de contingut literari en català a les xarxes. Aquesta primera activitat a les 6 és una entrevista que em farà la Bet Molina, una altra creadora de contingut, i que em farà per parlar sobre la meva experiència com a booktuber, bookstagrammer, booktoker en català a les xarxes socials. I a partir d'aquest moment, pràcticament cada tarda a les 6, també la Bet Molina anirà entrevistant a diferents creadores de contingut. Així que jo intentaré anar a totes les que pugui i us convido també a fer-ho.
1: Molt bé.
0: Aquesta serà la primera activitat.
1: Vinga, som-hi. Què més?
0: Després, ens anarem el diumenge dia 20, a les 17:30 a l'escenari 1 de la setmana, quan tindrà lloc aquest confessionari que ja t'he avançat. És una activitat molt divertida, amb tres autores de fanbooks que també han escrit novel·les romàntiques, com són la Carla Clavera, autora de Si un dia tu i jo, l'Andrea Rovira, que és l'autora de Fins a tocar el cel,
1: d'aquest llibre que hem comentat avui.
0: Exacte, sí. I l'Aina Lee, de Entre nosaltres. Doncs bé, hem habilitat una aplicació, podeu escanejar un codi QR, d'acord? I deixar escrites les vostres confessions, preguntes, dubtes, en el que sigui del terreny personal, amorós, d'amistats, el que vosaltres vulgueu, familiars, i les autores contestaran en directe a les vostres preguntes o reaccionaran a les vostres confessions. Serà molt divertit, jo podré dinamitzar aquest acte, i així que us convido a venir perquè ens ho passarem.
1: Digue'ns quan és això, quan és?
0: És el diumenge dia 20 a les 17:30.
1: Fantàstic, doncs a confessar-nos, no?
0: Exacte. Riurem moltíssim.
1: Sí, què més?
0: I després també, el dimarts 22, a les 18:30, presentaré el segon Premi Carnet Jove de Còmic 2026, que es diu Bambuco, i seré la conductora de l'acte, s'entregarà el premi, es farà una presentació, hi haurà doncs, el director de l'editorial Norma, hi haurà l'autor, l'autora del primer també còmic, la Júlia Ribau, en fi, serà espectacular, així que jo us convido a venir perquè és una iniciativa fantàstica. Crec que aquest premi està apostant per noves veus, està donant una oportunitat a artistes joves a que s'atreveixin a completar, a fer els seus propis còmics, és una que ha,

0: Buco de Jonsué Margulis. I a més, a l'autor vindrà i em farà una, farà unes il·lustracions en directe mentre jo faig la lectura dramatitzada del còmic. Aquesta és una activitat familiar que es farà a l'espai precisament d'activitats familiars, com he dit, el dijous 24 a les 17:15. O sigui que si no podeu venir a la presentació, podeu venir a fer un tastet de, del còmic també el dia 24.
1: Que és molt bonic passejar per aquest passeig tan llarg, no? El Lluís Companys.
0: Sí, passeig Lluís Companys.
1: Fer una passejeta, remenar llibres, aturar-se en alguna presentació, en alguna tertúlia que hi hagi, una xerrada, hi ha moltes activitats.
0: Moltíssimes activitats, de veritat. A més, la setmana cada any va incorporant nous espais. Està pensat perquè tu puguis venir a passar tot el dia, perquè hi ha bars, hi ha espais de lectura per fer el ronso i llegir una estoneta, hi ha carpes, hi ha amb moltes activitats diferents, hi ha totes les parades, hi haurà més de gairebé 200 segells editorials presentant els seus llibres. En fi, serà espectacular. I després tenim el mateix dijous 24, hauré de córrer perquè a les 18:45, després de fer la lectura dramatitzada, tindré aquesta conversa amb la Cari Santos i l'Adrià Almedo sobre Co i parlarem sobre escriure en família. I per últim, les dues últimes activitats seran el divendres 25 a les 17:15 a l'escenari 3, dinamitzaré una taula rodona sobre misteri juvenil. Presentarem tres novel·les, doncs això, que són thrillers juvenils, que són La llengua dels encanteris, de la Cinta Arasa, La família random, d'Isabel Franc, i Veïns, de Núria Pellicer.
1: Que aquí n'hem parlat moltíssim, de thriller juvenil, perquè és una altra manera, doncs, de captar, no?, l'atenció d'aquestes franges d'edat, que sempre diem que és una miqueta franja d'abandonament de la lectura. Doncs d'aquesta manera el que volen és atrapar aquests lectors i lectores, oi?
0: Exactament, Mònica. I per últim, l'última activitat que dinamitzaré serà el dissabte 26 a les 5 de la tarda, a l'escenari 3, i serà una taula rodona sobre adolescents i salut mental, on presentaré Cuidant amb por, de la que ja n'hem parlat avui, Juna, la parada de la meva vida, de Martí Bach Bayo, i la saga Laberint, de la Cari Santos. O sigui que em tornaré a retrobar amb la Cari Santos, també.
1: Déu-n'hi-do. Bé, anava a dir alguna cosa més, no, és que ja no tindràs temps per res més durant aquests dies. Fins al dia 28 no podem trobar, no estàs, no?
0: No hi soc, Mònica. I mira, també, tot i que no la dinamitzo jo, us convido molt a venir també aquest dissabte, el dissabte 19, perquè pel migdia, a la 1 del migdia, concretament a la 1:15, es fa una activitat que ja és com una activitat clàssica de la setmana, que és la batalla de llibres, que em fa molta il·lusió, Mònica.
1: Que es tracta de tirar-se els llibres pel cap?
0: T'imagines? No. És una batalla de rap freestyle en català.
1: Oh.
0: I aquest any comptarem, com sempre, amb el col·lectiu de Catalunya Freestyle i farem una batalla de ciència-ficció versus fantasia.
1: Uf. I els dos... No m'hi apunto. No jugo aquí.
0: Jo crec que et sorprendrà, Mònica. Sí. Et convido perquè et sorprendran. Són propostes molt interessants, molt divertides, i cadascú d'aquests rapers, d'aquests freestylers, haurà de batallar per demostrar que la novetat que representa és millor que la del bàndol contrari.
1: Bé, i tu quin bàndol estaries?
0: Ui, jo estic dividida, estic dividida perquè m'encanten els dos. Potser he dit que he crescut més en l'equip de la fantasia, però cada vegada m'estic enamorant més de la ciència-ficció, també.
1: Bé, doncs en comptes de batalla de galls, batalla de llibres, hem dit,
0: exacte,
1: no?
0: Exacte, batalla de llibres. Sí, el dissabte 19.
1: Molt bé, doncs estarem pendent. Quan tornis a venir, si avui has tingut feina, quan tornis a venir, prepara't, perquè volem un resum... acurat de tot el que ha estat aquests dies, des de demà i fins al dia 27 de setembre, de la setmana del llibre en català a Barcelona, al passeig Lluís Companys.

0: Com brillen, les nostres màquines d'escriure. Estaven avorrides un mes sense escriure res.
1: Ho trobaven a faltar.
0: Sí. I avui n'hem escrit 4 de llibres. Sí. Som-hi, els títols.
1: Hem començat pel públic infantil amb Co, la història més gran que mai s'ha explicat, de Cari Santos i Adrià Olmedo, publicat a Barcanova. Hem seguit amb el còmic Cuidant amb por, d'Elisabeth Karim Pavón, de l'editorial Astronave. Hem passat a la novel·la romàntica amb Fins a tocar el cel, d'Andrea Rovira, publicat a Fanbooks. I hem acabat amb un clàssic recuperat per l'editorial Barcino, Liliana, de Peles Mestres.
0: Sempre acabem amb dues preguntes, Misha, l'agenda, que l'agenda ja,
1: està aclarada. Ja l'hem coberta. De fet, vull també aclarir que si no us heu quedat amb alguna de les dates que he dit, al meu Instagram i al meu TikTok, @misha_ql,

0: he fet un vídeo, he fet un reel explicant això, on seré a la Setmana del Llibre en català.
1: Si voleu veure la Misha, doncs si la voleu veure i voleu assistir a totes aquestes presentacions que hem dit, doncs allà ho té tot, tot sí. Posadet, amb hores, en llocs, etcètera, etcètera. Deia que sempre acabem amb l'agenda, que avui ja està de sobreseta, i et preguntem, pregunto sempre què estàs llegint ara.
0: Ostres! Ara
1: no
0: mateix...
1: sé si en el viatge del bus o això ja ho has abandonat.
0: Mira, estic amb diverses novetats a la vegada, per tant, no em facis triar, perquè és que estic amb... saps com els pops? Amb 50.000 tentacles, estic llegint moltes coses.
1: Mira, ahir vaig menjar pop.
0: Ai, que bo que està el pop.
1: Està boníssim.
0: A la gallega?
1: A la Mònica,
0: a la
1: meva, a la meva manera.
0: M'hauràs de passar la recepta.
1: Sí, molt bo, que bo estava el pop.
0: Però mira, sí que diré que just m'acabo d'acabar El retorn del rovelló.
1: Oi,
0: de Josep Vallverdú.
1: Soc el rovelló, que maca,
0: La segona part que va escriure Josep Vallverdú poc abans de morir, perquè ha mort aquest any, i justament a principis de setmana vaig estar al Festival Encontats de Balaguer i vam fer una activitat amb escoles i vaig voler fer-li un homenatge i vam fer un improconte amb el rovelló com a protagonista, i per això justament m'acabava d'acabar la segona part, que la tenia pendent del retorn del rovelló.
1: Oh, m'encanta el rovelló. Bé, sempre acabem amb música, no ens oblidem, i avui la cançó que ens ha escollit la Misha és aquesta, ara ens explicarà el perquè. No!

0: sé que no es diu pistatxo.
1: No, es diu festuc.
0: Jo sempre deia pistatxo.
1: Doncs no, festuc. Mira, us porto aquesta cançó de, sí, de Marcos per acabar la secció d'avui, perquè la Setmana del Llibre en Català ja és la gran festa del llibre en català. Jo crec que aquesta cançó ens dona moltes ganes de passar-ho bé, de riure. És una cançó també reivindicativa del català.
0: I dels festucs.
1: I dels festucs. I, en fi, jo crec que és l'estat d'ànim ideal, us posaran l'estat d'ànim ideal per anar a gaudir de la Setmana del Llibre en Català.
2: T'agraden els festucs?
1: Oh, i tant.
2: Són bons, eh?
1: M'encanten, sí.
2: Doncs au, gastronomia, què més voleu? Gastronomia, música i, sobretot, llibres i llibres en català que arriba la setmana. Misha, que moltíssimes gràcies per tornar al Dies de Ràdio, que t'esperem.
1: Oh, i tant.
2: Però atenció, perquè ens has de fer un resum de tot el que ha estat aquests dies.
1: Oh, i tant. Ja sabeu que jo també aniré penjant-ho també a les meves xarxes, o sigui que ja ho sabeu, em trobareu a Paraula de Misha, com he dit, a misha-cuela, i si voleu saber més sobre la setmana, entreu a la setmana.cat.
2: Doncs gràcies, Misha, que vagi molt bé.
1: Fins a la propera!

0: 25 minuts i arribem al punt horari de la una de la tarda, recta final del Dies de Ràdio d'avui dijous, amb aquest espai Com vaig arribar al barri? És aquest espai de conversa amb les veïnes i veïns del barri de Camps Blancs. Un espai dins el projecte de transformació social Camps Blancs Transforma. I saludem a dues de les persones que habitualment ens acompanyen des de l'oficina tècnica de Camps Blancs, a l'agent facilitador de comunitats al barri, Izan Pozo. Què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Mònica.
0: Bona tornada a aquest espai. Aquí. I la tècnica auxiliar del districte, Rosa Vilaplana. Què tal, Rosa? Bon dia. Benvinguda.
2: Bon dia, Mònica.
0: Ara de seguida ens hi posarem amb la informació que hem de donar d'aquesta tornada doncs, a la rutina, que sí. No ha de ser negatiu, això de dir rutina, que sembla que ara dir rutina és una cosa negativa, no ha de ser així. Ara de seguida ens hi posem amb l'actualitat des de l'oficina tècnica de Camps Blancs, però ja ho hem dit abans quan començàvem el Dies de Ràdio, que avui ens visitaran les integradores socials del Fem Carrer. En aquesta ocasió serà una de les integradores socials del Fem Carrer, que és la Yaiza Moreno. Yaiza, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, Mònica, molt bé.
0: Que la Yaiza la coneixem perquè és integradora del Fem Carrer, és a dir, que de tant en tant, una vegada al mes aproximadament, ens visita l'Espai Joventut, perquè el projecte Fem Carrer és un projecte des de la unitat de joventut de l'Ajuntament de Sant Boi. Doncs ara de seguida parlarem amb la Yaiza d'aquesta doble vessant que acabem de descobrir, perquè la Yaiza Moreno sabem que treballa al barri, perquè de fet aquesta és l'excusa perquè vinguessis avui.
3: Exacte.
0: Però ens acabes de dir que també has viscut molts anys al barri, per tant déu-n'hi-do la feinada que tens ara, perquè ens hauràs de contestar unes quantes preguntes relacionades amb el teu dia a dia al barri.
3: A tope.
0: Doncs som des de l'oficina tècnica de Camps Blancs. Mira, primera pregunta, algú ara potser sintonitza la ràdio i diu oficina tècnica de Camps Blancs. De què estem parlant exactament, Izan?
1: Doncs parlem d'un espai que es troba al casal de barri de Camps Blancs, on ens trobaran a la Rosa, a l'Anna o a mi per poder solventar problemàtiques del barri, ja sigui de pues un problema a l'asfalt, un problema a la vorera, o a les comunitats, si els veïns tenen problemes, poden venir i demanar-nos ajuda.
0: El telèfon de l'oficina tècnica de Camps Blancs és el 93 652 53 99, que l'oficina està situada al casal de barri de Camps Blancs. Doncs ara ja de seguida comentarem les activitats, ho farem en uns minutets, les activitats, tot el que començarà ara amb el nou curs, però el que estaria bé, Rosa, si et sembla, és dir els horaris que seran els d'atenció del casal, però bé, els horaris d'atenció des de l'oficina, per la gent que ara ens escolta i es vulgui adreçar a vosaltres.
2: L'horari del casal ja se sap que és de 9 del matí a 8 de la tarda, i al nostre horari habitualment estem pel matí, però algunes tardes també hi estem, fins cap al 6:15, bueno, cap a les 6:30, 7, estem alguns dies, algunes tardes. Tanmateix, algun veí que vulgui ens adaptem al seu horari, ens adaptem a la seva casuística, que tenim flexibilitat horària cap al veïnat.
0: Molt bé. Doncs som-hi, Izan, perquè heu proposat a l'equip d'integradores socials del Fem Carrer venir una estoneta al Dies de Ràdio avui.
1: Doncs les hem convidat perquè estem treballant conjuntament des de fa uns mesos, des del març de l'any passat. Ai, de l'any passat, d'aquest any. Uh-huh. Que com és un curs diferent també.
0: Sí, sí, sembla doncs que ara comenci un nou any, tens tota la raó, sí, sí.
1: Doncs portem treballant amb elles perquè fan una tarda de futbol que ha tingut molt d'èxit les vegades que l'han fet, i llavors els van demanar si podien participar amb elles per poder apropar aquest servei als joves de Camps Blancs, que a vegades costa una mica, perquè la Ronda Sant Ramon és una mica un riu de lava i costa
0: sembla
1: una mica.
0: Sembla que separi, no? Que separi.
1: Exacte.
0: Massa, no?
1: Sí. És com, diuen molt, que és el Mississippi. és un riu molt gran que sí. Complica una mica a vegades l'atenció fora del barri, i com que fan aquesta activitat dins del propi barri, al Camp del Vent, Volíem aprofitar per apropar aquesta activitat als joves.
0: Molt bé. I va néixer aquesta activitat i va tenir, com deies, i com hem anat dient aquí també en aquest espai, molta repercussió i molts joves s'han inscrit a l'activitat.
1: Sí, participen molts joves. Sí que és veritat que no participen tants joves de Camps Blancs com ens agradaria, però com la primera vegada que ho vam fer no va tenir aquest èxit a Camps Blancs, ens hem coordinat aquest cop i hem fet rutes pel barri, hem posat cartells per tota la zona perquè els joves ho vegin, i estem pendents d'anar a l'institut el dimecres vinent per avisar els joves de l'ESO per si volen participar en aquesta tarda de futbol el dissabte.
0: Molt bé, doncs avui ens acompanya la Yaiza Morero, integradora social del FEM Carrer. Yaiza, us sona aquesta proposta doncs de fer algun tipus d'activitat, doncs, tal com ha explicat l'Ethan, doncs, d'integració, de socialització, de barreja també de barris, de barreja de joves, i vosaltres què dieu?
3: Doncs nosaltres estem encantades sempre de participar i d'ajudar-nos entre nosaltres, de fer xarxa entre els companys, perquè doncs, on no arribem nosaltres, arriben ells, al final són la figura representativa del barri de Camps Blancs, i doncs, com tenim aquesta problemàtica de que els joves de Camps Blancs, el barri de Camps Blancs i Casablanca, doncs que com costa una mica, no?, que s'apropin a tots els serveis que oferim des de joventut, doncs era com una molt bona oportunitat per donar-nos a conèixer també en aquests dos barris, així que a veure com va, a veure si tenim sort.
0: Doncs ho explicarem de seguida, però clar, algú diu, i el FEM Carrer, que nosaltres ho hem explicat en moltes ocasions els dimecres, quan veniu a l'Espai Joventut, però clar, avui és dijous, és un altre format, és un altre espai, estaria bé tornar a insistir ja en la definició del FEM Carrer.
3: Exacte, doncs mira, el FEM Carrer és un projecte de joventut, de la Unitat de Joventut, que té dues vessants. És un projecte socioeducatiu que consisteix, o sigui, l'Estef i jo, que és la meva companya, tenim com dues feines, no? Primerament, fem rutes de carrer, o sigui, fem tota intervenció al carrer per poder portar fora tota la informació que tenim nosaltres al punt, doncs ja siguin assessories laborals, jurídiques, d'estudis, de mobilitat internacional, o, per exemple, doncs, ara que estem amb les beques, amb les sol·licituds de parades i el concurs de cartell del Mercat d'Art Jove, tot això, totes les gestions que fem a joventut, doncs portar-les al carrer, perquè doncs moltes vegades hi ha doncs aquesta barrera de que els joves no s'apropen a nosaltres, així que la nostra feina és apropar-nos nosaltres a ells. I doncs ho fem al carrer, perquè doncs és on solen estar, on intentem que estiguin també, i doncs allà és on els donem la informació i també agafem les seves propostes. Per exemple, doncs això, FEM Carrer té l'altre vessant, que és fer activitats d'oci pels joves, i doncs aquí és on agafem les seves propostes, detectem les seves necessitats, i doncs això és una mica en el que consisteix el projecte. A més, també fem l'atenció al punt per poder fer doncs bones atencions també al carrer.
0: Clar, es tracta també d'això, no?, de crear una espècie de nexe, no?, de simbiosi entre totes aquestes activitats, els joves i també la factoria jove, al punt.
3: Exacte, no? Aquesta és la missió de FEM Carrer.
0: Doncs és el FEM Carrer, una de les integradores que avui ens acompanya és la Yaiza Moreno. Recordem que la Stephanie Bermúdez forma part d'aquest grup, que en moltes ocasions ens ha acompanyat, però que avui no ho ha pogut fer, i des d'aquí li enviem una salutació.
3: Exacte.
0: A la Stephanie, molt bé. Doncs som-hi, perquè dèiem que hi haurà aquesta activitat, no sé com l'heu dissenyat, com us agradaria que fos, com serà, deies que aviat anireu a l'institut doncs a fer difusió.
1: Sí, el dimecres vinent anirem a l'institut a fer difusió, perquè és justament el dissabte vinent, el 26 de setembre. Llavors, està pensat per fer-se a les 5 i mitja, tindrà una durada d'unes 2 hores aproximadament, i serà un format rei de la pista. Llavors, si els joves tenen el seu grup, poden venir i apuntar-se a un grup com participant, i si no, els que no tinguin grup, es farà a l'atzar. Llavors, la Yaiza podrà donar una mica més de...
0: Sí, va, jo anava a dir rei de la pista.
3: Sí, bueno,
0: els que no saben... Els que no sabem què és això...
1: Jo em sé el nom.
0: Bé, doncs jo ni això.
3: Explico.
0: Què és el rei de la pista? Doncs... Jo sé el de les discoteques, el rei de la pista, el que balla millor, però clar, jo crec que no és això.
3: En el format futbol, no.
0: No. Què és el rei
3: bueno,
0: de la pista?
3: Més o menys també. Sí? Vinga, o sigui, bàsicament el format de rei de la pista és que es faran diversos equips, no hi jugaran dos, com en els partits convencionals, sinó que hi hauran uns 3-4 equips de futbol, depenent també dels joves que assisteixin a aquell de l'activitat, perquè els farem al moment. En un principi, la idea és que es facin de manera una mica aleatòria, no? Escollirem uns capitans i a partir d'allà doncs, els mateixos joves escolliran i formaran el seu equip. I doncs això del rei de la pista és que es faran partits d'uns 10-12 minuts, cosa així, i doncs l'equip que marqui més gols és el que es queda a la pista i el que perdi doncs, és el que surt. I doncs es faran diversos partits i el que hagi guanyat més partits serà el rei de la pista.
0: Bé, doncs aquesta és la idea, el rei de la pista, que serà el dia 26 de setembre a partir de 6:15 de la tarda. I això pot inscriure qualsevol persona que vulgui, no sé si hi ha un perfil específic de jove per poder participar.
3: Bueno, aquesta vegada sí que és veritat que les activitats de Fent Carrer les fem de joves per 14 a 35 anys, però com al final és un ventall molt ampli i per jugar a futbol també doncs, les característiques físiques més o menys haurien de ser les mateixes, no? No anem a posar a jugar un jove de 14 anys contra un home de 30 anys, no? Bueno, home barra jove. Llavors ho hem tancat dels 14 als 25.
0: D'acord. Tots els joves que vulguin inscriure's, com ho poden fer?
3: Doncs funciona com les activitats de Fent Carrer. A l'Instagram @joventutsamboy trobaran el formulari per fer la inscripció. Trobaran també que hi ha una activitat d'arepes, que és la que fem aquest cap de setmana, però ja la tenim en llista d'espera.
0: Exacte, ara t'ho anava a dir. 19 de setembre hi ha un taller de cuina que habitualment doncs sempre tenen molta acceptació i aquest d'arepes també, oi?
3: Exacte, sí. I bueno, ho farem perquè és amb col·laboració amb la taula de salut mental i serà un taller de cuina conscient, no? Doncs ser conscient doncs, quan estem amassant, quan ho estem tastant, de com estar en el moment, no? Farem tècniques de mindfulness, aprofitant que l'Estefi també és psicòloga. bueno, però me'n vaig al futbol, que és el que anem a parlar.
0: Vinga, això que dèiem de les arepes és el dia 19, és aquest cap de setmana i està tot ja exaurit.
3: Ja està ple.
0: Anem al 26.
3: Doncs el 26 de moment tenim uns 15 joves o així apuntats, encara hem de seguir fent difusió i al final també el que passa és que els joves potser encara no saben si tenen plans pel 26 de setembre i potser els agrada el futbol però tenen alguna altra cosa pendent, llavors doncs potser els últims dies serà quan s'apuntin més joves i ahir al moment també, que és el que ens va passar quan vam fer aquesta tarda de futbol al març, que vam trobar que hi havia molts joves que complien amb l'edat del torneig de futbol que anàvem a fer i doncs es van inscriure al moment. Així que al final no és com super, hiper, mega, ultra necessari que s'inscriguin ja perquè al mateix dia també ho podran fer.
0: Tinguin equip o no tinguin equip, és a dir, un grup de joves, no sé, 8 o 10 joves, es poden inscriure junts en un equip, però també de manera individual.
3: Exacte. Sí que és veritat que el que és la inscripció al formulari l'han de fer de manera individual, perquè després també doncs, farem un grup de WhatsApp, perquè això no es perdi, no? Perquè doncs també tinguin contacte entre ells, perquè si ells volen quedar a futbol, encara que no estiguem nosaltres, doncs que quedin també, que sigui una manera doncs, de crear un grupet, no?, de joves que juguin a futbol.
0: Quina aportació creieu que aquest tipus d'activitats, com la de Fem Carrer des de la Unitat de Joventut, poden donar o de quina manera es pot cohesionar amb el projecte des de l'Oficina Tècnica de Camps Blancs?
1: Doncs, des de l'Oficina Tècnica sembla molt interessant perquè és una mica aprofitar els espais públics que tenim i empoderar els joves i la ciutadania a que participin en el seu barri, perquè a vegades no són conscients dels serveis que tenen a la seva disposició i marxen fora del barri o fins i tot fora del municipi per fer aquest tipus d'activitats i ens sembla una molt bona idea per poder donar-li vida al barri amb aquesta transformació social que estem aplicant.
0: 26 de setembre, recordem, a futbol, el rei de la pista, què és el que ha de fer el jove que ens escolti?
3: Doncs es pot inscriure al formulari que trobarà a l'Instagram @joventutsamboy, el link que tenim allà. Si no, doncs pot anar, lògicament, també a l'oficina tècnica per informar-s'hi perquè li donin un cop de mà per inscriure's. I si no, també ens poden escriure Fent Carrer pel WhatsApp al 648-939457 i els hi passarem el link per fer l'inscripció. I si no, doncs també poden venir al punt a Can Massallera.
0: Molt bé. Des de l'oficina tècnica de Camps Blancs, recordem que és el que comença ara. Quin tipus d'activitats?
1: Doncs ara mateix estem amb l'inici de curs, començant amb les coordinacions amb els diferents agents comunitaris que treballem, com ara l'institut, per iniciar una mica la col·laboració i fer una nova proposta d'activitat, perquè sí que és veritat que portem fent històries de vida durant 2-3 anys, volem donar-li una mica un canvi i proposar una cosa nova que sigui tan profitós com pels joves com per les persones grans que participen. Ja us estem expectants per començar les coordinacions amb l'institut, També estem esperant una mica per fer reunions amb la comissió educativa, estem preparant ja les sessions que es faran, que són com les que fem anualment, seran 2-4 sessions d'una persona professional en temes de criança per a les famílies, però estem també a l'espera de poder coordinar-nos amb els diferents agents comunitaris i educatius del barri amb la comissió educativa. I com sempre, doncs, tenim els tallers de sempre, el No et desconnectis, que té molt d'èxit sempre. Si hi ha persones que necessiten o que es troben en soledat no desitjada, poden comentar-li a la seva treballadora social o passar-se a l'oficina i comentar-lo, i nosaltres fem una mica de traspàs perquè puguin participar al projecte. També tenim els tallers d'informàtica, que són cada dimarts, de 10:30 a 11:30. I també tenim l'estimulació cognitiva, que va començar ahir, justament a la primera sessió. Les persones grans estaven molt, molt excitades per poder començar un altre cop després de 2 mesos. I en principi, l'atenció a la ciutadania que fem, com sempre, que si tenen algun problema envers el barri o algun problema personal que els hi preocupi, poden venir. Nosaltres, si els podem ajudar, els ajudem, i si no, doncs els podem derivar al servei necessari de l'Ajuntament.
0: Fantàstic. Rosa, alguna cosa més?
2: Sí, tenim una cosa més. La propera setmana, el dia 24 de setembre, hem engegat un projecte que es diu Estant Femení. Es tracta de tallers i xerrades de salut femenina. Llavors, ens estrenem el dia 24 de setembre al casal del barri de Casablanca, perquè és obert a dones del districte sud, tant de Cans Blancs com de Casablanca, però també està oberta a dones d'altres barris de Sant Boi. Llavors, tractarem el que és el sòl pelvià i també altres temes de salut en femení. I la idea és fer una continuïtat, doncs exercicis, però tot al voltant de la salut en femení. Llavors, és el dia 24 de setembre, de 10 a 11, al casal de barri Casablanca, que està al carrer Badajoz, número 2.
0: D'acord, i poden venir les dones de qualsevol barri de Sant Boi?
2: Exactament. L'objectiu no és del districte sud.
0: Sí, però...
2: Però està obert a la ciutadania del municipi de Sant Boi.
0: Fantàstic, el dia 24, hem dit,
2: Exactament, de 10 a 11, al casal de Casablanca.
0: Molt bé.
2: Carrer Badajoz, número 2.
0: Però la nostra convidada d'avui és la Yaiza Moreno, i hem dit abans que no només és integradora social del Fem Carrer, sinó que va ser durant molt de temps veïna del barri.
4: Exacte, des dels 6 anys fins fa un any que em vaig mudar a Marianao, però sóc de Cans Blancs de tota la vida, pràcticament.
0: I com vas arribar al barri? Perquè la pregunta d'aquest espai és aquesta. Com vaig arribar al barri? Com vas arribar al barri? Amb 6 anys, dius.
4: Sí, doncs, bueno, jo era molt petita, la meva mare va conèixer un home d'aquí de Sant Boi, i doncs ens vam venir aquí a viure.
0: L'amor us va portar, l'amor us va portar a Sant Boi.
4: Sí.
0: I
4: doncs res, la veritat...
0: Què recordes de...
4: Ai, doncs a mi és un barri que m'encanta. Jo m'he mudat a Marianao perquè, bueno, ja també doncs tenim una edat i toca una mica doncs intentar sortir de casa, no? Però a mi m'encanta el barri. Jo el trobo molt a faltar perquè considero que és un barri molt familiar. Sí que és veritat que potser li falten algunes coses, no? Doncs que ara no sabria què dir-t'hi, doncs una mica més d'oci, per exemple. Però... A mi és que m'encanta, o sigui, considero que és un barri molt familiar, té els
0: seus... És la paraula, eh? Ens hem mirat, l'Ethan i jo ens hem mirat, Ethan, perquè la paraula que tothom diu és família,
4: sí,
0: familiar.
4: Sí, tots ens coneixem entre tots, o sigui, jo cada cop que baixava al carrer, ai, dona-li una abraçada a la teva mare, ai, dona-li una abraçada al Pedro, que és la parella de la meva mare. O sigui, és molt familiar, ens coneixem tots entre tots, és molt bonic, és que a mi m'encanta, jo el trobo molt a faltar i... Encara vaig, vaig a visitar-los i tal, i sempre penso, ai, és que m'encantava menjar pipes en aquest banc, m'encantava baixar el meu gos al pipicant d'allà de les barbacoes, és que m'encanta.
0: Com ha canviat el barri en aquests anys? Perquè també això ho preguntem, clar, des que eres petita fins ara, que continua sent molt jove, però han passat uns quants anys.
4: Sí, a veure, jo considero que... O sigui, és un barri molt familiar, no? Però potser abans ens reuníem més els veïns. Ara no sé per què ha sigut, suposo que és una...
0: Ara no m'està... Sí, una idea teva.
4: És una idea, no? Potser arran del Covid hem deixat de fer aquestes reunions, però jo què sé, jo me'n recordo, doncs això. La veïna del 93 celebra el seu aniversari, que es vingui tot el barri, i anaven tots al cumple d'aquesta nena.
0: Ens agrada també pensar o recordar cançons, músiques, que tu dius, si jo penso en el barri o penso en casa meva quan era petita o ara fa 4 dies, sí. Quin tipus de música o de cançó et ve al cap, Yaiza?
4: Ai, un flamenquito bueno, sí, el com... Canelita.
0: Canelita, es diu així, Canelita?
4: Canelita, Lola.
0: Canelita, Lola, doncs ara busquem Canelita, Lola.
4: Un no temazo.
0: No sé si ho tindrem. Canelita, Lola, no sé.
4: Qualsevol, del canel, sí. Qualsevol que sigui així de flamenquito.
0: A veure si és això, Canelita Lola.

0: La gent que ara la Iaiza tanca els ulls i diu, estic al barri, no? Estic a
1: exacte,
0: casa.
1: Exacte,
0: sí?
1: Exacte. Sí,
0: venen aquests records.
1: Sí, és que a casa meva sempre han sonat el Canelita, el Parrita, sempre. Doncs és el que m'emporta al barri, no? Quan jo soc a Marianao per fer qualsevol cosa, em pongo el flamenquito i dic, és que estic una altra vegada a Can Flancs.
0: Doncs mira, ens servirà de comiat, eh? Canelita Lola, no? Has dit?
1: Canelita, sí, sí, sí.
0: Lola. Ens servirà per acomiadar-nos avui d'aquest Com vaig arribar al barri? I és aquest espai de conversa amb les veïnes i veïns del barri de Camps Blancs, un espai dins del projecte de transformació social Camps Blancs Transforma. Recordeu que l'oficina tècnica de Camps Blancs està al casal de barri, que el telèfon és el 93 652 53 99. Que si hi ha alguna persona que vol apropar-se, doncs recordem els horaris o la manera d'accedir.
2: L'horari és de 9 del matí a 8 de la tarda i nosaltres estem pel matí, també algunes tardes, i qualsevol cosa, doncs, prenem nota i ens adaptem al seu horari.
0: I recordem que ens ha visitat avui la nostra convidada, ha sigut la Iaiza Moreno, que és de l'equip d'integradores socials del Fem Carrer. I hem recordat una data, que és la del 26 de setembre. Què passa aquell dia, Iaiza?
1: Doncs que farem un superrei de la pista de futbol allà al Camp del Vent del barri de Camps Blancs.
0: Doncs moltíssimes gràcies a la tècnica auxiliar del districte, Rosa Vilaplana. Fins la propera, fins d'aquí 15 dies. Que vagi bé.
2: Gràcies
0: també a la gent facilitador de comunitats de Camps Blancs i Zampozo. Que vagi bé. Igualment. Fins la propera. I gràcies a la nostra convidada d'avui, que ara mentalment està al barri, eh?
1: Sí.
0: Està al barri de Camps Blancs, la Iaiza Moreno. Que vagi bé.
1: Igualment,
0: fins la propera.
1: Mònica,
0: bon dia.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Arribem al final del dia de ràdio d'avui dijous. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so Albert Vilar i que us ha parlat la Mònica Santacreu. Tornem demà divendres, serà com sempre a partir de les 11 del matí. Ara a la 1 us deixem amb els serveis informatius de Ràdio Sant Boi amb el nostre company Albert Vilar i després, ja sabeu, dimarts i dijous el punt de vista amb el Josep Sàbat. Nosaltres us diem fins demà però no ho fem de qualsevol manera. El denominador comú d'aquests dies és escoltar cançons de músics nascuts un mes d'agost. Doncs som-hi, que va néixer un 9 d'agost de 1972 a Medellín, doncs va ser Juan Esteban Aristizábal Vázquez. Va ser Juanes. Doncs som-hi, amb la camisa negra us diem fins demà, que vagi bé, bon dia.

0: Informatiu local, edició migdia.
1: Bona tarda, us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi en una edició informativa del migdia, on us destaquem les afectacions per les pluges que hem tingut aquesta matinada, la pujada de l'IPC i la prèvia de la jornada esportiva d'aquest cap de setmana. Avui és dijous 17 de setembre del 2026, analitzem el que és notícia punt per punt. La pluja intensa ha deixat una nit complicada a bona part de Catalunya, especialment a les comarques de Barcelona. A Sant Boi, Protecció Civil va enviar ahir a les 11:06 de la nit una alerta als mòbils com aquesta per advertir del risc de pluges torrencials i inundacions sobtades. L'episodi ha tingut una afectació important al conjunt del territori. Els bombers de la Generalitat han atès 270 avisos relacionats amb la pluja a les 7 del matí, la majoria de les regions metropolitanes sud i nord. A Olivella i al Garraf, un home ha mort després que el vehicle en què viatjava fos arrossegat per l'aigua. Les pluges més intenses s'han registrat a Sant Pere de Ribes, amb 57,4 litres per metre quadrat en només mitja hora. L'episodi també ha afectat especialment el Baix Llobregat i a l'estació meteorològica de l'aeroport del Prat, una de les més properes a Sant Boi, es van registrar 38,7 litres per metre quadrat fins a la mitjanit, segons les dades de l'EMET. A Sant Boi, l'alerta als mòbils va arribar quan les precipitacions ja afectaven diversos punts de l'àrea metropolitana de Barcelona. Protecció Civil manté ara el seguiment de les afectacions causades, però el Meteocat dona per finalitzat l'episodi de pluges intenses a Catalunya. El temporal, això, s'ha desplaçat cap al mar i va directe cap a les Illes Balears. Seguim amb més notícies.

0: La pujada de preus continua pressionant les famílies i els comerços de Sant Boi. Els veïns expliquen que amb els mateixos diners poden comprar menys, mentre els negocis assumeixen costos cada vegada més elevats.
1: A dos per tres et canvien tarifes i diuen que por el estrecho de Hormuz, que està pujant tot.
2: Si los precios suben en los productos, obviamente los precios van a subir cuando se vende.
3: L'any passat va pujar la xocolata, la farina també puja,
2: verdures, carnes...
1: No ens veiem obligats a pujar el que ens puja el nostre proveïdor. Entre un 10 o un 15 inclús.
3: 5 cèntims, 10 com a molt.
1: Està la cosa una miqueta fluixeta. Sí, clar, cap preocupa, sí. Farem que la cosa s'arregli una miqueta i tornem a la normalitat, perquè si no...
0: A Catalunya la inflació es va situar en el 4%. A l'agost, els productes energètics es van encarir un 14,8% respecte a l'any anterior i el transport un 7,9%. Els comerços també noten aquest augment de costos.
1: No ens veiem obligats a pujar el que ens puja el nostre proveïdor.
2: Si los precios suben en los productos, obviamente los precios van a subir cuando se vende.
1: Cada any, pues, entre un 10 o un 15 inclús. Cada dos per tres et canvien tarifes i diuen que por el estrecho de Hormuz, que està pujant tot, estàs allà agafat, lligat de mans.
3: S'ha de pujar, si no, no hi ha benefici.
1: Jo crec que sí que ha afectat una miqueta. La gent està la cosa una miqueta fluixeta, sí. I clar, que em preocupa, sí. Esperem que la cosa s'arregli una miqueta i tornem a la normalitat.
0: Davant d'aquesta situació, Sant Boi Comerç planteja impulsar compres agrupades entre establiments i reforçar la targeta de fidelització per intentar reduir l'impacte d'aquest encariment. Escoltem a Joan Ros, president de Sant Boi Comerç.
4: Comencem a reaccionar amb economia d'escala, és a dir, el millor és són bons moments i el que estem plantejant també aquesta compra d'agrupades entre els mateixos comerciants, no?, per poder assumir aquesta pujada de costos.
0: I Sant Boi acull des d'aquest 12 de setembre l'exposició titulada Tribus Urbanes, quan la música es va convertir en identitat. Una mostra que repassa cultures urbanes com els rockers, els punks, els skinheads o els heavies, especialment entre els anys 70, 80 i 90. L'activista contracultural Johnny D va ser un dels grans responsables de la part punk d'aquesta exposició.
5: Jo tenia una idea molt clara des del principi i és que la gent s'havia de sentir identificada i entendre completament el que nosaltres volíem dir. Llavors vaig decidir que volia que es veiés l'estètica, és a dir, les portades dels discos, els fanzines, amb les fotos, amb els cartells dels concerts, doncs tot això està reflectit.
0: Aquesta mostra de Tribus Urbanes està exposada al centre d'Arcan Castells de Sant Boi i es podrà visitar fins al 28 de novembre.

0: Hi ha notícies del cap de setmana. La Germandat del Sant Crist de l'Agonia i Nostra Senyora del Tolós de Sant Boi celebra el seu 25è aniversari amb una processó extraordinària. La cita serà aquest dissabte a la tarda i la processó començarà a les 6 al casal de la Graia, després que una seixantena de músics baixin tocant des de la plaça d'Euskadi. Gerard Martínez és el director de la banda de la Germandat.
1: Jo crec que és molt important per a la ciutat de Sant Boi perquè 60 músics tocant pels carrers, deixant aquesta olor i aquest sentiment no només dins de l'àmbit de la fe, sinó de la tradició, la cultura, la música, doncs crec que és un moment molt bonic i molt especial.
0: I també en altres notícies, el recorregut passarà per Casablanca i Torre de la Vila abans de pujar cap a Camps Blancs i acabarà la parròquia amb una missa. La celebració també inclourà una ofrena floral i una missa divendres i diumenge, una paella popular gratuïta per a més de 300 persones, amb un pregó i un concert a marxes processionals. I ara sí, en altres notícies, aquest divendres el Club Elias porta el músic Pol Cruells a Cal Niño. El bajista i cantautor de Sabadell presentarà el seu univers musical a mig camí entre la cançó mediterrània i el pop experimental. Pol Cruells, que també és bajista dels Amics de les Arts, té 5 discos publicats. El concert començarà a les 9 del vespre al Teatre Cal Niño. Ens convida el mateix artista.
2: Penseu que és una oportunitat difícil de repetir-se, tocat des de fa molts anys, a Sant Boi, però aquí al Teatre Cal Niño, amb condicions de poder sentir bé l'acústica dels instruments i tot, realment aquest divendres seria l'oportunitat, va? I jo us animo molt a venir, les entrades estan super assequibles i les podeu trobar als enllaços de les meves xarxes socials i també segurament als perfils de Cal Niño i de Weller Programació.
3: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
0: Els esports, els equips ja estan preparats per jugar la primera jornada aquest cap de setmana. I és que pel que fa a l'agenda esportiva, el CIA Cooperativa ha jugat dissabte a les 6 quan debuta la primera catalana davant del Poblesec. D'altra banda, el Sant Boià també debuta la primera catalana, però ho fa fora de casa, concretament diumenge a les 12 al Camp del Júpiter. I finalment, el Marianao Poblet debuta la segona catalana rebent el municipal de Marianao al Pallejà. Serà la primera prova de foc del nou entrenador David Rodríguez, com també dels seus 12 fitxatges.

0: I avui tenim la segona edició del Punt de Vista, el programa del Josep Sàbat, que cada dimarts i dijous vindrà just després d'aquests informatius. Josep, de què parlarem avui?
1: Home, avui farem una fusió d'aquelles curioses, eh? Barrejarem l'església amb l'agricultura, què et sembla?
0: Tens ganes d'aquest segon programa, ja?
1: Home, friso ja d'arrencar aquest segon programa que espero que... Com no? Que tingui aquell atractiu de cara a la gent que diu, oi, això s'ha d'escoltar cada dimarts i cada dijous.
0: Doncs ara mateix, el Punt de Vista. Vinga. Amb això acabem l'edició migdia dels informatius d'avui, dijous 17 de setembre, i recordeu que la programació continua a Ràdio Sant Boi just seguit, com he dit, amb el Punt de Vista. Nosaltres ens tornem a escoltar els informatius avui mateix, al punt de les 8 del vespre. Molt bona tarda a tothom.

El punt de vista amb Josep Sàbat. Bon dia a tots i bon dia a totes, també, clar. Posem en marxa el punt de vista, sí? Doncs vinga, va, som-hi. Després de la tempesta arriba la calma, oi? Doncs bé, avui no sé si trobarem gaire calma, perquè aquest dijous tenim un punt de vista que, atenció, Déu-n'hi-do. Avui l'agricultura i la religió comparteixen protagonisme. Sí, sí. No sé si és casualitat o si estem esperant que es produeixi algun miracle, perquè falta ens en fa. Dimarts passat parlàvem del mal que poden fer les cotorres, en recordeu? Doncs avui parlarem del mal que poden fer arribar a fer els humans quan fem ampliacions i projectes que poden acabar perjudicant la pagesia. I aquí ve la pregunta. Avions, més avions i encara més avions, i vinga avions, vinga avions. Però, i els pagesos? I els camps? I tot allò que hi ha al voltant? Perquè entre pista i pista, ampliació i ampliació, potser acabarem fent enlairar alguna cosa que no voldríem. La pagesia directament cap al caos. Així que avui toca parlar d'això, del que pot suposar tot plegat per un territori i sobretot per la gent que treballa la terra. Perquè una cosa és voler fer volar els avions i l'altra és fer volar pels aires la pagesia. Així que, senyors i senyores, cordins els cinturons, ding, ding, ding, que avui el punt de vista ve amb turbulències.

0: Des de Unió de Pagesos ens han fet arribar aquest següent manifest del...
1: Som boies, tractor, bicicleta, plaça Sant Jaume, plaça Espanya, les bicicletes esperant los tractors, i por Gran Vía hasta encontrar los que están de pie, la manía es gran, Passeig de Gràcia. A plaça Sant Jaume.
0: Vinga, Oliver, tornarem a posar-la perquè ens ho tornis a explicar. Perquè aquest és el meu amic Oliver, que m'ha fet arribar ràpidament aquest WhatsApp, que ha entrat tan ràpid com aquell Boeing 00, vés a saber quin número. Es tracta, ara us ho tornem a posar, de la manifestació de pagesos que han fet arribar aquest següent manifest. Es mobilitzen per exigir més pagesia i menys avions. Rebutgen l'ampliació per l'afectació dels sòls d'alt valor agrari i mediambiental del Parc Agrari del Baix Llobregat. Això, atenció, suposaria perdre 250 hectàrees de conreus en una zona que produeix anualment 35.000 tones d'hortalisses, fruites i verdures i que representaria un pas enrere en la lluita contra el canvi climàtic. Per això, aquest diumenge, dia 20 de setembre, tothom a manifestar-se. Els que anem en tractor, queda clar que són els pagesos, 9 i mig a la cooperativa Sant Boiana. I els que van sense tractor a les 12 hores a la plaça d'Espanya de Barcelona. Per això, ara l'Oliver us ho torno a posar perquè us quedi clar com ho heu de fer aquells que vulgueu anar-hi. Oliver, explica'ns.
1: Som boies, tractor, bicicleta, plaça Sant Jaume, plaça Espanya, les bicicletes esperant los tractors, i por Gran Vía hasta encontrar los que están de pie, la manía es... Passeig de Gràcia.

0: Molt especial. Es celebra els 25 anys de la mandat de Sant Crist de l'Agonia i Senyora dels Dolors. Una celebració molt esperada que estarà acompanyada d'un seguit d'actes pensats per compartir i recordar i, sobretot, gaudir d'aquests 25 anys d'història. Hi haurà moments per a tothom i, segurament, també moltes sorpreses i records. Però perquè ens ho expliqui una mica més tot i amb claretat i sapigueu una miqueta de què van aquests actes, això ens ho ha explicat la senyora Rosa Dalmau. Rosa, explica'ns com anirà això. Ja ho tenim, això, amb aquest cel així una miqueta d'aquella manera. Aquest celet blau que es veu, Rosa? Què tal, com estem?
1: Bé.
0: I aquí, amb aquest fons de cotorres, no vull tocar el tema de les cotorres perquè avui hem fet un comentari al respecte, val més que ho deixem estar. Escolta'm, Rosa,
1: digue'm.
0: Primer de tot, moltes gràcies. És la Rosa Dalmau,
1: sí,
0: que ets tu una de les persones que està, doncs...
1: A la Junta de Govern de l'Hermandat d'aquí, del Sant José Obrero.
0: Sí.
1: Soc de protocol.
0: Sí.
1: Però avui m'ha tocat a mi... Vaig demanar-te si em podies fer una miqueta de difusió del
0: Hombre,
1: que fem.
0: I nosaltres encantadíssims de la vida. Escolta'm, deixa'm començar. Ja sé que tu no hi ets sempre, però 25 aniversari, això fa patxoca, eh?
1: Molta patxoca.
0: Han passat moltes coses.
1: I és una hermandat molt progre, molt poqueta cosa, però bueno, que anem deixant un any darrere any, anem tirant endavant.
0: Jo diria que poqueta cosa no, molta cosa, no? Perquè aquí hi ha unes experiències i unes vivències realment d'aquelles que fan fins i tot ficar la pell de gallina una mica, no?
1: Sí, es va juntar el Fructuoso Soto, que és el germano mayor,
0: sí,
1: junt amb el Padre Àngel, que ja fa anys que ja no hi és aquí, que és una miqueta el fundador. Ens ha seguit el Padre Joan Peñafiel, que és el que porta l'eglésia ara i ens dona suport i anem tirant endavant.
0: Molt bé. Escolta'm, aprofitant la vinentesa, com està el senyor Soto?
1: Està una miqueta delicat.
0: Està una mica delicadet.
1: Aleshores hem tingut que, perquè sempre ha tingut ell la direcció,
0: sí,
1: però ara no ha tingut més remei que delegar i nosaltres estem traient la feina el més que d'això possible perquè ens duri.
0: Des d'aquí una fortíssima abraçada, perquè tinc la gran sort de conèixer aquest senyor que, doncs, bueno, és una persona que ha fet moltes coses i que esperem que pugui continuar-ne fer-ne molts. Escolta, aquí l'hermandat, si ho resumim amb una paraula, com la definiries?
1: Ja es diu la paraula hermandat. Germanor. No cal definir-la.
0: Clar. Escolta'm, aquesta hermandat, quan parlem de les sortides que feu, quan traieu el sant, va més de gent o com va el tema?
1: A veure, abans de tindre la pandèmia va anar bastant bé, però sí, a raó de la pandèmia hem mancat molt amb el que són els costalers i costaleres.
0: Clar.
1: Abans traiem dos passos i hem tingut aquest any per Setmana Santa no hem tingut gaires costalers,
0: sí,
1: i aleshores en vez de dos passos que la Verge la treia les dues noies,
0: sí, molt
1: i
0: bé,
1: el Crist el creien els homes, doncs hem tingut que fer la fusió del Crist i només treure amb un pas.
0: Escolta'm,
1: però
0: ha sortit, això és important, i a més,
1: exacte,
0: amb aquesta edat important que veia ser molt maco, que eren les dones les que realment el portaven, oi?
1: La Verge sí,
0: molt bé,
1: però el Crist els homes,
0: el Crist els
1: són
0: homes,
1: dos passos.
0: Escolta'm, aprofitem els mitjans radiofònics per fer una crida d'aquelles persones per dir-los, veniu un dia a conèixer-vos i que ho provin, no? Com ho diríem això?
1: Això, doncs, pues, a veure, hi ha cartells aquí a l'Eglésia que porta el telèfon i així, però si no, per Setmana Santa que s'hi acostin per Divendres Sant per veure el que fem.
0: Val, molt bé. Escolta'm, hem fet aquest petit resum. Anem una miqueta, anem a posar fil a l'agulla, mai més ben dit, aquest cap de setmana. La gent que en aquests actes, què s'hi trobaran?
1: Mira, precisament demà, dia 18, a les 6 i mitja de la tarda,
0: sí,
1: la Verge la posem a l'altar major.
0: Ah.
1: I li fem una ofrena de les flors.
0: Ah.
1: Demà a les 6:30.
0: Molt bé.
1: Feien una miqueta de cants, feien una miqueta o sigui, resem una miqueta. I el dia més fort és el dia 20. Ai, perdó, el dia 19, que és dissabte d'aquesta setmana, o sigui, passat demà.
0: Per què? Perquè és el dia més fort.
1: Perquè la Verge surt amb allà a la gralla, a Casablanca,
0: sí,
1: surt amb professor fins aquí a l'església.
0: Ah.
1: O sigui, fem una professó que surt a les 6 de la tarda i arriba aquí, seran quarts de 9, 3 quarts de 9, màxim les 9, perquè ens esperarà el bisbe de Sant Feliu a l'Eglésia.

0: Ah, molt bé.
1: I amb ell farem la missa.
0: Ah, fantàstic.
1: I aleshores, el dia 20, a les 4 i mitja de la tarda, després de fer una paella, perquè ens fan... hi ha una fundació de Castelldefels que ens fa, que és de la germanor de Castelldefels,
0: sí,
1: ens fa un petit concert a la església, i també tenim un acte molt maco aquí a la església.
0: Ah.
1: I el dia, això també ho vull recalcar, que el dissabte, dia 19, ens surten 60 músics.
0: Caram.
1: De diferents bandes.
0: Sí.
1: D'aquí de Sant Boi, de Castelldefels, de Sant Vicenç i així, i venen i tocaran el que és la professó.
0: Ah, que maco, no?
1: Molt. A més, tenim l'orgull de dir que la Verge surt amb un traje nou.
0: Ep!
1: Treballat, sí.
0: La Verge
1: surt
0: amb... Estrena tratge.
1: Estrena tratge, treballar per les nostres... per les que fan el traje, i estarà guapíssima.
0: Caram.
1: Ja ho és de guapa, però amb aquest traje encara ho serà més.
0: Ostres, això és una veritable primícia, eh?
1: Ah, pues sí.
0: Molt bé, molt bé. Escolta'm, què més? Què més tindrem?
1: Res, són aquests dies. Són 18,
0: sí,
1: l'ofrena de les flors, el 19, la gran festa a les 6, surt a les 6 de la tarda de la gralla, d'allà Casablanca,
0: sí,
1: i pujarà, no sé quin... És que en aquest moment no tinc els carrers, però bueno, qui s'aposti a la gralla pot seguir la professó.
0: Molt bé.
1: I després el dia 20, aquí a les 5 de la tarda, hi ha un concert de música molt maca, també.
0: Sí, que és a cara del senyor Manuel Zamora, pot ser?
1: El senyor Manuel Zamora,
0: sí,
1: és això el que... Ah, sí, veus? És una cosa que se m'havia oblidat. El dia 20, el Manuel Zamora, que és un senyor que ha estat molt vinculat amb el que és tot el que és les hermandats i així,
0: sí,
1: de Barcelona i del Baix Llobregat, ens farà el pregó.
0: Ah, ah.
1: Hem tingut la amabilitat.
0: Vale, és el pregoner, eh?
1: Ah, exacte.
0: Vale, vale. Molt bé, molt bé. Escolta'm una cosa, Rosa.
1: Digues.
0: A part que tenim aquí aquesta mosca, hi ha l'altra mosca, que és la moto de fons. Però nosaltres continuem. Arribar a aquests 25 anys, tu què destacaries? Hi ha alguna cosa que vulguis destacar al respecte, després de l'experiència d'haver estat aquí i d'haver viscut tantes i tantes coses?
1: Mira, jo a nivell personal t'haig de dir una cosa. Jo era una persona molt impulsiva, una persona que quan et deien alguna cosa, pum, de seguit...
0: Saltaves de seguida.
1: Sí, i a mesura que vas tractant amb la gent, el Senyor et dona pau.
0: Ah.
1: A l'estar a la iglesia, a veure, jo era de les típiques que quan anava a missa i es començava a parlar amb mossèn, dic, hòstia, ara ens fotrà el gran rotllo i així.
0: Sí.
1: No? A partir de que vaig començar amb l'hermandat, me l'escolto.
0: Claro.
1: Que s'ha d'escoltar, m'entens?
0: Sí, sí, sí, sí, claro.
1: I et dona pau. Ah. És, no li fas mal a ningú,
0: sí,
1: i et dona pau. I això és el que jo... I a nivell tractar amb la gent i tindre paciència, i aquí he trobat un segon pare, que el meu és mort,
0: sí,
1: fa 30 anys, però amb el Soto he trobat un segon pare.
0: Ho entenc perfectament.
1: Molt.
0: Escolta'm, de vegades les persones, per les situacions que pugui haver-hi, de situacions on parlem d'aquelles doncs, més negatives, perquè la vida doncs, els ha fet una mala passada, tu, aquelles persones que pateixen situacions de les que t'estic explicant, tu els convidaries a que vinguessin, a que us coneguessin i que vinguessin a explicar aquí la seva vida?
1: Sí, parlar amb el senyor i amb el mossèn, o sigui, confessar-te. Dic una cosa, el senyor no et deixa, sempre t'acompanya, però tu a vegades li demanes una cosa al senyor i ets impacient, ets ja ho voldries ja, no,
0: sí,
1: el senyor té els seus temps. El senyor té els seus temps i no et deixa.
0: El senyor té els seus temps i
1: sí,
0: no et deixa.
1: Sí.
0: Doncs escolta, és una frase molt maca avui en dia que us he d'explicar que no sapigueu. Suposo que el món religiós doncs està en unes hores, diguem-ne, de poca creença, no?
1: Sí, sí, molt. Però gràcies a Déu, amb les comunitats, no només hi ha les comunitats que hi ha aquí a la Iglesia, hi ha molt de jovent que s'està movent, no a nivell d'Espanya.
0: Aquesta és la dada important,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte.
0: L'important...
1: Només tens que veure que quan el mossèn, quan va vindre el papa,
0: sí,
1: tu només has de mirar la gent que hi havia allà, jovent, gran, de tot, però no quatre, no.
0: No, no.
1: Mou masses.
0: Doncs mou masses, és una bona manera d'acabar aquesta entrevista, Rosa, recordant, com no, la visita del Sant Pare, sí, i com no, aquell espectacle brutal que es va gaudir a la Sagrada Família, que allò serà veritablement inoblidable. Mira, pell de gallina, ja et saluden i tot, Rosa. Escolta, moltes gràcies, Rosa, ja saps que els mitjans de Ràdio Sant Boi estan sempre a la teva disposició, a la vostra disposició, i que, com no, faltaria més El Punt de Vista, que és el programa que jo tiro endavant. Avui has donat un punt de vista molt interessant en el món religiós, per què no? Explicat per la ràdio, aprofitant la benentesa, sí, d'aquest fantàstic aniversari, sí, d'aquest cap de setmana, que està ple de coses que podeu gaudir i moments per, com no, fer venir acompanyat i que...
1: Jo només faig una crida, sobretot dels tres dies que fem, vull fer la crida el dissabte. Dissabte, que és la professor, que vinguin a la gralla, contra més gent millor.
0: Doncs ja ho heu escoltat. Dissabte, tothom a la gralla i, com no, per felicitar aquesta gent.
1: A partir de les 6 de la tarda.
0: Gràcies, Rosa.
1: Gràcies a tu i vosaltres, gràcies.
0: El Punt de Vista, amb Josep Sam. Doncs ja ho tindríem, i ja us ho vaig dir al primer programa, que aquest punt de vista té una cosa, i amb molta sinceritat, que l'horari és l'horari, però minut amunt, minut avall. Bon cap de setmana, perquè, bueno, espero, com no, que ens tornem a escoltar el proper dimarts. A passar-ho bé. Adiós.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Interior justifica l'enviament d'avisos és alerta enmig de l'episodi de tempestes d'ahir per no paralitzar el país innecessàriament. La consellera d'Interior, Núria Parlon, explica que no hauria tingut sentit fer un avís preventiu i ha posat un exemple significatiu.
2: No enviaré més galers a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un esàler a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
0: El temporal ha deixat una víctima mortal, un veí d'Olivella, al Garraf, arrossegat per l'aigua en una riera de la localitat. També acumulacions d'aigua de fins a 100 litres per metre quadrat, al Garraf, al Barcelonès Nord, al Vallès Occidental i al Moianès. Tot plegat avui genera importants afectacions a la mobilitat. La més important s'ha de tallar la circulació a les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, ja que han caigut pedres sota la via. Davant d'aquesta situació, volem saber ara mateix quin temps ens espera de cara a les properes hores, si ha de caure més pluja. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, déu-n'hi-do. El reguitzell de tempestes de les últimes hores han arribat a deixar fins a 106 litres per metre quadrat al barri d'Horta de Barcelona capital, o gairebé 100 litres per metre quadrat també a Mollà, o a Canyelles, cap al Garraf. En aquests moments, justament, la comarca del Garraf, també el Baix Penedès, cap al Baix Llobregat, i l'Alt Penedès, tornen a tenir algun xàfec, però ni de lluny. És tan extens i tan important com els de la nit passada, però vaja, plou sobre mullat. I, de fet, al llarg d'aquesta tarda encara tindrem algun remet més local que les últimes hores, enganxat en aquesta zona de la costa i prelitoral de Barcelona, sobretot arribant fins a l'Alt Camp o fins al Baix Penedès, en el cas de Tarragona. Independentment, algun xàfec s'anirà formant al Prepirineu i a l'interior de Girona. Aquesta propera nit i el divendres al matí es tornarà a repetir algun aiguat, però molt local. El tindrem entre la Selva i el Delta del Llobregat, però compte en aquestes zones poblades del país, perquè tornarà a ploure amb ganes, amb una temperatura ja molt més renovada. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dijous 17 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El robatori de coure es dispara un 84% en 6 anys a Catalunya. Sònia Kerr.
4: Uns robatoris que tenen un impacte directe a Rodalies i que generen perjudicis socials que van més enllà de la consideració legal que tenen. Ho explica a la xarxa la directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB, Montserrat Iglesias Lucía.
5: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial i com un delicte patrimonial que dins de les categories d'impacte lleu. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte. Per què? Perquè està afectant a la qualitat de vida de les mateixes.
0: Creix la mobilitat amb vehicles elèctrics a la província de Barcelona, on s'arriba als 48.000 turismes i prop de 5.000 punts de recàrrega públics.
4: Representen prop del 2% del parc total de turismes. Ho diu un estudi de la Diputació de Barcelona que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori.
0: La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants perquè puguin operar.
4: L'executiu comunitari ha presentat la nova llei europea de protecció a la infància a internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15.
0: En cultura engega la 12a edició de la Barcelona Gallery Weekend.
4: Fins dijous, 25 galeries d'art contemporani i modern de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat obren les seves portes per mostrar la feina d'una cinquantena d'artistes.
0: I avui també us explicarem l'important desplegament mediàtic que faran aquesta casa, la xarxa i TAC12 en el 30è concurs de Castells de Tarragona. Els esports, nova golejada del Barça, que està intractable. Joan Barberà.
6: El conjunt blaugrana es va imposar al Racing de Santander per 7-2, destacant Rafinha amb 3 gols i Cancelo amb 2. Els homes de Hansi Flick són líders de la Lliga en solitari.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, justifica l'enviament dels avisos és alerta i quan ja havia començat a ploure perquè, diu, era quan la població s'havia de protegir. Fer-ho abans, ha assegurat, hauria paralitzat el país innecessàriament. Ha afegit a més que ningú no hagués acceptat suspendre el partit del Barça al Camp Nou. Montcarvajal, bon dia.
7: Bon dia. Interior ha explicat que les es alertes van enviar quan ja plovia i no abans, perquè el Meteocat va corregir la predicció i va fer un avís d'intensificació de pluja. Primer al Barcelonès i al Maresme, i després també al Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Segons la consellera Núria Parlon, era llavors quan la població havia de saber que s'havia de protegir, i fer-ho abans hauria estat perjudicial.
2: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més galers a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un esàler a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
7: I ho ha diferenciat dels enviaments de la setmana passada perquè llavors la predicció ja sortia amb risc de perill de 5 sobre 6. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha dit que en tot moment va haver seguretat per als 50.000 espectadors del Camp Nou.
8: En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment a través de la feina que vam estar fent des del Centre de Coordinació d'Emergències conjuntament amb els operatius, amb el Servei Meteorològic de Catalunya i també amb els responsables de seguretat del camp, del Futbol Club Barcelona, amb qui vam estar en contacte en tot moment, fins a l'últim moment que es va autoritzar la sortida del camp.
7: Delgado ha afegit que si les afectacions a la zona haguessin estat greus, s'hagués valorat retardar la sortida de l'estadi.
0: La pitjor part d'aquest episodi de tempesta se l'ha endut al Garrafa, on un home de 48 anys ha mort arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella. També s'ha hagut d'evacuar 250 persones d'un càmping de Sitges. L'episodi deixa gairebé 100 litres per metre quadrat d'aigua acumulada al Garraf, però també al nord del Barcelonès, al Vallès Occidental i al Moianès. Els bombers han rebut prop de 300 avisos. Canal Blau, Jordi Carrillo.
9: Cap a les 11 de la nit, mentre la ciutadania del Garraf rebia al mòbil l'alerta per fortes pluges, un veí intentava travessar el pas del pont de la Ronda de Ponent, que enllaça les urbanitzacions de les Colines i Mas Mestres, al municipi d'Olivella. La riera del Fondo d'Angeló baixava desbordada i l'aigua ja passava per sobre del pont. En intentar travessar-lo, el vehicle va caure a la llera del torrent i va ser arrossegat aigües avall. El cotxe es va trobar posteriorment a uns 200 metres del pont. Diversos veïns van presenciar l'incident i van donar l'avís d'alerta. A partir d'aquell moment es va activar un ampli dispositiu de recerca en què van intervenir 11 dotacions dels bombers de la Generalitat. Marta Verdejo és l'alcaldessa d'Olivella.
10: Hi havia veïns que van enviar l'avís a les 11 de la nit, que era quan va passar, a 11. Va ser molt simultani amb l'avís de l'ES Alerta i automàticament va haver-hi un desplegament de bombers, vull dir, es va actuar molt ràpid. El que passava, l'aigua baixava amb tanta força que va arrossegar el vehicle.
9: De matinada, els equips de rescat van localitzar 500 metres del vehicle el cos sense vida del conductor, un home veí de la urbanització de les Colines.
0: Els aiguats també han afectat la mobilitat de manera destacada. Al llarg del matí, l'aigua ha arrossegat pedra sota la via i ha obligat a tallar la circulació a les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. També s'han registrat problemes al metro de Barcelona i als ferrocarrils de la Generalitat a l'Anoia, que ja han estat resolts.
4: La incidència a Rodalies ha afectat una de les vies, però també s'ha tallat l'altra per precaució. Renfe ofereix alternatives, com ara el transbordament a la línia R4, i també ha establert un servei directe per carretera entre Granollers Centre i Sant Andreu. Les pluges també han inundat el taller de Renfe de Sant Andreu Comtal i s'hi ha hagut d'aturar l'activitat. En el cas del metro, la línia 4 funciona només entre La Pau i Verdaguer i l'11 ho fa entre la Trinitat Nova i Ciutat Meridiana. A més, es troba sense servei l'andana central de Fabra i Puig de l'L1.
0: Justament davant dels estralls a la capital catalana provocats per aquest temporal, l'Ajuntament estudiarà la necessitat de revisar determinades infraestructures si es repeteixen inundacions com les de la passada nit.
4: Escoltem Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.
11: En molts espais de la ciutat ja s'estan construint aquests dipòsits fluvials, i amb altres infraestructures crítiques, doncs efectivament s'haurà de valorar si s'ha de fer alguna modificació i alguna intervenció, si això es repeteix amb el temps. Quan es van construir les rondes, com quan es van construir els carrers de la ciutat i els clavegarans, no estava previst que hi hagués les avingudes d'aigua que hem tingut el darrer quart de segle, i la ciutat s'ha anat adaptant.
4: De forma rotunda, Collboni ha negat que les alertes enviat per Protecció Civil arribés tard a la capital catalana.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els robatoris de coure s'han incrementat de manera exponencial a Catalunya. Des de principis d'any hi ha hagut més d'un centenar de denúncies i des del 2020 s'han incrementat un 84%. Aquestes sustraccions tenen un impacte directe, en especial a la xarxa de Rodalies, i per això avui s'han reunit Adif i els Mossos d'Esquadra per tal de coordinar un reforç de la seguretat, en concret a l'estació de França de Barcelona, on en 10 dies hi ha hagut 6 saquejos. Marc Dalmau, bon dia.
12: Bon dia. Un dels problemes per aturar aquest tipus de delinqüència és com es tipifica legalment. Ho ha explicat el Notícies en Xarxa Montserrat Iglesias Lucía, directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB.
5: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte.
12: A més, com que aquest coure s'ha de reposar immediatament, al cap de poc temps poden tornar a robar-lo. Des del Gremi de Recuperació de Catalunya asseguren que els robatoris de coure els afecten directament perquè els lladres els fan la competència deslleial. També lamenten que l'administració no actuï amb celeritat quan detecten possibles punts d'emmagatzematge i venda de coure robat. Victòria Ferrer Maimó és directora general d'aquest gremi.
13: Persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Qui ha de, té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament.
12: El perfil dels lladres d'aquest metall va des d'oportunistes que sostreuen de forma ocasional i fins a màfies organitzades que n'han fet el seu mode de vida i que fins i tot operen de forma internacional.
0: A més, són robatoris que afecten tota la xarxa. Enguany, a la línia R3 n'han comptabilitzat 63 d'actes vandàlics d'aquestes característiques. El 9FM, Judit Lechón.
14: L'R3 ha patit fins a 63 robatoris de cable de coure des de principi d'any i també s'han presentat 5 denúncies per vandalisme. Entre aquests, el cas que el matí de dijous de la setmana passada va obligar a tallar la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà durant una estona, moment en què es va detectar que s'havia trencat el cablejat de fibra òptica en 3 punts diferents. En una visita del mateix dia al Vallès Oriental, el secretari d'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, va parlar obertament de sabotatge. També va denunciar que les sustraccions i els actes vandàlics causen un mal important a la infraestructura. A més, aquests robatoris de cable de coure poden tenir incidència sobre el calendari de la represa del servei. Per tot plegat, l'impacte d'un robatori no es limita només al material que s'emporten els lladres. Implica hores de treball tècnic, afectacions al servei, que vol dir mal de caps pels passatgers, i en els casos més greus, haver de replanificar obres previstes.
0: I no deixem la mobilitat, ja que creix la que implica els vehicles elèctrics a la província de Barcelona, on s'arriba als 48.000 turismes i als prop de 5.000 punts de recàrrega públics. Ho diu un estudi de la Diputació de Barcelona que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. L'estudi s'ha presentat en la jornada als municipis Electromobilitat per a tothom i constata que s'avança, però no a tot arreu igual. Tant els vehicles com l'infraestructura es concentren a la capital catalana i l'entorn metropolità, i és per això que l'equitat territorial és un dels principals reptes. Ho explica Jesús Naharro, diputat de Mobilitat Sostenible de la Diputació de Barcelona.
16: No només és una mobilitat, o ha de ser una mobilitat metropolitana, ha de ser una mobilitat territorial en la qual hem d'aportar i redistribuir recursos, materials, tècnics i humans, perquè els municipis més petits, que potser quan els plantegem la distribució de la xarxa de carregadors elèctrics, per exemple, els suposa una dificultat afegida a la seva capacitat tècnica per poder maniobrar un projecte tan necessari.
15: L'informe apunta que més enllà de desplegar els punts de recàrrega, cal garantir que el servei sigui fiable, accessible i fàcil d'utilitzar. Detecta dificultats com punts fora de servei, problemes de manteniment o diversitat de sistemes de pagament, factors que poden generar desconfiança.
1: Notícies en xarxa.
0: Un de cada 4 catalans considera que pateix fatiga visual per l'ús excessiu de pantalles. Així es desprèn d'un estudi de l'associació Visión y Vida per avaluar com influeixen les pantalles en la salut visual.
4: Més del 25% dels catalans assegura que té fatiga visual i ho atribueix a l'ús d'ordenadors, tauletes i mòbils. Un percentatge més elevat que el registrat a escala estatal, que no arriba al 20%. Una altra de les dades destacades de l'estudi és l'alt nombre de persones que considera que la seva visió ha empitjorat per l'ús de les pantalles, més del 80%. Des de l'associació Visión y Vida, l'Hisenda Ibáñez dona algun consell per millorar el cansament que provoca a la vista l'ús de pantalles.
17: Tenemos la regla del 20-20-20, que es cada 20 minutos un descanso de 20 segundos mirando a 20 pies, que es una medida americana que sería a 5 metros, que ya es el infinito óptico de 5 metros para adelante, y parpadeando conscientemente. Porque otra de las cosas que nos ocurren es que percibimos sequedad ocular asociada al uso de pantallas, porque no parpadeamos.
4: L'estudi també reflecteix l'alt ús del mòbil que fan les generacions més joves. Un de cada tres menors de 25 anys reconeix que el fa servir més de 5 hores al dia i gairebé un de cada 10 l'utilitzen més de 8 hores cada dia.
0: Justament, la Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants per tal que puguin operar. L'executiu comunitari ha presentat la nova Llei Europea de Protecció a la Infància a Internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15, tal com van anunciar ahir la presidenta Ursula von der Leyen.
4: La proposta obligarà les grans tecnològiques que hi ha darrere de les plataformes d'intel·ligència artificial i les xarxes socials a demostrar que són segures per als infants per poder operar. Es tracta d'un canvi de paradigma que ha detallat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
18: Deixem-ho clar. El límit d'edat no vol dir deslliurar les companyies tecnològiques de responsabilitats en relació al contingut de les plataformes. Aquestes companyies han estat jugant a la lleugera amb la salut mental dels infants. Ara revertim la situació i són les companyies les que hauran de demostrar que són segures.
4: La proposta, que ara haurà de ser debatuda i aprovada pels Estats membres i el Parlament Europeu, planteja obligar-les a presentar plans de compliment abans i tot que entri en vigor la llei.
0: I més conseqüències al discurs sobre l'estat de la Unió fet ahir per von der Leyen. El president nord-americà Donald Trump amenaça la Unió Europea amb aranzels molt elevats si converteix el Canadà en el primer membre associat del bloc comunitari.
4: Trump ha dit que només imposarà nous gravaments si l'associació es fa amb mala intenció. Des de la Unió Europea s'ha respost que l'anunci fet ahir per la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, no va en contra de ningú, sinó a favor de la força comuna.
0: Tornem a Catalunya, en concret a Barcelona. A partir de l'any vinent es podran presentar denúncies per delictes lleus a 10 comissaries de la Guàrdia Urbana. Ho permetrà el nou conveni signat avui per reforçar la coordinació entre aquesta policia local i els Mossos d'Esquadra. Carina Bellver, bon dia.
19: Bon dia. Fins ara les denúncies només es podien presentar a les comissaries dels Mossos, però gràcies a aquest conveni el tràmit es podrà fer a una desena de comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona. La primera en oferir el servei serà la nova projectada a Sarrià, però al llarg de l'any vinent també es podrà fer als districtes de Nou Barri, Sant Martí, l'Eixample i Ciutat Vella, els més poblats de la ciutat. El conveni que ho fa possible millora la coordinació entre els dos cossos policials a través d'un acord que no s'actualitzava des de fa 20 anys. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
11: Aquest és un dia històric en la mesura que actualitzem un conveni que és molt important per entomar un dels principals reptes que té la ciutat de Barcelona, com són el de la seguretat. I aquest conveni justament respon a aquesta necessitat d'afermar aquestes polítiques, de reforçar aquesta cooperació, de millorar la gestió de la informació i sobretot de la millora de l'atenció a la ciutadania i en concret a les víctimes de la violència de gènere.
19: L'alcalde ha defensat que durant l'estiu la coordinació policial ha permès millorar els principals indicadors de seguretat amb un descens del 16% de la delinqüència a la capital catalana respecte a l'any passat. Segons les dades, s'han reduït un 24% els furts i gairebé un 20% la multireincidència.
0: De Barcelona a Badalona, que es converteix avui i demà en la seu de Local Ciber, el primer congrés de ciberseguretat local. Vol oferir recursos a entitats i empreses per combatre amenaces digitals, com són el robatori de credencials o la suplantació d'identitat. Amenaces que posen en perill les dades personals de molts usuaris. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
20: Amb l'evolució de la tecnologia i l'aparició de noves eines digitals com la intel·ligència artificial, cada vegada apareixen més amenaces tecnològiques per a les entitats locals. Local Ciber, a través d'activitats i ponències, analitza el context actual i debat sobre les possibles solucions, incidint en temàtiques com la IA, la col·laboració entre serveis públics i les noves tecnologies de defensa. Eva Guijarro és del consorci Local Red.
21: Comptem amb la confiança dels serveis que oferim al ciutadà i aquests serveis han de ser de gran qualitat i no poden tenir els riscos dels atacs de la ciberseguretat que actualment estem patint. La intel·ligència artificial té un punt molt rellevant en la defensa de la ciberseguretat, però també en els atacs, i per tant hem d'estar preparats.
20: Catalunya, el passat 2025, va patir més de 450 alertes de seguretat i més d'una seixantena d'incidents en les entitats locals.
0: I és moment de destacar altres notícies d'avui. Intervenen més de 2.700 quilos de cocaïna Sant Just d'Esvern i Màlaga en la desarticulació d'una organització criminal.
4: La Policia Nacional ha detingut 15 persones vinculades a la xarxa que importava i exportava la droga a altres països europeus. També han decomissat drogues, armes de foc i vehicles de gamma alta. Igualment han immobilitzat criptoactius, productes financers i béns immobles.
0: Mor Pilar Malla, qui va ser la primera síndica de greuges de Barcelona.
4: Malla va ocupar el càrrec des del 2004 al 2010. També va ser diputada al Parlament pel PSC el 1999. A més, va ser directora de Càritas Diocesana de Barcelona entre el 1993 i el 1998.
0: És moment per la cultura. Avui arrenca la 12a edició de la Barcelona Gallery Weekend. Fins dijous, 25 galeries d'art contemporani i modern de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat obren portes per mostrar la feina d'una cinquantena d'artistes. La festa es complementa amb activitats gratuïtes per a tots els públics i visites guiades. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. 23 galeries de Barcelona i dues de l'Hospitalet de Llobregat participen en un festival que, com ha explicat a la xarxa la directora Marinha Pino, és el tret de sortida de la temporada artística.
6: És aquest moment en què les galeries es posen totes d'acord per fer un esdeveniment conjunt, per obrir la temporada juntes, per fer una celebració i convocar a tot el públic, a tota la ciutadania de Barcelona, però també a professionals i col·leccionistes que ens visiten també de fora.
3: És el cas de la galeria House of Chapaz, situada al barri de Gràcia, que ja fa 8 anys que participa en el Barcelona Gallery Weekend. Segons el seu director, Ismael Chapaz, el festival serveix per promocionar la feina dels artistes.
22: A fer sí, ocorren moltes més coses, ja no solo a nivell ventes, sinó, bueno, pues que tots esos comissaris locals, nacionals i internacionals poden ver un interès en los diferents artistes i projectar-los més allà de nostres fronteres.
3: És el cas de les artistes Momo and Noes, Lucía Moreno i Eva Noguera, que a House of Chapaz presenten Front Running i Trampa, un projecte que transforma en bellesa l'obsessió extractivista del capitalisme. Les visites a galeries es complementen amb activitats gratuïtes com trobades amb artistes, rutes guiades i visites per a famílies.
0: Més de 300 professionals d'un centenar de mitjans de comunicació cobriran alguna de les tres jornades del 30è concurs de Castells de Tarragona. Un any més, la xarxa i TAC12 ofereixen un desplegament de màxims i produiran també el senyal internacional que estarà a disposició de mitjans a tot el món. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
23: La cobertura en directe suposarà un important desplegament de recursos tècnics i humans de les televisions locals del país i de la xarxa de comunicació local per oferir a l'espectador tots els detalls del concurs amb la màxima qualitat. Equip humà amb una vuitantena de professionals. A nivell tècnic hi haurà 17 càmeres. El director de TAC12 i de la retransmissió del concurs de Castells, Xavier Abelló, diu que esperen estar a l'alçada del millor concurs de la història.
24: Posem tots els mitjans. Jo ara faré una frase que és la tòpica, no? De dir, nosaltres posem tots els mitjans enguany perquè aquest sigui el millor concurs de la història. I direu, ostres, quantes vegades ho han dit això. Jo crec que es dona unes circumstàncies aquesta vegada que serà així. Perquè tal com venen les colles castelleres en aquest concurs, jo no ho recordo.
23: La projecció mediàtica del concurs, que fa un salt significatiu amb la presència de la cadena nord-americana CBS.

0: Votació única de 8 euros i també hi ha abonaments de 3, 4, 5 o 6 espectacles.
1: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Nova golejada del Barça, que està intractable.
2: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana es va imposar al Racing de Santander 7-2, destacant Rafinha amb 3 gols i Cancelo amb 2. Els homes de Hansi Flick són líders de la Lliga en solitari. Escoltem el brasiler Rafinha.
3: És les ganes de querer ganar sempre, entonces... ya que empezamos así la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
2: En un partit on es va lesionar el porter Joan Garcia, que serà baixa per jugar el proper duel contra el Sevilla. Al Terrassa passa ronda la Copa Federació de Futbol en guanyar el Binèfar 4-0. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
4: Només una eliminatòria separa el Terrassa Futbol Club de la Copa del Rei 2026-2027. Victòria i golejada del conjunt agarenc per 4-0 davant un Binèfar que va oferir una molt bona imatge i va pagar car la seva falta d'encert. I és que el Terrassa va despertar a la pròrroga. Oriol Alsina va haver de treure tota la fusta en un partit on el protagonista va ser la pluja. I és que els més de 25 litres per metre quadrat que van caure a Terrassa durant les hores del partit doncs van provocar la suspensió durant una estona per la intensa llampegada i tempesta elèctrica. Un Oriol Alsina, que valorava així aquest 4-0, on també, recordem, destaca que Marcos Méndez va marcar per partida doble.
5: Sí, doncs estic molt content. Bueno, tots sabem que és Marcos Méndez, és un jugador que segur que farà molts gols aquesta temporada, i a vegades aquelles dinàmiques dels futbolistes surten millor, surten pitjor, i a vegades pots estar fent un bon futbol, però el davanter centre, que és un jugador que juga una miqueta a part, no s'ha encertat de cara a punteria, tot i que faci una feina molt bona, no?
4: Els agarencs que diumenge visiten l'Arnedo tornen a la feina pensant en aquest partit de Lliga, però també que només estan a una eliminatòria de poder disputar la Copa del Rei davant un Primera Divisió.
2: Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa. Granollers és l'escenari del Mundial d'Handbol en cadira de rodes. I en hoquei sobre patins, avui arrencat a Cerdanyola del Vallès la Golden Cup, que es tancarà diumenge amb les finals. I en handbol, avui el Barça té partit de la Champions contra el Montpellier.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita parada, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.
3: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: El diccionari Termcat.
5: 40 anys, 40 paraules.
6: 2006. Sushi. Plat de la cuina japonesa elaborat a base d'arròs bullit amb vinagrat, acompanyat de peix o marisc, generalment cru, o bé de verdures.
7: Dolors Montes.
8: Un dels reptes amb què el Termcat, i específicament el Consell Supervisor, s'ha hagut d'enfrontar al llarg d'aquests anys ha estat la incorporació de manlleus de llengües llunyanes que s'escriuen amb un alfabet diferent del nostre, com és el cas de l'àrab, el rus, el xinès, el japonès o el sànscrit. No és un repte nou, perquè ja a finals dels 80, amb l'elaboració del diccionari de taekwondo, del diccionari de karate o del lèxic de menjar xinesos, es van plantejar dubtes i es van adoptar criteris relacionats amb aquesta qüestió. Sí que és cert, però, que la globalització ha accelerat l'intercanvi terminològic internacional i ha fomentat la incorporació de forma

0: plataformes de llengües lingüísticament i culturalment llunyanes i d'àmbits diversos, des de l'alimentació i la gastronomia, com és el cas de sushi, del japonès, o de falafel, forma que ve de l'àrab, fins a l'esport, com és el cas de tai chi, del xinès. L'existència cada vegada més important de sistemes de transliteració i transcripció internacionals i la feina duta a terme per l'Institut d'Estudis Catalans en l'establiment de criteris per a la incorporació de mots d'algunes d'aquestes llengües han estat determinants per poder dur a terme aquesta tasca amb coherència i amb garanties de qualitat. Sense oblidar, esclar, la inestimable ajuda dels nostres experts en totes aquestes llengües, que és importantíssima.
1: Les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: Interior justifica l'enviament d'avisos és alert enmig de l'episodi de tempestes d'ahir per no paralitzar el país innecessàriament. La consellera d'Interior, Núria Parlon, explica que no hauria tingut sentit fer un avís preventiu i ha posat un exemple.
5: No enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un alert a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
3: El temporal ha deixat una víctima mortal, un veí d'Olivella, al Garraf, arrossegat per l'aigua en una riera de la localitat. Hi ha acumulacions d'aigua de fins a 100 litres per metre quadrat, tant al Garraf com al Barcelonès Nord, al Vallès Occidental i al Moianès. Tot plegat genera avui importants problemes de mobilitat. Els més destacats, el tall de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Davant de tot plegat, volem saber quin temps ens espera les pròximes hores, si ha de caure més pluja. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, déu-n'hi-do, el reguitzell de tempestes de les últimes hores han arribat a deixar fins a 106 litres per metre quadrat al barri d'Horta de Barcelona capital, o gairebé 100 litres per metre quadrat també a Mollà o a Canyelles, cap al Garraf. En aquests moments, justament, la comarca del Garraf, també el Baix Penedès, cap al Baix Llobregat i l'Alt Penedès, tornen a tenir algun xàfec, però ni de lluny. És tan extens i tan important com els de la nit passada, però vaja, plou sobre mullat. I, de fet, al llarg d'aquesta tarda encara tindrem algun remet més local que les últimes hores enganxats en aquesta zona de la costa i prelitoral de Barcelona, sobretot arribant fins a l'Alt Camp o fins al Baix Penedès, en el cas de Tarragona. Independentment, algun xàfec s'anirà formant al Prepirineu i a l'interior de Girona. Aquesta propera nit i el divendres al matí es tornarà a repetir algun aiguat, però molt local. El tindrem entre la Seu i el delta del Llobregat, però compta en aquestes zones poblades del país, perquè tornarà a ploure amb ganes, amb una temperatura ja molt més renovada. N'estem pendents a la xarxa.
3: És dijous 17 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El robatori de coure es dispara un 84% en 6 anys a Catalunya. Sònia Guer.
7: Uns robatoris que tenen un impacte directe a Rodalies i que generen perjudicis socials que van més enllà de la consideració legal que tenen. Ho explica la xarxa la directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB, Montserrat Iglesias Lucía.
8: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial i com un delicte patrimonial que dins de les categories d'impacte lleu. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte. Per què? Perquè està afectant a la qualitat de vida de les mateixes.
3: Creix la mobilitat en vehicle elèctric a la província de Barcelona. S'arriba als 48.000 turismes i als prop de 5.000 punts de recàrrega públics.
7: Representen prop del 2% del parc total de turismes, ho diu un estudi de la Diputació de Barcelona, que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori.
3: La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants, per tal de poder operar.
7: L'executiu comunitari ha presentat la nova llei europea de protecció a la infància a internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15.
3: En cultura engega la 12a edició de la Barcelona Gallery Weekend.
7: Fins dijous, 23 galeries d'art contemporani i modern de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat obren les seves portes per mostrar la feina d'una cinquantena d'artistes.
3: Avui també us explicarem el desplegament mediàtic que farà en aquesta casa, la xarxa, i també TAC12 durant el 30è concurs de Castells de Tarragona. Els esports, nova golejada del Barça, que està intractable a la Lliga, Joan Barberà.
9: El conjunt blaugrana es va imposar al Racing de Santander per 7-2, destacant Rafinha amb 3 gols i Cancelo amb 2. Els homes de Hansi Flick són líders en solitari.
3: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: La consellera d'Interior, Núria Parlon, justifica l'enviament dels avisos és alerta ahir, quan ja havia començat a ploure, perquè diu era quan la població s'havia de protegir. Fer-ho abans, ha assegurat, hauria paralitzat el país innecessàriament. Ha afegit a més que ningú no hagués acceptat suspendre el partit del Barça al Camp Nou. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. Interior ha explicat que les ES Alert es van enviar quan ja plovia i no abans, perquè el Meteocat va corregir la predicció i va fer un avís d'intensificació de pluja. Primer al Barcelonès i al Maresme, i després també al Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Segons la consellera Núria Parlon, era llavors quan la població havia de saber que s'havia de protegir, i fer-ho abans hauria estat perjudicial.
5: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un esàler a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
10: I ho ha diferenciat dels enviaments de la setmana passada, perquè llavors la predicció ja sortia amb risc de perill de 5 sobre 6. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha dit que en tot moment va haver seguretat per als 50.000 espectadors del Camp Nou.
11: En tot cas, el missatge que volem traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment a través de la feina que vam estar fent des del Centre de Coordinació d'Emergències, conjuntament amb els operatius, amb el Servei de Meteorologia de Catalunya i també amb els responsables de seguretat del camp, del Futbol Club Barcelona, amb qui vam estar en contacte en tot moment, fins a l'últim moment que es va autoritzar la sortida del camp.
10: Delgado ha afegit que si les afectacions a la zona haguessin estat greus, s'hagués valorat retardar la sortida de l'estadi.
3: La pitjor part d'aquest episodi de tempesta se l'ha endut al Garraf. Allà un home de 48 anys ha mort arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella. També s'ha hagut d'evacuar 250 persones d'un càmping de Sitges. L'episodi deixa en global gairebé 100 litres per metre quadrat d'aigua acumulada tant al Garraf com al nord del Barcelonès, al Vallès Occidental i al Moianès. Els bombers han rebut prop de 300 avisos. Canal Blau, Jordi Carrillo.
12: Cap a les 11 de la nit, mentre la ciutadania del Garraf rebia al mòbil l'alerta per fortes pluges, un veí intentava travessar el pas del pont de la Ronda de Ponent, que enllaça les urbanitzacions de les Colines i Mas Mestres, al municipi d'Olivella. La riera del Fondo d'Angeló baixava desbordada i l'aigua ja passava per sobre del pont. En intentar travessar-lo, el vehicle va caure a la llera del torrent i va ser arrossegat aigües avall. El cotxe es va trobar posteriorment a uns 200 metres del pont. Diversos veïns van presenciar l'incident i van donar l'avís d'alerta. A partir d'aquell moment es va activar un ampli dispositiu de recerca en què van intervenir 11 dotacions dels bombers de la Generalitat. Marta Verdejo és l'alcaldessa d'Olivella.
13: Hi havia veïns que van enviar l'avís a les 11 de la nit, que era quan va passar, a 11. Va ser molt en simultani amb l'avís de l'ES Alerta, i automàticament va haver-hi un desplegament de bombers. Vull dir, es va actuar molt ràpid. El que passava, l'aigua baixava amb tanta força que va arrossegar el vehicle.
12: De matinada, els equips de rescat van localitzar 500 metres del vehicle el cos sense vida del conductor, un home veí de la urbanització de les Colines.
3: Els aiguats també han afectat la mobilitat de manera destacada. L'aigua ha arrossegat pedres sota la via, que han fet un forat, i això ha obligat a tallar la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11 a Rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, una incidència que es localitza justament en una zona a pocs metres del punt on el mes de juliol hi va haver un esvoranc de grans dimensions, a prop de l'antic camp municipal de futbol de Vallbona. També s'han registrat problemes al metro de Barcelona.
7: La incidència a Rodalies ha afectat una de les vies, però també s'ha tallat l'altra per precaució. Renfe ofereix alternatives, com ara el transbordament a la línia R4, i també ha establert un servei directe per carretera entre Granollers Centre i Sant Andreu. Les pluges també han inundat el taller del Renfe de Sant Andreu Comtal i s'ha hagut d'aturar l'activitat. En el cas del metro, la línia 4 funciona només entre La Pau i Verdaguer i l'L11 ho fa entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana. A més, es troba sense servei l'andana central de Fabra i Puig de l'L1.
3: Els robatoris de coure s'han incrementat de manera exponencial a Catalunya. Des de principis d'any hi ha hagut més d'un centenar de denúncies i des del 2020 s'han incrementat un 84%. Aquestes sustraccions tenen un impacte directe, en especial a la xarxa de Rodalies. Per això avui s'han reunit Adif i els Mossos d'Esquadra per tal de coordinar un reforç de la seguretat, en especial a l'estació de França de Barcelona, on en 10 dies hi ha hagut 6 saquejos. Marc Dalmau, bon dia.
14: Bon dia. Un dels problemes per aturar aquest tipus de delinqüència és com es tipifica legalment. Ho ha explicat el Notícies en Xarxa Montserrat Iglesias Lucía, directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB.
8: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte.
14: A més, com que aquest coure s'ha de reposar immediatament, al cap de poc temps poden tornar a robar-lo. Des del Gremi de Recuperació de Catalunya asseguren que els robatoris de coure els afecten directament perquè els lladres els fan la competència deslleial. També lamenten que l'administració no actuï amb celeritat quan detecten possibles punts d'emmagatzematge i venda de coure robat. Victòria Ferrer Maimó és directora general d'aquest gremi.
15: Persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Qui ha de, té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament.
14: El perfil dels lladres d'aquest metall va des d'oportunistes que sostreuen de forma ocasional i fins a màfies organitzades que n'han fet el seu mode de vida i que fins i tot operen de forma internacional.
3: Els robatoris de coure no només afecten el transport ferroviari, ja que darrerament els lladres d'aquest material també han posat l'ull en els carregadors de vehicles elèctrics.
7: Això complica i molt la mobilitat als usuaris de cotxes i motos que necessiten carregar les bateries per poder circular i que cada cop més sovint troben aquests punts de recàrrega inoperatius per la sostracció d'aquest metall. Albert Sagarra, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics a Barcelona, ha explicat a la xarxa el modus operandi i les dificultats per tenir un control d'aquesta activitat delictiva.
16: Hem trobat sobretot que fan rutes, és a dir, que comencen agafant un carregador i tal, i treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en què afecten expressament a punts de recàrrega. Les incidències de robatori de coure actualment Mossos d'Esquadra ho està comptant com incidències de robatori de metall.
3: I no deixem la mobilitat, ja que creix la que es fa amb vehicle elèctric a la província de Barcelona. S'arriba als 48.000 turismes i als prop de 5.000 punts de recàrrega públics. Ho afirma un estudi de la Diputació de Barcelona que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. L'estudi s'ha presentat en la jornada als municipis Electromobilitat per a tothom i constata que s'avança, però no a tot arreu igual. Tant els vehicles com l'infraestructura es concentren a la capital catalana i l'entorn metropolità, i és per això que l'equitat territorial és un dels principals reptes. Ho explica Jesús Naharro, diputat de Mobilitat Sostenible de la Diputació de Barcelona.
18: No només és una mobilitat, o ha de ser una mobilitat metropolitana, ha de ser una mobilitat territorial, en la qual hem d'aportar i redistribuir recursos, materials, tècnics i humans, perquè els municipis més petits, que potser quan els plantegem la distribució de la xarxa de carregadors elèctrics, per exemple, els suposa una dificultat afegida a la seva capacitat tècnica per poder maniobrar un projecte tan necessari.
17: L'informe apunta que més enllà de desplegar els punts de recàrrega, cal garantir que el servei sigui fiable, accessible i fàcil d'utilitzar. Detecta dificultats com punts fora de servei, problemes de manteniment o diversitat de sistemes de pagament, factors que poden generar desconfiança.
3: Ens situem ara a l'Aldea, al Baix Ebre. Allà celebren ser una de les quatre zones de Catalunya on el govern preveu desplegar noves terminals ferroviàries estratègiques per al transport de mercaderies, segons l'estratègia de terminals ferroviàries que ha aprovat aquesta setmana l'executiu. Canal T, Dani Camacho.
19: En el cas de les Terres de l'Ebre, la inversió prevista és de 7 milions d'euros i des de l'Ajuntament de l'Aldea, l'alcalde Xavier Rolló ha celebrat que s'avança en l'estació de mercaderies, un projecte pendent des de fa més de 20 anys.
20: Tot el que sigui avançar per fer més competitius i atractius el nostre territori a nivell industrial doncs és una gran notícia. Ja tots ja sabem que és una acció que fa igual fa més de 20 anys que se n'està parlant, avança molt a poc, i si això ha de servir per avançar, doncs molt bona notícia.
19: El govern ha assegurat que la planificació respon a una demanda d'empreses dels sectors de la fusta i de l'agroalimentació. Cal recordar que els plans de creixement de l'empresa Cronospan del polígon Catalunya Sud depenen en gran mesura d'esta estació de mercaderies i del ramal ferroviari. Tot plegat ho acabarà definint el pla director urbanístic del polígon Catalunya Sud.
3: La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants per poder operar. L'executiu comunitari ha presentat la nova llei europea de protecció a la infància a internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials a menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15, tal com es va anunciar ahir.
7: La proposta obligarà les grans tecnològiques que hi ha darrere de les plataformes d'IA i xarxes socials a demostrar que són segures per als infants per tal de poder operar. Es tracta d'un canvi de paradigma que ha detallat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
21: Deixem-ho clar. El límit d'edat no vol dir deslliurar les companyies tecnològiques de responsabilitats en relació al contingut de les plataformes. Aquestes companyies han estat jugant a la lleugera amb la salut mental dels infants. Ara revertim la situació i són les companyies les que hauran de demostrar que són segures.
7: La proposta, que ara haurà de ser debatuda i aprovada pels Estats membres i el Parlament Europeu, planteja obligar-les a les tecnològiques a presentar plans de compliment abans i tot que entri en vigor la llei.
3: I encara més conseqüències del discurs sobre l'estat de la Unió. Donald Trump amenaça la Unió Europea amb aranzels molt elevats, ha dit, si converteix el Canadà en el primer membre associat del bloc comunitari.
7: Trump ha dit que només imposarà nous gravàmens si l'associació es fa amb mala intenció. Des de la Unió Europea s'ha respost que l'anunci fet ahir per la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, no va en contra ningú, sinó a favor de la força comuna.
2: Notícies en xarxa.
3: Són 3:15, ens situem ara a Barcelona. A partir de l'any vinent es podran presentar denúncies per delictes lleus a 10 comissaries de la Guàrdia Urbana. Ho permetrà el nou conveni signat avui per reforçar la coordinació entre aquesta policia local i el cos dels Mossos d'Esquadra. Carina Bellbé, bon dia.
22: Bon dia. Fins ara les denúncies només es podien presentar a les comissaries dels Mossos, però gràcies a aquest conveni el tràmit es podrà fer a una desena de comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona. La primera en oferir el servei serà la nova projectada a Sarrià, però al llarg de l'any vinent també es podrà fer als districtes de Nou Barri, Sant Martí, l'Eixample i Ciutat Vella, els més poblats de la ciutat. El conveni que ho fa possible millora la coordinació entre els dos cossos policials a través d'un acord que no s'actualitzava des de fa 20 anys. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
23: Aquest és un dia històric en la mesura que actualitzem un conveni que és molt important per entomar un dels principals reptes que té la ciutat de Barcelona, com són el de la seguretat. I aquest conveni justament respon a aquesta necessitat d'afermar aquestes polítiques, de reforçar aquesta cooperació, de millorar la gestió de la informació i sobretot de la millora de l'atenció a la ciutadania i en concret a les víctimes de la violència de gènere.
22: L'alcalde ha defensat que durant l'estiu la coordinació policial ha permès millorar els principals indicadors de seguretat amb un descens del 16% de la delinqüència a la capital catalana respecte a l'any passat. Segons les dades, s'han reduït un 24% els furts i gairebé un 20% la multireincidència.
3: Atenció al nou cicle de grau mitjà que acaba de posar en marxa l'Institut Mollerussa. Es tracta d'un grau especialitzat en l'elaboració de productes alimentaris i ho fa amb un model molt pràctic. L'aula es converteix en una petita indústria on els alumnes poden seguir tot el procés de producció, des de la recepció de les matèries primeres fins a l'elaboració dels aliments.
7: Un sector amb prop de 5.000 treballadors que ha detectat la necessitat de disposar de professionals amb aquesta formació específica.
3: Ràdio Ponent Mollerussa, Míriam González.
24: El curs ha començat amb un bloc dedicat a la fruita, on ja es preparen sucs i controlen els graus brics. Més endavant treballaran amb verdures, productes làctics i carn, a més d'altres productes com els torrons. En parla la professora del cicle d'Indústries Alimentàries, Marta Renyer.
25: La classe és com una petita fàbrica. Llavors el que volem és aproximar l'alumne amb la situació real. En lloc de tenir un magatzem frigorífic per l'expedició, tenim la nostra nevera. En lloc de tenir un camió per recepció, doncs nosaltres anirem a comprar els nostres productes, la matèria prima, a les botigues de l'entorn, on cediran dels de les empreses, i després farem tota l'elaboració seguint tot el procés, que serem una fàbrica, però dins de la nostra classe.
24: El cicle compta ja amb 7 alumnes i preveu arribar a una vintena. L'objectiu és apropar la formació professional a la indústria alimentària del Pla d'Urgell i oferir noves oportunitats laborals als joves.
3: I és moment per la cultura. Avui arrenca la 12a edició de la Barcelona Gallery Weekend. Fins dijous, 25 galeries d'art contemporani i modern de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat obren les seves portes per mostrar la feina d'una 50ena d'artistes. Una festa que es complementa amb activitats gratuïtes per a tots els públics i amb visites guiades. David Navarro, bon dia.
0: Bon dia. 23 galeries de Barcelona i dues de l'Hospitalet de Llobregat participen en un festival que, com ha explicat a la xarxa la directora Marina Pino, és el tret de sortida de la temporada artística.
1: És aquest moment en què les galeries es posen totes d'acord per fer un esdeveniment conjunt, per obrir la temporada juntes, per fer una celebració i convocar a tot el públic, a tota la ciutadania de Barcelona, però també a professionals i col·leccionistes que ens visiten també de fora.
0: És el cas de la galeria House of Chapaz, situada al barri de Gràcia, que ja fa 8 anys que participa en el Barcelona Gallery Weekend. Segons el seu director, Ismael Chapaz, el festival serveix per promocionar la feina dels artistes.
4: Sí, ocurren muchas más cosas, ya no solo a nivel ventas, sino bueno, pues que todos esos comisarios locales, nacionales e internacionales pueden ver un interés en los diferentes artistas y proyectarlos más allá de nuestras fronteras.
0: És el cas de les artistes Momo and Noes, Lucía Moreno i Eva Noguera, que a House of Chapaz presenten Front Running i Trampa, un projecte que transforma en bellesa l'obsessió extractivista del capitalisme. Les visites a galeries es complementen amb activitats gratuïtes com trobades amb artistes, rutes guiades i visites per a famílies.
3: Més de 300 professionals d'un centenar de mitjans de comunicació cobriran alguna de les tres jornades del 30è concurs de Castells de Tarragona. Un any més, la xarxa i TAC12 oferiran un desplegament de màxims i produiran també el senyal internacional que estarà a disposició de mitjans de tot el món. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: La cobertura en directe suposarà un important desplegament de recursos tècnics i humans de les televisions locals del país i de la xarxa de comunicació local per oferir a l'espectador tots els detalls del concurs amb la màxima qualitat. Equip humà amb una 80ena de professionals. A nivell tècnic hi haurà 17 càmeres. El director de TAC12 i de la retransmissió del concurs de Castells, Xavier Abelló, diu que esperen estar a l'alçada del millor concurs de la història.
6: Posem tots els mitjans. Jo ara faré una frase que és la tòpica, no? De dir, nosaltres posem tots els mitjans enguany perquè aquest sigui el millor concurs de la història. I direu, ostres, quantes vegades ho han dit això. Jo crec que es dona unes circumstàncies aquesta vegada que serà així. Perquè tal com venen les colles castelleres en aquest concurs, jo no ho recordo.
5: La projecció mediàtica del concurs, que fa un salt significatiu amb la presència de la cadena nord-americana CBS, que farà uns 60 minuts.
3: I la ciutat de Tàrrega, a l'Urgell, es prepara per acollir una nova edició del Galacticat, el Festival Internacional de Cinema de Tàrrega i Ponent. El certamen arriba a la 13a edició amb una 70ena de pel·lícules i una destacada presència de cinema internacional i del territori. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
9: Els cinemes Majestic han acollit la presentació del Galacticat, que celebrarà del 28 de setembre al 4 d'octubre. Més del 60% dels films que s'hi projectaran seran estrenes a Catalunya o a l'Estat. Entre els títols destacats hi ha Fjord, del romanès Christian Mungiu, guanyador de la Palma d'Or de Cannes d'aquest any. El director del festival, Ramon Botxaca, en destaca aquesta nova edició.
26: Aquest fet de poder moure'ns aquestes dates ens ha permès pensar també en programar pel·lícules que estan més en el marc de calendarització dels grans festivals de cinema europeu i mundials. Tindrem altres estrenes també rellevants i això força aquesta idea que teníem de passar a ser un festival generalista amb aquesta possibilitat d'incrementar l'interès de la nostra programació respectant això que sempre diem de buscar la mirada doncs, dels directors emergents i les noves mirades a nivell cultural, però també reforçant-lo amb aquesta programació cada cop més potent.
9: A més, el Galacticat homenatjarà el cineasta lleidatà Francesc Xavier Capell i dedicarà la secció Clàssics a David Lynch.
3: I és moment pels esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Nova golejada del Barça, que està absolutament intractable.
27: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana es va imposar al Racing de Santander per 7-2, destacant Rafinha amb 3 gols i Cancelo amb 2. Els homes de Hansi Flick són líders a la Lliga en solitari. Escoltem el brasiler Rafinha.
28: És les ganes de querer ganar sempre, entonces
8: Ya que empezamos a hacer la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar. Y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
27: En un partit on es va lesionar el porter Joan Garcia, que serà baixa per jugar al proper duel contra el Sevilla. El Terrassa passa ronda a la Copa Federació i ja es troba pràcticament a tocar de ser a la Copa del Rei. Van guanyar el Binèfar 4-0. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
10: Només una eliminatòria separa el Terrassa Futbol Club de la Copa del Rei 2026-2027. Victòria i golejada del conjunt agarenc per 4-0 davant un Binèfar que va oferir una molt bona imatge i va pagar car la seva falta d'encert. I és que el Terrassa va despertar a la pròrroga. Oriol Alsina va haver de treure tota la fusta en un partit on el protagonista va ser la pluja. I és que els més de 25 litres per metre quadrat que van caure a Terrassa durant les hores del partit doncs van provocar la suspensió durant una estona per la intensa llampegada i tempesta elèctrica. Un Oriol Alsina, que valorava així aquest 4-0, on també, recordem, destaca que Marcos Méndez va marcar per partida doble.
11: Sí, estic molt content. Bueno, tots sabem qui és en Marcos Méndez, és un jugador que segur que farà molts gols aquesta temporada, i a vegades aquelles dinàmiques dels futbolistes surten millor, surten pitjor, i a vegades pots estar fent un bon futbol, però el davanter centre, que és un jugador que juga una miqueta a part, no està encertat de cara a la punteria, tot i que fa una feina molt bona, no?
10: Els agarencs, que diumenge visiten l'Arnedo, tornen a la feina pensant en aquest partit de Lliga, però també que només estan a una eliminatòria de poder disputar la Copa del Rei davant un Primera Divisió.
27: Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa. I Granollers és l'escenari del Mundial d'handbol en cadira de rodes. Ens ho amplia Arnau Camí, des de Ràdio Granollers.
12: La capital vallesana torna a ser l'epicentre de l'handbol després d'allotjar el 2013 a part del Mundial d'handbol masculí i el 2021 al Mundial femení. Ara Granollers és la seu del quart Mundial d'handbol en cadira de rodes, una competició inèdita al Palau i amb més participació que mai, un esdeveniment que se celebra per primera vegada a la Unió Europea. Aquesta és Alba Barnosell, alcaldessa de Granollers.
13: Per nosaltres, per Granollers, és un orgull i un honor poder acollir aquest primer mundial amb cadira de rodes d'handbol a nivell europeu, el quart que es fa a nivell mundial i, per tant, un honor, un orgull. Vam acollir i vam coorganitzar i organitzar un mundial d'handbol masculí, un femení, i amb la federació ens ha brindat aquesta oportunitat per tornar a ser seu mundial de l'handbol, l'esport ciutat bressol del balonmano i sobretot acollir un esdeveniment d'esport adaptat.
12: La competició ja ha viscut els primers partits. Les seleccions del Japó, el Brasil, Xile i Espanya han sumat les primeres victòries. Ara és el torn de la fase de grups i a partir de dissabte ja començaran els quarts de final. 12 seleccions que buscaran coronar-se com la millor del món en cadira de rodes.
27: I en hoquei sobre patins, avui ha arrencat a Cerdanyola del Vallès la Golden Cat, que es trencarà diumenge amb les finals. Ja ha jugat Catalunya el primer partit en categoria femenina, ha golejat Alemanya per 8-0.
22: Gràcies, Joan Barberà. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí i ens hi tornarem a posar demà a partir de les 2. Bona tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiria deu celebrar aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Rescat Info.
1: Són les 4. Bona tarda, benvinguts. Dos forats a les vies de Rodalies a Vallbona, a Barcelona, obliguen a tallar les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre. Els forats ja estan reparats, però els trens encara no circulen. S'ha posat un servei alternatiu per carretera. El Departament d'Interior defensa que els SES Alert enviats ahir es van activar quan tocava, en el moment en el que les pluges es van tornar perilloses i canviar-los abans hauria estat un error. A Olivella, el Garraf, un home que va travessar la riera amb el cotxe va morir arrossegat per l'aigua i el 112 va rebre més de 1.100 trucades relacionades amb el temporal. Mai com ara havia sigut tan car comprar-se un pis a Catalunya. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros segons les últimes dades del Ministeri d'Habitatge. Però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès i Sitges on el preu es dispara als 5.000 euros. També us explicarem que l'Audiència Nacional aixeca el veto al campament que el govern espanyol ha instal·lat al port de Ceuta per destinar-hi immigrants. El tribunal ha rectificat la seva decisió d'ahir d'aturar la instal·lació per raons d'interès general. La Moncloa celebra el canvi de criteri i apunta que en breu començarà a traslladar-hi els gairebé 2.000 migrants que té pensat encabir-hi. L'Aliança contra la Pobresa Energètica alerta de la desprotecció creixent de les famílies vulnerables i reclama mesures urgents per afrontar les onades de calor. L'entitat adverteix que la pobresa energètica afecta més persones a l'estiu que a l'hivern. I el primer ministre canadenc, Mark Carney, vol estrènyer els llaços amb la Unió Europea sense esmentar la fórmula d'estat associat. Com ahir li va proposar Brussel·les, diu que una aliança més forta beneficiarà els dos territoris. Des de l'Eurocambra, Carney rebutja les amenaces de Trump, com també ha fet la Comissió. I en l'àmbit cultural us destacarem que l'escriptora Marta Borràs ha guanyat el Premi Tusquets Editores de novel·la en castellà amb l'obra Les Leopardes, que aborda les grans transformacions a l'Espanya de la transició. L'obra rebrà una dotació de 18.000 euros i es publicarà el 7 d'octubre.
0: Esports.
2: Joan García només té molèsties lleus al genoll dret i és dubte per al partit de dissabte al camp del Sevilla. El porter va ser canviat al descans del Barça 7, llevant 2. El Barça en vol per la seva banda visita a 3:45 del vespre al Montpellier en partit de la segona jornada de la fase de grups de la Champions. I a Cerdanyola del Vallès ha començat la Golden Cat, el torneig internacional d'hoquei patins. A la fase de grups, la selecció catalana femenina ha superat aquest migdia per 0-8 a Alemanya i aquesta tarda jugarà contra Portugal. La masculina s'enfronta a França a les 9 del vespre.
1: I pel que fa al temps, tarda amb núvols al litoral i prelitoral i també nuvolades al Pirineu i nord-est, on no es descarta algun ruixat i, en canvi, més sol a ponent i al sud. La temperatura ha baixat arreu, les màximes més altes han arribat als 29 graus.
0: Trescat Info.
3: Ràdio Sant Boi.
4: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: Trescat Info.
1: Bona tarda, són les 6. I comencem aquesta hora fent un cop d'ull ràpid al trànsit. Equip Viari, Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Destaquem les cues a la C32 Sud, l'autopista del Garraf, entre Viladecans i Sant Boi, en direcció Barcelona, per un accident. Afecta el sentit contrari amb retencions des de la B20 a Cornellà i fins a Sant Boi, en direcció Castelldefels. També llargues cues a la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la P7 de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà, en sentit sud, i les dues rondes de Barcelona, sentit Besòs.
1: I encara sobre mobilitat, també us destaquem que la circulació de trens a les línies R2 i R11 s'ha restablert després que s'hagin reparat els dos forats que han aparegut a les vies a la zona de Vallbona de Barcelona i que han obligat a tallar el servei entre Sant Andreu i Granollers Centre. Els forats eren prop de l'esvoranc que hi va haver al juliol durant les obres del soterrament de les vies. Sobre les pluges d'ahir, Interior defensa que els SOS Alert enviats es van activar quan tocava, en el moment en què les pluges es van tornar perilloses, i canviar-los abans hauria estat un error. A Olivella, el Garraf, un home que va travessar la riera amb el cotxe va morir arrossegat per l'aigua. El 112 va rebre més de 1.100 trucades relacionades amb el temporal. Polèmica pel servei de traducció del català al castellà al judici de l'activista Roger Espanyol que es fa a l'Audiència de Barcelona. La intèrpret, treballadora d'una empresa contractada pel mateix govern, ha estat incapaç de traduir les preguntes de l'acusació popular. El govern admet que és un despropòsit i que està disposat a prendre mesures. També us parlarem d'habitatge. Mai com ara havia sigut tan car comprar-se un pis a Catalunya. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros, segons les últimes dades del Ministeri d'Habitatge. Però hi ha ciutats, com Sant Cugat del Vallès i Sitges, on el preu es dispara als 5.000 euros. Els Mossos d'Esquadra incrementaran efectius en policia de proximitat i posaran en marxa un pla contra les bandes llatines. Així ho ha anunciat la consellera d'Interior en la primera compareixença en comissió dels dos nous càrrecs dels Mossos, Ferran López i Sílvia Catà. I en l'àmbit internacional us destacarem que el primer ministre canadenc, Mark Carney, vol estrènyer els llaços amb la Unió Europea sense esmentar la fórmula d'estat associat, com ahir li va proposar Brussel·les. Diu que una aliança més forta beneficiarà els dos territoris. Des de l'Eurocambra, Carney rebutja les amenaces de Trump, com també ha fet la comissió. I en cultura, l'escriptora Marta Borràs ha guanyat el Premi Tusquets Editores de novel·la en castellà amb l'obra Les Leopardes, que aborda les grans transformacions a l'Espanya de la Transició. L'obra rebrà una dotació de 18.000 euros i es publicarà el 7 d'octubre.
0: Esports.
3: Joan García, només té molestes de lleus al genoll dret i és dubte per al partit de dissabte del Barça al camp del Sevilla. El porter va ser canviat ahir al descans del Barça 7-2. El tècnic del Barça femení, Pere Romeu, espera que el club pugui incorporar una defensa abans que s'acabi el mercat de fitxatges d'estiu demà a la mitjanit. I a l'agenda esportiva del dia, en vol el Barça visita 9:15 del vespre al Montpellier en partit de la segona jornada de la fase de grups de la Champions.
1: Pel que fa al temps, tard amb núvols al litoral i prelitoral i també nuvolades al Pirineu i nord-est, on no es descarta algun ruixat i, en canvi, més sol a ponent i al sud. La temperatura ha baixat arreu. Les màximes més altes han arribat als 29 graus.
0: 3CAT Info.

Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions. Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Bona tarda, santboians i santboianes, des d'ara i fins als 8. Això és casa vostra. Albert Vilar, què tal, com estàs?
1: Bona tarda, què tal?
0: Benvingut a Gent de Carrer.
1: Gràcies, i tu també.
0: Benvingut. Sí, avui dies d'aquells en els que has de córrer perquè passa de tot. Eloi Collazos, com estàs?
2: Molt bé,
0: bona tarda,
2: ganes.
0: Benvingut.
2: Benvingut.
0: Avui tanquem la primera setmana d'aquest nou Gent de Carrer.
2: Molt bé. Nova temporada.
0: Sí. Nova temporada, noves coses. Algunes es queden com l'any passat, com per exemple la Marina, que ja l'hem tingut aquí amb nosaltres. Avui torna aquí a Gent de Carrer. Què tal, com estàs?
3: Bona tarda, molt bé.
0: I benvinguda. I a la teva dreta he vist una cara de sorpresa.
3: Sí.
0: Aymar Alemany, com estàs?
4: Hola, molt bé.
0: Què passa amb aquesta, sorpresa?
4: Ah, no. Ah, és que la cançó és nova.
0: Clar.
4: I estic molt contenta, m'agrada molt.
0: Aquí hem canviat coses. La sintonia
4: sí,
0: bé?
4: Sí. M'ha agradat, m'ha agradat. Felicitats, John.
0: Té, com és el to de la sintonia? Explica'm.
3: Fresc.
4: Alegre i gustós.
0: Fresc. Alegre i gustós.
4: M'agrada, m'agrada.
0: Tu diries que Gent de Carrer és alegre i gustós?
4: Sí. És la vibra. És la vibe, no?, del programa.
0: És la vibra. Doncs ens quedem amb això, alegre i gustós. Espereu que sigui així durant tota la temporada. Avui, que tanquem aquesta primera setmana. Avui, després d'aquestes pluges, a les que no hi ha hagut grans actuacions, aquí a Sant Boi, després ho expliquem, però un dia en el que hem de reflexionar, i molt, sobre els discursos d'odi.
5: Avui, a Gent de Carrer, repassarem les fortes pluges d'ahir, que van deixar xifres rècord al municipi. Ens preguntem si s'han normalitzat els discursos d'odi a la ciutat després d'episodis com les proclames feixistes de la concentració en suport al poble de Ceuta. Ens desplaçarem fins a la formació Internet i el negoci de l'odi a càrrec de Proyecto Una, amb els testimonis de Xavi Alejandri i la periodista Laura Tapioles. Conversarem amb l'associació feminista Eves, homenatjarem la figura de Joan Mainer i entrevistarem el músic a Sant Boià, Joan Lupi, una setmana de després de ser un dels grans protagonistes del concert pels 50 anys de la primera Diada Nacional a Sant Boi.
0: T'ho plegat avui a Gent de Carrer, però abans... les efemèrides, Albert, que expliquem avui.
1: Escoltem l'estaca de Lluís Llach, perquè un 17 de setembre de 1976, al Prat del Llobregat, hi ha una manifestació amb 25.000 assistents, la més multitudinària de la història del municipi, on es protesta contra el projecte postfranquista del desviament del Llobregat. Va ser una de les primeres concentracions després de la mort del Franco, juntament a la que es va celebrar 6 dies abans, aquesta sonarà, durant la Diada a Sant Boi, quan es van aplegar 100.000 persones a la plaça Catalunya. Una altra victòria davant del Prat, 25.000 contra 100.000. L'obra de desviament es va executar definitivament l'any 2004 i el riu Llobregat es va desviar 2,5 quilòmetres cap al sud, els seus últims 3,5 quilòmetres de recorregut. Ara, 50 anys després, torna a haver-hi una manifestació aquest diumenge força relacionada amb el Prat, en aquest cas sobre el seu aeroport. Mira, les coses no canvien. I fa 35 anys surt aquesta cançó.

0: Un 17 de setembre de 1991, als Estats Units, la banda de hard rock Guns N' Roses publica els àlbums bessons Use Your Illusion 1 i 2, on estava aquesta famosa cançó November Rain. Es va ubicar al lloc 5 de les 1000 millors cançons de tots els temps, segons la revista Q Music, i es diu que el cantant Axl Rose hauria estat treballant a la cançó des del 1983, quan va sortir el 1991. M'imagino que per això és tan llarga i tan bona.
1: Sí, sí, no se't fa llarga. Podria ser una estona que fes falta. I Albert, aquí felicitem avui.
0: Doncs avui va de música.

0: Un 17 de setembre de 1968 va néixer a Chicago la cantant estadounidenca Anastasia, autora d'aquest Left Outside Alone. Es va fer cantant als 30 anys, així que encara tens temps, Jones, per fer-lo.
1: Ah, sí? Sí? I tu? I tu? Fem un duet?
0: Vinga, als 30 anys.
2: Seria
0: anys
2: interessant. Que
0: fa 51 anys aquest guitarrista.
1: Home, jo no, però em sembla que la Aymara Alemany sí que vol demostrar-nos una mica les seves, no,
3: no, capacitats. No, no cal, no cal, en privat, deixem-ho en privat, sisplau.
1: Esperem que acabi el programa, que celebrem avui, Albert.
0: El 17 de setembre de 1975 va néixer a Vizcaya el músic basc Álvaro Fuentes, baixista del grup La Oreja de Van Gogh, autors d'aquest La Playa, i fa 47 anys aquest bateria. When you're spending every day on your own, and here it goes, un 17 de setembre de 1979 va néixer a Montreal el músic canadenc Chuck Comeau, bateria de la banda Simple Plan, amb aquest I'm Just a Kid, No Chuck. Ni tu ni cap del teu grup ja sou kids, perquè ja teniu uns anys. I fa 41 anys aquest altre músic. Hats

0: Un 17 de setembre de 1985 va néixer a Illinois el baixista estadounidense John Walker, membre de la banda Panic at the Disc amb aquest High Coast. Finalment, una menció perquè fa 31 anys el jugador de futbol americà Patrick Mahomes, que cobra 450 milions en 10 anys.
1: Ah, mira.
0: El mateix que cobrem a gent de carrer, més o menys. És el quart contracte de la història de l'esport més gran, només per darrere de Messi i Ronaldo i un jugador de béisbol que no me recordo el seu nom. Però Messi, en lloc d'en 10 anys, ho va cobrar amb 4.
1: Imagina't.
0: Mira, coses de...
1: Hi ha gent que està a un altre nivell. Efemèrides locals, Eloi.
2: Doncs es porta 10 anys enrere, el 17 de setembre de 2016, que al Massallera se celebrava la primera edició del Música Sense Frontera, que era un festival que naixia amb una idea molt clara, que era utilitzar la música per sensibilitzar sobre la situació que vivien les persones refugiades, i també una altra esportiva, i és que aquell dia la Unió Esportiva Sant Boiana començava una temporada a la Divisió d'Honor de Rugby i ho feia amb un derbi català contra el Barça, i la Sant Boiana doncs, va poder guanyar, és a dir, va remuntar el partit que havia començat 3-10 i va acabar 31-10.
0: El Barça, doncs... segona. El rugbi, com a mínim, està allà.
1: Doncs ja
0: és
1: està
0: el que volia dir.
1: Queda clar, jo he vist que l'Albert volia fer un apunt i doncs l'havíem de deixar perquè si no rebentava per dins. Em fa molta gràcia perquè segons anem ensenyant les novetats d'aquest any, l'Aimar va fent...
3: Clar, jo és que he volgut venir com amb els ulls trencats, no? O sigui, tancats, no trencats, a la setmana, no? Jo no he escoltat res. Sí. He deixat els programes de l'Òscar i tal per un altre dia.
1: Bueno, doncs allà queden
3: pendents.
1: Estic
3: molt contenta, o sea, però quin pedazo de secció.
1: Bueno, has vist? Avui, Albert, quina és la cançó del dia?
0: Doncs diumenge farà 15 anys aquesta cançó. Un 20 de setembre de 2011, la cantant canadenca Carly Rae Jepsen va treure el que acabaria sent el seu senzill més famós, aquest Call Me Maybe. El tema supera els 2.100 milions de reproduccions de Spotify i va estar nominat a 2 premis Grammy. Escoltem Call Me Maybe, que diumenge farà 15 anys.

0: Dia Internacional de la Música Country. Ah, mira. Ells, lo de cançons bones, crec que aquesta també és bona. Take Me Home, Country Roads de John Denver. Es realitza cada 17 de setembre coincidint amb el naixement del músic nord-americà Hank Williams, una de les figures més influents. T'agrada el country, no? Perquè veig...
1: Sí, he vist l'Eloi que estava aquí cantant i se li agrada.
2: Bueno, està bé, per escoltar així de vegades, sí. Com a ambientar, sí, està bé.
1: Avui és 17 de setembre del 2026... Repassem els principals temes del dia. Un home de 48 anys ha mort arrossegat per l'aigua d'una riera a l'Olivella, al Garraf, durant l'episodi de fortes pluges. Els bombers han localitzat el cos passada la mitjanit a uns 500 metres del vehicle.
2: Les tempestes també han provocat inundacions i problemes de mobilitat. A Barcelona, la Ronda de Dalt ha estat tallada durant hores i hi ha hagut afectacions al metro i als trens de Rodalies. A Sitges, 250 persones han hagut de ser evacuades d'un càmping per la Riuada. I a l'aeroport del Prat s'han cancel·lat 23 vols i n'hi ha hagut de desenes amb retard. Els bombers han rebut 270 avisos per les pluges i el telèfon d'emergències ha gestionat més de 1.100 trucades. Protecció Civil ha donat l'episodi per tancat, però encara hi ha afectacions puntuals al transport públic i alguns equipaments sanitaris.
1: I sobre això, un dels debats ha estat sobre l'IES Alert, que va enviar ahir la Generalitat a la nit. I sobre això, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha defensat l'hora en el que es va enviar durant aquest episodi de fortes pluges aquest dimecres.
2: Parlon assegura que l'avís no va arribar tard, sinó que quan la població, que va arribar quan la població s'havia de protegir. El primer missatge es va enviar a les 9 i 12 del vespre al Barcelonès i al Maresme, i després es va enviar a altres comarques. Protecció Civil explica que aquests avisos s'envien quan hi ha un risc molt alt i quan les tempestes ja provoquen incidències. Els meteoròlegs admeten que és difícil preveure exactament on i quan caurà una pluja torrencial. Per això, els avisos es basen en previsions i probabilitats i no sempre es pot saber amb exactitud on plourà.
1: Sembla que ens haurem d'acostumar a tot això. En internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha qualificat de ridícula la proposta de la Unió Europea d'associar-se amb el Canadà.
2: Trump ha amenaçat Brussel·les amb nous aranzels, és a dir, impostos a les importacions, si considera que l'acord es fa amb mala intenció. En canvi, diu que no hi haurà problemes si es fa amb bona intenció. La proposta l'ha fet la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i preveu crear una nova categoria de país associat a la Unió Europea. També planteja un Consell de Seguretat Europeu amb la participació del Canadà, el Regne Unit, Noruega, Ucraïna per fer front a amenaces com la de Rússia. El primer ministre canadenc, Carney, ha impulsat l'aproximació a Europa enmig de les tensions comercials amb els Estats Units, que han arribat a imposar aranzels del 50% al Canadà.
1: I pel que fa a l'actualitat local, Sant Boi ha patit també aquesta nit pluges torrencials.
2: L'Observatori de Meteotemps Sant Boi ha registrat fins a 48 litres per metre quadrat de precipitació en les darreres 24 hores. Un episodi de pluja que ha deixat intenses torrencials en alguns moments, segons explica Jordi Alegret, meteoròleg santboià, i que arriba després de molts mesos sense registrar una quantitat de pluja tan important. Les dades mostren que bona part de l'aigua va caure concentrada en poques hores amb un dels pics per sobre dels 20 litres per metre quadrat en una franja horària.
1: Protecció Civil informa de 5 incidències relacionades amb l'enllumenat públic i semàfors, mentre que bombers van desplaçar dues dotacions a Sant Boi per efectuar dos salvaments a dos ascensors afectats per les pluges. L'àrea metropolitana de Barcelona ha començat les obres per rehabilitar el mur que separa la carretera BB-2002 del carrer de Lluís Companys a Ciutat Cooperativa i Molinou, al costat de la passarel·la de l'estació dels ferrocarrils.
2: El projecte, amb una inversió d'1,5 milió d'euros, millorarà l'accessibilitat i la seguretat de la zona.
3: Fan bastant de soroll per les nits i sobretot en horaris que no toca.
4: Han de fer soroll, els que treballen han de fer soroll. Em sembla que serà per una millora, perquè veig que estava fet malbé el mur aquest. Entrar al barri que quedarà millor, això segur.
5: Està molt bé i jo crec que pel barri és un plus més.
6: Tot lo que sea mejora per al barri i vayan haciendo cosas pel barri, bien.
2: Així es pronuncien els veïns. Una de les actuacions principals serà construir una nova rampa accessible entre la carretera i el carrer de Lluís Companys. També s'hi faran nous passos de vianants, més zones verdes i un espai d'estada amb arbres i arbustos. A més, es renovaran l'enlluament, el clavegueram i el drenatge. És Javier López, regidor de mobilitat del barri Ciutat Cooperativa.
7: La reforma contempla la continuïtat de zones d'aparcament, noves escales d'accés i fa més accessible aquesta part del barri. Les obres tenen una durada de mesos i és una millora important i substancial a la façana, però també a la funcionalitat d'aquesta part del barri.
2: Mentre durin els treballs, s'ha habilitat un camí provisional per accedir a la part alta del carrer de Lluís Companys i s'ha desviat el pas de vianants per la vorera de la BB-2002.
1: Comissions Obreres ha demanat la intervenció del CEMICAL, un organisme de mediació en conflictes laborals de l'administració local, per intentar arribar a un acord amb l'Ajuntament de Sant Boi sobre el pagament dels festius.
2: Segons Comissions Obreres, l'acord laboral signat al març del 2025 estableix que el personal que treballa en el festiu ha de cobrar 109,27 euros per aquella jornada, a més de tenir descans compensatori. El sindicat denuncia que aquest complement es paga només a una part de la plantilla, però no a altres treballadors, que considera que també hi tenen dret, com personal de les brigades de manteniment. La discrepància és, per tant, quins treballadors s'ha d'aplicar el complement. És Antoni Gabernet, secretari general de Comissions Obreres a l'Ajuntament de Sant Boi.
8: Arribem a aquest punt senzillament, i és el nostre criteri de Comissions Obreres d'aquest Ajuntament, a una falta de seriositat que té el nostre Ajuntament. No es pot admetre que un pacte signat fa pràcticament un any que faci aquesta aplicació discrecional i afectant a un important nombre de treballadors i treballadores d'aquest ajuntament.
2: Des del sindicat denuncien a més que no s'estan complint amb els terminis pactats.
8: Portem un any d'espera pacient, tenim un marc normatiu que estableix que quan es genera un conflicte tenim mitjans per solucionar les discrepàncies, que és convocar una comissió d'interpretació dels acords subscrits. Comissió es va sol·licitar aquesta comissió d'interpretació, la seva convocatòria, però l'Ajuntament també s'hi va negar.
2: Com escoltem, Comissions Obreres assegura que va demanar reunir la comissió encarregada d'interpretar l'acord i que l'Ajuntament es va negar a convocar-la. Per això ha sol·licitat la intervenció de CEMICAL, un organisme de mediació que obliga les dues parts a buscar una solució.
1: I fa uns dies a la ciutat van viure això.
9: Ens rebel·lan pacíficament i a l'altra banda ens estan insultant, estan utilitzant banderes anticonstitucionals i estan fent saludos patxes.
10: Salutacions a edificistes, no he visto ninguna salutación. Igual que ellos reclaman la libertad de expresión, han venido a destrozar una concentración pacífica y fer salutació fascista és llibertat d'expressió, diries. Ténganlo por seguro de que Vox, menos socialista, es de tot cualquier otra cosa.
1: La plaça de l'Ajuntament es va omplir de santboians i santboianes mostrant el seu suport a Ceuta, però la primera línia de la manifestació va ser una constant de proclames i salutacions feixistes, tot això amb total connivència de la policia. Hi ha una sensació generalitzada d'impunitat respecte als discursos d'odi als carrers i també a les xarxes. És Xavi Alejandre, un dels assistents de la contramanifestació que es va convocar des de la Coordinadora Antifeixista de Sant Boi.
11: Crec que els discursos d'odi estan més presents avui, no només a la nostra ciutat, sinó arreu. Crec que cada cop n'hi ha menys espai per la reflexió o per compartir idees, no? I arribar a certs consensos que en un altre espai, en una altra situació, doncs hagués sigut més fàcil.
1: Justament per buscar respostes, davant d'això, avui a l'Ateneu Llibertari de Sant Boi es farà una formació sobre internet i el negoci de l'odi a càrrec de Proyecto Una. La visitarem abans de les 7, avui a Gent de Carrer, però abans li posem dades. El primer que ens volem preguntar, Eloi, és si tenim un problema realment amb els discursos d'odi a xarxes.
2: Doncs t'haig de dir que sí, sobretot amb el racisme, i és que encapçala els delictes d'odi investigats a Espanya. Les xarxes socials s'han convertit en un dels seus principals escenaris. Segons la memòria de la Fiscalia, durant el 2025 es van obrir 550 diligències per delictes d'odi, 171 de les quals per discriminació racista, un 14% més que l'any anterior. Gairebé 6 de cada 10 investigats estaven relacionades amb fets comesos a internet. Tot i això, el 73,8% dels casos van acabar arxivats, principalment per la dificultat d'identificar els autors o de demostrar la discriminació. La Fiscalia alerta d'una tendència a l'alça, mentre experts assenyalen que la viralització i els algoritmes poden amplificar els missatges d'odi a les xarxes.
1: Justament parlàvem d'aquesta manifestació per Ceuta, doncs la crisi migratòria de Ceuta també ha tingut impacte a les xarxes socials pel que fa als discursos d'odi, i Eloi, tampoc ha estat precisament positiu.
2: Els dies 30 i 31 de juliol, el sistema Faro de l'Observatori Espanyol del Racisme i la Xenofòbia va detectar més de 9.000 missatges d'odi o discriminació, tres vegades més del que és habitual. Durant tot el mes de juliol,

0: algoritmes que premien aquest conflicte, aquesta polarització, aquest odi, o una societat que és cada vegada més immuna a allò gros, o una política que juga a impactar en aquesta cursa per l'atenció i que ja no té límits, ni tan sols els drets humans. Però sí que hi ha un concepte que ho explica això. És la finestra d'Overton, i és aquella finestra que marca el que és socialment acceptable, i definitivament s'ha eixamplat. Tot això crec que no ens portarà enlloc, perquè el debat real suposa una mica un punt de trobada, un camí conjunt, una conversa, i si cada vegada ens n'anem més lluny i els algoritmes premien que hi siguem, en aquestes puntes no arribarem a trobar-nos mai.
1: Ho ampliem a 6:45 de la tarda des de la formació Internet i el negoci de l'odi a l'Ateneu Llibertari. I avui que és dijous i s'acosta el cap de setmana... Fem 3 recomanacions culturals. La primera.
2: El que es trobaran els que vingueu doncs, serà bàsicament cançó d'autor, però amb molts matisos. Hi ha coses que venen del jazz, coses que venen del folk, però sobretot un ambient una mica mediterrani, tant en les lletres com en els instruments que portem.
1: Tindrem Pol Cruells en concert.
3: El cantant i baixista d'Amics de les Arts actuarà demà divendres a Cal Niño a partir de les 9 del vespre. L'actuació forma part del cicle de concerts Weller.
1: I la segona?
4: 60 músics tocant pels carrers, deixant... aquesta olor i aquest sentiment de, bueno, no només dins de l'àmbit de la fe, sinó de la tradició, la cultura, la música, doncs crec que és un moment molt bonic i molt especial.
1: Aquest dissabte a Sant Boi viurà una gran processó, Eloi.
3: La Germandat del Sant Crist de l'Agonia i Nostra Senyora dels Dolors de Sant Boi celebra enguany el seu 25è aniversari i ho farà una gran processó amb 60 músics desfilant pels carrers de Sant Boi. Les activitats pels 25 anys comencen demà i culminen divendres amb una paella popular per més de 300 persones.
1: I la tercera recomanació ho farà cada dijous i és una novetat d'aquesta temporada. Ens la porta la Laura del Pino.
5: Des d'avui dijous fins dilluns 21, les nostres veïnes d'Esplugues estan celebrant la seva festa major de Sant Mateu i pel dissabte 19, per exemple, teniu una àmplia programació de cultura popular com cercaviles, dinar la fresca, ball folk i concerts variats a partir de les 11:30 al Parc de les Esplugues. I per diumenge, aprofito i faig autobombo, amb la Rauxa, banda amb centre neuràlgic a Sant Boi de Llobregat, estarem tocant a les 7 al pati de Can Ametller, amb Molins de Rei, pel cicle de concerts d'Altabaix. I això és tot per avui. Fins la setmana que ve. Ens veiem a les places i als teatres.
1: Doncs moltes gràcies a l'Aurora del Pino. És un autèntic plaer tenir-la amb nosaltres aquesta temporada i aneu al seu concert que val la pena. I en esports! Durant aquests dies presentarem la temporada esportiva i també veurem com arriben els equips de Sant Boi per aquest 2026-2027.
6: En aquest últim programa de la setmana parlarem de l'handbol cooperativa Sant Boi, que tornarà a tenir els seus dos primers equips a la màxima categoria de l'handbol català. Avui parlarem amb l'Albert Ruart, el seu president, per veure com afronten el seu 36è any de la seva història. A més, avui farem la prèvia de la primera jornada, on a més de l'handbol, el CIA Cooperativa i el Sant Boià fan el seu debut a Primera Catalana.
1: Ho farem a Sant Boi en joc avui a partir de 7:45 de la tarda. Són 6:45. I a Agenda Carrer avui posem el focus en una entitat d'aquí de Sant Boi i, a més, en una activitat solidària que està presentant per aquests propers dies, Eloi.
3: Sí, parlem de l'associació EVAS, que organitza el pròxim 3 d'octubre a 6:45 de la tarda al casal de Camps Blanc l'espectacle Les Comodones con dos cojines o varios poemas. Una proposta que barreja humor, poesia, interpretació, però que té també una vessant solidària, tot i que cal destacar que el que es recapti anirà a la campanya Joguines per a tothom. I aprofitem també per conèixer una mica més aquesta entitat i tenir amb nosaltres a Patricia Rodrigo, presidenta de l'associació EVAS. Bona tarda, Patricia.
7: Hola, buenas tardes, Eloi, ¿qué tal?
3: Per començar, qui és exactament l'associació EVAS i amb quin objectiu va néixer?
7: Pues la verdad es que el objetivo que tiene la asociación EVAS es una asociación sin ánimo de lucro, donde bueno, tenemos las chicas que vamos a tener un espacio libre y comunicativo para poder expresarnos en un espacio seguro, pues bueno, pues todas las actividades que hacemos.
3: El nom EVAS correspon a empoderades, valentes i autèntiques. Què representa aquesta idea per a vosaltres i com es tradueix també en el dia a dia de l'entitat?
7: Pues mira,

0: En su día, el hoy, se nos ocurrió el hecho de después de la pandemia, resurgir como el ave fénix. Hizo las iniciales al revés. Y bueno, se nos ocurrió de poner un nombre como, bueno, muy, muy, muy español, muy de mujer, ¿no? Más el S en plural, ¿no? De que todas juntas, unidas, podemos llegar a conseguir grandes logros.
1: ¿Quantes persones formeu a dia d'avui, a part d'Aivas?
0: Pues mira, ahora seremos de socias unas 20 y pico personas, 25 o 26 chicas. Pero es verdad que nuestra asociación lo que hace mucho es que en un estado de que vienen a veces chicas que bueno, pues que no se encuentran bien, que a lo mejor pues han tenido una situación difícil en su vida. Pues de esta manera, viniendo a Aivas, han vuelto a retomar sus vidas y nosotras pues contentas de ello, ¿no? Y aunque no vengan cada día a las actividades que hacemos, pero sí que ha creado ese lazo de unión entre nosotras que hace que puedan venir a diferentes actividades, ¿no? Aunque no sean diarias cada día, pero sí que se ha creado ese lazo de unión entre todas.
1: Ara parlarem de l'activitat del 3 d'octubre, però abans has mencionat que feu diferents tipus d'activitats i projectes. Quins són els que feu normalment a Sant Boi?
0: Pues mira, la verdad es que estamos ubicadas en el barrio de Can Blanc, pero abierta a todas las ciudadanas de Sant Boi y de cualquier comarca. De hecho, hemos tenido varias chicas que han venido inclusive de fuera porque nos han visto y nos han seguido por Instagram y por las actividades que hemos ido haciendo, tanto solidarias como las que hacemos en nuestro casal, ¿no? Y bueno, de lunes a viernes tenemos diversidad de actividades, entre sesiones de habla y escucha, hacemos taller de manualidades donde estos trabajos manuales luego pues los exponemos en actividades para ayudar a Lluís contra el Cáncer, a la red al cáncer infantil, también para San Juan de Déu, de Esplugas, que también hemos dado para la investigación. Los miércoles hacemos baile, mueve tu propio cuerpo. Los jueves hacemos meditación. Los viernes hacemos cocina intercultural, donde vienen mujeres de diferentes culturas y nos hacen un plato de sus diferentes países. Y luego, pues fines de semana también alternativos, hacemos caminatas, excursiones. Hacemos actos que van en conmemoración con la dona y bueno, la verdad es que un sinfín de actividades y escuchando mucho las necesidades para cubrir de todas las mujeres que vienen a nuestra asociación. Y por lo que me has preguntado, Eloy, que tenemos mucha ilusión también, es de presentarte la obra que vamos a hacer, que se llama Les Comodones.
1: Sí,
0: con dos cojines o varios poemas.
1: Per què aquest nom, primer de tot? Ai, Patrícia, perdó, ara m'he confós amb el nom de l'entitat, Patrícia.
0: No te preocupes, muchas personas se confunden y sí, me llaman, ¿no? Eva. Sí. Bueno, pues mira, la verdad es que las artistas amateurs que van a hacer esta obra han querido mirar mucho y escuchar mucho todas las necesidades de todas las mujeres que pasamos en diferentes situaciones de nuestra vida. Y entonces pues quisieron poner eso, ¿no? Les comodones, ¿no? Como donas, y con dos cojines de, por no decir, pues con dos ovarios o otra cosa, ¿sabes? Pero era para darle un toque ahí irónico, pero a la vez de un toque de realidad, donde se verá y se podrá escuchar diversidades de situaciones, ¿no? Les darán un toque de humor, un toque de tristeza, un toque de ironía. Bueno, es para venir a verla. No quiero hacer más spoiler porque es algo, Eloy, que están preparándolo con mucho cariño, con mucho amor, para una campaña solidaria que es para Joguines per tothom, para Carmen Sansa Joguines, mi nena. La verdad es que ya te digo que lo están preparando con mucho cariño, llevan todo el verano ensayando y bueno, es una presentación de lo que somos como Aivas, pero de lo que somos a día de hoy, ¿no? Pues todas las mujeres y situaciones que vivimos a lo largo de nuestras vidas.
1: Segurament, Patrícia, serà un moment molt emotiu, no?, per totes aquelles, tot i que pugui intuir que és una cosa també d'humor, no?, l'obra.
0: Exacte, sí, y sobre todo el hoy porque, bueno, porque han querido poner toda su esencia, ¿no?, estas actrices amateurs, han querido poner toda su esencia, tanto para representar lo que somos como Evas, pero también, ¿no?, esa parte más creativa que tienen también ellas, ¿no?, y darle ese toque también de humor, ¿no?, aunque obvio que en algunas circunstancias que a veces nos encontramos, pues a veces también son vivencias que crean una tristeza, ¿no?, en el fondo, pero sí, tiene toques de humor que bueno, que estoy segura que la gente que venga le va a encantar, le va a encantar.
1: Estic segur. Ja per últim, Patrícia, què li diries a tota aquesta gent i fer una crida per convèncer, tot i que no em vols fer spoiler de l'obra, però alguna cosa que incentivés o que vulgui incentivar l'audiència per anar-hi?
0: Pues mira, ellas me han dicho que sobre todo es una obra que va muy relacionada desde la adolescencia, ya una edad más adulta, ¿no?, hasta personas más mayores. Sí que no está tan pensada para niños, esta toda llegará. Además, es que esto no queremos que se quede aquí, Eloy, queremos que sea una cosa que sea continua, porque de hecho también tenemos a muchas chicas más jóvenes que también quieren integrarse en nuestro grupo y poder hacer también la actividad de teatro. Y ya no solo tener un espacio solo como teatro en sí, sino un rato de, pues eso, de habla y escucha, donde podamos expresar las circunstancias que nos encontramos día a día. Y para terminar, pues sí me gustaría decir que lo que haremos será pues algo donde va muy relacionado pues con las vivencias que pasamos todas las personas, y sí que es una parte donde haremos también la parte más solidaria, ¿no?, que al final es donde llega todo el mundo, ¿no?, y es donde estas chicas amateurs y nosotras hemos querido pues darle esta oportunidad, ¿no?, también al teatro, a personas también de mediana edad y más mayores, para que también se visualice, ¿no?, que se puede hacer. Y bueno, está aquí ya inmersa el hoy, donde la gente que quiera participar va a saber que es para la causa solidaria de Joguines per Tothom, de Cap Nen i Nena Sense Joguines, y que estoy segura que les gustará. Solo puedo decir que esto no se quedará aquí, que habrán más, y que, bueno, pues invito a que todas las personas que quieran venir, que vengan al barrio de Can Blanc, al casal de Can Blanc, el día 3 de octubre a las 6:30, abrimos puertas y ahí estaremos para dar el máximo de nosotras mismas.
1: Patricia Rodrigo, presidenta de la Asociación Evas, gracias.
0: Muchas gracias a vosotros, muchas gracias.
2: I avui a Gent de Carrer volem parlar-vos d'una efemèride que arribarà aquest cap de setmana. I és que aquest dissabte es compleixen 98 anys del naixement de l'escultor Joan Mainer, Eloi.
1: Sempre fem les efemèrides per recordar moments i persones vinculades amb Sant Boi. I avui volíem aprofitar que aquest dissabte, 19 de setembre, faran 98 anys del naixement de Joan Mainer i Torres, escultor santboià nascut l'any 1928. Mainer va estudiar a l'Escola de la Llotja i es va doctorar en Belles Arts. A partir del 1968 va ser professor de l'Escola de Belles Arts de Sant Jordi i anys més tard catedràtic de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. Els seus primers treballs van ser aquí, a Sant Boi, en un petit estudi. Després va treballar en un taller al barri de Gràcia i finalment es va establir al Papiol. Es va especialitzar sobretot en l'escultura religiosa i la seva obra més coneguda la trobem força lluny de Sant Boi, al santuari de Torrecidad, al municipi de Ses Castilla, a la província d'Osca. Allà el gran retaule que Joan Mainer va realitzar, una obra de 14 metres i mig d'alçada per 9 metres i mig d'amplada. Tot el conjunt està fet en alabastre i està concebut com un retaule custòdia, amb el sagrari com un dels seus centres principals. Per conèixer millor aquesta obra, tenim en trucada el José Alfonso Arregui, del Santuari de Torrecidad. Bona tarda, buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes.
1: Usted tiene la oportunidad de ver prácticamente cada día este retablo, ¿no?, de Joan Mainer. ¿Cómo lo definiría y qué cree que es lo que más impresiona de lo que se contempla?
3: Bueno, la verdad es que es recrear un retablo de alabastro en pleno siglo XX, ¿no? Y eso fue un reto magnífico que Joan resolvió de una manera maravillosa, ¿no? O sea que él se inspiró en los grandes retablos de las iglesias de la Corona de Aragón, del también Formen en el Pilar, la Seo, la Catedral de Huesca, la de Barbastro, y también algunos otros ejemplos. Son retablos custodia, porque en el centro está el óculo eucarístico, y entonces el gótico, el plateresco, se inspiró en ese esquema y realizó un retablo con esa configuración. Pero, como le explicaba también en una entrevista, cuando uno se fija en la escultura, verdaderamente ve que es escultura contemporánea, ¿no? Es del siglo XX. Y entonces este es un equilibrio, una armonía que la verdad es que no deja a nadie indiferente y verdaderamente impacta al que lo ve por primera vez.
1: Mainé llegó a este proyecto después de ganar el concurso para realizar el retablo. ¿Por qué cree que se acabó escogiendo a Joan Mainé?
3: Pues mira, hubo un concurso efectivamente entre tres escultores. Uh-huh. Se les pidió una escena del nacimiento de Jesús como un ejemplo de lo que podrían aportar. Y bueno, pues los hermanos Orejudo, Salamanca, Vasallo, Madrid y Joan, pues se presentaron, porque se eligieron a estos tres, como en aquel momento pues se vio que podían encajar por calidad y por nombre, ¿no? Y la verdad es que enamoró enseguida lo que hizo Joan, hasta el punto de que la escena del nacimiento que él trajo para el concurso la seguimos empleando en Navidad para montar el Belén, que es la ruta del Belén de Aragón. Son esculturas de alabastro casi de tamaño natural, de Jesús, María y José, y las seguimos empleando todos los años para recrear en la cabaña del Pirineo el portal de Belén, ¿no? Y se siguen admirando. Entonces, uno las ve y la verdad es que entiende perfectamente que la elección de en ese momento de John pues fue muy atinada y muy conseguida, vamos.
1: Estamos hablando de una obra de más de 15 metros de altura, más de 9 de ancho. ¿Qué dificultad podría suponer realizar una obra de estas dimensiones? Y con ese material también.
3: Claro, sí, el alabastro es un material que se trabaja bien, pero también al mismo tiempo tiene cierta blandura y por lo tanto, pues bueno, hay que ser cuidadosos y que... Además, yo inicialmente pensaba en unos plazos de tiempo muy largos porque, bueno, estaba, bueno, como todo artista, pues pensaba en llevar su tiempo. Pero claro, aquí en los trabajos de la construcción del nuevo santuario se hicieron de 1970 al 75, que se inauguró. Y entonces hubo ahí sus más y sus menos con la propiedad para los plazos de entrega. Pero bueno, al final se encontró una fórmula muy adecuada con los operarios del taller suyo, que le hacían el trabajo con un sistema de unas escuadras, en un nombre técnico que ahora no recuerdo, de manera que podían, de las pequeñas figuras que él hacía, las podían trasplantar, ¿no?, allá a los bloques grandes, y luego él acudía a los bloques grandes para darles toda la terminación y todo el acabado, ¿no? Y gracias a eso pues pudo mantener un ritmo de producción de las esculturas alto y llegar a tiempo, ¿no?, a la instalación de todo el retablo. Y obviamente cuentas muy bien, es verdaderamente monumental, ¿no? Cuando uno se acerca, pues bueno, las figuras verdaderamente son muy inspiradoras.
1: Realmente en imagen impresiona. De una forma más simbólica, Mainé explicaba que quería que las imágenes llevaran a la oración, que el conjunto fuera prácticamente una catequesis en piedra, ¿no? Dijo. ¿Cree que esa intención del escultor sigue percibiéndose hoy entre las personas que visitan Torre Ciudad?
3: Sí, con gran claridad. Él explicaba que las escenas no son... Los personajes no están como de pose, ¿no?, como posando por una foto, sino que son dinámicas. O sea, que es como si los pillaras en un momento concreto, en ese gesto del taller de José, o en ese momento en que la Virgen visita a su prima. Y de alguna manera él recogía la enseñanza de San José María, que aconsejaba, ¿no?, hacer la oración metiéndose en el Evangelio como un personaje más, ¿no? Y entonces escuchar a los apóstoles, escuchar a Jesús. Y efectivamente uno mira las escenas y es como casi puede escuchar a los personajes, ¿no? En ese momento están huyendo a Egipto, está el niño Jesús en brazos de su madre recién nacido, está el ángel anunciándole a María que va a ser la madre de Dios. Esas escenas efectivamente tienen un valor de catequesis muy alto y la verdad es que personas de cualquier condición, cualquier mentalidad, pues son capaces de captar, ¿no?, esa belleza y de meterse un poco, ¿no?, en esas escenas y de vivir aquellos momentos que nos cuenta el Evangelio, ¿no?
1: Y ya para acabar, después de más de medio siglo, ¿cómo se conserva actualmente la obra y qué cuidados está necesitando?
3: Sí, pues mira, cada creo que son cada 12 o 14 años, si no estoy confundido, montamos un gran andamio por delante del retablo y hacemos pues, una limpieza restauradora. Y es precisamente pues cuidar de que bueno, las partículas, el polvo, todo pues con paños muy suaves y con y sin nada corrosivo, sino al revés, ¿no? Todo suavidad para tratar de dejar el material de alabastro pues en las mejores condiciones posibles. Y gracias a esos cuidados, pues de hecho la persona que hizo la policromía vino hace algunos años, estuvo mirando con mucha atención, y dice, bueno, se conserva como el primer día, ¿no? Y estaba entusiasmado de ver el conjunto, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente con esos cuidados pues mantiene perfectamente su viveza, su prestancia, la fuerza con la que lo concibió John Mayne, que bueno, pues ha dejado un legado ya para la posteridad claramente, ¿no?
1: Totalmente. José Alfonso Arregui del Santuario de Torre Ciudad, muchas gracias.
3: Gracias a vosotros.
1: Torre Ciudad és només una part de la seva trajectòria. Joan Mayne va realitzar desenes d'escultures religioses repartides per diferents països. I també en podem trobar aquí, a Sant Boi, a l'església de les Germanes Hospitalàries, per exemple, es conserven les imatges de Sant Josep i Sant Benito Meni, dues talles en fusta de caoba de 2 metres i 30 centímetres d'alçada. I una persona que ha investigat i ha escrit sobre Joan Mayne és Joan Vendrell Company, que ja l'any 2017 li va dedicar un extens article recordant la seva trajectòria. Vendrell va ser corresponsal de Teleexpress i Diario de Barcelona i durant dècades ha recopilat i publicat documentació sobre la història de Sant Boi. Joan, què tal? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
1: Sé que conserves obra del Joan Mayne. Em volia preguntar que quines obres tens i com és que les tens?
4: Sí, mira, jo tinc dues obres que precisament que fa molts anys amb una fira de la Puríssima, pues, voltant, pues, vam veure unes figures que ens van agradar molt, ni sabíem qui era Joan Mayne, ni sabíem qui era ni això, i en vam comprar dues, són les que tenim.
1: I com el vas descobrir, el Joan, doncs?
4: No, és que no vam descobrir res, senzillament van ser unes parades de la Fira de la Puríssima, que sabeu que n'hi ha moltes, no?, al carrer, no?, i van ser unes figures que la veritat ens van agradar, i pues, mira, les vam comprar. I acabat arrel de tot això, bé, com que es va donar una targeta i tot això, vaig buscar a través del Google qui era pues, el seu autor, que era en Joan Mayne i Torres, no? Llavors, cony, vaig veure sí, que era un artista escultor conegut universalment fins que va néixer a Sant Boi, que va morir a Barcelona, tal i qual, i això. I, però, a part d'això, també perquè jo sóc un estudiós dels hospitals psiquiàtrics de Sant Boi, no? I vaig que jo havia vist una a l'església de les Germanes Hospitalàries, que hi ha en l'altar, hi ha una imatge de Sant Benito Meni i una altra de Sant Josep i tal, i que aquestes obres amb caoba també són fetes precisament de Joan Mayne. En Joan Mayne té moltes obres, però per tota Europa. Jo, precisament, com que sóc un estudiós també dels hospitals psiquiàtrics i de Sant Benito Meni i tot això, vaig estar a la canonització de Sant Benito Meni a Roma i el papa Joan Pau II, el bàcul que portava, que era de plata, era fet precisament per Joan Mayne també. Vull dir que té obres per tota Europa i per tot arreu.
1: Abans, parlant amb tu, em deies que Mayne és un artista reconegut fora, però que, en canvi, força desconegut a la ciutat on va néixer, aquí a Sant Boi, no?
4: No, a Sant Boi recorden el tio Pepe, que a Camps Blancs hi ha una plaça que es diu Plaça del Tio Pepe, vull dir, som així de... Jo, com que de Sant Boi, ja els meus avis ja eren de Sant Boi, jo tota la vida he viscut a Sant Boi, ara visco a la Garriga, perquè des que em vaig jubilar, doncs, vaig venir aquí a la Garriga, però vull dir que ja coneixo malauradament, vull dir, tota la meva vida, jo tinc 82 anys, vull dir, tota la vida, vull dir, lo de Sant Boi ja ho he vist, que en l'aspecte cultural, vull dir, s'han descuidat de tot, vull dir, no. És molt trist el que ha estat passant, no? I ara, precisament, hem estat notícia a nivell nacional amb el tema dels enterraments dels malalts mentals que van morir de fam en els hospitals psiquiàtrics, i tot va ser gràcies amb el Serret, que és el director de l'arxiu històric.
1: Doncs gràcies a aquesta fira de la Puríssima vas descobrir el Joan Mayne, que després, doncs, mira, t'enamoraries d'alguna d'aquestes obres. Doncs Joan Vendrell, companys, moltes gràcies per ser gent de carrer i per parlar de l'obra d'un gran artista de Sant Boi.
4: Sí, vull dir que jo ara em sento molt orgullós de tenir aquestes dues obres del Joan Mayne, perquè precisament, vull dir, si vosaltres ho heu seguit per al Google, vull dir, la quantitat d'obres que té per tota Europa.
1: I així recordem avui la figura de Joan Mainé i Torres, un dels artistes nascuts a Sant Boi, amb una obra més extensa fora de la ciutat. Va morir a Barcelona el 14 de novembre del 2016, als 88 anys, però bona part de la seva obra continua conservada en esglésies, catedrals, institucions de diferents països i també aquí, a Sant Boi.
2: Vuit minuts i seran les 7. Avui, a partir de les 7, d'aquí res, l'Ateneu Libertari de Sant Boi acull una activitat que ha posat el focus en els discursos d'odi i la desinformació a les xarxes socials. Allà hi tenim l'Eloi Collazos. Bona tarda.
5: Què tal, John? Sí, bona tarda. Soc a l'Ateneu Libertari a Sant Boi, on d'aquí una estona, d'aquí uns minuts, començarà la sessió Internet i el negoci de l'odi, una activitat formativa a càrrec del Projecte Una. Durant aproximadament una hora i mitja es parlarà del funcionament dels discursos d'odi i la discriminació a Internet, però també del paper que tenen els algoritmes i les plataformes com TikTok, Instagram, X o Twitch a l'hora de donar visibilitat a determinats continguts. Segons expliquen els organitzadors, l'objectiu és entendre per què alguns d'aquests discursos aconsegueixen tanta difusió. La sessió, per cert, està a càrrec de l'Escola de Formació Guillem Agulló, amb el suport de la coordinadora antifeixista de Sant Boi i la col·laboració d'Òmnium Baix Llobregat. I per parlar-ne m'acompanya un dels integrants del Projecte Una, que lidera aquesta classe, aquesta exposició d'avui, el col·lectiu encarregat al Projecte Una d'impartir aquesta formació. Què tal? Bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Encantat d'estar aquí.
5: Com preocupa la desinformació des d'aquí, des de Sant Boi, suposo que en general, no?
6: Sí, és, bueno, tot un tema aquest de la desinformació, dels bulos, de les fake news que portem molts anys, no?, al voltant de com s'utilitza políticament, de quines ideologies ho fan servir més o menys. Nosaltres, des de Projecte Una, intentem estudiar la relació que tenen a nivell tecnològic i també a nivell calés, intentar entendre per què la desinformació és algo profitós i quines són les plataformes que permeten que hi hagi gent que se n'estigui aprofitant d'això. I després la política també ve, però a vegades ve fins i tot darrere.
5: Exactament, parles del negoci d'odi, no?, que porta el nom d'aquesta sessió. Per què li dius, o per què li heu dit d'aquesta manera, negoci de l'odi?
6: Doncs perquè es parla moltíssim d'ideologia, nosaltres parlem d'ideologia, ens encanta parlar d'ideologia perquè creiem que si no se'n diu quan s'amaga és que hi ha coses normalitzades que potser no haurien d'estar-ho tant, però creiem que una de les ideologies importants és la que tenen la gent que és militant del capitalisme, que fa el que sigui, el que calgui, per guanyar calés. I això també, òbviament, li dona un poder polític. Això ho hem vist amb les grans tecnològiques, que en un principi, bueno, o fa uns anys, veien com que estaven alineades amb pressupostos una mica més progressistes, no? Potser recordem l'època Obama i tot això, i de cop i volta fa uns anys hem vist com s'han alineat tothom, no?, totes aquestes Google, Facebook, Twitter, al voltant de Trump o d'idees molt més, bueno, que podríem dir reaccionàries o d'extrema dreta. Per què ho fan? Principalment perquè ells tenen un negoci que han de nodrir, han d'alimentar. Llavors, aquesta és com la ideologia amagada, no?, el negoci, el capitalisme, que ja sabem com funciona, no?
5: En aquesta sessió, que ara començarà en 5 minuts, quines eines vols donar a tota la gent que és aquí davant?
6: Doncs, amb aquestes sessions que fem amb la gent de l'Escola de Formació Guillem Agulló i Òmnium, normalment ens apropa a gent que és una mica més gran, i això ens agrada molt perquè sempre es parla de que no, els joves i les xarxes, joves, es mengen molts bulos i tot això, i els joves, diguem-ne que sí, que és veritat, que pateixen, no, pateixen molt tot això, però normalment s'apropen d'una forma una mica més crítica, o almenys no els agrada que li diguem el que han de pensar, no? Si algo caracteritza els joves és això. I en aquestes sessions normalment podem arrelar més a territori català i amb gent com molt més ampla i gent de totes les edats, que és gent que potser té una altra relació amb les xarxes socials, i és molt interessant que entenguin el funcionament a nivell tecnològic, el funcionament una mica per sobre, tampoc aquí donarem classes d'informàtica, però també que entenguin això, doncs, els interessos econòmics que hi ha darrere, per què funcionen així, i també si podria funcionar d'una altra forma, no? Perquè a vegades sembla que internet és això que ens han donat, i no, internet al final ho han construït les persones, ho podrien fer d'una altra manera també, si ens ho proposessin.
5: Tenim aquí davant a totes les persones que han vingut a fer aquesta formació, tenim gent de totes les edats, no? Abans m'has comentat que a vegades la gent jove és la més reactiva perquè no vol que li diguin què ha de pensar.
1: realment a vosaltres us preocupa més la desinformació de la gent gran, la gent jove? Creieu que no té res a veure amb edats?
6: Creiem que afecta de forma diferent depenent d'on et situes. No ens agrada gens tot això de les... com aquestes guerres generacionals, no? Que si els boomers contra els zetes, contra els millennials, tot això, no? Al final, pues nosaltres vivim en un context, amb unes... com dir-ho? Tu creixes amb un estatus econòmic, amb una capacitat d'educar-te, amb un barri determinat, etcètera, etcètera, i l'edat és un factor més. Però l'important és veure com afecta a diferents persones, però al final no deixa de ser el mateix, que és doncs, aquest sistema en el qual tu has de treballar i deixar-te la pell per arribar a un sou que no arriba i no pots pagar la casa, com ens passa a tot arreu, perquè al final hi hagi tres o quatre magnats que ni tan sols paguen impostos, que tampoc molts cops no estem demanant coses tan anades de l'olla, només demanem que paguin els seus impostos, que respecten les lleis de la Unió Europea, que tampoc no fan ni tan sols això, no? I tota aquesta gent pues, està portant el gato a l'aigua i a vegades és com, no, els joves estan tornant de dretes, no, i és com, bueno, anem a veure exactament com funciona... No? Quina és aquesta piràmide de qui té el poder, qui té l'accés i qui determina com funcionen les xarxes i com és la seva arquitectura.
1: Fes-nos un avanç i dona'ns algunes eines, perquè com tu mateix has dit, les xarxes socials a vegades potencien aquesta desinformació, aquests discursos. Nosaltres, els joves i no joves, mirem centenars o milers de publicacions al dia. Quines són les senyals que ens poden dir, ei, compte amb això, que pot ser desinformació, pot ser un discurs d'odi?
6: Jo crec que una cosa molt clau que una mica ha desaparegut per com funcionen les plataformes comercials, això que li diem les xarxes socials també, és que tu abans llegies un periòdic i més o menys doncs sabies, bueno, doncs el país tira cap a aquesta banda, l'ABC tira cap a aquesta banda. Les xarxes socials es presenten en aquesta neutralitat, aquesta no ideologia, que com deia abans, sí que té una ideologia però està amagada, i llavors és molt més important que mai preguntar-se, quan tu reps qualsevol tipus de notícia, qualsevol tipus d'input, qualsevol tipus de missatge, preguntar-te per què aquesta persona vol que jo pensi això, no? I per què m'ho ha dit d'aquesta forma i en aquest espai? Si no estiguéssim en aquesta xarxa social, m'ho diria d'una altra forma, no? Quin és l'objectiu de que aquest missatge s'escampi i de que aquest missatge cali entre la gent? A vegades és estendre el pànic moral, a vegades és aconseguir likes mitjançant només pues, fer-nos rabiosos de veure coses que no ens agraden, a vegades sí que hi ha una intencionalitat política d'estendre una agenda, però preguntar-nos sempre què hi ha darrere de la gent que ens envia aquest missatge i per què volen que nosaltres creiem això, crec que és una clau.
1: Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns i ara començarà a les 7, et deixo, i una sessió que s'allargarà fins a 8:45. Gràcies.
6: Moltíssimes gràcies.
2: Doncs a Luque Llazos també moltes gràcies. Una sessió que segur serà interessant i que la tindrem durant aquesta tarda. En parlarem perquè serà un dels temes, evidentment, d'aquestes setmanes. Nosaltres marxarem al butlletí informatiu i en res tornem per explicar-vos tot el que passarà en aquesta segona hora de Gent de Carrer. Fins ara!
7: Trescat Info.
8: Bona tarda, són les 7. A aquesta hora repassem algunes de les informacions més destacades del dia, però comencem fent un cop d'ull al trànsit equip viari.
9: Continuen les cues a les principals entrades a Barcelona per la C58 i la C33 des de Montcada, la B23 des d'Esplugues i les dues rondes de Barcelona, sentit Besòs, la ronda litoral des de Diagonal i fins a Horta, la ronda de dalt des de Diagonal fins a Horta, la ronda litoral entre Zona Franca i el Port.
8: Mai com ara havia sigut tan car comprar-se un pis a Catalunya. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros, segons les últimes dades del Ministeri d'Habitatge. Però hi ha ciutats, com Sant Cugat del Vallès o Sitges, on el preu es dispara als 5.000 euros. L'Audiència Nacional permet ara que el govern espanyol utilitzi el campament ubicat al port de Ceuta per destinar-hi immigrants. El tribunal ha rectificat la seva decisió d'ahir d'aturar la instal·lació i argumenta raons d'interès general. La Moncloa celebra el canvi de criteri i apunta que aviat començarà a traslladar-hi gairebé 2.000 migrants. Polèmica pel servei de traducció del català al castellà al judici de l'activista Roger Español, que es fa a l'Audiència de Barcelona. La intèrpret, treballadora d'una empresa contractada pel mateix govern, ha estat incapaç de traduir les preguntes de l'acusació popular. El govern admet que és un despropòsit i que està disposat a prendre mesures. La circulació de trens a les línies R2 i R11 s'ha restablert després que s'hagin reparat els dos forats que han aparegut a les vies a la zona de Vallbona de Barcelona i que han obligat a tallar el servei entre Sant Andreu i Granollers Centre. Els forats eren prop de l'esvoranc que hi va haver el juliol durant les obres del soterrament de les vies. Els Mossos d'Esquadra incrementaran efectius en policia de proximitat i augmentaran els recursos per investigar. Així ho ha anunciat la consellera d'Interior en la primera compareixença en comissió dels dos nous càrrecs dels Mossos, Ferran López i Sílvia Catà. I el bloc de centre-esquerres ha guanyat les eleccions de Suècia segons els resultats ja definitius de les eleccions de diumenge després del descens de l'extrema dreta. La socialdemòcrata Magdalena Andersson pot tornar al poder després de 4 anys de govern conservador en què s'han aplicat polítiques migratòries molt restrictives.
10: Esports.
11: Joan Garcia només té molèsties lleus al genoll dret i és dubte per al partit de dissabte del Barça al camp del Sevilla. El porter blaugrana va ser canviat ahir al descans del Barça 7 llevant 2. El tècnic del Barça femení, Pere Romeu, espera que el club pugui incorporar una defensa abans que s'acabi el mercat de fitxatges d'estiu demà a la mitjanit. Mentre que el Barça d'handbol visita avui a 3:15 del vespre al Montpellier en partit de la segona jornada de la fase de grups de la Champions.
8: I pel que fa al temps, seguirà el cel mig ennuvolat al litoral i al prelitoral i les nuvolades que han anat creixent al Pirineu, on no es descarta algun ruixat puntual. Les màximes més altes vorejaran els 39 graus. Demà, un front ens deixarà alguns ruixats a la costa central i a la tarda al nord-est. Tramuntana i mestral als dos extrems i calor a ratlla.
7: Trescat Info.
2: Ràdio Sant Boi. Actualitzem la informació local. Prop de 50 litres per metre quadrat a Sant Boi.
1: Concretament, Sant Boi ha registrat 48 litres per metre quadrat en les darreres 24 hores, amb bona part de la precipitació concentrada en poques hores. Protecció Civil ha informat de 5 incidències relacionades amb el enllaunament públic i els semàfors, mentre que els bombers han mobilitzat dues dotacions per efectuar dos salvaments en ascensors afectats per l'episodi de pluja. També a Sant Boi ja estan en marxa les obres per rehabilitar el mur que separa la carretera BB-2002 del carrer Lluís Companys a Ciutat Cooperativa i Molí Nou. El projecte compta amb una inversió d'1,5 milions d'euros i preveu una rampa accessible, nous passos de vianants, més zones verdes i la renovació del llumenat, el clavegueram i el drenatge. Les obres estan previstes que acabin durant el primer trimestre del 2027. I també en l'àmbit local, laboral, Comissions Obreres ha demanat la intervenció de CEMICAL per intentar arribar a un acord amb l'Ajuntament sobre el pagament dels festius. El sindicat defensa que el complement de 109 euros amb 27 cèntims per jornada festiva treballada s'hauria d'aplicar a més col·lectius municipals i denuncia que no s'han complert els mecanismes de negociacions previstos.
2: Fa tot just una setmana, Sant Boi va viure un concert històric.

0: No era aquest concert de Lluís Llach, però en certa manera era un homenatge a ell i també a totes les figures clau d'un moment polític molt concret, que van ser els 50 anys de la històrica Diada de Sant Boi del 1976.
1: Un concert especial a la plaça de l'Ajuntament que, a més, va donar el tret de sortida a la 37a edició del Festival Altaveu i que va reunir diferents artistes de diferents generacions, com Lluís Gavaldà, Joan Pau, Chaves, Muixca i Greta, entre d'altres. Però perquè tots aquests artistes poguessin anar passant per l'escenari, calia una banda que posés música a tot el concert. I aquí és on apareix el nostre convidat d'avui, Joan Lupi, juntament amb Kid Fuss i Jolly Dumper, formava part de la base encarregada de musicalitzar l'espectacle i de fer de fil conductor durant tota la nit. Fa una setmana estava sobre l'escenari de la plaça de l'Ajuntament musicalitzant el concert dels 50 anys de la Diada de Sant Boi i acompanyant els diferents artistes que hi van participar, i avui, 7 dies després, el tenim aquí als estudis de Ràdio Sant Boi. Joan Lupi, bona tarda i benvingut a Gent de Carrer.
2: Hola, bona tarda.
1: Ha passat una setmana i quina és la primera imatge que se't ve al cap d'aquest concert?
2: Ostres, va ser molt maco. Crec que va ser una cosa com molt maca. És, el primer que em ve al cap és com una cita, bueno, o sigui, una vetllada com supermaca, joder.
1: Quin va ser el teu paper durant el concert?
2: Durant el concert, intentar que tot anés fluid i tal, i bueno, tocar amb la màxima gent que em deixaven pujar i tal. Jo portava una mica la direcció musical de l'espectacle. Això és una mica com la feina abans del propi concert. Però bueno, durant el concert sí que va ser com ajudar-nos.

0: entre tots una mica, que tot anés el més fluid possible i que funcionés.
1: I pel que veu d'investigar no ho vas fer sol, no? Amb dos companys més.
0: O sigui, aquesta primera feina de la direcció musical la faig amb el Víctor Partido, que és el director del festival, i després allà com conduíem una mica l'espectacle fent com els interludis, la intro i el final, amb dos músics més. Un és el Jolly Dumper, que és un productor i un pianista espectacular, i l'altre és en Kid Flus, que era com una de les figures per mi de la nit, de les figures més importants, que és el, bueno, entre moltes altres coses havia estat el productor del Serrat durant molt de temps, i d'altres músics de la nova cançó.
1: Llavors a fer il·lusió també, no, treballar amb ell?
0: Moltíssim, moltíssim. Jo en sabia moltes anècdotes perquè he pogut compartir com amb gent que havia treballat amb ell estones, però igualment era com una cosa com molt especial per mi.
1: M'interessa molt la producció, però abans et vull preguntar, sí, suposo que també es treballa la producció, quan et van oferir?
0: Amb el Víctor fa molt de temps que volem treballar junts. I
1: va ser una cosa de l'Ajuntament, una cosa a part?
0: Jo crec que, o sigui, bueno, és el Víctor qui realment s'acapritxa o sigui, com amb voler fer alguna cosa junts. Sempre em mira amb molt bons ulls, jo crec que massa i tot. Però sí, fa anys que... I també té com altres feines, com altres espais de Barcelona i de la resta de territori. I hem anat coincidint i veient-nos, i els dos, pues, sabent que érem d'aquí Sant Boi i tal, era com que ens feia il·lusió com... també, bueno, això, donar visibilitat a gent de Sant Boi, en aquest cas he estat jo, que li agraeixo moltíssim, però bueno, la intenció és com que puguem donar visibilitat a molta més gent d'aquí.
1: És a dir, que va ser ell, no?, qui et va seleccionar per fer-ho.
0: Sí.
1: Amb tants artistes diferents passant per l'escenari, com es prepara musicalment un concert així?
0: Ostres, jo crec que el més important és confiar molt en ells. O sigui, tots eren referents i gent que són espectaculars, gent que he escoltat de molt petit, i sobretot fent un homenatge a un moviment molt guai, no?, que és la nova cançó, i després el moviment Laietà, que ve després de la nova cançó i tal. Però és confiar molt en ells, tenir com una direcció clara, que era aquest homenatge, no?, com a totes aquestes artistes de la nova cançó, i intentar fer una mica d'empaste, no?, com de connexió entre els altres artistes. Va haver una feina molt important també de visuals, de seleccionar vídeos que anaven sortint per la pantalla, que ho va fer el Cota, un dissenyador molt guai, i bueno, una mica com tenir un discurs com molt bé, molt ben pactat des d'un principi, amb un objectiu clar.
1: Va ser l'11 de setembre, quant temps portàveu preparant-ho?
0: No sé, la primera reunió crec que és al maig, una mica. Llavors sí que a l'estiu és molt difícil perquè, clar, tots els artistes i músics també estem de gira, llavors, clar, l'agost també tothom fa vacances i qui no fa vacances té un munt de concerts, i va ser una mica difícil com tot, o sigui, des del maig, però bueno, ja ha sigut una mica muntanya russa de feina.
1: Amb artistes tan diferents, com es fa perquè tot soni bé?
0: Bueno, una mica allò d'abans, que és confiar molt en ells. I
1: tu vas tenir una reunió amb ells abans?
0: No, amb molts ja els coneixia, en alguns he treballat i treballo amb ells, sobretot aquests més joves i tal, i els altres sí que els he anat coneixent i pues, parlant i pues, amb trucades i tal, tothom s'entén i confiant. O sigui, són músics, són espectaculars, jo no els he de dir, si em ve Lluís Gavalda, jo no li he de dir què ha de fer, m'ha d'explicar i tot, saps?
1: Hi ha algun que feia especial il·lusió conèixer o treballar amb ell?
0: O sigui, principalment el Kid Flus. El Kid Flus era com qui més il·lusió em feia, és com referent al tipus de persona que jo vull ser. Clar. Una persona, 73 anys crec que en té ara, i té una vitalitat bueno, que seguiria treballant tota la seva vida. I això, el Joan Garriga em feia molta il·lusió perquè havia estat molt fan de La Trova, Kung Fu, que era el seu projecte. El Lluís Gavalda ha sonat moltíssima casa, el Caravent també ha sonat moltíssima casa, bueno, molts, o sigui, crec que tota la llista, no? Però bueno, justament aquests que he nombrat em feia molta, molta, molta il·lusió.
1: Hi ha algun que t'hagi sorprès?
0: Em va sorprendre molt, bueno, no, és que els coneixia com una mica tots, jo què sé, crec que els amics de la Sars van fer una feina espectacular, se'ls notava com tota l'experiència que tenen, no? Crec que van ser dels artistes que més van brillar. La Maria Hein, és raro que parli com que no parli bé d'ella perquè és l'artista amb la que més treballo i amb la que més faig absolutament tot el que puc i em deixa, però també tinc la sensació de que va brillar, va fer molt bona feina. Bueno, no sé, crec que sí, això.
1: Hi ha algun moment d'aquell dia que et fes especial il·lusió, que preparant-ho ja et feia especial il·lusió perquè era diferent i algo únic?
0: Doncs mira, així com anècdota, tinc un moment de parlar de parlar de la situació política culturalment de, amb, que està patint Barcelona amb el Caravent i el Gavaldà, amb el, que clar, són gent que és que per mi ha estat això molt important. Estàvem com si reparlant com abans del concert i això ho recordo com molt xulo. O sigui, és una cosa que aquests dies també he estat pensant com, uah, que guai poder parlar, compartir aquesta estona amb gent. Estàvem fent una cervesa, però sí, sí.
1: Des de dalt de l'escenari, com es veia? Tota la plaça plena.
0: Bé, és un luxe poder fer concerts així. És molt guai, perquè notes a la gent com molt entregada, tothom estàvem sabent que era un moment molt especial, que Sant Boi no... O sigui, bueno, hi ha moments, però que podrien haver molts més moments així d'especials. I poder viure això, no sé, molt maco, des de dalt és un luxe i és un somni de nen petit, no? Tocar la plaça d'Ajuntament del teu poble, de la teva ciutat, és el somni del Joan adolescent, una mica.
1: Suposo que també vindrien amics coneguts teus. Tenies una miqueta de pressió?
0: Una mica, la veritat. O sigui, tinc la sort de girar i de fer bastants escenaris i concerts amb bastanta gent, sobretot aquests últims anys, que també he fet coses amb la Julieta i bueno, amb la Maria també, com i amb tots els altres, però d'escenaris grans és una cosa que tinc la sort de començar a tenir una mica d'experiència, però clar, estàs jugant a casa i ara feia molt també que no tocava a casa i pues, que si els papes, saps? Així estan els pares que no sempre poden venir, venen bastant però no sempre poden venir, però bueno, aquestes cosetes que sí que feia com aquest puntet de, vale, tinc ganes d'ensenyar, no?, com durant tots aquests anys que he anat fent.
1: Clar, és la doble vara, no? Estàs a casa però a la vegada
0: clar, tens clar, expressió no, per no, això. No, total, sí.
1: Aquest era com l'últim event, no?, d'aquest musical del concert, Altaveu, perdó. Quina relació has tingut tu amb l'Altaveu? Suposo que com a espectador, com a samboià, no sé si ja hi anaves.
0: Sí, jo, bueno, l'Altaveu crec que és un festival que a mi m'ha donat moltes coses i amb el temps m'he anat adonant. He anat a veure grups i artistes que no sabia que després seria com tan fan i crec que fan una funció com la curadoria dels artistes que porten és espectacular. És una molt bona oportunitat per veure artistes. També des d'aquí treballo també és una molt bona oportunitat per, o sigui, donen oportunitat a artistes que potser no les tenen tant i sempre busquen com projectes amb molta personalitat. Jo recordo descobrir el Petit de Caleril i el Ferran Palau, que són dos dels projectes que més m'interessen actualment d'aquí a Catalunya. Els descobreixo que el Niño, veient, de fet, colant-me, perdó, Víctor, em vaig colar aquella...
1: Però, és un secret, eh?
0: Sí, això és un secret. Colant-me aquell concert i bueno, va ser espectacular, buah, aquesta sonoritat, que xula. O jo que sé, veure la Maro, que la Maro ara ha fet una gira d'estadis i la vam veure també a Cal Niño sola amb la guitarra, una cosa supercrua, maquíssima. No sé, com aquestes oportunitats són molt maques. O sigui, les recordo i sempre que pugui estaré com a públic, perquè és superxulo.
1: No havies treballat, no, abans, amb Altaveu?
0: No havia treballat. No. O sigui, sempre he anat coneixent els artistes, sobretot aquests últims anys, com els artistes, alguns eren col·legues i tal, llavors, pues, va, pues, veiem-nos aquí i tal, no sé què, i pues, no. Estan vells, però no hi havia treballat.
1: No sé si algun dia, quan eres més petit, t'haguessis imaginat treballar en un concert tan gran i a més a Sant Boi, no? Amb aquesta dimensió sí. I amb aquesta importància.
0: Clar, és una mica com la il·lusió de la il·lusió del Joan adolescent, com poder treballar aquí a Sant Boi, intentar fer muntar com coses així aquí a Sant Boi que funcionin. És molt difícil que les coses funcionin així de grans i tal, però hi ha molts interessos també, i sobretot quan el teu principal interès és la música, és com que, bueno, malauradament no sempre és el principal objectiu de tota la gent que fa projectes, i llavors com lluitar per això i que de sobte funcioni és com, buah, que bonic, que xulo, no sé, te'n recordes, o sigui, et recordes perquè estàs fent tota l'estona el que fas.
1: Quan hi ha events importants, a vegades ens costa gaudir-ho, no? No sé si tu al concert el vas gaudir.
0: És que hi havia molta feina que no sabia com sortiria, llavors sí que hi havia com aquest punt de pressió, però bueno, sí, o sigui, una cosa que he anat treballant també molt amb els anys és que quan estic sobre l'escenari, estic només sobre l'escenari. I estic molt concentrat. És una cosa que m'ha costat, m'ha costat bastant, perquè sempre hi ha com molt inputs en un concert, però quan estic sobre l'escenari fent música, estic només allà. Llavors sí que els gaudeixo. O sigui, recordo molt el moment de tocar amb la Maria, piano i guitarra, del concert, que va ser un moment d'estar molt connectats ella i jo tocant.
1: Has destacat el Festival Altaveu. Creus que des de Sant Boi es potència realment a la gent jove d'aquí o la gent que li agrada la música?
0: Crec que es podria fer més. Crec, o sigui, som una ciutat de 85.000 habitants. Som molta gent. Segur que hi ha molta gent amb ganes de fer coses. I I bueno, hauríem de juntar forces tota la gent que també té com accés a poder fer aquestes coses, no només la gent que tenim ganes, sinó la gent que té com la possibilitat de fer-ho, de juntar-nos i fer i crear espais perquè ens puguem reunir amb tota aquesta gent que tenim ganes. O sigui, som 85.000 habitants, segur que hi ha gent amb molt, molt, molt talent i no sempre hem de ser els mateixos, que sempre ens veiem i és supermaco, però sí.
1: Et volem conèixer també aquí a gent de carrer una miqueta més. Quan arriba aquest interès per la música?
0: Sempre he estat a casa. O sigui, mons pares no són músics, els dos, però són molt fans de la música. Mon pare, o sigui, és la persona que més artistes m'ha ensenyat. I llavors m'apunten a l'escola municipal de petit, com l'extraescolar. Mai amb la pressió de que sortia alguna cosa. Sempre com per plaer de la música, i jo la gaudia. Però tampoc li feia com especialment cas fins que d'adolescent entro al grup de música de mon germà, que es deia Camí de l'Est, que és el meu grup d'amics de tota la vida, des de que això. I allà començo a donar-me que això m'agrada molt. Comencem a fer els primers concerts, que si a l'Ateneu de Sant Boi, que si ens anem movent, tal, no sé què. Ens comencen a fer una miqueta de cas, com les bandes que a nosaltres ens agradaven. I per nosaltres això és, bueno... Recordo com dels moments més xulos que he tingut amb la música són aquests primers concerts amb Camí de l'Est. Sí. Mm-hmm. Que a més eren els meus millors amics i ho segueixen sent, no sé què.
1: Quin és el instrument preferit, el teu instrument preferit? O el que entra primer a la teva vida?
0: Jo realment el que sóc és trompetista. I tinc el superior de trompeta de jazz. Se suposa que hi ha un títol que diu que sé tocar la trompeta jazz molt bé. Però, bueno, a través de la producció, de produir com per altra gent, vaig descobrint com altres instruments, com la guitarra o el teclat o la bateria una mica... Però bueno, realment sóc trompetista i a vegades se'm fa cosa quan... No, el pianista... No, jo sóc trompetista. Però bueno, sí.
1: Per què trompetista?
0: Mira, vam fer una roda d'instruments aquí a l'escola de música com per saber quin... O sigui, el típic de quan ets nen, pues saber quin instrument t'agrada, no? I de la meva generació tothom volia molt piano o la guitarra i vam fer com un sorteig i em va tocar l'últim i hi havia com quatre instruments i un d'ells era la trompeta i bueno, el profe em va caure molt bé, una abraçada al Càndid des d'aquí, i va ser, doncs mira, aquest profe m'ha caigut molt bé, anem a fer trompeta. Però sí, va ser un descart espectacular, no m'esperava per res del món.
1: T'he investigat una mica i has anat passant per diferents registres, no? Pop, sons més urbans, electrònica... Com definiries avui el teu so?
0: Em costa molt pensar en un estil com a tal. Crec que m'agraden coses molt diferents i intento no diferenciar-les. Mira, justament amb el Kid Flus, que abans l'he comentat, ell també és d'una generació de músics que no s'especialitzaven en una cosa com a tal, i em deia, hòstia, jo havia gravat arreglos pel Camarón de la Isla, flamenco. Havia fet bolos de jazz amb el Tete Montoliu, jazz. Estava amb el Serrat, cantautor pop, gravant-li el Diango Boleros. Llavors ja entra música llatina. Com intentava abarcar tot i clar, li preguntava com... últimament a mi em passa, fa uns mesos feia un bolo al Figari, que és un local de jazz d'aquí, feia un tribut a Don Cherry, que és un trompetista, feia una cosa com molt de jazz i l'endemà m'havia d'anar al FIP a tocar amb la Julieta al FIP. I clar, per mi va ser com, buah, que raro, vinc de tocar com a una sala per 20 persones a jazz molt concret i ara me'n vaig a fer pop super mainstream i li preguntava al Kid Flus, com ho fas tu? O com ho fèieu? Com, tio, la música és la mateixa, no canvien tant, els estils no canvien, canvies, o sigui, no canvia absolutament res, és fer música i estar molt concentrat en ella.
1: Què ha canviat en tu en aquests anys que et portes de carrera, en la manera d'escriure, de produir, de veure la música? Com ha estat la teva evolució?
0: Crec que no sé què dir-te amb això. Jo al final, bueno, que m'hi passo més hores i que a vegades, mira, això em sap greu, a vegades automatitzo com coses i les prenc com a normals, coses que realment no ho són, i com que després t'hi pares a pensar i dius, ostres, acaba de passar això i és una bogeria, no? Com que xulo. I, bueno, normalitzes com coses que quan començaves t'haguessin fet molta, molta il·lusió. I a vegades sí que m'agradaria com tornar a aquesta il·lusió. Però, bueno, que no deixo de ser un xaval i que tinc mil coses més per fer i em segueix fent molta il·lusió les coses.
1: El 2023 vas publicar Cosa del Temps. Mm. Explica'ns una miqueta d'aquesta obra.
0: Ostres, fins ara havia estat com... O sigui, la música sempre... el meu projecte i les meves cançons com més per plaer i per diversió, no li donava molta importància, com feia cançons perquè, pues, jo què sé, per com manera terapèutica, i pues, de sobte deia, va, les penjo, però sí que distingia molt entre la meva feina com per altra gent, o sigui, treballar per altra gent és com la meva feina i el meu projecte és com el meu hobby. Ara porto un temps fent música de nou, que hi haurà com nova música, trobaré disco i tal i aquestes coses, i sí que la intenció és com anar com més en sèrio i prendre-ho com una passa endavant amb el meu projecte, que fins ara també havia estat una mica tot difuminat.
1: Tot i que ara m'has mencionat, no, que treballes més per altra gent, què t'agrada més? El teu projecte personal de crear la teva música o treballar pels altres?
0: Sento que sóc una persona que opina bastant quan treballo per altra gent i no deixo de donar com la meva imatge. Actualment sí que sol passar, no? Que hi ha perfils que són productors i artistes com molt alhora, no? Com, jo què sé, la Liz, el Ralph Fichu, aquí com a nivell com més nacional, el Phineas, a nivell internacional, que és gent que al final posa la seva bueno, això, la seva identitat a tots els projectes on està. I és una mica el que a mi m'agrada ara. L'altre dia li deixava escoltar com a un amic un disco d'una col·lega que estem fent música i em deia, ostres, és que sona com a tu, i era com, uai, que guai, com que comencin a passar aquestes coses.
1: Creus que tens un estil propi, doncs?
0: No. No, em fa molt de respecte d'això. No sé, tinc una manera de fer les coses, que, o sigui, la producció també me l'aprenc des d'una manera bastant autodidacta, tot i que tinc aquesta part acadèmica de la música, però sí, me l'aprenc des d'una mirada com molt autodidacta i faig coses, suposo que d'utilitzar com els mateixos recursos els que vas aprenent, pues, suposo que surten com sonoritats com més teves, però no sé si no m'atreviria a dir que tinc el meu so.
1: Lligant amb això, abans m'has dit, per exemple, que has treballat amb Maria Henter en directe com a producció, hi ha coses que aprens d'altres artistes que te les agafes com teves?
0: Moltíssim. De la Maria, la intuïció, justament. La Maria, una de les coses que més admiro d'ella és la seva intuïció per fer les coses. Ella, quan té una cosa al cap, és tossuda. I al principi sí que era com una mica com, ostres, Maria, però de veritat penses això? I era com, i després, quan veus com ho executa, ho entens. I és com, vale, si és que ho tenies tan clar i t'ha sortit tant com tu volies, sí, llavors com, bueno, intento agafar com aquestes coses i com portar-les cap a mi, a vegades com de manera més conscient, a vegades una mica més inconscient.
1: Em podries destacar d'un altre artista que t'hagi marcat?
0: Bueno, la Julieta, la professionalitat, la trobo molt professional fent absolutament tot, o sigui, allò que ella es proposa ho fa com costi el que costi, no? I sacrifica moltes coses de la seva vida com per aconseguir com aquestes coses, i també ho trobo un talent espectacular. Sí, per exemple, no sé, el primer que m'ha vingut al cap també són les dues artistes amb les que més temps hi he treballat, no? I com, però bueno, són, sí, aquestes dues coses.
1: Molts cops els artistes s'ajunten aquesta passió personal amb la feina, no? Com ho portes, això de que el teu treball sigui també la teva passió?
0: Ho porto bé. O sigui, al final és això, una mica el que he dit abans, que a vegades automatitzo com sentiments i els prenc com normals, que m'agradaria com que no passés, no? I ser conscient de tota l'estona del que estic vivint és una bogeria, i que, o sigui, hi ha moltes coses que són somnis complerts, no? I m'agradaria com ser-ne conscient tota l'estona. Crec que m'esforço perquè passi. Però sí, a vegades també et juga l'altra cara de la moneda, no? Que és com, perquè tu estàs passant bé, estàs treballant a hores que no hauries, o jo què sé, són les 2 de la nit i estàs mesclant una de les cançons que has d'entregar, perquè ara trobes que és el moment, és com, bueno, potser no és el moment, però bueno, clar, perds com aquest rotllo com d'horari d'oficina, perquè no tens una oficina, però sí.
1: És molt perfeccionista?
0: Sí, intento ser, o sigui, ho soc, a vegades hauria de relaxar-me una miqueta, però sí, intento...
1: Però sí, positivament, no?
0: A vegades no tan positivament, i li dono masses voltes a les coses perquè no les acabo de veure, però sí, m'agrada que les coses es facin bé i m'esforço, i si cal, pues, m'estic més estona de la que toca.
1: Això no s'hauria de preguntar, però quants anys tens ara?
0: Ara en tinc 24.
1: 24, estàs content amb la teva carrera?
0: Moltíssim. O sigui, hi ha hagut, justament avui ho parlava, hi ha hagut com moltes derrotes, o sigui, hi ha hagut petites derrotetes a la vida, com de projectes que no han sortit i coses així, però en general hi ha hagut moltes victòries, i bueno, jo què sé, penso en el Joan que comença a fer bolos aquí en Camí de l'Est amb el grup de col·legues, com que si li expliques com lo que està, en plan, si segueixes així, pues passaran aquestes coses, i és com, jo crec que ho signaria. Hi ha altres coses que no, però sí, signaria.
1: Amb quants anys, Liszt?

0: musical que potser no es coneix prou fora.
1: Mm, sí, sí, o sigui, van sortint coses, no? I de sobte com van passant el temps i dius, ostres, aquesta gent és d'aquí Sant Boi, uah, que fort, no? O sigui, ara, per exemple, hi ha el projecte de la Rauxa, que és un projecte supermaco, no? Amb la d'Abra del Pino, amb la... també està la gent de Trau, que també està ficat a la Rauxa, les Tastarudes comencen aquí també, com a fer molta feina i tal. Sant Boi hi ha molts projectes supermacos i molta gent amb ganes de fer coses i també hi ha una escena urbana molt interessant. Molaria que es facilités que ens poguéssim ajuntar per fer coses, perquè després després això passa, com per exemple amb el Víctor, que ens trobem fora de Sant Boi i hem de posar-nos excuses, no?, com per treballar aquí a Sant Boi. Però sí, sí.
0: Després d'una nit com la dels 50 anys de la Diada, què et fa il·lusió?
1: Aquí a Sant Boi o
0: en general? Sí, aquí a Sant Boi. Bueno, primer comencem per Sant Boi.
1: Que hi hagi més espais així. Que hi hagi més espais així. Jo no he de per què ser partícip, que d'alguna manera o altra ho acabaré sempre, perquè m'agrada sempre tocar, sempre que puc. Però bueno, que hi hagi més espais així, que Sant Boi utilitzi tot el seu potencial, com ho va fer aquella nit, i vull això, poder gaudir de música, de talent i de consciència, no?, cultural i política, com es va fer.
0: I a fora de Sant Boi?
1: Seguir una mica amb això, ara tinc ganes, doncs, per exemple, de tornar a treure les meves cançonetes i tal, però l'any que ve, si tot va bé, hi ha gires molt, molt xules, si tot va bé amb l'ajut també seguirem girant i fent coses amb moltes altres artistes i tinc ganes de seguir com estic fent les coses.
0: I ara mateix, en quin moment estàs? Estàs més centrat en el teu projecte, en produir, en tocar amb altres artistes...
1: Ara mateix estic centrat en sobreviure, perquè també és superdifícil viure d'això.
0: Però és difícil la vida també de l'artista, no?
1: O sigui, bastant, no... O sigui, un dels objectius meus és arribar a final de mes. És un dels objectius com...
0: Bueno, de tot ciutadà,
1: sí, no? Sí, sí, no, clar. Sí, sí. Hi ha èpoques que les coses van molt bé, tens molts concerts i tal. Aquest any, per exemple, amb les dues artistes principals amb les que treballo, les dues han parat perquè han de fer disco, perquè han de fer cançons, o per lo que sigui, o també portant molta tralla. I clar, elles han parat i conseqüentment jo també paro, saps?
0: Clar.
1: Llavors, bueno, això, m'he de muntar-me per sobreviure. Aquest és el que estic més centrat. Tinc la sort que m'arriben propostes que són xulíssimes totes, com la de la Diada, o projectes als que admiro molt, però sí, sí.
0: Tens algun que ens puguis avançar aquí en primícia, gent de carrer?
1: No, la veritat és que ara ve una època com bastant calmada. Tinc ganes, mira, el que us avanço és que estic fent cançons meves, que això...
0: Mira, ja és molt.
1: Ja és molta primícia, realment, perquè sí, sí. Sí, sí, aniran sortint.
0: Pots venir aquí a presentar-les, eh?
1: Home, ja ho farem.
0: Molt bé, doncs Joan Lupi, music i productor samboià i una de les persones encarregades de musicalitzar aquell concert en especial de les 50 diades a Sant Boi. Gràcies per ser avui a Gent de Carrer.
1: A tu, a vosaltres, feu molt bona feina. Gràcies per fer-la.

0: 7:34 és el moment dels esports. I avui parlem de l'handbol Cooperativa Sant Boi, que aquest cap de setmana comença una nova temporada. El primer equip femení tornarà a competir la Lliga Catalana d'Or aquesta temporada amb el mateix bloc, però amb un nou entrenador. Això sí, l'objectiu segueix sent el mateix, classificar-se al grup de l'Alcom va fer l'any passat i li va permetre no patir per la permanència. D'altra banda, el primer equip masculí, tot i la baixa del capità Pedro Torres, manté el bloc i suma el retorn del golejador Jean Morales. L'equip torna a competir a la Lliga Catalana d'Or, on voldrà tenir les bones sensacions amb les que va començar la temporada passada, on ja va assegurar la permanència el mes de febrer. Els nois debuten a Banyoles, mentre que les noies debuten al Pau Gasol, donant inici a un nou any on la Cope seguirà plantant cara a la màxima categoria de l'handbol català. I per saber com afronta el club aquesta temporada, rebem a Ràdio Sant Boi el president de l'handbol Cooperativa Sant Boi, Albert Robart. Bona tarda, gràcies per estar amb nosaltres.
1: Un plaer, bona tarda.
0: No sé com estaran en aquest inici de temporada, tant per als primers equips com per categories inferiors, com estaran tot?
1: Bueno, treballar. I a partir d'aquest cap de setmana és important, doncs, poder tenir ja el primer referent, el primer partit, i a partir d'aquí, doncs, saber cap on hem d'enfocar tota la feina.
0: Ara ho parlàvem una mica fora d'estudi, que són 35 anys ja quasi d'handbol Cooperativa Sant Boi. Tu has estat en tot. Com afrontes aquest nou any?
1: Doncs, curiós, però és, pot ser 35, 20, 50, com si fos ja passat, i bueno, et serveix per aprendre, però cada any és un desafiament nou. O sigui, de fet, ja ho saps, a nivell esportiu no et pots adormir una temporada, perquè les conseqüències poden ser sempre traumàtiques, vaja.
0: A nivell d'equips no sé com es trobeu, perquè hem estat preguntant als altres clubs que hem vingut i ens diuen això, que estan bé, però que no poden créixer més per tema d'espai. No sé si el Pau Gasol també passa que no hi ha espai per més.
1: Correcte. Sí, no, és així. Podríem fer més, però ja hem de fer apretar una mica dintre de la instal·lació. De fet, també estem entrenant a escola, dintre de patis, i és la solució a poder encabir i tenir minuts de quantitat per tots els equips.
0: O sigui, esteu contents a nivell d'equips, tant masculí com femení, com de categories, no?
1: Sí, correcte. Ja saps que això és una mica Dragon Khan, a vegades puja, a vegades baixa, però el que és la base està bé.
0: Doncs ara, just fa una setmana, vau celebrar la novena edició de la Sant Boi Cup, on van participar equips com Barça, Granollers, entre altres, categories infantil, cadet i juvenil. Com anar?
1: Doncs divertit. Ens agafa molt, clar, tornar de vacances, sí, perquè clar, 5 i 6 de setembre tothom està amb el jet lag. I bé, és un desafiament, perquè clar, és una programació que ja es fa a partir de la primavera de l'any, bueno, el mateix any, just abans de les vacances, ho has de deixar tot pràcticament ultimat, i aquests petits detalls, doncs, just per als finals d'agost, doncs, quan ja tornem, no? Vam aconseguir que vinguessin, doncs, pràcticament una trentena d'equips, algunes categories fins i tot n'hi havia 8 conjunts, i bueno, doncs, en la presència del Barça, que sempre honra, Granollers en totes les categories, també els Dominicos, que són l'actual campió d'Espanya cadet masculí, que va guanyar el Barça a la final, doncs, dona prestigi. La veritat, Sant Quirze, Molins i òbviament també nosaltres allà fent el que podem.
0: I justament vau sortir campions en categoria juvenil, entenc que és per temporada, però que també és bo, no? No sé com van anar aquells partits.
1: Sí, no, és un bon bloc, hi ha equips també ja rodats, aquells que blocs que ja venen de molts anys estan junts, doncs això no és una garantia, no? Hi ha d'altres, doncs, que cada any és, doncs, un refer-ho tot i llavors els resultats no són a curt plaç ni molt menys.
0: Comencem ara parlant del primer equip femení, on aquest any la novetat és que l'entrenador, el Quique Sereno, va decidir no seguir. No sé com es dona aquesta decisió, i ja ens ho has dit fora d'antena, però seràs tu qui el sustentarà a la banqueta, no?
1: Un crac, el Quique, la veritat, jo ja el trobo a faltar. La veritat, va fer molt bona feina al llarg d'aquestes temporades que ha estat, doncs, al club, molt, molt implicat a nivell social, a nivell de ser un company. O sigui, era un mes de l'equip, no?, de l'staff, en tots els sentits. És el que dèiem, doncs les coses a vegades canvien, s'evoluciona, i ara, doncs, bueno, un nou desafiament, i sobretot acompanyar aquestes noies que han sigut molt valentes, perquè ara mateix no érem a priori el cavall més guanyador de la categoria, i bueno, entre noies que han volgut seguir tot i tenir moltes ofertes, noies que han pujat d'altres de categoria juvenil, i algunes també que han tornat a la pràctica esportiva, que no hi portaven 2-3 temporades, doncs, apartades de les pistes, doncs farem un equip que es nodrirà també de l'ajut del juvenil, de les juvenils, i lluitarem, és el que podem assegurar, lluitarem molt.
0: Com portes aquest retorn a les banquetes, ara un sènior, abans masculí, ara femení?
1: És duro, mira, fa uns anys em vaig dir, ja no entrenaré aquestes hores de la nit, però mira, les circumstàncies són les que són, no pots dir mai allò d'aquesta, i bueno, veuré, i ahí estem.
0: Ho parlàvem, l'any passat l'equip va fer una gran feina a la primera volta, que li va permetre estar tranquil·les a la segona. No sé quines expectatives torneu acabar tenint aquesta lliga catalana d'or.
1: Garantim el treball. Ara mateix volem esperar els primers partits, doncs, per enfocar cap a quina línia seguir, però òbviament l'objectiu bàsic és ajuntar, ensemblar bé l'equip, totes les línies. No és l'equip que tinguem més compensat a nivell de posicions, però farem una feina, doncs, perquè això funcioni, i després a partir dels resultats, doncs, veurem, però sobretot salvar, si és possible, si és possible, la categoria.
0: Perquè hem mirat el grup, hi ha filials de nacionals, hi ha equips també com Cardedeu, no sé com el veus tu, que ho coneixes més.
1: Ah, complicat, complicat. L'altre grup, almenys ens hem estalviat els desplaçaments d'Escó, de Garbí, aquells desplaçaments, mira, una cosa positiva, però els rivals són molt forts. Tenim, per exemple, un Sant Quirze B, com comentes, un filial que l'any passat crec que no va perdre només que un punt en tota la Lliga d'Argent, i és un recentment ascendit, però és un clar aspirant a estar a la zona mitja alta de la classificació. Cardedeu, que l'any passat va patir moltíssim, doncs va fer una recta final de temporada, que és el proper partit i el proper rival, i va acabar, doncs, fent unes xifres espectaculars i reforçat. O sigui que serà divertit, serà divertit.
0: Primer d'una casa serà aquest. Per lo menys jugar al Pocosol, no? Gràcies de jugar a casa.
1: Sí, sí, l'aposta posada de llarg. Intentarem, doncs, que vingui la gent a animar, perquè és el que necessiten aquestes noies, que se sentin recolzades, el club dona el màxim suport, i bueno, i a partir d'aquí, doncs, fer una bona feina, ja et dic. O sigui, sobretot l'objectiu ara és lluitar, agafar ritme, són molts orígens diferents de la plantilla, i hem d'aconseguir, doncs, que totes intentin tocar la mateixa cançó, i no és fàcil, però estan esforçant, entrant 3-4 dies per setmana, i de moment hi ha cosetes que comencen a sortir.
0: Doncs ho anirem veient, i primer ho veurem aquest diumenge. Passem a parlar del primer equip masculí, on després de quasi 20 anys no estarà el capità Pedro Torres. No sé com ho vas rebre tu, això, quan va dir que ja no seguiria el senyora.
1: Pedro portava ja 10 anys dient que era l'últim any, però bueno, sempre diu que li queden 3, no? I encara li queda algú. Sí, és veritat que a nivell de feina, motius personals, no se li pot reprochar res. El Pedro ha fet una grandíssima tasca a nivell de club, a nivell de primer equip, sempre ha estat en tots els ascensos, i també en els moments magres, que allò a vegades és molt fàcil pujar-se a la moto quan tot funciona, no? Sí, és veritat que continua vinculat al club, òbviament, però ja en un sènior C, tranquil·lament, doncs, per passar-ho bé, i bueno, sortirà un sènior C al final espectacular, no? Però bueno, sí, i ara li toca, doncs, no patir tant, perquè ha vingut a jugar des de fa molts anys, des de que sempre el recordo, doncs, amb lesions. O sigui, per ell una lesió no era un impediment per estar jugant, i a vegades entre tots el mou de pares peus.
0: I justament estarà en aquest senior C, que és una mica l'equip de llegendes. Entenc que les expectatives és al final seguir jugant i passar-ho bé, no? Una mica.
1: Sí. A més, a diferència del senior C, l'any passat van patir molt els nois que portaven, que estaven allà aguantant. Aquest any el senior C està molt més compensat. Gent jove, gent veterana, però amb moltes ganes, i amb 18 llicències, i això també ajudarà, i la possibilitat d'incorporar juvenils. I el sènior B també, jo crec que també va patir moltíssim l'any passat, no ens vam salvar matemàticament, bueno, matemàticament no ens vam salvar fins la darrera jornada, i això, doncs, ha fet, doncs, que hi hagi una feina darrere. El Samu també està, i el Gerard, tots dos amb la categoria sènior, i estan fent molt bona feina, amb molta joventut que s'ha incorporat també, la categoria juvenil, són els nois que van anar a sectors fa 3 temporades, i jo crec que a base de treball, com sempre, doncs jo crec que anirà fluint.
0: Sí, teniu una mica més expectatives altes amb el sènior B després que es salvés l'any passat l'última jornada, no?
1: Correcte.
0: Doncs l'any passat, parlant del primer equip, l'equip va fer una gran primera fase, però les baixes, el cansanci físic, van fer que la segona fase, amb la permanència ja assegurada, no es donessin els resultats. No sé com ho vas viure.
1: Sí, és que l'esport és... hi ha moltes coses, o sigui, pots estar bé físicament, i el que es diu les inèrcies, no? Quan tu estàs en una línia ascendent, de moral alta, a vegades surten les coses sense ni esperar-les, i quan entres en una dinàmica negativa, o sigui, has de ficar-hi, tot i que fiquis tota la feina, no sempre et pot sortir cara, i és una mica el que va passar tant en el femení com el masculí. El femení es va veure amb la feina ja feta, va haver-hi un relax general, i el masculí, doncs, potser també el que comentaves, que alguna absència, doncs, també va, i alguna lesió, doncs, va provocar aquesta dinàmica negativa, que bueno, hi ha partits que alguns ho deien, és que no hem jugat tan malament a la nostra vida, i ara la dinàmica és superior.
0: No sé com estaven en aquesta pretemporada els nois.
1: També estan amb moltes ganes, estan moltes ganes de començar a jugar en una pista molt difícil davant del Banyoles, un equip que ve nacional, però bueno. A veure què passa.
0: Un fet important és el retorn de Jean Morales després de la seva aventura a Melilla. Entenc que també va afectar i en efecte que va bé, no?
1: Sí, no, li hem fet una clàusula d'aquelles de...
0: Ara ja no pot sortir, no?
1: No, i tant, no. Ara que gaudeixi, és un noi també amb moltes possibilitats, i és un noi que gaudeix jugant amb vol, ara mateix està aturat per lesió, però bueno, intentarem, doncs, que pugui... Em sembla que ja en breu ja torna una petita distensió aquí a l'Espanya, però bueno, jo crec que pot aportar molt i tal com juga ell. Amb alegria.
0: Abans de preguntar pel femení, no sé què et sembla el grup del masculí aquest any entre Banyoles, que baixa Nacional i demés...
1: Bé. Un grup dur. Però bueno, ahí estan els tècnics, estan treballant per tirar-ho endavant i màxima confiança.
0: És veritat que potser la sensació també és que sempre l'embol, aquí a Sant Boi, l'any passat va competir per pujar, però sempre hi ha 2-3 equips que és molt difícil treure-li aquesta plaça d'ascens. No sé si aquest any també hi ha potser 2-3 cocos que és molt difícil que no pugin a estatal.
1: Sí, és molt difícil. De fet, és una categoria que a vegades, per joc, doncs no estem molt lluny, però el fet de poder ascendir, perquè, clar, només hi ha dues places, i aquestes dues places van a jugar a un sector estatal, que, clar, només puja un, o en alguns casos dos, no? És molt complexa. I a vegades, doncs, aquestes places ja tenen un nom reservat, el que tu dius, hi ha molts equips amb molta solera.
0: Doncs el primer partit, ho hem dit ara, serà lluny de casa, dissabte a les 6, a la pista del Banyoles. Què t'esperes d'aquest primer duel? Difícil, també.
1: Molt. Recordo la temporada passada o l'anterior, vam començar també la passada a Banyoles, i es va perdre per una acció desafortunada pràcticament en l'últim segon.
0: Sí, d'un.
1: I, hosti, va fer mal. Jo crec que l'equip va amb moltes ganes també per tornar-la.
0: Doncs ho veurem aquest joc, li desitgem molta sort. Per anar acabant, Albert, què li diries a la gent que ve al Pau Gasol, a les famílies, de cara a aquesta nova temporada? Què es poden esperar?
1: Primer de tot, que gaudeixin. O sigui, la pràctica aquesta de l'handbol a nivell funcional, diguem-ne, quan comences a jugar de ben petit, és molt, molt, molt positiva. I el que han de fer és participar a aquesta família, sumant esforços, amb comprensió, perquè les coses no sempre van com es vol, ni surten com esperen, però... La grada sempre anima, i això és important, no? Que estigui la grada plena i que doni suport a tots els jugadors i jugadores, doncs, que treballen al llarg de la setmana per enfocar i aconseguir èxits.
0: M'imagino que hi ha ganes, no? Després de la pretemporada, començar d'una vegada.
1: Ja toca. A més, cada cop ens fan començar, doncs, abans la temporada, o sigui, a la tercera setmana, ja el 19-20 ja estem a màxim rendiment, i això t'obliga, doncs, a menjar-te molts dies d'agost, i és complicat, però bueno, però ganes ja en tenim d'arrencar.
0: Doncs està a punt d'arribar. Albert Robert, president de la Molt Cooperativa Sant Boi, gràcies per parlar amb nosaltres i que vagi molt bé aquest primer cap de setmana.
1: Un plaer, com sempre, agrair-vos i ja sabeu, Pau Gasol és casa vostra.
0: Doncs fem una petita pausa i acabem el programa fent la prèvia del cap de setmana. Fins ara.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.
1: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
2: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
3: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

I és que aquest cap de setmana torna a les retransmissions de Sant Boi en Joc i ho fan amb la primera jornada de la temporada, on tindrem un total de 10 partits, 6 els viurem fora de la ciutat i 4 els viurem aquí a Sant Boi. I concretament a Sant Boi en Joc tindrem una doble retransmissió dissabte amb el CEO Cooperativa, diumenge amb el Sant Boià i també amb l'Embol Cooperativa Sant Boi. Així que ara ha arribat el moment de repassar-ho.

0: Cap de setmana sense rugbi, així que comencem parlant del club de futbol Ciudad Cooperativa, que dissabte a les 6 debuta a la primera catalana davant del Poblesec. Després del descens viscut a la Lliga Elite, l'equip vol tornar a guanyar el Dani Jarquer com ha fet en els 5 partits que ha disputat aquesta pretemporada. Ens explica què s'espera el director esportiu Fran Arroyo.
1: Espera 3 ascensos i poder conviure a la Lliga Elite. L'equip i el club va madurar molt i aquest estat doncs, estarem plantejant-nos objectius ambiciosos, però sabent que serà molt exigent, que hi ha tots els descendits de Lliga Elite al mateix grup.
2: Serà un partit difícil
1: i segur que aquí al nostre camp vindrà a competir-nos, vindrà rivals que mai han jugat o pràcticament no coneixen ni el camp, i aquí a casa ens hem de fer forts sí o sí, plantejar el nostre estil, l'equip pot jugar encara més a les últimes temporades i de segur que ho farem molt bé.
0: D'altra banda, el Sant Boià també debuta la primera catalana però ho fa fora de casa, concretament diumenge a les 12 al camp del Júpiter. L'equip del Virtut Triguero vol aconseguir una victòria en un camp exigent per confirmar les bones sensacions d'aquest final de pretemporada. Ho explica el mateix entrenador.
3: La veritat que molt motivant, és cert que és un grup molt difícil, al final els quatre que vagin de Lliga Elite estan amb nosaltres, però a la vegada també motivant, no? Al final el que agrada al jugador és anar diumenge a la Verneda, no? Doncs són partits que il·lusionen, que motiven i que entrarem per aquest tipus de partit, així que difícil, exigent, però amb moltes ganes de competir-la. Esperem que les coses surtin com estan sortint fins ara i afrontar el partit amb la màxima exigència que pot tenir el grup.
0: Passa més equips. I és que, com hem comentat amb l'Albert Ruart, l'handbol cooperativa Sant Boi comença la temporada també aquest cap de setmana. El primer equip masculí ho fa dissabte a les 6 a la pista de l'handbol Banyoles, mentre que el primer equip femení ho fa el Pau Gasol davant del Cardedeu, equip que segurament aspira a pujar nacional. I seguim parlant de futbol, el Mariana Polet debuta a la segona catalana rebent el municipal de Marianao al Pallajà. Serà la primera prova de foc del nou entrenador David Rodríguez, com també dels seus 12 fitxatges. En diu que s'espera d'aquest partit el president José Antonio Rodríguez.
4: Yo lo veo bien, estamos viéndolo entrenar. Se entrena a un ritmo muy rápido, ya digo, a echarles jóvenes con muchas ganas y yo creo que eso es contagioso y creo que nuestra fuerza es que el equipo mínimo juega la promoción. Yo siempre digo lo mismo, cuando empiezan las temporadas los equipos todos tenemos ilusiones. Bueno, imagino que el Pallajá, que es nuestro próximo rival, estará pensando lo mismo. Pero bueno, vemos cambios, vemos actitudes, vemos situaciones que nos gustan, con lo cual estamos muy, muy contentos con el trabajo realizado hasta ahora.

acabem repassant la resta de la jornada esportiva. A la tercera catalana, la penya Màlaga debuta a la parellada rebent dissabte 5:45 al Sant Vicenç dels Horts, en el que serà el debut de Marcel Pagès a la banqueta. En canvi, el grup 11, el Vinyets Molivell, debuta a la categoria dissabte a 8:00 visitant l'Atlètic Viladecans, mentre que el filial del Marianao jugarà diumenge 8:45 al camp del Sant Vicenç dels Horts. Finalment, a la quarta catalana, jornada als camps pel Casablanca i també pel filial de Ciudad Cooperativa, mentre que l'Amater C juga dissabte 4:00 al camp de l'Escola Bonaire i el filial de la Penya Màlaga diumenge 4:00 al camp del Sol Nacient. D'aquesta manera, tindrem un total de 10 partits aquesta setmana, on a Sant Boi tindrem 3 partits de futbol i un d'handbol, en la que serà la primera jornada de Sant Boi en Joc.

0: Aquesta setmana s'estrena Gent de carrer, aquest cap de setmana s'estrena Sant Boi en joc. I és que Albert Vilar, una temporada més, Ràdio Sant Boi retransmetrà l'esport en directe d'aquesta ciutat, ho farà a Sant Boi en joc.
1: I ho farà seguint el rugbi i sobretot també els dos equips de primera catalana en l'any que torna el derbi a Sant Boi. Primera jornada de futbol, primera jornada reduïda i començarem amb una doble retransmissió. Dissabte a les 6, Ciutat Cooperativa Poble Sec, debut dels de Javi Calvo, Dani Jarqué, i diumenge a les 12, Júpiter, Sant Boià, els d'Alberto Triquero reben el recent descengut de Lliga Elit i a més sumem-li al debut de l'handbol cooperativa Sant Boi, les noies que debutaran al Pau Gasol davant del Cardedeu.
0: Tornen l'esport a la ciutat, tornen les retransmissions esportives, amb l'equip de l'any passat liderat també per Albert Vilar. Sensacions abans de començar?
1: Ganes, jo crec que la Copa guanyarà, espero que també el Sant Boià ho farà, però s'ha de dir que té un partit més difícil. I l'handbol cooperativa Sant Boi, ens ho ha comentat l'Albert Ruart, serà un partit molt difícil, però si algú pot crear aquesta màgia és el Complex Esportiu Municipal Pau Gasol, esperem que es pugui donar.
0: Els de Gent de carrer, tanquem la setmana, però no us allunyeu massa de Ràdio Sant Boi, que torna Sant Boi en joc, serà aquest cap de setmana.

0: Som gent de carrer, un dia més al vostre costat. Albert Vilar, gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Com sempre, també a tots els que em feu confiança, que acabeu de passar un molt bon dijous, un bon divendres, un bon dissabte, un bon diumenge, i el dilluns ens tornem a retrobar. Serà aquí, a Ràdio Sant Boi, com sempre, a partir de les 6. Som gent de carrer, que passeu un bon cap de setmana. Una abraçada.

0: Informatiu local, edició vespre.
1: Bona tarda, us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi en una nova edició dels informatius vespre, després dels aiguats i les alert d'ahir a mitjanit, ara per ara amb la normalitat completament recuperada, sobretot pel que fa a la mobilitat, però que ha posat el debat en aquest ús de les alert. Avui és dijous, 17 de setembre del 2026. Analitzem el que és notícia, punt per punt. La pluja intensa va deixar una nit complicada a bona part de Catalunya, especialment a les comarques de Barcelona. Sant Boi, Protecció Civil, va enviar ahir a les 11 i 6 minuts de la nit una alerta als mòbils, com aquesta, per advertir el risc de pluges torrencials i inundacions sobtades al Bé Vilar.
2: L'episodi ha tingut una afectació important al conjunt del territori. Els bombers de la Generalitat han atès 270 avisos relacionats amb la pluja fins a les 7 del matí, la majoria de les regions metropolitanes sud i nord. El balanç ha sigut un home mort al Garraf després que el vehicle en què viatjava fos arrossegat per l'aigua i també una altra persona continua desapareguda.
1: Núria Parlon defensa la gestió de les esalers en l'episodi de pluges intenses d'aquest dimecres. Diu que no van arribar tard, sinó quan calia protegir-se.
3: Els avisos la població els tenia, els ajuntaments els havien fet també des dels seus àmbits d'activació i de comunicació amb la població. Nosaltres no enviem un esalert per dir-li a la gent que plou molt, no s'envia un esalert per això. L'esalert està planificada en aquells moments en el que l'activació del Pla de Protecció Civil Inuncat està situat en un 5-6-6. Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Per tant, no enviarem esalerts a la població per dir-li que plourà molt.
1: Segons la mateixa Parlon, l'enviament d'una alerta a última hora de la tarda de dimecres i una altra a la nit a l'àrea metropolitana, quan ja estava plovent amb intensitat, va ser correcta i estava plenament justificat, d'acord amb la predicció meteorològica, per risc d'inundació sobtada.
2: Les pluges més intenses s'han registrat a Sant Pere de Ribes, amb 57,4 litres per metre quadrat en només mitja hora. L'episodi també ha afectat especialment al Baix Llobregat i a l'estació meteorològica de l'aeroport del Prat, una de les més properes a Sant Boi, es van registrar 38,7 litres per metre quadrat fins a la mitjanit, segons les dades de l'EMET.
1: A Sant Boi, l'alerta als mòbils va arribar quan les precipitacions ja afectaven diferents punts de la ciutat de Barcelona. L'Observatori de Meteotemps Sant Boi ha registrat fins a 48 litres per metre quadrat de precipitació a les darreres 24 hores. Més notícies. La pujada de preus continua pressionant les famílies i els comerços de Sant Boi. Els veïns expliquen que amb els mateixos diners poden comprar menys, mentre els negocis assumeixen costos cada vegada més elevats. Els escoltem a gent de carrer.
4: Cada dos per tres et canvien tarifes i diuen que por el estrecho de Hormuz, que està pujant tot.
5: Si los precios suben en los productos, obviamente los precios van a subir cuando se vende.
6: L'any passat va pujar la xocolata, la farina també puja.
5: Verdures, carnes.
4: Ens veiem obligats a pujar el que ens puja el nostre proveïdor. Entre un 10 o un 15 inclús.
6: 5 cèntims, 10 com a molt.
4: Està la cosa una miqueta fluixeta. Sí, clar, cap preocupa, sí. Esperem que la cosa s'arregli una miqueta i tornem a la normalitat.
1: A Catalunya, la inflació es va situar en el 4% a l'agost. Els productes energètics es van encarir un 14,8% respecte a l'any anterior i el transport un 7,9%.
2: Davant d'aquesta situació, Sant Boi Comerç planteja impulsar compres agrupades entre establiments i reforça la targeta de fidelització per intentar reduir l'impacte de l'encariment. Joan Ros, president de Sant Boi Comerç.
7: Comencem a reaccionar amb economia d'escala, és a dir, el millor és són bons moments. I el que estem plantejant també, aquesta compra d'agrupades entre els mateixos comerciants, no?, per poder assumir aquesta pujada de costos.
1: Informació de servei. Avui dijous 17 de setembre s'ha reobert l'accés cap a la B25 per connectar amb la C32 en sentit Castelldefels, des de la rotonda de la B201 amb Avinguda Marina, on es troba el restaurant Viena.
2: L'Ajuntament informa que les obres de l'autovia de la B25 encara en la seva recta final. Ja només resten pendents la finalització dels treballs de dos aparcaments al carril Bici i la integració ambiental a Sant Boi Nord.
1: I l'àrea metropolitana de Barcelona ha començat les obres per rehabilitar el mur que separa la carretera BB-2002 del carrer de Lluís Companys, a Ciutat Cooperativa i Molinou, al costat de la passarel·la de l'estació dels ferrocarrils.
2: El projecte, amb una inversió d'1,5 milió d'euros, millorarà l'accessibilitat i la seguretat de la zona.
8: fan bastant de soroll per les nits i sobretot en horaris que no toca.
9: Han de fer soroll, els que treballen han de fer soroll. Em sembla que serà per una millora, perquè veig que estava fet malbé el muro aquest. Entrar al barri que quedarà millor, això segur.
10: Està molt bé i jo crec que pel barri és un plus més.
11: Tot lo que sea mejora para el barrio y vayan haciendo cosas para el barrio, bien.
2: Una de les actuacions principals seria construir una nova rampa accessible entre la carretera i el carrer de Lluís Companys. També s'hi faran nous passos de vianants, més zones verdes i un espai d'estada amb arbres i arbustos. A més, es renovaran l'enllumenat, el clavegaram i el drenatge.
1: Javier López, regidor de Mobilitat i del barri Ciutat Cooperativa, agent de carrer.
12: La reforma contempla la continuïtat de zones d'aparcament, noves escales d'accés i fa més accessible aquesta part del barri. Les obres tenen una durada de mesos i és una millora important i substancial a la façana, però també a la funcionalitat d'aquesta part del barri.
1: Mentre durin els treballs, s'ha habilitat un camí provisional per accedir a la part alta del carrer de Lluís Companys i s'ha desviat el pas de vianants per la vorera de la BB-2002. Comissions Obreres ha demanat la intervenció del CEMICAL, un organisme de mediació en conflictes laborals de l'administració local, per intentar arribar a un acord amb l'Ajuntament sobre el pagament dels festius.
2: Segons Comissions Obreres, l'acord laboral signat el març del 2025 estableix que el personal que treballa en festiu ha de cobrar 109,27 euros per aquella jornada, a més de tenir descans compensatori. El sindicat denuncia que aquest complement es paga només a una part de la plantilla, però no a altres treballadors que considera que també hi tenen dret, com personal de les brigades de manteniment. La discrepància és, per tant, a quins treballadors s'ha d'aplicar aquest complement.
1: Antoni Gabarnet, secretari general de Comissions Obreres a l'Ajuntament de Sant Boi.
13: Arribem a aquest punt senzillament, i és el nostre criteri de Comissions Obreres d'aquest Ajuntament, a una falta de seriositat que té el nostre Ajuntament. No es pot admetre que un pacte signat fa pràcticament un any que faci aquesta aplicació discrecional i afectant a un important nombre de treballadors i treballadors d'aquest Ajuntament.
1: Des del sindicat denuncien, a més, que no s'estan complint amb els terminis pactats.
13: Portem un any d'espera pacient, tenim un marc normatiu que estableix que quan es genera un conflicte tenim mitjans per solucionar les discrepàncies, que és convocar una comissió d'interpretació dels acords subscrits. Comissió es va sol·licitar aquesta comissió d'interpretació, la seva convocatòria, però l'Ajuntament també s'hi va negar.
1: Comissions Obreres s'assegura que va demanar reunir la comissió encarregada d'interpretar l'acord i que l'Ajuntament es va negar a convocar-la. Per això ha sol·licitat la intervenció del CEMICAL, un organisme de mediació que obliga les dues parts a buscar una solució. Un estudi de la Fundació FEDEA compara el nivell de renda i desigualtat a 145 ciutats amb més de 50.000 habitants, a més amb la dada que des de 2015 Sant Boi ha reduït la seva desigualtat en més d'un 7%.
2: Un estudi recentment publicat mostra que Sant Boi és la ciutat d'Espanya de més de 50.000 habitants amb un índex més baix de desigualtat. FEDEA analitza les dades de 1.200 municipis, entre els quals 145 ciutats de més de 50.000 habitants.
1: Sant Boi se situa en primera posició de les ciutats amb aquest volum de població, amb un índex de 0,371. Cornellà ocupa la segona posició i entre les 5 primeres només una no és catalana. Sant Boi acull des del 12 de setembre l'exposició titulada Tribus Urbanes, quan la música es va convertir en identitat. Una mostra que repassa cultures urbanes com els rockers, els punks, els skinheads o els heavies, especialment entre els anys 70, 80 i 90.
2: L'activista contracultural Johnny D va ser un dels grans responsables de la part punk de l'exposició.
14: Jo tenia una idea molt clara des del principi, i és que la gent s'havia de sentir identificada i entendre completament el que nosaltres volíem dir. Llavors vaig decidir que volia que es veiés l'estètica, és a dir, les portades dels discos, els fanzines, amb les fotos, amb els cartells dels concerts. Doncs tot això...
1: La mostra Tribus Urbanes està exposada al Centre d'Art Can Castells de Sant Boi i es podrà visitar fins al 28 de novembre.
2: La Germandat del Sant Crist de l'Agonia, en altres de les notícies, i Nostra Senyora del Tolos de Sant Boi celebra aquest cap de setmana el seu 25è aniversari amb una processió extraordinària.
1: La cita serà dissabte a la tarda. Aquesta processó començarà a les 6 al Casal de la Gralla, després de que una seixantena de músics baixin tocant des de la plaça d'Euskadi. Gerard Martínez, director de la banda de la Germandat, agent de carrer.
15: Jo crec que és molt important per a la ciutat de Sant Boi, perquè 60 músics tocant pels carrers, deixant aquesta olor i aquest sentiment no només dins de l'àmbit de la fe, sinó de la tradició, la cultura, la música, doncs crec que és un moment molt bonic i molt especial.
1: El recorregut passarà per Casablanca i Torre de la Vila abans de pujar cap a Camps Blancs i acabarà a la parròquia amb una missa.
2: La celebració també inclourà una ofrena floral i una missa divendres i també diumenge una paella popular gratuïta per a més de 300 persones, un pregó i un concert de marxes processionals. I aquest divendres el Club Elias porta el músic Pol Cruells a Cal Niño. El baixista i cantautor de Sabadell presentarà el seu univers musical a mig camí entre la cançó mediterrània i el pop experimental.
1: Pol Cruells, que també és baixista dels Amics de les Arts, té 5 discos publicats. El concert començarà a les 9 del vespre al Teatre Cal Niño. Ens convida el mateix artista.
16: Penseu que és una oportunitat difícil de repetir-se. Hem tocat des de fa molts anys a Sant Boi, però aquí al Teatre Cal Niño, amb condicions de poder sentir bé l'acústica, els instruments i tot, realment aquest divendres seria l'oportunitat. I jo us animo molt a venir, les entrades estan super assequibles i les podeu trobar als enllaços de les meves xarxes socials i també segurament als perfils de Cal Niño i de Weller Programació.
17: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
1: Els esports, els equips ja estan preparats per jugar la primera jornada aquest cap de setmana amb la primera edició de Sant Boi en joc. I comencem parlant de futbol. Ho fem del Club de Futbol Ciutat Cooperativa.
2: Dissabte a les 6, debuta la primera catalana davant del Poblesec, que ens explica què s'espera el director esportiu Fran Arroyo.
18: Esperar tres ascensos i poder conviure a la Lliga Elit. L'equip i el club va madurar molt i aquest estat doncs, estarem plantejant-nos objectius ambiciosos, però sabent que serà molt exigent, que hi ha tots els descendits de Lliga Elit al mateix grup. Serà un partit difícil i segur que aquí al nostre camp hi vindrà a competir-nos, vindrà rivals que mai han jugat o pràcticament no coneixen ni el camp i aquí a casa ens hem de fer forts. Sí o sí, plantejar el nostre estil, l'equip vol jugar encara més a les últimes temporades i de segur que ho farem molt bé.
2: D'altra banda, el Sant Boià també debuta a la primera catalana, però ho fa fora de casa, concretament diumenge a les 12 al Camp del Júpiter. Explica què s'espera l'entrenador Alberto Triguero.
19: La veritat que és molt motivant. És cert que és un grup molt difícil, al final els quatre que vagin de Lliga Elit estan amb nosaltres, però a la vegada també, estimant, no? Al final el que agrada al jugador és anar diumenge a la Verneda, no? Doncs són partits que il·lusionen, que motiven i que entrarem per aquest tipus de partit, així que difícil, exigent, però amb moltes ganes de competir-la. Esperem que les coses surtin com estan sortint fins ara i afrontar el partit amb la màxima exigència que pot tenir el grup.
2: I acabem amb el Marianao Poblet, que debuta la segona catalana rebent el municipal de Marianao al Pallajà. Serà la primera prova de foc del nou entrenador David Rodríguez i ens diu que s'espera el president José Antonio Rodríguez.
20: Yo lo veo bien, estamos viéndolo entrenar, se entrena a un ritmo muy rápido, ya digo, a echarles jóvenes con muchas ganas y yo creo que eso es contagioso y creo que nuestra fuerza es que el equipo mínimo juegue la promoción. Siempre digo lo mismo, cuando empiezan las temporadas, los equipos todos tenemos ilusiones. Bueno, imagino que el Pallajá, que es nuestro próximo rival, estará pensando lo mismo. Pero bueno, vemos cambios, vemos actitudes, vemos situaciones que nos gustan, con lo cual estamos muy, muy contentos con el trabajo realizado hasta ahora.
1: I el temps, després de les tempestes d'ahir, el Meteocat apunta a un cel que es manté entre poc i mig ennuvolat durant les properes hores, amb temperatures que baixen progressivament dels 21 graus fins als 20 durant la nit. El vent també perdrà força i no s'espera pluja de cara a demà. Aquestes temperatures es presenten una miqueta més inestables i amb força nuvolositat. Al matí es poden produir alguns plogims i ruixats febles, mentre que al migdia i a primera hora de la tarda el cel es mantindrà força ennuvolat. Les temperatures pujaran fins als 25 graus, uns graus que es mantindran també de cara al cap de setmana i sobretot les tardes de la setmana vinent. Això sí, demà baixaran lleugerament durant la tarda. I amb això acabem l'edició vespre dels informatius d'avui, dijous 17 de setembre. Recordeu que la programació continua a Ràdio Sant Boi a 8:45 amb en Femení. Nosaltres ens tornem a escoltar els informatius demà divendres, al punt de la 1. Molt bon vespre de dijous a tothom.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

0: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanor?
1: Nosaltres tampoc tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
0: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
1: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres. Yeah!

Això és En Femení, l'espai on la veu de les dones és protagonista. Salut, experiències i reflexions amb una mirada crítica i amb perspectiva de gènere. Quan parlem d'urologia, moltes vegades l'associem automàticament amb la salut masculina. Però la realitat és que milions de dones conviuen amb problemes urològics que afecten directament a la seva qualitat de vida. Avui parlem d'urologia femenina de la mà de la doctora Laia Sabiote, uròloga funcional que atén a dones que han passat anys normalitzant símptomes que es poden tractar i millorar. Amb tot presentat, que comença el programa. La incontinència urinària, la urgència miccional, les infeccions d'orina recurrents o el dolor pèlvic crònic són situacions molt més freqüents del que sembla. Tot i això, continuen sent temes poc parlats, sovint envoltats de vergonya i de silenci. Segons diferents estudis europeus, aproximadament una de cada tres dones adultes patirà algun episodi d'incontinència urinària al llarg de la seva vida. Malgrat aquesta alta prevalença, moltes no consulten amb professionals sanitaris. Les infeccions d'orina recurrents també són molt comunes. Es calcula que més d'un 50% de les dones en tindran almenys una durant tota la vida i un percentatge important en patirà de repetides. A més, l'impacte físic d'aquests problemes tenen conseqüències emocionals i socials, limitació d'activitats, afectació de la vida sexual, inseguretat i disminució de l'autoestima. Tot i així, moltes dones han sentit frases com «és normal després de tenir fills» o «forma part de fer-se gran». Normalitzar aquest malestar no el fa desaparèixer i per això és tan important parlar de salut urològica, tant femenina, sense tabús i amb base científica.

0: Avui ens acompanya una professional que treballa precisament per trencar aquests silencis i posar la salut pèlvica de les dones al centre. Parlarem amb la doctora Laia Sabiote, uròloga funcional i femenina. Atén dones que han passat anys normalitzant símptomes que es poden tractar i millorar. Amb ella descobrirem què hi ha darrere d'aquests problemes, per què es parlen tan poc i, sobretot, quines solucions existeixen. Laia, moltes gràcies per acompanyar-nos avui en Femení.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
2: Per començar, ens agradaria aclarir un mite que està molt estès, que és l'urologia és només cosa d'homes?
1: No. Spoiler, no, sisplau, no. L'urologia... Bueno, sempre que ens diuen urologia sempre pensem en el mateix, no? Pensem en els homes, en els tactes rectals i en aquest tipus de coses, però no. L'urologia estudia també les vies urinàries, els ronyons, els urèters, la bufeta, tots els trastorns de les vies urinàries, i les dones també en tenim, no? De vies urinàries, llavors no. L'urologia no és només d'homes, és de dones també.
0: Què és exactament l'urologia?

0: urologia funcional i en què es diferencia d'altres àmbits de la urologia, per exemple?
1: La urologia funcional estudia des de com funciona tot el reflex miccional, des del cervell fins als músculs del sòl pelvià, la coordinació entre cervell, músculs, esfínters i tot això. I és això, estudia bàsicament com orinem, que sembla molt típic, no? Però no tots els uròlegs saben com orinen les persones. O sigui, això és molt bèstia de dir-ho, vale? Mira com molt més enllà, no? Els pacients, és la subespecialitat potser en la que més has de pensar davant de cada pacient, davant de cada símptoma, i et porta molt de temps. Les consultes d'urologia funcional ningú les vol fer, perquè a molta gent no els agrada, vale? Perquè a més, bueno, és això, que t'ocupen molt, molt de temps, però per mi, per exemple, em semblen superinteressants, perquè has de fer un croquis de per què aquest pacient orina d'aquesta manera, fer moltes preguntes, intentar esbrinar què vol dir el pacient amb aquell símptoma, no? En canvi, altres subespecialitats, les que més agrada generalment, per exemple, són la oncologia, no? Tumors de ronyó, tumors de bufeta, d'urèter, pedres, hi ha gent que només es dedica a trencar pedres, i hi ha altres tipus de subespecialitats no tan típiques, però bueno, l'urologia funcional som els raros i els friquis dintre de l'urologia, t'ho asseguro. I dintre de l'urologia funcional normalment diem que som uròlegs funcionals i femenins, ¿vale? Que és també els que ens dedicamos a les mujeres, com si això fos molt raro,
0: sí.
1: Saps? Que ho hem d'especificar en la subespecialitat. És fort. Yeah. Pues això, o sigui, a part de ser uròlegs funcionals, que també, com us he dit, no, estudiem com funciona de dalt a baix tot el sistema urinari, també veiem dones i veiem sobretot incontinències, val? Dolors pèlvics, i també les malalties neurològiques que poden ocasionar, pues, disfuncions a la micció. Per exemple, els Parkinson, Alzheimer, lesions medulares, esclerosis múltiple, tots aquestes persones solen tenir problemes miccionals i també els portem nosaltres, o sigui...
0: Molt bé. Anem a centrar-nos en urologia femenina. Quins són els problemes urològics més freqüents que veiem a les dones a la consulta?
1: Jo diria que el problema més freqüent a la consulta són les infeccions urinàries. Vale? Hi ha dos pics generalment d'infeccions urinàries, o sigui, a bueno, quan comences a tenir relacions sexuals, adolescència, pubertat, vale? I després hi ha la menopàusia. La menopàusia i tots els canvis hormonals que van passant les dones al llarg de la vida és molt important per la salut urinària. I una de les coses que sol provocar són infeccions urinàries. Llavors, per això també en veig tantes. Això i la incontinència d'orina.
0: Per què creus que tantes dones normalitzen símptomes com la incontinència, com hem dit abans, o la urgència urinària, i triguen tant llavors a demanar ajuda?
1: Perquè ho tenim complet, o sigui, ens han educat,
0: sí,
1: per tenir-ho completament normalitzat. Perquè tot, o sigui, ho sento, però és que tot ha sigut manat, dirigit i estudiat per homes. Quan un pacient, jo també porto homes que se'ls escapa el pipí, quan se'ls escapa una gota, m'estan trucant a la porta. Les dones venen perquè per fer-se una revisió i ni em diuen que utilitzen dos penyals al dia. O sigui, ho veig jo quan els hi pregunto o quan les exploro que porten penyal, però per què no m'ho dius? Saps? No, bueno, perquè és normal. No. No és normal. O sigui, ho tenim completament interioritzat, que les dones en algun moment de la nostra vida, com tenim fills, ai, pobretes, sí, sol palpia, bla, bla, bla, bla, bla, bla, pum, se'ns escaparan en algun moment de la vida.
0: Sobretot la típica frase de després de parir...
1: Claro, és que
0: normal.
1: He parido.
0: Claro, he parido.
1: I ja no només les dones, els mateixos professionals, i quan parlo dels mateixos professionals, estic parlant dels mateixos uròlegs i uròlogues i ginecòlegs i ginecòlogues, que normalment són els que estem més a prop d'aquest tipus de disfunció. Vale? Que molts no anem més enllà, ni preguntem per qualitat de vida, ni pregunten si ho tenen o no ho tenen, ni preguntem com els afecta, ni s'interessen. És en plan, posa't un salvesli, posa't una
0: Johnson's
1: i tira milles. Sí. Pues no.
0: Perquè a més surten molts anuncis de salveslips específics per les pèrdues d'orina de les dones.
1: I em sembla meravellós. Mm-hmm. Em sembla meravellós que cada vegada se'n parli més i tot això, però d'alguna manera, el que et vol dir això és d'alguna manera ho normalitzes,
0: sí,
1: no? Si tu veus els anuncis de com, bueno, és normal, si m'escapa el pipí. No, tio, hem de normalitzar, pues, hem d'anar al metge, hem d'anar a fisioteràpia del sòl pelvià, hem de cuidar el nostre sòl pelvià, hem de fer esport amb consciència, hem de, saps? O sigui, no poner el parche que és la compresa.
0: Claro.
1: No.
2: I parlant, saps?, de qualitat de vida, quin impacte real tenen aquests problemes a la qualitat de vida, tant a nivell físic com emocional?
1: Brutal. Brutal, o sigui, de vegades, jo li dic als meus companys a vegades que soy psicouroterapeuta, m'agrada molt la psicourologia, saps? Perquè, o sigui, moltes vegades la meva consulta consisteix en escoltar, vale? Moltes de les meves pacients, i ells també, estan molt deprimits per lo que això comporta, perquè, com et pots imaginar, coses típiques, no? Vale, portar penyal ha de ser horrible.
2: Sí.
1: Anar humit ha de ser horrible. Olorar, tenir por a olorar, a pipí, ha de ser horrible. Però és que no és això només. És, hi ha gent que va fer pipí cada 15-20 minuts.
2: Ja.
1: Imagina't lo poc que dorm aquesta persona. Ja. Imagina't agafar un avió. Agafar un avió ja significa que ha de posar-se en el passadís. I que cada vegada que s'aixequi, els veuran els del voltant i estaran pensant que no sé què. Anar al teatre, anar al cinema. Han de fer tots recorreguts que saben, perquè ja sempre fan el mateix passeig perquè saben que podran entrar a certs bars a fer pipí sense comprar una aigua. Són moltes coses. Moltes coses, o sigui,
0: condiciona la seva vida total.
2: Com condiciona tant això.
1: Clar, i sense parlar de les relacions sexuals, perquè hi ha molta gent que se'ls escapa quan tenen relacions sexuals. Llavors, per més que facin pipí abans o després, o sigui, se'ls pots escapar i, evidentment, pues, ja em diràs tu, saps? Però els condiciona completament la vida. I, per exemple, quan tinc molta gent jove també que se'ls escapa per diversos motius, aquesta gent jove no se'n va de colònies.
0: Ai.
1: No se'n va a casa amb els amics a cap de setmana, amb el futbol que té un d'això, si és fora, doncs no se'n va, saps?
0: Ja, i això ja els hi marca.
1: Clar, no se'n van de discoteca, perquè a la mínima que beuen alcohol estan tota l'estona al lavabo.
2: No.
1: Si ja anem, quan bevem 3 cerveses, anem 80 vegades, doncs t'ho imagina't aquesta gent, no? Llavors és molt complicat.
2: Uh-huh.
1: O sigui, els hi afecta moltíssim la qualitat de vida sexual, laboral, bueno, en tots els aspectes.
2: I emocional,
1: clar, clar. Molts estan molt deprimits. O sigui, la meva consulta és habitual, que de vegades don ansiolítics i antidepressius.
2: Sí, sí.
1: Saps?
0: Parlant de la incontinència urinària, el que estàvem parlant abans, és realment inevitable després dels parts o amb l'edat, o es pot prevenir i tractar?
1: És freqüent que pugui passar, però que pugui passar no significa que sigui normal.
0: Clar.
1: Vale? Llavors, com la podem prevenir amb els parts? Perquè tinc també moltes pacients que inclús són verges, que jo de vegades em sorprenc. O sigui, hi ha molta gent que és verge i ve a la consulta perquè se'ls escapa el pipi, no han tingut ni relacions, ni han tingut embarassos, ni res, o sigui, no és necessari. Tot això va condicionat a l'edat, a la menopàusia, a un defecte del sòl pelvià que queda, diguéssim, el sistema de suport queda com fluix, vale? I llavors, pues, hi ha com un desequilibri de forces que típicament el que succeeix és la incontinència amb l'esforç, no? Que t'entren amb la tos o amb l'estornut, augmenta molt la pressió dintre de l'abdomen i llavors se t'escapa, i el que al principi és amb la tos i l'estornut, pues, després és caminant, rient, aixecant-te de la cadira o en reposo, vale? Llavors, aquesta, que és la més freqüent a les dones, es pot prevenir amb els parts i tot això. Es pot ajudar que no succeeixi, en el sentit de que, primer, no li passarà a tothom, però avui dia estem molt conscienciades, les dones, i fem fisio abans de l'embaràs, durant l'embaràs i després de l'embaràs. I això és el que més ajuda del món. I no posar-te un vídeo en el YouTube i fer els típics Kegel, que és apretar, que és molt difícil saber exactament quina és la musculatura que has de contraure i quina no. Vale? Això s'ha de fer de manera supervisada per un fisioterapeuta, vale? I després, si ell veu o ella que tens un bon domini, doncs després tu ho fas a casa, no? Però com principalment es pot prevenir és així, i educant a la població a saber identificar els símptomes i a fer-li sentir lliures de que poden consultar en el moment també que tinguin un problema, no? Normalitzant també, que sí, es pot arribar a prevenir, no vol dir que et passi. Pots tenir un nen de 4 quilos i mig i que no et passi mai, i pots tenir un de 2 i que et passi, no? Però sí, el que hem de fer és fisio i entrenar la població i educar la població perquè ho facin. cada vegada hi ha més consciència, ho he de dir.
2: Anem a parlar també de les infeccions d'orina, ja que també són molt recurrents a les dones. Per què es repeteixen tant i què podem fer per reduir-les?
1: Vale. Inicialment, per què es produeixen tant a les dones? Les dones tenen més predisposició per la longitud de la uretra. La nostra uretra, que és el tubo que connecta el forat per on fem pipi de la vulva fins a la bufeta, pues té, no sé, uns 3 centímetres i mig aprox. Clar, els homes tenen pues, tot el penis, després es fica per sota del pubis, després llavors tenen un trajecte molt més llarg, costa molt més que un bitxo, una bactèria que viu amb nosaltres a la vagina, perineu o anus, es fiqui cap a dintre, és molt més fàcil que es fiqui cap a dintre. A part, existeixen coses genètiques que no sabem establir, hi ha gent que té molta tendència i hi ha gent que no té tendència a tenir-les. Les relacions sexuals de vegades ho poden afavorir, sobretot en el sentit de que la penetració o és un remeneo, saps?, que pot produir que les bactèries i bitxos que estiguin per allà es puguin ficar dintre, no? Però el més principal és la menopausa. La menopausa i tots els canvis hormonals al final que acompanyen a la dona al llarg de la seva vida, no? La menopausa produeix moltíssimes coses, però entre elles una de les que més produeix són infeccions d'orina. Per què? Perquè nosaltres tenim a la nostra vagina, vale? Tenim un ecosistema, viu allà la flora vaginal, principalment el lactobacillus, que viu amb nosaltres. Hi ha molts tipus de lactobacillus, però és la flora bona, vale? Aquesta flora necessita un pH àcid per viure, vale? Amb la deprivació hormonal, aquest pH no és àcid, vale? I llavors, què passa? Que aquest germen, aquesta bactèria, flora bona, que és la policia, que està entre l'ano, periné i entre nostra uretra, no? La vagina, doncs no està, i llavors passen com Pedro por su casa, saps? Llavors, És molt fort, perquè a mi és una cosa que estic lluitant molt a la consulta, també amb els meus companys i tot això, és que una de les primeres coses que s'han demostrat, de les que tenim més evidència científica, és que les dones amb menopàusia, que tenen una atròfia vaginal, en general, totes una atròfia vaginal, vol dir que tenen canvis als teixits de genitals perquè no tenen estrògens, vale? Entre d'altres hormones, s'han de donar estrògens en crema, vale? i ningú els dona, i és lo principal que s'ha demostrat que disminueixen les infeccions urinàries, donar estrògens, i els efectes secundaris són mínims, això ja se sap, són mínims perquè hi ha molt poca quantitat d'estrogen que entri dintre del sistema circulatori. Les dones viuen amb molta por de posar-se estrògens a baix, perquè tot està basat en estudis molt antics que diuen que pot augmentar el risc cardiovascular i poden augmentar una sèrie de coses, en estudis que no estan ben fets, que ja s'han actualitzat i que se sap que tenen, que són super bons per totes nosaltres, però és que ningú dona. De fet, tu consultes per infecció d'orina, una menopàusica, i ningú li mira els genitals. Saps el que et vull dir? Uh-huh. És molt més fàcil, vinga, donar un antibiòtic, yeah, vale? I vinga, antibiòtic o trasantibiòtic, o que l'antibiòtic també et mata el poc lactobacillus que tinguis, sí, i entonces entres en el ciclo vicioso d'una infecció tras otra infecció. I és tan senzill com dos coses principals, por favor, mujeres que m'estáis escuchando. Dos coses principals. Posar-se estrògens, i segon, rentar-se amb aigua la vulva i la vagina. La vagina, de fet, no es renta. El agujerico no se lava. La vulva es renta amb aigua.
2: Sense sabó.
1: Ens han fet pensar, sisplau, que ens ha d'olorar bé. No ens ha d'olorar bé? No, perquè són genitals. És que és molt fort. És que si tu t'ho pares a pensar, per què ens ha d'olorar bé? Per a quién? Sí, sí. La pregunta és, per a quién? És molt fort, tio. Mm. Llavors, què passa? Que rentar-nos amb qualsevol tipus de sabó, inclús els que venen a les farmàcies, que també aquí hi ha un negoci darrere,
2: sí.
1: De moltes cases comercials i tot això mateix. Sí. Que no, que res, que et rentis amb aigua, les vegades que et doni la gana, amb aigua. Llavors, aquestes són les meves dues principals recomanacions. Ja sé que no era la pregunta, però jo era el missatge que volia transmetre.
0: No, molt ben dit. Ara, parlem de... El dolor pèlvic crònic, que és un tema que encara, doncs, molt desconegut. Com es diagnostica i quines opcions de tractament existeixen?
1: Buah, això és obrir el melón. El dolor pèlvic. El dolor pèlvic és una patologia que no parem de veure en augment. El dolor pèlvic és, pues, el que dius, un dolor pèlvic que ha de ser de més de... Perquè sigui un dolor pèlvic crònic, ha de ser de més de 6 mesos, vale? I normalment és un dolor pèlvic que s'associa a algun símptoma urinari, vale? És a dir, són gent que té dolor que ells localitzen a la pelvis, no? I de moltes maneres, cadascú t'ho explica d'una manera diferent. A més, explicar-ho és molt difícil per a ells, perquè són uns símptomes molt subjectius, difícils d'explicar, i a més, potser van al lavabo cada 15 minuts perquè tenir la bufeta plena els produeix dolor. Plena són 15 mil·lilitros, o 20 mil·lilitros, o 50 mil·lilitros, estem parlant. Llavors, orina, se'ls ja passa. Però també hi ha gent, per exemple, que no ha d'anar moltes vegades, però que orinar li produeix dolor. I també fer caca, i també els orgasmes, i després de les relacions estan fatal. No per la penetració, sinó també pel simple orgasme, de tenir un orgasme pot ser dolorós. Hi ha molts tipus de dolor pèlvic, vale? Llavors, el dolor pèlvic normalment es diagnostica per descarte. Fonamentalment amb l'anamnesis, és a dir, amb el que el pacient et diu, el que t'explica, has de saber molt bé interrogar el dolor pèlvic, perquè no te vale, no te vale simplemente con me duele la pelvis des d'hace 6 meses, no, no, o sigui, s'han de preguntar coses molt típiques de la qualitat del dolor, de si és un dolor que es cuece, que quema, que tal, que si és corriente, que si se irradia, que... Bueno, hi ha moltes, moltes coses a preguntar. Descartant coses secundàries que ho puguin produir, evidentment, una pedra, un tumor o el que sigui, i l'exploració física. El més important és preguntar i explorar, perquè normalment ningú té res en cap prova. En cap. Tu imagina't viure amb dolor de dia i de nit i que ningú et digui què et passa. Llavors, dintre dels tipus de dolor, tenim molts tipus, perquè a la pelvis tenim moltes coses, no? Tenim la bufeta, tenim la vagina, tenim l'intestí, el recte, tenim un munt de nervis, tenim el sol pèlvic. Llavors, moltes vegades tu explores al pacient o a la pacient. Com l'explores? Pues, per exemple, una noia normalment l'exploro a través de la vagina, i a través de la vagina fico el ditet i llavors vaig mirant la bufeta. A través de la vagina puc palpar la bufeta. Pues, si és la bufeta, els músculs, quin múscul és el que li fa més mal, cap a on se'n va, què... Bueno, hi ha gent que no li pots ni introduir la punta del dit. Hi ha gent que literalment es vol suïcidar. O sigui, el dolor pèlvic és un tema que afecta moltíssim la qualitat de vida. I de vegades, moltes vegades, aquests dolors són contractures musculars pelvianes, vale? Però ningú t'ha explicat mai que... Clar, quan jo... O sigui, m'he comprat una pelvis a la consulta amb tots els músculs només perquè els meus pacients entenguin.
2: Sí, els
1: músculs. Mira tots els músculs que tens aquí. Per què et pots contracturar de l'esquena i no et pots contracturar d'aquí baix? També ens hem de fixar molt en aquest tipus de pacients, en com caminen, si tenen una cama més llarga que l'altra, si anaven coixos, si han tingut... Saps? Perquè tot això desestabilitza la pelvis i també això et dona pistes. Vull dir, com us he dit, has de ser una mica Sherlock Holmes quan... O sigui, sobretot si és el dolor pelvià, vale? I quins tractaments tenim? Doncs mira, la fisioteràpia és importantíssima en tots els tipus de dolor pèlvic. Però a part donem... un munt d'analgèsia, evidentment, molt relaxants musculars, a vegades fins i tot donem supositoris o òvuls de diazepam per relaxar la musculatura, són fórmules magistrals que fem. Després també donem antidepressius que funcionen a nivell central, a nivell del sistema nerviós central, que para les vies cícliques del dolor, perquè un té un dolor pèlvic, dona igual que jo no tinguis la causa que te'l va ocasionar, que pot ser que sigui crònic, aquestes vies es perpetuïn, llavors aquests fàrmacs a nivell central ajuden a tallar allò d'allà. I inclús també fem bloquejos amb anestèsia als nervis o posem botox a la musculatura pèlvica, també per relaxar-la. Això principalment són els tractaments que podem fer.
2: I quins hàbits quotidians poden ajudar a protegir la salut urinària, però en general, ja?
1: En general.
2: O sigui, quotidianament. Què podem fer les dones, sobretot, per protegir la nostra salut urinària?
1: Lavar-nos con agua. Això principalment, vale? De veritat. Això, beure moltíssima aigua i prendre consciència del nostre sòl pelvià, vale? A tota dona ens hauria de ser... Per mi, és que, bueno, no sé, potser estic una mica esbiaixada pel tipus de consulta que tinc, d'acord? Però és que a partir de certa edat tots hauríem d'anar al fisio, que ens facin una avaluació, com qui va al gine, a veure com estoy, no? Mira, fes aquests exercicis a casa i tal, sobretot per promoure que no se'ns escapi el pipi, saps? Després, avui dia que també tenim molta, molta tendència a fer esport, que em sembla meravellós i que l'hem de seguir fent en tots els aspectes i hem de treballar la força i tot això, també això, moltes vegades he vist pacients que, com no tenen consciència del seu sòl pelvià, es passen una mica i llavors comença la incontinència o comença un dolor pèlvic crònic, ¿vale? Perquè, per exemple, un exemple molt tonto, això ho hauria d'explicar un fisioterapeuta, però un exemple molt tonto. Nosaltres, quan anem al gimnàs i agafem pes, fem una apnea. Pues és tot el contrari. Hauríem d'agafar el pes i expulsar l'aire. Perquè si fem una apnea, el que fem és tota la força que estàs fent amb els braços i tot se'n va cap a baix, cap al sòl pelvià. Cap al sòl pelvià. Llavors, només amb això... Que res, que hauríem de prendre consciència del nostre sòl pelvià. I una de les coses que crec que fem malament és que moltes vegades fem l'esport sense tenir-ho en compte.
0: Yeah.
1: Saps? Que ens hauríem de formar en això, i no sé si tots els entrenadors i tot això estan formats realment, no? Però ens hauríem d'entrenar, o que algú ens avalués per dir-nos també com estem.
0: Des del punt de vista mèdic, què és el que més t'agradaria que totes les dones sabessin sobre el seu cos i sobre la seva salut pèlvica? Potser a part de rentar-nos amb aigua. Lo d'aigua topo.
1: Mira, sí, lo de l'aigua és superimportant. Però el que m'agradaria que sabessin totes les dones,
0: sí,
1: és que qualsevol cosa que ens passi en el sòl pelvià, que ens afecti la qualitat de vida, que ens, no al sòl pelvià, a la pelvis en general, no és normal. Si tu se t'escapa el pipí, encara que sigui una gota, però aquesta gota a tu t'afecta la qualitat de vida,
0: ja
1: això no és normal, ja. Has de consultar. ¿Vale? Si tu tens dolor durant les relacions sexuals, has de consultar. Tenir dolor amb les relacions sexuals no és normal. Això és el que més m'agradaria. També m'agradaria que totes les dones agafessin un mirall i es miressin la vulva. Perquè ens han ensenyat una mica a estar desconnectades. Saps? Crec que ens hauríem de mirar totes i conèixer la nostra anatomia, saps? O sigui, saber quants forats tenim. Encara venen moltes pacients que no saben quants forats tenen. I, bueno, sin ir más lejos, fins fa un poc no se sabia bé l'anatomia del clítoris. O sigui, s'ha estudiat l'anatomia durant milions d'anys de tot i no sabíem l'anatomia del clítoris. Com pot ser? És molt fort.
0: Yeah.
1: No? Pues llavors, comencem per conèixer-nos a nosaltres mateixes, no? I si vens a la consulta, digue-m'ho sense cap tipus de tabú. Què et passa? Si tens dolor amb les relacions sexuals? És que hem de perdre aquestes pors, hem de perdre aquests tabús. Els hem de perdre.
0: I per acabar, lligat molt amb el que acabes de dir, quin missatge donaries a una dona que fa temps que pateix símptomes però que encara no s'atreveix a consultar?
1: Que consulti, perquè evidentment totes les coses que ens afecten, o sigui, poden tenir solució. Evidentment no totes les coses tenen solució.
0: Però pots millorar.
1: També he de dir que el sòl pelvià, dintre de la medicina, el visiten molts tipus d'especialistes, no? Perquè evidentment el sòl pelvià, hi ha moltes coses, no? Està el proctòleg, la ginecòloga, a l'uròleg funcional i femení, al rehabilitador, la fisioterapeuta, i hi ha moltes subespecialitats, o sigui, moltes especialitats que tenen una subespecialitat concreta que mira el sòl pelvià. Vale? El que jo vull dir és que quan parlem de sòl pelvià no pots anar a qualsevol metge, a qualsevol ginecòleg, a qualsevol uròleg, a qualsevol fisio. És una subespecialitat marcada en totes aquestes especialitats sanitàries. Llavors, si tens algun problema de sòl pelvià, busca algú que et pugui ajudar i que estigui ben format i que tingui una visió molt integradora i multidisciplinar del sol pelvià, perquè si no, potser no et sap ajudar.
0: Doncs moltes gràcies, doctora Sabiete, per ajudar-nos a parlar clar, sense filtres i amb una base científica contundent.
1: Moltes gràcies per la invitació.

Avui hem parlat d'una realitat molt present però encara massa silenciosa. La salut urològica femenina continua envoltada de tabús que fan que moltes dones pateixin en solitud. Hem après que allò que sovint es considera normal, com perdre orina, tenir infeccions recurrents o sentir dolor, no sempre ho és, i que en molts casos té tractament. Posar nom als símptomes és el primer pas, però el més important és entendre que demanar ajuda també és cuidar-se. Parlar obertament de salut pèlvica no només millora la qualitat de vida individual, sinó que contribueix a trencar silencis que afecten generacions de dones. Perquè el benestar també passa pel cos, per la informació rigorosa i per professionals que escolten sense jutjar. Si aquest programa ha servit perquè alguna oient es reconegui en aquests símptomes i faci el pas de consultar, ja haurà sigut suficient. Gràcies a la doctora Sabiote per ajudar-nos a parlar clar, sense filtres i amb base científica. I gràcies a les persones que escolteu una setmana més. Ens retrobem en el proper programa d'En Femení per continuar posant veu a la salut i a les realitats de les dones.

Hola, hi ha una frase del novel·lista colombià Gabriel García Márquez que a mi particularment m'agrada força i crec que avui, que iniciem temporada, considero que va com en ell el dit. Aquesta frase en concret diu: recordar és fàcil per qui té memòria, oblidar és difícil per qui té cor.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: ¡Hey! ¡Viva el rollo!

0: Hi ha una frase...
1: Que no podem renunciar a aquest coneixement, que no podem renunciar a la funció que estan fent les policies locals amb els agents...
0: Doncs bé, hi ha una frase del novel·lista colombià Gabriel García Márquez que m'agrada força i que crec que avui que iniciem temporada considero que va com anill al dit. És aquella que diu: recordar és fàcil per qui té memòria, però oblidar és difícil per qui té cort. Doncs bé, avui reprenem la lluna plena i hem pensat que aquesta frase coincideix perfectament amb els sentiments que ens produeix iniciar una nova temporada. Desitjo i espero que aquests sentiments dels que parlava siguin compartits amb tots vosaltres.
2: 391 positius.

Doncs hola, molt bona nit, amics de la Lluna Plena, i sigueu benvinguts a aquest primer programa de la nova temporada 2026-2027. Com deia l'entradeta, aquest tornar a començar m'omple de satisfacció, alhora que també de responsabilitat. Espero estar a l'alçada i que tot allò que us oferirem us complegui i que us faci passar aquestes dues hores que, com sempre, les omplirem de música i paraules d'una forma distesa i esperem que agradable. De fet, no tenim cap altre objectiu que fer que les nits de dijous siguin per tu unes nits diferents. Bé, som optimistes de mena i, per tant, comptem amb la teva sintonia.

Doncs bé, hem iniciat la selecció de musical d'avui, la primera de la temporada, retrocedint en el temps fins l'any 1972, quan un, en aquells moments desconegut, Gilbert O'Sullivan, va publicar aquest Alone Again, Naturally, que li va significar doncs, un èxit rotund i que el va dur de l'anonimat a ser considerat una figura de la música. Del res al tot, gràcies a una cançó, per cert, excel·lent cançó. Tot i que, com he dit, es va publicar l'any 1972, Gilbert O'Sullivan la va enregistrar l'any 1970. Segur que la coneixes i segur que l'has gaudit. És una balada melancòlica, una balada introspectiva, que té la gran virtut de ser intemporal.

Doncs bé, si em permets, una pregunta que al primer cop d'ull pot semblar ingènua, però que considero que ens deixa en evidència. I la pregunta és, per què esperem que el cos ens passi factura per començar a cuidar-lo? I és que estem equivocats perquè sovint entenem que la salut és quelcom que donem per comptat. Busquem-la en el que mengem, en com i amb quina freqüència ens movem i en com ens visualitzem en el futur. Pensem com volem veure'ns quan s'arribi la vellesa. És cert que el cos humà és una màquina increïble i perfectament dissenyada, amb capacitat per aguantar molt, però que, en cap cas, la podem considerar invencible. Quan sobrepassem els seus límits, el camí per revertir els danys es fa cada cop més complicat. La bona notícia és que encara som a temps. No ens cal fer canvis dràstics ni d'un dia per l'altre, però cal que comencem avui, si tu vols, amb petits passos que vagin sumant benestar a la nostra vida. El moment de cuidar-nos és ara, és avui, perquè demà, potser, sigui massa tard.

Doncs bé, no m'he amagat mai de dir públicament que sóc un admirador incondicional de l'obra de Burt Bacharach i de Al David, aquests dos grans compositors que des de finals dels 50 ens han regalat un reguitzell de grans cançons que han marcat el gust musical de vàries generacions. El llistat dels seus èxits és extensíssim i el nivell de qualitat i inspiració jo el qualificaria d'extraordinari. Malauradament, Burt Bacharach ens va deixar el febrer del 2023, a la ciutat de Los Angeles, però, en canvi, les seves cançons ens acompanyaran per sempre. Com ens acompanyarà aquesta Anyone Who Had to Hurt, una cançó de 1963 que van escriure per The Young Warwick, que, evidentment, la va dur a l'èxit. Però avui us hem ofert una versió més recent, la que la vocalista holandesa Trintje Oosterhuis va incloure en l'àlbum The Look of Love, un àlbum publicat l'any 2006, i que la cantant va dedicar als dos grans compositors, incloent 14 de les seves cançons.

Bé, el comentari anterior doncs parlava de la salut i m'agradaria que tots féssim una reflexió al respecte. Quan estem sans, quan ens trobem bé, podem tenir mil problemes, però en el moment que enfermem només tenim un. Cert, veritat? Per això, abans d'enfocar en resoldre els tots o en construir la vida que somiem, comencem, en tot cas, per aquest punt. Cuidem el nostre cos, perquè si el nostre cos no funciona, si sentim que no està bé, tota la resta ens deixa d'importar. Respectem el cos, escoltem-lo, estimem-lo, nutrim-lo com es mereix, perquè és l'únic lloc on viurem tota la vida. La salut, potser diràs que no ho és tot, però creu-me, sense salut, tota la resta es desordena. Si us plau, fem del nostre cos la prioritat. La resta pot esperar.

Doncs sí, és una llàstima, és una veritable llàstima haver de prescindir de veus com aquesta. Però penso que un ha de ser fidel als seus principis, als seus valors i ser conseqüent. D'aquí que us anuncio que aquí, a la Lluna Plena, avui serà l'última vegada que hem escoltat a Eddie Gold. No el tornaré a seleccionar. I és que, us explico, després de moltes averiguacions, moltes consultes i moltes informacions, m'he assabentat que el tal Eddie Gold no és un cantant, ni tan sols és un ésser humà. Eddie Gold és fruit de la intel·ligència artificial, no existeix com a persona. M'agrada el resultat, sí, però no s'hauria d'enganyar. Resulta molt agraït escoltar-lo, però en definitiva estem escoltant una màquina. I per mi, si la música li privem de la condició humana, per tot el que significa, doncs crec que ja no seria música. M'agrada la música i qui la interpreta amb sentiments, aquell que ens transmet emocions, que si tu vols, inclús assumeixo que pot ser imperfecta, però que darrere d'allò que escoltem tinguem la garantia que hi ha músics, que hi ha persones, que hi ha cantants amb totes les seves virtuts i, segur, amb tots els seus defectes humans. No és el cas. Així que Eddie Gold, adeu per sempre.

com sigui que els primers comentaris han anat al voltant de la salut, ara m'agradaria dir-te o llegir-te un proverbi tibetà que ve al cas. Diu així: el secret per viure bé i més temps és menjar la meitat, caminar el doble, riure el triple i estimar sense mesura. Tant de bo fóssim el suficientment intel·ligents per reflexionar sobre el que ens recomana i, sobretot, que actuéssim amb conseqüència.

Doncs bé, hem escoltat el senyor David Preston. Ell va ser un cantant nord-americà de color que ens va deixar l'any 2012 degut a complicacions en la diabetes que patia. Prèviament, li van haver d'amputar les cames, obligant-lo a fer servir pròtesis per caminar. Bé, tenia 54 anys. I com heu escoltat, tenia alhora una veu fantàstica. De fet, l'any 1990 va ser el guanyador del Premi Soul Train Music com a millor nou artista del rhythm and blues i del soul. Aquest Canai, que acabem d'escoltar, jo diria que va ser el seu èxit, per definició. Però, en definitiva, i no li trec cap mèrit, perquè m'agrada molt més aquesta versió que l'original, doncs és una versió originàriament interpretada pel vocalista també de color, Eddie Kendricks.

lluna plena, perquè hi ha històries que no són per ser explicades. Hi ha històries que són per ser viscudes. Hi ha música que no és per ser escoltada. Hi ha música que és per ser sentida. Lluna plena, música voluntàriament diferent. I una recomanació. No et prenguis mai més la música sola. Pren-te-la amb dues culleradetes de paraules dites amb passió. I és que Lluna plena aspira a ser un programa, com molts altres, però, en qualsevol cas, diferent. Música per sucar i pa, per llepar-se els dits. Perquè som dels que pensem que la música no tan sols s'escolta, sinó que es viu. Sí, som conscients que una bona cançó no arregla els problemes del món, però sempre he considerat que és un bon, gran primer pas. Lluna plena, perquè la música és l'únic que ens dona molt i, en canvi, no ens pren res.

Doncs bé, hem escoltat aquest Crying, un autèntic estàndard del nostre temps, escrit per Roy Orbison i Joe Melson l'any 1961, i que avui està considerada com una de les balades més transcendentals del rock i que va servir, entre d'altres, perquè Roy Orbison es convertís en un intèrpret de cult. Al llarg del temps, les versions del tema són innombrables i de totes les èpoques. Doncs bé, avui m'he decidit per la que l'any 1981 aquell cantautor nord-americà de nom Don McLean, amb la que va aconseguir el número 1 en les llistes d'èxit del Regne Unit i d'Irlanda, ens va deixar per l'eternitat. Parlo des d'un punt de vista personal, però per mi aquesta és una més que excel·lent versió.

Diuen que el temps és el millor mestre, i probablement això sigui cert. Si més no, jo he après que sempre haig de mirar endavant i creure en el futur. He après que no puc permetre'm aturar-me i que, si me'n sento cansat, doncs jo mateix m'haig de donar ànim i pensar en tots els bons llibres que tinc per llegir, en totes les bones pel·lícules que tinc per veure, en totes les postes de sol que tinc per admirar i en tots els amics amb els que haig de tornar a sortir.

après que sempre hi ha una dona, un dia, un lloc, un moment i la benedicció d'un amor sincer. He après molt, però he après que encara tinc molt per aprendre.

Bé, hi ha cançons que venturosament van passant de generació en generació. I acabem d'escoltar una d'elles. Es titula Everything Happens to Me. És una cançó de 1940, escrita per dos grans compositors nord-americans, Matt Dennis, pel que fa a la música, i Tom Adair, el que fa a la lletra. El primer que la va enregistrar va ser l'orquestra de Tommy Dorsey, amb un joveníssim Frank Sinatra com a veu vocalista, com a veu solista. L'èxit del tema i de la interpretació va ser immediat i ben aviat van formar part d'aquest select grup de cançons que coneixem amb el nom de Standards. Anomenar versions d'aquest tema per la seva quantitat i qualitat doncs resultaria, a més de feixuc, impossible. Però he triat la que el gran trompetista i vocalista Chet Baker va enregistrar l'any 1954 amb un disc que es va editar sota el títol de Chet Baker Sings i que, curiosament, va ser el primer àlbum en el que, o l'àlbum amb el que va debutar com a cantant. Chet Baker, un gran trompetista i una veu molt i molt particular. Com has tingut l'oportunitat d'escoltar?

Bé, no ens ho prenguem tot massa seriosament, perquè al capdavall tan sols som un breu espai entre el temps i l'oblit. I finalment vaig entendre que haig de viure sense aquells que poden viure sense mi. I recordem sempre que només els amos de la casa saben on són les goteres. Hem d'aprendre a no tenir por de perdre a qui no es considera afortunat de tenir-nos. Hem d'aprendre a tractar com ens tracten i donar la mateixa rellevància que ens donin els altres. I deia abans que no ens prenguem massa seriosament les coses, perquè és possible que primer ens faci mal, però després potser ens fa ràbia i segurament acabarà provocant-nos risa. Perquè és d'aquesta manera com es tanquen les etapes. I no t'importi equivocar-te, perquè el fracàs és part de la vida. I si no fracassem, no aprenem. I si no aprenem, no canviem. Un dels grans problemes és que la gent sap poc, però, en canvi, parla molt, parla en excés, parla massa. I sobretot, aprenguem a valorar a qui ens dedica el seu temps, perquè potser no som conscients, però ens està donant quelcom que mai recuperarà.

una altra suggerència. Aprenguem a no pregar a ningú, perquè ningú mereix sentir-se tan important i nosaltres tan miserables. I recorda sempre que la millor abraçada no és la més forta ni la més llarga. La millor abraçada és la que donem a la persona correcta.

Doncs bé, aquesta Clara que acabem d'escoltar és una gran cançó escrita l'any 1981 pel cantautor Joan Baptista Humet. Si més no, per mi és un dels temes més emblemàtics i més commovedors de la nostra música. Explica, amb una extraordinària sensibilitat, la dura realitat de la drogadicció. La va dedicar una amiga seva i, tot i que la va anomenar Clara, realment la protagonista, la dona real, es deia Paquita, i que després de publicar la cançó, el que són les coses, es va assabentar que aquesta Clara guió Paquita en realitat no havia mort. Algú li va confirmar que estava ingressada en una clínica de desintoxicació. Bé, i si m'ho permeteu, ara us explicaré com vaig descobrir aquesta cançó. Parlo dels anys 80, 81, que era l'any de publicació del tema. En aquella època, jo tenia el costum, que encara conservo, d'afaitar-me per la nit. Doncs bé, una nit vaig entrar a la cambra de bany, com sempre, amb el meu transistor, un dels que molts que tenia per casa, i ho feia perquè tenia el costum d'escoltar la ràdio mentre m'afaitava. I recordo, com si fos ara, que tenia tota la cara plena de sabó, quan de sobte en l'emissora va estrenar la cançó. Era un programa musical que no recordo el títol, i que des dels primers compassos de la cançó em va cridar molt l'atenció. I vaig aturar-me, posant tota l'atenció al que escoltava. I us confessaré que em va emocionar. I us puc garantir que des d'aleshores aquella Clara la conto entre les meves cançons preferides. Avui, doncs, no m'he pogut resistir a tornar-la a escoltar. I, per què no dir-ho? A tornar-me a emocionar.

Sempre m'ha cridat l'atenció el comportament humà, que generalitzant, jo el qualifico com a mínim de peculiar, si no directament d'estrany. Així que m'ha dut a pensar que una majoria de gent, no té ben estructurada la seva escala de valors ni les seves prioritats. No creieu, com jo, que hi ha massa gent que confon l'útil amb el valuós? I això, sens dubte, el porta a actuar equivocadament sense posar com a premissa el sentit comú. Deu ser cert allò que diuen que el sentit comú és el menys comú dels sentits, perquè, si no, creu-me que no s'entendria. Per exemple, un mòbil és útil, evidentment que és útil, però en canvi una carícia és valuosa. Que els diners són útils, sí, útils i necessaris, però la família, la parella, els amics són valuosos. I així, doncs, podríem estar tota la nit posant exemples. Sorpresivament, mireu al vostre voltant i segurament comprovareu com a l'hora de triar una gran majoria es queda amb l'útil menyspreant el que realment té valor. I el més sorprenent de tot és que l'útil sempre té un preu. I, en canvi, el que és valuós sempre és de franc. Jo diria que ens comportem amb una estupidesa que clama al cel, perquè habitualment valorem més el que ens proporciona una determinada utilitat que allò que realment és valuós. I ara, per acabar, afegiria allò de així ens va.

Doncs bé, Mahalia Jackson està considerada com la veu més important i de més transcendència de la música religiosa negra americana. Se l'anomenava la reina del gospel i de l'espiritual, i a fe que ho era. I tot i que ens va deixar fa més de 50 anys, concretament l'any 1972, aquest títol el continua corresponent en exclusiva, diria jo. Una dona que va ser temptada en moltes ocasions pels executius i els productors musicals perquè cantés música popular, cançons de moda. Doncs bé, ella va rebutjar totes les ofertes en aquest sentit i mai va enregistrar cap tema que s'apartés de la música gospel. Doncs bé, l'hem escoltat en aquest popular I Believe, un tema de l'any 1952.

He passat molt temps en silenci, possiblement massa. Molt temps esperant, molt temps somiant compartir un bon llibre, un olorós cafè, una amistosa xerrada i, per què no, un viatge. I hores d'ara continuo preguntant-me quan em canviarà la sort? Perquè vull creure que algun dia la meva sort haurà de canviar. Estic arribant al límit i se'm fa molt i molt difícil continuar amb aquesta situació.

No saps, i tant de bo no ho sàpigues mai, el que és arribar al vespre i sentir per dins el buit de la soledat. No pots ni tan sols imaginar el que és assumir com passa el temps i no tenir una il·lusió amb el que aturar-ho, no tenir una il·lusió per tal de donar-li sentit. No saps el que desitjo, una mirada amable, un gest de complicitat, una tendra carícia. No, no ho saps. I tant de bo, no ho sàpigues mai.

Doncs bé, acabem d'escoltar el senyor George Michael, aquell ídol de les adolescents dels anys 80, que malauradament ens va deixar l'any 2006, no, perdó, 2016, quan tenia només que 53 anys. Va començar en el món de la música formant part del duet VAM, però posteriorment va iniciar una exitosa carrera com a solista, obtenint un èxit mundial amb aquell tema de l'any 1984, titulat Careless Whisper. Però bé, a mi, parlo a títol personal, la cançó que més m'arriba del seu repertori és aquest Kissing a Fool, aquest tema que acabem d'escoltar i que està inclòs en l'àlbum Fight, un àlbum publicat l'any 1987 i que un any després es va publicar també en format single. En qualsevol cas, parlo, com dic, a títol personal, una gran cançó, un gran compositor i un gran intèrpret. L'admiro.

Des de petit que he sentit dir que un és amo d'allò que calla i esclau d'allò que diu. I és una gran veritat, és així. I és així perquè hi ha paraules que una vegada les has pronunciat ja no les pots tirar enrere, ja no les pots retornar. A partir d'aquí entendrem que no tot mereix resposta, ni tot el que pensem i creiem s'ha de fer públic. Són coses, moltes, que han de quedar dins nostre, exclusivament en la nostra intimitat.

contra del que alguna gent pensa. De vegades guardar silenci no és covardia, no és manca de caràcter. Ben al contrari, probablement és intel·ligència, és prudència, és domini propi. Perquè emetre el que calles continua estant sota el nostre control. El que dius pot acabar controlant-te tu. Aprendre quan s'ha de parlar és indiscutiblement saviesa, però aprendre quan mantenir-se callat és doblement saviesa.

Doncs bé, el compositor d'aquest Lady que acabem d'escoltar va ser el senyor Lionel Richie, aquell que va ser la veu principal i compositor i líder d'aquell grup de gran èxit a finals dels 70, anomenat Commodores. Un grup que es va especialitzar en interpretar grans balades com aquella Easy Still of the Three Times a Lady. Doncs bé, l'any 1982, el seu líder, Lionel Richie, va decidir abandonar el grup per emprendre una carrera en solitari. I l'èxit el va somriure d'una forma absoluta i immediata. I ens va deixar una extraordinària col·lecció de cançons imprescindibles dins de la història de la música negra. Grans cançons com Hello, Say You, Say Me, Where the World, All Night Long, Truly, My Destiny, o aquest famós Lady que per cert que no hem escoltat en la veu de Lionel Richie, sinó en la d'un altre gran vocalista, en aquest cas associat a la música country, però que, com has pogut o has tingut l'oportunitat d'escoltar, comptava amb una veu excel·lent. Ell ha estat el senyor Kenny Rogers, que malauradament ens va deixar l'any 2020.

Bé, no sé en quin percentatge de gent que m'està escoltant té fills, però voldria fer un comentari al voltant dels fills. Sí, penso que és necessari posar límits als fills. Si els estimem, que els estimem segur, si volem el millor per ells, que ho volem segur, si us plau, posem-li límits, perquè del contrari, si no ho fem nosaltres, se'ls posarà la pròpia vida o les lleis. No siguem permissius amb excés, que entenguin que no poden fer allò que vulguin quan ells vulguin. Nosaltres, els pares, els hem de marcar els límits i els hem d'atendre, de fer-los entendre que l'única opció és respectar-los. Això és estimar-los. Això és protegir-los. I en algunes ocasions, això és salvar-los.

d'aquí que sovint penso que no tothom hauria de tenir fills, perquè criar un fill no és només donar-li la vida, és sostenir-lo sense trencar-lo. I malauradament hi ha massa persones que en lloc d'estimar repeteixen ferides, en lloc de cuidar, en lloc d'educar, els marquen. Tots els pares hauríem de tenir ben clar que els fills no arriben per salvar-nos o per omplir-nos. Ve a necessitar-nos. I si no som capaços de ser aquest refugi segur, acabaran sent la tempesta que els tocarà sobreviure.

Bé, hem escoltat el senyor Barry Manilow. Ell és un veterà cantant i compositor nord-americà. Molt i molt veterà. Té més de 80 anys i encara actua. Aquí és un poc conegut, amb les excepcions de temes com Copacabana o Mandy. Però és molt admirat i molt respectat en els Estats Units, perquè, entre d'altres, té aquella estranya virtut que s'adapta a totes les èpoques i a tots els estils. D'ell podem dir que tot ho canta, i tot ho canta bé, i mantenint en totes les ocasions un nivell més que notable. Doncs ara hem tingut l'oportunitat de comprovar-ho escoltant la seva lectura d'aquest famosíssim Moonlight Serenade, el tema etern escrit per Glenn Miller l'any 1939.

Bé, ja que he iniciat aquests comentaris al voltant de l'educació dels nens, dels fills, en aquest cas, permeteu-me que continuï parlant d'aquesta educació, perquè, d'entre altres, crec que tenim l'obligació ètica d'ensenyar-les coses bàsiques, si tu vols, però que d'interioritzar-les correctament els serviran de molt per afrontar el futur en el seu dia a dia. Els hem d'ensenyar que, si no donen, doncs que no demanin. Si no sumen, almenys que no restin. Si no recolzen, que no critiquin. Si no pregunten, que no suposin. Que no parlin del que desconeixen i que no exigeixin als altres els que ells no saben

Bé, si ens estàs escoltant des de l'inici del programa, recordaràs probablement aquell comentari que he dedicat al senyor Eddie Gould, una veu esplèndida, però que particularment he vetat en la lluna plena per no existir. Sí, sí, ja que el que hem escoltat, doncs, és un producte generat a partir de la intel·ligència artificial. Doncs, exactament el mateix dic d'aquest grup que es fa dir Vintage Heartbeat Radio, aquest grup que acabem d'escoltar.

Formalment és perfecte, però, com en el cas anterior, amb l'ausència del component humà. Doncs bé, tampoc els tornarem a escoltar. Per principis, per valors, per ètica, per gust musical. Vintage Heartbeat Radio i Eddie Gull. Batats aquí, a la lluna plena.

Em vaig donar una altra oportunitat i es va repetir la mateixa història. Vaig entendre que per més que tornis a llegir un llibre, al final mai canviarà. No, no és rancúnia, però sí, és cert que hi ha persones que no vull tornar a veure en la meva vida. Li desitjo el millor, sí, li desitjo de tot cor, però sobretot molt lluny de mi. Per primer cop vaig entendre que no es tracta de perseguir ni de convèncer ningú de que es quedi a la teva vida. Al contrari, es tracta de trobar algú que, tot i tenint l'opció d'anar-se'n, triï quedar-se al teu costat. Tingues sempre en compte que el respecte, com els diners, és millor guanyar-los que demanar-lo. Algunes vegades penso que el millor que algú pot fer per nosaltres és decebre'ns. La decepció és l'únic que ens treu la vena dels ulls. Tenir paciència amb una persona gran és construir el pont per on tu, algun dia, hauràs de passar, que mai se t'oblidi. Sí, estic d'acord. A la gent hi ha que deixar-li fer el que vol, però en cap cas amb un. Bé, no sé si som destí, casualitat o bruixeria, però des de que vas arribar a la meva vida, tot em pesa menys. I, creu-me, amb això, jo tinc prou.

Doncs bé, el blues sempre present, sempre en primer pla, indispensable, insubstituïble, necessari i imprescindible per tots aquells que estan tristos, pels romàntics, pels sensibles, pels nostàlgics, pels que busquen refugi, pel que els hi cal plorar, pels que tenen bon gust musical, per tots. Perquè, en definitiva, i com dic sempre, què seria de nosaltres sense el blues? Ell ha estat el senyor Jason Blue en el tema So Quiet With You.

si us heu fixat, darrerament es parla molt de valors i de principis, però voldria que penséssiu en això, en aquesta reflexió que us faré. En cap cas, crec, els hem de confondre. Habitualment cometem l'errada de parlar de valors, i els valors no són l'aspecte més important ni l'aspecte més decisiu en la vida de les persones. No ho dubtem. El més important són els principis. De fet, els valors estan a disposició dels principis. I si m'ho permets, posaré un exemple per si qüestiones això que dic. Jo dic, per exemple, que puc ser molt disciplinat, puc ser molt treballador, i això, sens dubte, és un valor. Puc ser lleial, i això també és un valor. Però puc estar lligat a una banda de mafiosos. Llavors, tots aquests valors estarien a disposició del mal. El que marca el territori és, doncs, la intencionalitat del que vols aconseguir. El que marca la diferència és el fi últim. I això són els principis. Justícia, veritat, sentit comú, bé comú. Bé, si no entenem que els valors han d'estar al servei dels principis, considero que ja anem malament.

Doncs bé, aquest tema es titula Speak Love i és un famós estàndard composat l'any 1943 per Kurt Weill amb lletra de Ogden Nash i que formava part d'una comèdia musical de Broadway titulada On Touch of Venus. Grans veus l'han enregistrat, veus com les de Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Tony Bennett, Chet Baker, Barbara Streisand, bé, un llarguíssim, etc. I no incloc el llistat de versions instrumentals protagonitzades pels grans noms del jazz. Seria pràcticament un llistat interminable. Però avui he triat una lectura d'una jove cantant natural dels Països Baixos, tot i que en l'actualitat resideix a la ciutat de San Francisco. El seu nom? Lara Louise.

Bé, pràcticament, per finalitzar, falten 8 minuts per les 12 en punt de la nit. Us vull traslladar una de les reflexions més extraordinàries, útils i lúcides, i que millor expliquen la conducta humana que mai he llegit. I m'agradarà compartir-la amb tots vosaltres. És una reflexió que la va fer el Dalai Lama, i diu així: el que més em sorprèn de l'ésser humà és que sacrifica la salut per poder disposar de diners, i després sacrifica els seus diners per tal de recuperar la salut. Viu tan ansiós pel seu futur que no gaudeix del seu present, i com a resultat final no viu ni el present ni el futur. Viu, i viu com si mai anessis a morir, i mort com si mai haguessis viscut. El Dalai Lama.

0: Bé, de sempre, sí, de sempre m'ha sabut molt de greu aquells artistes, sigui quin sigui, sigui el seu gènere o el seu estil, però per raons òbvies, jo em fixo més en els compositors i cantants, que un dia obtenen un èxit apoteòsic, un potser inclús inesperat, que passen de l'anonimat a la glòria en pocs dies, però que, pels motius que siguin, després d'aquell moment de glòria absoluta, cauen en l'oblit. Malauradament succeeix molt sovint. Són aquests, en aquest cas, cantant i compositor d'un sol tema. Perquè un cop s'apaga la flamarada d'aquest èxit, mai més es torna a saber d'ells. El llistat de cantants, cantautors i compositors que han patit aquesta involució, jo diria que és infinit. I ara, doncs, acabem d'escoltar un cas flagrant. Corria l'any 1972, quan un cantautor i pianista anglès de nom Peter Skiller va publicar una cançó a la que va titular You're a Lady. I és una cançó que en poc temps va assolir el número 1 de totes les llistes britàniques. Va ser un èxit immediat, absolut i incontestable. Però després, tot i que ell va continuar enregistrant, doncs malauradament no va repetir-se aquest èxit en cap de les seves posteriors cançons. Així que avui, doncs, he rebuscat en el meu catàleg d'aquestes cançons i m'he donat amb aquesta You're a Lady, Peter Skiller, i he considerat, evidentment, que no només valia la pena recuperar-la, sinó que era una obligació ètica, una obligació moral, una obligació musical, doncs, donar-la a conèixer. I amb el senyor Peter Skiller, malauradament, us tenim que dir adéu. El nostre temps, com sempre, s'ha tornat escàs i us tenim, això, que dir-vos adéu. Gràcies i fins la propera setmana.
1: Escoltes, Icar.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats. Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-te portar.
1: Qui no balla, no és viu.
0: De dilluns a dijous a les 8.

ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

0: simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda a ICAT.